0: I mateix, Guillermo Ortego, bon dia.
1: Bon dia. S'ha produït en el camí del Puig en una canonada d'impulsió d'aigua que prové de la desalinizadora d'Alcúdia i que ha obligat el consistori a tallar l'aigua a 10 zones del municipi i a baixar també la pressió al port de Pollença.
0: I de les carreteres, de l'estat de la circulació en aquesta hora, us hem de recordar que ja fa uns minuts, a primera hora, s'ha produït un accident de trànsit a l'autopista d'Inca a l'alçada del polígon de Marratxí, en direcció cap a Palma. I això ha provocat bastant d'embòs, molt de quilòmetres. Quina és la situació en aquesta hora? Nelly García, bon dia.
2: Bon dia. I en aquest moment continuem amb rotacions importants a l'autopista d'Inca en sentit Palma, en el tram comprès entre el polígon de Marratxí i la sortida de Consell per un accident múltiple. Rogo als usuaris que estiguin de precaució en aquest tram. Això és tot per ara. Bon dia.
0: I d'aquesta és la darrera hora de la Direcció General de Trànsit. Així arribam a les 8:33. Ara, a l'entrevista, parlam de baixes laborals.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Perquè ha estat un dels temes de polèmica la setmana passada, volem conèixer quins són els motius de l'increment de baixes laborals i ho volem fer amb una experta. En parlam amb Maria Dalmà Crespí, que és professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ja fa anys que investiga aquest fenomen. Bon dia i benvinguda a l'Informatiu Matí.
4: Bon dia.
0: Si s'hagués d'assenyalar una causa principal d'aquest augment de baixes laborals, se'n podria dir un? Quina és la situació aquí a les Balears?
4: Bueno, no crec que hi hagi una causa principal. El que sempre dèiem és que és un fenomen molt complex que té una multitud de causes, però entre elles poden assenyalar l'estat complicat de la sanitat pública, que té moltes llistes d'espera i està molt saturada després de la pandèmia del Covid. I després també, per exemple, la millora de la tassa d'ocupació i d'atur, perquè sí que hi ha un fenomen que és molt comú a altres països europeus, que quan millora l'atur s'han pujat també les baixes, perquè quan l'atur és alt, les persones perceben un risc de ser despedides si se donen de baixa, i en canvi quan l'atur baixa aquest risc, aquesta percepció disminueix i també és més comú que les persones s'agafin una baixa quan la necessiten.
0: I si parlem de tipologies de baixes laborals o de tipus de malaltia o problema de salut, també s'ha incrementat el nombre de baixes laborals relacionades amb la salut mental?
4: Sí, les que més s'han incrementat són les àlgies, que són malalties musculoesquelètiques, i les malalties per salut mental són la causa que més ha crescut en els darrers 5 anys i s'han convertit ja en la principal causa de baixes de llarga durada entre joves de menys de 30.
0: Quines solucions hi hauria per revertir aquest augment de baixes laborals, sobretot quan es denuncia que hi ha baixes que tal vegada s'allarguen més d'allò que seria necessari, com vostè deia, per una qüestió de falta d'assistència mèdica, de que la sanitat no arriba a temps? Imaginem que un factor important podria ser millorar aquesta atenció sanitària perquè les baixes arriben quan són necessàries i no més tard, i també perquè no s'allarguin més del que siguin necessàries. És, per tant, aquest augment dels recursos sanitaris una prioritat important per a aquesta situació?
4: Exacte, seria important millorar la sanitat pública i, a més, també l'any passat se va aprovar a Balears un conveni entre la Conselleria de Salut i l'Institut Nacional de Seguretat Social i les mútues, per les quals les mútues d'accident de treball puguin començar a prestar assistència sanitària per malalties musculoesquelètiques. I així, no, que els pacients de la sanitat pública que estiguin de baixa puguin ser derivats a la seva mútua per tractar-se d'aquest tipus de malalties i fer rehabilitació. I s'està posant en marxa aquest conveni. Haurem de veure si realment té un impacte important, però també pot ser una manera de lleugerar la sanitat pública i de diviats efectes de les llistes d'espera, per dir-ho així.
0: I avui hem parlat d'aquesta qüestió. Maria Dalmà Crespí, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social, moltes gràcies per atendre'm aquesta telefonada de l'Informatiu Matí d'IB3 Ràdio.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Ara són les 8:37.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com estàs?

0: Au. Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
2: De fluència.
0: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
0: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
2: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
8: Ara hem arribat a les 8:39, moment de repassar altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. Avui un dels punts informatius serà a l'Audiència Provincial de Madrid, perquè allà s'ha de deliberar sobre els recursos en el cas que s'investiga Begoña Gómez.
9: I prenen part 5 magistrats en una reunió porta tancada entre les resolucions que s'han recorregut si la dona del president espanyol ha de ser jutjada per un tribunal de jurat popular. I és que el passat mes de juny el jutge Juan Carlos Peinado va enviar a judici Begoña Gómez i va fixar com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i la compareixença quinzenal davant el jutjat. L'investiguen per delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis en el sector privat entre particulars, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
8: I l'excap de gabinet de Pedro Sánchez haurà de comparèixer a la comissió CEPI del Senat arran de la seva imputació.
9: El grup parlamentari popular traslladarà la comissió d'investigació del Senat qui va ser president de l'empresa pública de Correus, Juan Manuel Serrano, després de ser investigat en el cas Leire. El jutge Pedraz el va imputar divendres passat després d'un informe de la Unitat Central Operativa. Assenyalava la seva participació preeminent en la trama del cas presumptament per desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern.
8: I a Catalunya, un despreniment de pedres ha causat la mort d'una nina i ha deixat ferida una dona de 24 anys.
9: La llau de pedres s'ha després de les parets de les basses dels estrats de la Fontcalda, una zona de bany d'aigües interiors en el municipi de Tarragona. Hi han assistit els bombers de la Generalitat, l'helicòpter, el grup d'actuacions especials de muntanya i els metges del sistema d'emergències.
8: I a nit passada hi va haver una manifestació a Pamplona per rebutjar la darrera agressió sexual a una dona durant les festes de Sant Fermín.
9: Segons les investigacions, va ser el passat dia 9 de juliol. De moment ha estat detengut un home com a presumpte autor de l'agressió sexual va ser a la Vuelta del Castillo. L'Ajuntament de Pamplona ha fet una declaració institucional de condemna i rebuig.
8: I recordam també que aquest dilluns fa 29 anys de l'assassinat per part d'ETA de Miguel Ángel Blanco.
9: Avui es farà un acte en la seva memòria a Sant Sebastià organitzat per la Fundació que du el nom del regidor del PP d'Ermua. A Madrid també s'ha organitzat un acte d'homenatge amb la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i a Palma Cort s'ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.
8: A la crònica internacional, pendents de la nova espiral de tensió a la guerra de l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran s'han tornat a bombardejar amb atacs creuats i en aquests moments hi ha incertesa sobre l'estret d'Hormuz.
9: Aquesta matinada s'ha registrat una altra onada d'atacs contra desenes d'objectius en múltiples ubicacions en el territori iranià per part de l'exèrcit nord-americà, tot per debilitar la capacitat de Teheran. Mentrestant, els Estats Units han atacat 140 objectius i els iranians han respost llançant missils contra bases nord-americanes a gairebé tots els països del Golf i a Jordània.
7: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
8: Són les 8:42. Avui a l'informatiu matí parlant també de la maxofòbia. És la por o l'ansietat a la conducció i és més comuna d'allò que sembla. Fins i tot ja està catalogada, un trastorn que va lligat a l'aparició d'angoixa en el moment d'afrontar la conducció o l'estrès posttraumàtic a causa d'un accident de trànsit. Sol afectar conductors novells, però també persones que ja fa temps que no condueixen. Un 40% dels homes i un 60% de les dones la pateixen. Entre les causes, els experts apunten a l'elevat parc mòbil i a la densitat del trànsit a les Balears.
9: La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescola, Joana Ribas, confirma que molts centres de conducció a l'arxipèlag ofereixen classes específiques per a conductors en carnet que fa temps que no agafen el cotxe.
10: Palma és molt complicada, és una ciutat molt, molt complicada, perquè no només és que tinguem molt de cotxes, és que hi ha molt de cotxes de lloguer, que no saben a on van, que te canvien de direcció en qualsevol moment. Llavors, la circulació és molt, molt complicada aquí a les illes. Necessitem augmentar les vies que tenim han quedat tot soletes i la veritat és que ens complica deixar circular per Palma, segons aquí, ja a qualsevol hora, quasi, quasi.
9: Segons el psicòleg especialitzat en l'ansietat en la conducció, Nacho Calvo, alguns d'aquests conductors eviten les vies ràpides o certes carreteres de muntanya. La conducció, diu, es restringeix i es torna més lenta. A més, la tensió més elevada impedeix fer trajectes més llargs.
11: La causa d'aquest problema no és solo sufrir un accidente o una situació traumàtica al volante. La persona puede tener dificultades de diferentes tipos, que puede ser, por ejemplo, pues, sufrir unas circunstancias de mucho estrés en su vida y que luego en una circunstancia de conducción, con alguno de los factores mencionados anteriormente, pues aparece o se detona de una forma en la que la persona pues, tiene muchísima ansiedad y no entiende muy bien lo que le ocurre.
9: Els símptomes físics més generals són taquicàrdies, tremolors o marejos. De fet, alguns conductors que pateixen ansietat també expliquen que apareixen pensaments anticipatoris de catàstrofe, així com la possibilitat preconcebuda de generar un accident. Són Paula García i Marina Sobarats.
12: Sí que vaig tenir qualque ensurt en el principi. I bé, també dir que és una situació que fa vergonya, perquè sembla mentida que amb alguna cosa tan quotidiana pugui generar una resposta emocional tan gran.
13: El meu por més gran és el de no frenar. Clar, això era un problema i vaig apuntar-me a classes de por de conduir.
8: I d'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Per tant, comencen 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: Bon dia, Menorca. La platja de Sant Andrià continua tancada al bany a l'espera de les analítiques preses divendres passat. S'espera que el laboratori les entregui avui els seus resultats. Han d'indicar si hi ha o no contaminació a l'aigua després del vessament fecal que es va produir la nit de dijous passat. Tot d'una, han donat més detalls.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Entrem en matèria. Els laboratoris remetran avui els resultats de les analítiques d'aigua preses divendres passat a la platja de Sant Andrià. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després dels vessaments fecals detectats dijous a la nit i que han mantingut la platja tancada durant tot el cap de setmana. Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedeixin a l'aigua. L'Ajuntament insisteix a no tirar les tovalloletes al vàter que han estat la causa de l'avaria. Així ho explicava el regidor de Medi Ambient, Pere Fiol.
2: També m'agradaria fer una crida, ja que la gran part d'aquestes avaries es deuen a l'abocament de tovalloletes a les aigües de clavegram, que provoquen aquests embussos i aquestes falles de les bombes d'impuls, que per tant són un greu problema per totes aquestes estacions de bombeig.
0: Una avaria que es va originar arran de la fallada tant de la bomba principal com de la bomba de reserva d'aquesta instal·lació i que ja s'han arreglat.

0: tant a la seu del Consell d'Amor com a l'edifici de Sarroqueta a Ciutadella.
1: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
0: 8:48 minuts, que a mi m'agrada qüestió. Un dels plats icònics que no deixa de sortir als restaurants és la caldereta de llagosta, i això que els preus es continuen enfilant, arribant als 90 euros per persona. Els tres primers mesos de campanya, les tres confraries de l'illa han pescat al voltant de 10.500 quilos de llagosta. Una informació que ens amplia Blai Barber.
2: Ha passat de ser menjar d'aprofitament a un post omnipresent d'Instagram. És el recorregut que ha fet un plat protagonista de la gastronomia menorquina, la caldereta de llagosta. Un plat que s'ha convertit en un ritual obligatori cada estiu per la majoria de visitants a l'illa, que estan disposats a pagar al voltant de 90 euros per persona. Escoltam alguns turistes a Fornells.
3: Sí, perquè creiem que el preu és per a dos, però és d'una persona i és molt, molt, molt caro.
4: Una mica, però val la pena. Val la pena, ja que ets aquí, oi?
5: Un dia és un
4: dia. Un dia és un dia.
2: Però perd que la caldereta de llagosta s'ha convertit en una obsessió gastronòmica per alguns que arriben a Menorca, David de Coca, cuiner del restaurant Sa Llagosta, ho explica.
6: En 80-90 ja hi començava a haver, ja quan hi havia el mític restaurant Esplà, o hi va haver Can Bordó anteriorment, ja va venir John Wayne, el rei, vull dir, ja venia molta gent a provar aquest plat icònic. És el que dèiem, són plats tradicionals com si vas a Marsella i demanes una bullabesa.
2: El que està clar és que el millor moment per menjar una bona caldereta de llagosta és ara, aquests mesos. Si algú està preocupat per si la llagosta s'acabarà, les dades facilitades per les confraries de pescadors de Fornells, Maó i Ciutadella diuen que en els primers 3 mesos de la campanya de pesca mostren un volum de captures pràcticament similar als mateixos mesos de l'any passat. En concret, s'han pescat quasi 10.500 quilos de llagosta.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Gràcies, Blai Barber. La presència de paons assilvestrats se preocupa cada vegada més al sector agrari. Els pagesos denuncien que aquests animals ja s'han escampat per tota l'illa i que fan malbé els seus cultius. La setmana passada es va acabar la veda de la caça menor i anteriorment algunes finques havien sol·licitat autorització per mirar de reduir la presència d'aquests animals. Cristina Tomàs.
7: Denuncien que es mengen la producció, però també la llavor que han de guardar per a la pròxima sembra. Una situació que, diuen, posa en risc la continuïtat de moltes explotacions. Sentim un dels afectats, Pedro Pellicer, pagès de Rafal Nou.
8: Se menja la producció del lloc i no podem cuir ni la llavor. De què sembrar amb l'any que ve? Que és que ho han d'abandonar? Jo, la veritat, per lo que me queda de vida, no tinc ganes d'abandonar el camp.
7: Segons Pellicer, els primers exemplars van aparèixer fa anys, però ara assegura que la població s'ha disparat i està fora de control.
8: Almenys n'hi ha 500, perquè n'hi ha per tots els termes. De cada dia augmenten com les gallines. Una pavo real com una gallina, tant és d'anar a fer 6 com 10. I amb un any que passi això, te tinc que ser ben franc, no pot ser. Que han de partir a sembrar i després encara mos ho hem de menjar, com han fet en la xivada i el sementer. Vull dir, què van? Nosaltres els agafants estem nerviosos.
7: Davant d'aquesta situació, el sector reclama mesures urgents a l'administració. Demanen que es controli la població d'aquests animals abans que els danys puguin ser encara més importants.
8: Jo vull solucions. No vaig a llevar-los tots. Simplement vaig a reduir el volumen, que augmenta molt de veres. Me sembla que ha arribat el moment que hi ha d'haver un control, perquè si no arribarà el moment que, com que n'hi ha per tots els termes, que serà una isla de pavos reals. I que nosaltres que vivim del camp mos facin mal, mos destrossin tot. Això no hi ha dret.
0: Gràcies, Cristina Tomàs. Tram final per la cultura. La Fira del Llibre Menorquí aquest cap de setmana ha celebrat la seva segona edició, impulsada pel Consell, pretén donar visibilitat a la producció literària de Menorca o bé relacionada amb l'illa. S'han fet presentacions d'autors que escriuen tant en català com en castellà. De llibreries, divendres n'hi van participar dues i dissabte tan sols una. La resta eren expositors d'entitats com la Fundació Illa del Rei, el Consorci Militar de Menorca, l'Antrisca, Editorial Menorquina o Enciclopèdia de Menorca, entre d'altres. Sentim el director insular de Cultura, Jaume Reuré, Joana Torres, de la botiga de joguets Cana Juana, i Sergi Castells, autor de Los Siete Faros de Menorca.
9: Donar difusió en els autors que escriuen sobre Menorca que qualsevol història estigui vinculada a Menorca. A més, també tenim tota la participació d'entitats.
10: Les noves famílies
5: crec que es posa molt bé en valor tot el que és

0: La natura, tot el que és Menorca com a reserva de la biosfèrica.
1: Simplement una història LGTBI, vale, d'un noi menorquí que viu aquí amb la seva família, la seva vida normal i corrent, i apareix, arriba algú que ho trasbalsa tot.
2: Moment ara per a la música.
3: Dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can...
2: I és que es claustra eclosiona aquest dimecres. Els mexicans Molotov desembarquen a l'illa amb una gira que celebra 3 dècades de trajectòria. Abans d'endinsar-se en el gruix de l'estiu, es claustra vol consolidar un model que combina grans figures de la música estatal i internacional, també amb artistes emergents, talent balear, jazz, cinema i sessions de DJ, oferint així una programació pràcticament diària. Sentim la cap de comunicació, Anna Gornès.
4: La programació dels claustres s'allarga fins ben entrat al setembre i també podeu trobar els dilluns de Cinema a la Fresca, que inauguram aquest dilluns 13. Els dimarts són gratuïts, amb el programa de música al carrer de Maó. Els dijous, si bé no fem concert, sí que tenim la terrassa oberta. És un plan així més per conversar, però la nostra terrassa estarà a punt.
2: El director de Molotov, que continua sent sinònim d'energia, de contundència i una connexió única amb el públic, i la música es claustra, continuarà el 17 de juliol amb un altre dels caps de cartell, Mishima. Una programació que comptarà amb artistes com De Pedro, Maria Jaume i Pablo Pablo, però també Perico, Sambi Trio, Maria Rodés, Muchachito Bombo Infierno, Caral Laoz, Ginastà, Joel López, Dorian o Estrella Morente. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara parlam de cinema.

0: I escoltam aquesta mítica banda sonora de John Williams, la mítica de Jurassic Park, perquè hem conegut la mort del seu protagonista, l'actor Sam Neill, que tenia 78 anys.
1: L'intèrpret, nascut a Irlanda del Nord, però de nacionalitat neozelandesa, d'on era el seu pare, va participar en més de 150 sèries i pel·lícules al llarg de més de 50 anys de carrera. Va ser el paper del doctor Alan Grant el que el va catapultar a la fama. També, però, va participar en pel·lícules com La caza de l'Octubre Roig, El piano, més recentment, en la sèrie Peaky Blinders.
0: I avui també és moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural. Quan camines passarela amb aquest manejar d'aca... Perquè aquest mes de juliol comença ple de música i festa, ja ho veus.
1: Endimoniat arriba, ja sona de fons, tomeu penya, perquè la setmana de concerts comença ben prest. Amb ell serà aquest dimarts a la plaça de l'Església de Santa Margalida a partir de les 9:30, i és que les rebel·les són el seu hàbitat natural. La setmana passada era a Muro i aquesta a Santa Margalida. Ten coberta sa finestra per si un cas te peguen ganes. A més, el concert és solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tota la recaptació que es faci serà en benefici de l'associació. Recordem que Penya va passar fa anys i va superar un càncer. Això dimarts, mentre que dimecres, tots els dimecres, penseu que teniu nits de flamenc al Teatre Sants de Palma, i encara dimecres... Aquest que sentiu és Coti, que els primers 2000 va fer sostre a la llista d'èxits i d'arriba a es gremi. Aquesta va ser una d'elles, Antes que ver el sol, però també d'altres, com Nada d'esto fue un error, que va interpretar amb Paulina Rubió i Julieta Venegas, cançons que segur no faltaran a nit.

Ja sabeu que el Gremi té un lligam especial en la música argentina. Coties de Rosario i repassarà dimecres damunt l'escenari els seus majors èxits. Però si sou més de música brasilera, encara dimecres, però Pollença en aquest cas teniu una altra proposta i és aquesta.

Aquests joves, que sonen de fons, que són mallorquins, però que semblen del Brasil, ells són un souvenir d'estiu indispensable. Fanàtics, intèrprets de música brasilera, que coneixen i estimen i que la fan arribar al públic, Vau com Tudo, que sonen de fons, seran a la plaça Major a partir de les 9 de la nit. Parlaven de flamenc i de dijous hi ha Chichuelo, també apoyant-se al claustre de Sant Domingo a partir de les 9 amb els cicles Sons de nit, Juan Gómez, Chichuelo, guitarrista ortodox, i a Calvià, Camela, són els convidats a l'escenari principal de Jardí.

0: Hem arribat a les 9 del matí, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, en què, com vos hem comentat des de fa ja unes hores, des de primera hora del matí, hi ha incidències a les carreteres de Mallorca, en concret a l'autopista d'Inca, on un accident a l'alçada del polígon de Marratxí ha provocat un gran embòs a l'autopista d'Inca, com dèiem, en direcció a Palma. Aquest embòs comença en aquell lloc de l'accident, al polígon de Marratxí, i s'allarga fins a Consell. Per tant, són molts de quilòmetres els afectats i molt de cotxes que encara estan embossats en aquesta autopista d'Inca. Per tant, molta paciència si heu d'anar cap a Palma des d'aquest punt. I també avui vos avançam que els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies.
1: Un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Als experts ho vinculen directament amb el major consum d'una població que creix. També evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcobé, professor d'Economia Aplicada, UIB.
2: Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
0: I a Formentera es preveu que avui continuï la recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de l'illa.
1: Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aeris, també marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim, pentinaren la zona on dissabte al vespre es van rescatar una embarcació irregular a 14 milles del sud de Formentera, amb un total de 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons van explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mà amb la intenció d'arribar nedant a la costa.
0: I avui tornem a estar en risc extrem per incendi a la major part dels municipis de Mallorca i Menorca. Amb avís taronja per calor, a l'interior de Mallorca, a Magaluf, s'ha decretat un foc en una sisena planta d'un hotel.
1: Així és, hi ha obligat a mobilitzar efectius dels bombers d'Inca, també de Solla i de Palma. S'han desallotjat i confinat alguns clients. L'incendi s'ha donat finalment per extingit.
0: I tot això quan s'ha controlat el foc declarat ahir a les instal·lacions de Mac Insular a Llucmajor.
1: Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció.
0: I a Almeria s'eleven a 13 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos. També ascendeixen a 10 el nombre de desapareguts.
1: Entre aquest diumenge, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia l'han donat per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui mateix oficines d'atenció ciutadana i el president espanyol, Pedro Sánchez, visita la zona del sinistre.
0: I avui també vos explicam que les malalties, els trastorns mentals són una de les causes principals de baixes laborals a les illes. Ho ha dit la professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social, qui fa anys que ho investiga, Maria Dalmà Crespí, en una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí.
3: Quan millores l'atur, s'ha d'empujar també les baixes, perquè quan l'atur és alt, les persones perceben un risc de ser despedides si se donen de baixa, i en canvi, quan l'atur baixa, aquest risc, aquesta percepció disminueix, I també és més comú que les persones s'agafin una baixa quan la necessiten.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Joana Marató.
1: Bon dia, què tal? Com estàu? Són les 9 i 5 minuts i començam el dia en aquesta setmana que ve ben calorosa. Serà una setmana de molta de calor i aquí com ja sabeu que començam aquesta travessia, aquesta ruta a través d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi i si en els darrers dies hem parlat d'això, de calor, calor i més calor, aquesta setmana no serà massa diferent. Per avui tindrem cel amb intervals de núvols alts i presència de pols en suspensió que deixarà un ambient més blanquinós i una visibilitat una mica més reduïda. Les màximes baixen al sud-oest de les illes, però pugen al nord-oest, amb vent fluix a moderat de sud-oest. També l'arxipèlag. I atenció perquè els principals models meteorològics apunten a una possible onada de calor històrica, sí, una altra onada de calor. Es podrien superar els 40 graus a nivells de la mar durant diversos dies consecutius i registrar nits tòrrides amb mínimes de fins a 30 graus, una situació que, segons alguns escenaris, podria allargar-se, atenció també, dues setmanes. I si sou de camí a la feina, heu de saber que hi ha hagut un accident a l'autopista d'Inca que ha causat un gran embòs en hora de punta, un accident de trànsit que s'ha produït entre dos vehicles que ha provocat importants retencions durant el dematí d'aquest dilluns 13 de juliol a l'autopista d'Inca MA13. El sinistre s'ha produït als voltants de les 6:40 del dematí a l'alçada del quilòmetre 5 en sentit a Palma i passat els Caulls. Si anau en vehicle, per tant, molta precaució, anar molt en compte i també molta paciència perquè, evidentment, encara en aquestes hores sembla que l'embòs persisteix. Més enllà d'això, avui també vos contam que els ports de les Balears han mogut de 7 milions i mig de tones de mercaderies durant 2025, la xifra més alta de la història. Xisco Nadal, bon dia.
2: Bon dia, Joana. L'augment supera el 4% interanual i els experts ho vinculen amb el major consum d'una població que creix i també evidencia la dependència logística que tenen les Balears de l'exterior.
1: D'altra banda, Xisco, avui es reprèn també la recerca de dos migrants, dues persones desaparegudes, dissabte al sud de Formentera.
2: Així és, ahir els van cercar per mar i per aire sense èxit. Tres dels cinc ocupants de l'embarcació ja han estat localitzats en vida i, com dius, avui es reprenen aquestes tasques de recerca de dues persones en aigües de Formentera. Per tant, n'estarem molt pendents durant tot el dematí.
1: Òbviament, així serà, estarem molt pendents d'aquesta qüestió, però també hem de parlar d'altres assumptes, per exemple, d'incendis. Incendis aquí i també a la península Ibèrica. Maria Antònia Esquines, bon dia, què tal?
3: Molt bon dia, Joana. Així és, primer de tot hem de parlar de l'incendi a Llucmajor, que ja està controlat. Un incendi que es declarava a les instal·lacions de Mac Insular i en què els bombers han hagut de fer feina per torns per vigilar durant la nit i aconseguir l'extinció total de l'incendi.
1: L'acumulació de residus voluminosos sembla hauria complicat les tasques d'extinció, però no ha estat l'únic incendi. També se n'han produït altres, per exemple, a Xisco, a Calvià, a Magaluf.
2: Efectius dels parcs d'Inca i de Solla varen intervenir ahir en un incendi a un hotel de Magaluf, Calvià, que es va produir a la 6a planta. Per prevenció s'han desallotjat les plantes superiors de la 6a a la 12a i s'han confinat de la planta 5a per avall. Les habitacions de l'hotel no s'han vist afectades.
1: Això aquí, a les Balears, però també vos hem de parlar de la tragèdia a Almeria perquè hi ha novetats al voltant de l'incendi a Los Gallardos.
3: Sí, una dona ha mort a l'hospital per les ferides patides a l'incendi de Los Gallardos. Per tant, el balanç ara mateix s'eleva 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 desaparegudes. L'Infocat dona el foc per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees.
1: Respecte d'aquest incendi de Llucmajor, Mac Insular, Ivan Ata ens explica o ens informa que es varen donar suport amb mitjans terrestres no aeris i aquesta nit ha quedat una dotació allà precisament per anar controlant i extingint aquest incendi. Més enllà d'això, avui parlarem d'altres qüestions, en parlarem també a la nostra tertúlia d'actualitat, avui en José Luis Miró, Necane, Don Blas i també Juanan Torres, però també parlarem d'altres qüestions. Xisco.
2: Per exemple, de com fan feina alguns treballadors amb aquestes altes temperatures, com els picapedrers pateixen les conseqüències de la calor extrema i els sindicats reclamen més mesures de protecció quan l'avançament de la jornada continua per evitar morts per cops de calor, precisament d'aquestes i d'altres mesures en parlarem avui amb en Miguel Pardo, ell és secretari general de Comissions Obreres de Construcció i Serveis de Balears.
1: I ja que avui parlam de tanta calor, d'aquesta calor extrema, avui parlarem precisament d'altres qüestions d'envelliment saludable i també de les reivindicacions de les persones grans.
3: Per això hem convocat la nostra taula de sèniors per parlar de com va la recollida de firmes de la iniciativa legislativa popular que pretén aconseguir millores a les pensions i també coneixem en Benofre, un sènior molt actiu que té clar que l'esport és important per no rovellar-se.
1: Importantíssim, fer esport, estar actius, sempre vos afeim a saber en aquest programa, també mos ho aplicam una miqueta, així com podem, però bé, la qüestió...
2: Està molt bé que hagis especificat que mos ho aplicam una miqueta.
1: Una miqueta.
2: No fos cosa, sa gent se pensàs que som aquí
1: fem el que podem.
2: Que practiquem halterofília,
1: no,
2: quan no és
1: el
2: cas.
1: Fem el que podem, que també està
2: I qui
1: bé.
2: Fa el que pot no està obligat a més, també t'ho dic.
1: Bé, tenim frase del dia per avui, Xisco.
2: Així és de l'escriptora sud-africana Nadine Gordimer, morta tal dia com avui de 2014. Aquesta novel·la de literatura va escriure que un ésser humà verdaderament viu no pot romandre neutral.

0: Això és la frase del dia, però també tenim un de què parla tothom avui, no?
1: Així és, i avui tothom parla de la cantant Lola Índigo, que ha protagonitzat un dels moments més virals del cap de setmana, i tot per culpa d'una perruca. Mirau i escoltau.

0: Tot això va passar durant la seva actuació a la festa Brecht d'Eivissa. Mentre sonava el Bachatón de la L, l'artista ballava amb tanta energia que la perruca que duia va sortir disparada davant tot el públic. Lluny de quedar-se bloquejada o avergonyida, Lola Índigo va reaccionar amb molt d'humor i va recollir la perruca d'en terra, la va aixecar com si fos un trofeu i va continuar ballant entre els aplaudiments i les riaes dels assistents. Però la història no s'acaba aquí. La cantant mateixa va compartir el vídeo a les seves xarxes socials fent broma del moment i va escriure: a la fi he fet el meu Week Reveal, una expressió molt popular a internet per referir-se al moment en què algú confessa que du perruca. La reacció espontània i natural de Lola Índigo ha estat molt aplaudida pels seus seguidors, que han convertit aquest petit accident, aquest entrebanc, en un dels moments més comentats i compartits de les darreres hores. Primer de tot, què vos sembla la reacció de Lola Índigo? I clar, nosaltres que som gent d'haver de ser moltes hores en directe, que de vegades passen coses i has de reaccionar, no sé si haguéssiu reaccionat tan bé com ella. Maria Antònia, quina és tu que ets la més folclòrica de tot tres?
1: Jo m'ha encantat que hagués reaccionat així. Per aventura, molta gent ja ho sabia i se'n podia fer una idea. Simplement va riure en aquell moment i ja està. Però ella, per aquella gent que no ho sabia, en lloc d'estar nerviosa, de per aventura no voler mostrar la realitat de que du perruca, se va a veure supersegura i jo crec que la gent, igualment, per desgràcia, davant seva seguretat també tindrà a dir. Això és el que me fa ràbia. Molta gent li donarà suport i d'altres diran: mira, ho fa per, jo què sé, per ventura llevar-se aquest pes de damunt, de dir estar orgullosa de dur perruca. Ja veuràs, dona-li un parell de dies, perquè jo no hagués pogut reaccionar així.
0: Però
1: i m'ha encantat.
0: No és que dugui perruca perquè s'estigui quedant calva,
1: no,
0: sinó que hi ha moltes artistes que quan han de filmar, han de fer cine o han de fer concerts, clar, han de maltractar tantes cabells que si cada dia ets han d'escarpir i ets han de donar aquest volum, pot ser el seu cabell real, acabaria patint, i és més còmode d'una perruca, te la poses, te la pentinen i cada tant la pots anar renovant.
2: No és la un problema. La Beyoncé, la Melody, que duen aquesta...
0: No és un tema de pèrdua capilar, que podria ser que també, però en el cas d'anar Lola Índigo, he estat investigant una mica, i és un tema més de comoditat. De fer Nicole Kidman a Los Otros.
2: Sí,
0: sempre, n'amenava sempre a compte que tenien una col·lecció de perruques i que ella, una de les condicions que va posar, va ser no actuant sobre els seus cabells, perquè no volia que li passessin tanta vegada la planxa.
2: Clar. Molt bé.
0: La planxa és terrible.
2: És terrible, sí, crema moltes cabells, aneu molt alerta. A mi m'ha encantat la reacció que ha tingut, molt espontània, molt natural, però és veritat que te passa una cosa d'aquestes i moltes vegades, clar, entre vergonya, la gent per davant... Supos que...
0: També però quan més vegades te passa... millor s'ha reaccionat. Perquè jo ja
2: això ho dius per
0: jo
2: per
0: per
2: mi mateix,
0: perquè jo ja he hagut un parell de vegades en directe i vetres, la darrera, divendres passat,
2: divendres,
0: a una piscina en els 5 dies. Que...
2: Però vares caure, no sé si te vares fer mal, però vares caure molt bé.
0: És que ja tinc experiència.
2: Jo
0: ja sé que quan veig que el meu cos me falla, és a dir, que l'equilibri no és, jo ja faig com un bloquet i me tir cap a un costat per no fer-me mal.
2: Això
0: perquè
2: a vegades Nadal...
0: intentes salvar-te i és quan venen les lesions.
2: Ho compta perquè va caure en els 5 dies, per si voleu recuperar la
0: clar,
2: carta.
0: No fos cosa.
2: No fos cosa. I també un altre de les coses que te va passar els dies de cap d'any, no, que també van escapar. No, m'ho hem de comptar, perquè hem de donar compte,
0: o, per exemple,
2: gent.
0: Com em van convidar en el Club Tàper,
2: també,
0: també se me va...
2: És que així, t'han passat moltes,
0: el mòlo va passar per ull i vaig haver de repetir els pastís que havia cuinat per aquell... Que, per cert, aprofito per demanar disculpes en el Club Tàper i tota l'audiència, perquè jo desnivis vaig estar tots els programes dient tarta, i no se diu tarta, se diu pastís.
2: Els nivis...
0: A posteriori, ara m'ha anat bé poder corregir, poder fer aquesta esmena, però que nostra mare sempre havia
2: tot
0: dit tarta.
2: Els telespectadors t'accepten aquesta...
0: No, home, però la correcció és la correcció.
2: Venga.
0: I Pompeu Fabra i Mossèn Alcover varen dignificar una llengua per qualque cosa. Però tornant en això, caure és un art, i quan més caus o més coses d'aquestes te passen, més fàcil te reaccionar.
1: Jo ja estic curat. Reaccionar així de segura, però crec que m'hagués començat a xapar de riure o m'hagués avergonyit una de dues.
2: T'ha passat qualque cosa, no de caure, sinó qualque cosa en directe?
1: De moment no, però a mi passarà, n'estic segura. Hauré de també practicar aquestes sortides espontànies com en Xisco.
2: I res, després de les 11 ja sabeu que ampliarem aquesta notícia de que parla tothom, perquè efectivament m'ha fet molta curiositat, molta gràcia també, no?, aquesta reacció de Lola Índigo, que a més és un concert que va oferir a Eivissa, aquí a casa nostra. Així que després de les 11 en parlam, però ara toca començar aquest programa, ja sabeu que és dilluns 13 de juliol, així de carregada ve l'actualitat avui aquí a les Balears. Així que arrencam acompanyats d'Iker Hernández al control tècnic, també en Robert Mercè, en Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització tècnica i Yolanda Ruiz i també Vitòria Cerdà a la producció. Començant.

0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
1: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
2: I que fèieu amb les tortugues?
1: Menjar tortuga.
2: Estava bona, la tortuga.
1: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Maroto.
7: Deu i 5 minuts, segona hora de programa. En aquesta ruta de dilluns, dia 13 de juliol, ja sabeu que en aquesta hora sempre fem un cop d'ull al cel i també al temps. I ara mateix ja començam a tenir bastanta de calor a l'exterior de l'estudi i, com hem avançat a l'inici del programa, calor, calor i més calor per aquest dilluns. Avui tindrem el cel amb intervals de núvols alts i presència de pols en suspensió, que deixarà un ambient més blanquinós i una visibilitat una mica més reduïda. Les màximes baixaran al sud-oest de les illes i pujaran al nord-est amb vent fluix o moderat de component sud i sud-est. Xisco Nadal, molta calor per avui també, eh?
8: Així és, Joana, i atenció, perquè els principals models meteorològics apunten a una possible onada de calor històrica. Es podrien superar els 40 graus a nivell de la mar durant diversos dies consecutius i registrar nits tòrrides amb mínimes que podrien arribar als 30 graus. De fet, ja som immersos en una segona onada de calor d'aquest estiu, que va començar el passat 5 de juliol, recordem-ho, ahir ja vàrem tenir valors molt elevats. Llucmajor va arribar als 39 graus i Porreres als 38, en una jornada marcada per aquesta arribada d'una massa d'aire africà.
7: I aquesta situació de calor extrema també obliga a mirar amb molta atenció el risc d'incendis. Avui, de fet, parlarem de diversos focs que han marcat l'actualitat en les darreres hores. A les Balears, l'incendi de Màquin Solà a Llucmajor ja es troba controlat, però els bombers han hagut de fer feina per torns durant tot el vespre per mantenir vigilada la zona i aconseguir l'extinció definitiva d'aquest foc. L'acumulació de residus voluminosos ha complicat les tasques per a tots els bombers. També hi ha hagut un incendi a un hotel de Magalufa, Calvià, on els efectius dels parcs d'Inca i també de Solla varen haver d'intervenir després que el foc s'originàs a una sisena planta i per prevenció se varen haver de desallotjar les plantes superiors i es varen confinar els clients Xisco de les plantes inferiors.
8: I fora de les illes també estan ben pendents de l'incendi de Los Gallardos a Almeria, on una dona ha mort a l'hospital a conseqüència de les ferides que va patir. El balanç ja s'eleva a 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 persones desaparegudes. L'Infoca dona el foc per estabilitzat després d'haver cremat prop de 7.000 hectàrees.
7: 7.000 hectàrees, 10 persones encara ara desaparegudes. Ja ha activada aquesta recerca d'aquestes persones, però ja sabeu que també en aquesta hora del dematí fem una visita o obrim les finestres per sortir a l'estadió de l'estudi i veure com ens hem aixecat avui aquí a Ca Nostra. En aquest cas som a Menorca, a Mahó, al port de Mahó, Xisco, on hi ha calma absoluta, un sol que també deixa veure aquests núvols al fons i una mica fins i tot de venta, perquè veiem com les palmeres i fins i tot les branques d'altres arbres se moven una miqueta.
8: Una mica, les palmeres sempre ens indiquen l'estat del vent, no n'hi ha gaire, però sí que és cert que veiem com aquestes fulles se remenen una micona, però si miram la mà tampoc és que hi hagi gaire moviment. Jo ara mateix seria en esport de Mahó,
7: Fent
8: un vermutet.
7: Un vermutet.
8: I comentant l'actualitat, òbviament.
7: A sombra, supòs.
8: Sempre.
7: A sombra. Bé, i de Mahó, d'Esport de Mahó, a Menorca, mos cap bussam. Fem un cafico, que sempre mos agrada, ja ho saps. Peixets petits, però que tornen a visitar-mos en aquesta hora del dematí i que no només mos relaxen, sinó que també mos refresquen, eh? Xisco.
8: Sí, és una cosa totalment aleatòria, si m'apures, i és sugestió absoluta. És com quan ens hi vam parlant la ximenea a la pantalla de la televisió, però és cert que aquestes imatges del fons submarí del Toro, aquell dia, mos donen una mica d'aire, o una mica de frescor.
7: Avui no tenim a Marta per dir-nos quins peixos són els que han passat.
8: De tota manera, tampoc n'hi ha tants que hagin vingut a visitar-nos.

0: Joana Marató, de fons, clar, estan allà a lloure. M'agradaria que aquests peixos, per favor, tites, tites, tites, com si fossin gallines, que venguin al primer plano i que mos saludin.
1: Idò, aquesta és la sortida que hem fet avui a l'exterior de l'estudi. Hem visitat Mahó, a Menorca, i hem visitat el Toro en aquesta càmera subaquàtica, però ja que parlam de calor, d'aquestes altes temperatures de l'estiu, vos hem de dir que no només afecten d'una manera lleugera, sinó ben al contrari. Hi ha sectors com la construcció que pateixen més les conseqüències d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calorada. Els sindicats, de fet, reclamen més mesures de protecció, entre les quals s'inclou, per exemple, avançar la jornada contínua el mes de juny per evitar morts per cops de calor, Xisco.
0: Així és, els treballadors denuncien l'incompliment dels seus drets com la possibilitat d'avançar els seus horaris o establir-ne una jornada intensiva i així evitar aquesta exposició al sol. Altres mesures que s'han inclòs són l'obligació de les empreses de facilitar aigua freda als seus treballadors, ombra electrodomèstics per conservar en bon estat els aliments i crema solar. Tenim avui amb nosaltres en Miguel Pardo, ell és secretari de Comissions Obreres de Construcció i Serveis Balears, precisament per parlar d'aquesta qüestió. Miguel, bon dia, com estàs?
2: Hola, buenos días.
0: Encantat de saludar-te. I clar, creus que les mesures establertes pel govern són suficients per combatre les altes temperatures o vosaltres des de Comissions Obreres n'implementaríeu d'altres?
2: Y bueno, la verdad es que no son suficientes. Nosotros pedimos desde aquí de que el govern intervenga, que el govern intervenga, haga una ley o haga algo, porque cada vez hace más calor, los trabajadores están menos protegidos.
1: Heu repartit, no?, aquests tríptids d'alguna manera per mostrar que és allò que demanau: davant del sol, ombra, aigua freda, jornada reduïda, però que més demanau, perquè se poden fer més coses, no?, per intentar ajudar a pal·liar la situació per a aquestes persones que ara ho comentaven, no, Miguel? La gent que fa feina de fora ho passa verdaderament malament.
2: Sí, por ejemplo, esto es una campaña estatal que se está dando en toda España, es decir, de la Federación Hábitat de Comisiones, es decir, desde Baleares. Sí que es verdad que nos tomamos muy en serio lo que está pasando, es decir, ¿por qué? Porque estamos intentando con empresas llegar a acuerdos, ¿no?, de poner protección, más protección. Por ejemplo, como en basuras, la pulsera... Bueno, es un reloj corporal donde cuando llega a 27 grados empieza a pitar. Es verdad que es ahora mismo hemos llegado a un acuerdo con FCC Medio Ambiente, Lunsa FCC, y lo estamos probando y parece ser, ha pitado tres veces a tres trabajadores y automáticamente se lo llevan a la mutua para hacerles una revisión para ver. De los tres ha habido una chica que llegó con el de este de calor, ¿no? Uh-huh. Con el
1: clar, golpe són, de calor. Són rellotges intel·ligents, entenc, no?, que d'alguna manera avisen de la temperatura corporal de les persones, dels treballadors en aquest cas, i que d'alguna manera allò que pot fer és prevenir que hi hagi un cop de calor, no?
2: Sí, se están probando, sobretot hemos llegado a un acuerdo, lo he dicho antes, con FCC, y en basura por las mañanas los trabajadores de basura voluntariamente se las ponen y se está haciendo a ver si es un buen de esto, ¿no? En estos momentos parece que sí, de que van pitando cuando es verdad que es corporal, ¿no? Si metes la pulsera o el reloj, lo metes en al sol o lo metes a tal, no pita. Pita cuando es corporal, cuando lo llevas puesto, si llega a 27 grados, pita. Y automáticamente hay que llamar al encargado. Hay aquí un protocolo de cómo se tiene que hacer.
0: Clar, que dèiem queixant que l'estiu és més de pinyol vermell que l'anterior, ja ha arribat un moment que, ho dèiem ara, aquesta segona onada de calor arribarà a temperatures que podrien fregar els 40 graus, 41. Clar, fer feina amb aquest soler és impossible. Les empreses o nosaltres com a societat haurien també d'adaptar-nos a certs horaris flexibles, és a dir, que en lloc de començar a les 7 i haver de fer les hores fortes de calor, podria ser millor començar a les 6, aturar a les 12 i després a partir de les 6 tornar-s'hi a fins a les 9 i fer com aquest horari xapat per mirada al manco a les hores centrals de calor, que la gent no hagi de patir les conseqüències d'una insolació.
2: Hay que buscar una solución. Yo creo que la solución llega por sentarse el gobierno, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos y la parte del gobierno. Sabemos, por ejemplo, en construcción, la única protección que tienen es el cubrenucas, que el gobierno dio 150, no hace poco, pero que la Fundación Laboral de la Construcción está repartiendo, pero no es suficiente. Es decir, trabajar a 39, 40 grados, hay que buscarle una solución porque, por desgracia, caerán.
1: És que, a més, hem d'afegir, ara ho veiem en imatges, no? Les persones que van fent en construcció, per una qüestió de riscos laborals, han de dur unes sabates molt feixugues, han de dur calçons llargs, han de dur un guardapit reflectant... clar, són moltes coses que afegeixen calor a la calor, no?, també.
2: És molt complicat. Nosotros lo estamos anunciando el otro día en una reunión, lo dijimos, que o se pone solución o se monta una mesa de verdad y se reduce la jornada o se buscan soluciones o si no, cuando pase algo, cuando pasen las desgracias, luego diremos que bueno, ¿no? Lo vemos día a día, es decir, nos cuesta caminar a los que vamos por la calle, imagínate a los que están en una obra levantando peso y moviéndose, ¿no?
0: Clar, i parlàveu, hem de trobar una solució, però per on passaria aquesta solució? Perquè clar, la feina, malauradament, jo m'imagino que també la patronal deu dir, la feina s'ha de fer. No sé si una reducció de jornada implicaria que també s'haguessin d'allargar, en certa manera,
1: les
0: obres, si haurien de començar a fer feina de vespre i descansar de dia. No sé si és una solució que se contempli, perquè, per exemple, quan s'han de fer carreteres, sí que quan s'ha d'asfaltar segons autopistes, autovies, per no mirar d'entorpir el que seria el trànsit, no sé si potser com a societat haurien d'entendre aquest paradigma que en sol ja no poden fer feina.
2: Nosotros entendemos en construcción que se podía empezar antes, pero aquí como los ayuntamientos tienen la desta de ruidos, tienen...
1: Claro. Es que també aquesta és altra, clar.
2: Xoca.
0: Clar, se podria començar abans si fos com un acord global, no?
2: Sí.
0: Que hagués administració local, administració autonòmica, patronal, treballadors, que s'entengués que a partir del mes de maig fins al mes de començament d'octubre que els obrers poguessin començar les 5 de matí i que les 5 de matí ja se pogués fer renou, perquè el renou no mata, però sé que lo sí.
2: Ahí está. Es decir, esa es lo que pensamos, ¿no? Que el gobierno se tiene que montar una mesa con el gobierno, empresas, los propios ayuntamientos, porque al final, si no se pone solución, empezará a caer gente.
1: Porque... hem parlat del sector de la construcció, que són segurament els més afectats, també personal de neteja de carrers o de FEMS, etcètera, etcètera. Quins altres treballadors ho passen tan malament? Amb qui hem de pensar també que passa aquesta calorada? Perquè per ventura no mos venen a nascar totes les professions que estan afectades, no? Jo ara penso també la gent que fa feina així vius de platja, que per ventura fan de cambrers, no sé si fins i tot socorristes, que tot i que estan una mica ombra també passen moltes hores en el sol i també a la calor.
2: Los que limpian las playas, los vigilantes, los auxiliares, los camareros, como dices tú, hay muchas profesiones que se tendría que regular, ¿no? O se tendrían estas profesiones, se tendrían que hacer protocolos, se tendrían que hacer protocolos para que, por lo menos para intentar suavizar estas calores, ¿no? Es decir, el tema de las pulseras, el tema, por ejemplo, de los en construcción de los tapanucas. Al final, pues no solucionan el problema, porque no solucionan el problema, pero sí que por lo menos se intenta hacer algo, aunque, bueno, volvemos a hacer un llamamiento para que los ayuntamientos y el gobierno se siente de verdad, porque ya lo digo, ¿no? Los golpes de calor te das cuenta cuando ya te han dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de la chica que comentaba, cuando le tocó, sonó la de esta, lo llevaron a la mutua y la mutua dijo que ya estaba empezando el de este de calor, ¿no?
0: Clar, i parlar que una cosa és el sector públic i l'altra és el sector privat. No només és fer la normativa, no només és fer aquesta taula negociadora de la qual mos parlava ara mateix en Miguel Pardo, secretari general de Comissions Obreres de Construcció i Serveis de les Illes, sinó també que aquest protocol s'apliquin. Perquè clar, també hi ha vegades que, ho dèiem, hi ha obres que s'han de fer en un temps determinat i per la pressió de la feina, per allò que sigui, s'acaba fent en condicions que de vegades no són les òptimes.
2: És així, és a dir, no és... Es lo que decía, ¿no? Construcciones, porque, pero hay otros servicios fuera, por ejemplo, los de basura, el protocolo que se ha hecho de la estatal se ha hecho para todos los sectores, es decir, para todos los sectores como los auxiliares, los vigilantes, la gente que está fuera, ¿no? Es decir, aquí se dice sombra, agua fría y jornada reducida, es el eslogan de esta campaña que, bueno, estamos vigilando, porque cuando vemos alguna irregularidad, pues la llevamos a inspección de trabajo, ¿no? Cuando vemos que una empresa no cumple con los protocolos, pues lo denunciamos.
1: Dèiem que heu fet aquesta campanya a nivell nacional per d'alguna manera alertar a tots els treballadors i treballadores davant del sol, sombra, aigua i també jornada reduïda. A dins també altres consells. Te demanaré ja per acabar, Miguel, que mos diguis això, uns consells a la gent que faci feina en el carrer, que consideres que han de saber, i també un poc, també, segons aquí posau, no?, que si l'empresa on fan feina no compleix amb aquestes normes, una miqueta també els consells que els donau per poder-ho denunciar, no?
2: Sí, es decir, a ver, aquí, por ejemplo, cuando haya alerta naranja, ¿trabajo como siempre? No. Es decir, si hay alerta naranja, pues hay que parar, hay que beber agua y hay que ponerse debajo de la fresca. Por ejemplo, aquí... Te pongo un ejemplo, no los que barren en la calle, ¿no? Uh-huh. ¿Me pueden obligar a descansar al sol? No.
1: Han de conèixer també els drets, no? Sí. Més enllà de que poden fer per preservar la nostra integritat i la nostra salut, han de saber quins són els nostres drets.
2: ¿Qué hacer? Exigir que esta medida se tenga prevista. Es decir, que cuando haya la de esta, ¿me pueden obligar a descansar? Pues no te pueden obligar. Si estamos en alerta naranja... Pues hay que descansar.
1: I, important, no va d'esperar en el descans per poder beure aigua, també.
2: Ahí está. Es decir, es verdad que muchas empresas, ya tienen previsto en sitios bidones de agua, sobre todo en basura. Hay algunas empresas que, no todas, pero sí que hay algunas empresas que tienen bidones de agua en las naves o en los sitios, ¿no?
0: Y también cualquier galera. Perquè, clar, si fas feina tot el dia i has de dur dinar o has de dur... Si l'aigua és una mica fresca, també ajuda. Tot i que no s'ha de veure gelada, perquè llavors, quan aquest canvi de temperatura, també va ser un problema. Però sí, aigua fresca per mirar de passar l'estiu.
1: No, i que també, no? L'empresa ha de facilitar als treballadors el material, no? Els EPIs, allò que se diu EPIs. Tant el casc, aquests
2: cobrenuques,
1: també, no sé si les ulleres de sol, també cadascú ha de dur les seves, però bé, que en qualsevol cas l'empresa també ha de facilitar algunes d'aquestes mesures en els treballadors. Miguel, moltíssimes gràcies, esperem que no hi hagi ningú que pateixi cap cop de calor. Estarem ben a la White, d'aquests drets i també d'aquesta salut de tota aquesta gent que fa feina en el sol i que ho passa tan malament.
2: Gràcies, i des de la Federació Comissions Habitat estarem pendents de de todos esos protocolos que, para que se cumplan, y si no, pues tendremos que ir a inspección de trabajo.
1: I seguir reivindicant també, no?, aquest canvi de paradigma, o d'en Xisco, per ventura canviar aquestes hores centrals del dia, xapar la jornada laboral d'aquestes persones que fan feina en el sol, per fer feina per ventura a partir de les 6 del matí, acabar a les 12 i per ventura tornar-s'hi a posar sobre baixa quan el sol ja no pica tant. En qualsevol cas, estarem molt pendents perquè, com dèiem, ve molt de calor, venen dies complicats i no se pot jugar en la vida dels treballadors. Però, Xisco, continuem amb més coses i hem d'explicar ara que continua la recerca de dos migrants que varen desaparèixer dissabte passat cap vespre. El Servei Marítim va rescatar una embarcació irregular amb 10 migrants de dins que se trobava a 14 milles al sud de Formentera.
0: 5 persones es varen llançar a la mà la intenció de poder arribar nedant a la costa. Allò que sabem és que 3 varen ser rescatats dissabte. La Guàrdia Civil investiga les causes que podrien haver duit en aquest abandonament de l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica. 551 persones han arribat durant la setmana a la costa balear, superant el nombre d'arribades de tot el mes de juliol de l'any passat. Des de principi d'any, 3.169 han estat les persones que han arribat a Can Ostre.
1: I també vols explicar que, segons les darreres dades oferides per la Conselleria de Família, Balears acull ja 825 infants i adolescents tutelats, també una xifra rècord que supera per primera vegada el llindar dels 800. Fins ara eren 600 les persones, els adolescents que podien atendre, i ara ja s'ha arribat en aquesta xifra de 825. També vols contar que un home de 32 anys va resultar ferit greu ahir després de ser apunyalat al coll pel seu company de pis a Capdepera. Els fets varen tenir lloc al migdia mentre la víctima dormia i va haver de ser evacuada en helicòpter del 061 fins a l'Hospital de Sant Espases.
0: Segons les primeres informacions, el presumpte agressor, un home de 35 anys i del mateix origen que la víctima, hauria fugit després d'aquest atac. La policia local i la Guàrdia Civil varen obrir una investigació per localitzar-lo i la víctima va acudir primer al PAC de Capdepera, acompanyada per un amic, i des d'allà es va activar el dispositiu d'emergències.
1: Són les 10:26 minuts, fem una petita aturada, una petita pausa i tot una tornem a més temes aquí al dia.
3: IB3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que teva o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: I 28 minuts, seguim en ruta, seguim en directe, seguim aquí al dia i avui volem posar sobre la taula, damunt la taula, una qüestió que afecta també milers de persones aquí a la nostra comunitat, a Xisco, les pensions i la qualitat de vida de la gent gran.
0: i més en plena recta final de recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular per dignificar la vida dels majors de les Balears. Els impulsors esperen poder presentar ben aviat uns primers resultats provisionals. Ara ja comentarem una iniciativa que reclama pensions més justes, mesures contra la pèrdua de poder adquisitiu i una major protecció per a les persones jubilades. I tot això coincideix amb un altre debat obert, la jubilació flexible i el paper que han de jugar les persones majors en el mercat laboral, això sí, sense oblidar la necessitat de donar oportunitats a les generacions més joves.
1: Idò, per parlar-ne de tot plegat, avui hem convidat a passar per als nostres estudis en Pep Juárez, de la plataforma de jubilats, i també en Maribel Alcázar, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma. Benvinguts a tots dos, com esteu?
8: Molt bé, moltes gràcies.
6: En calor, però
1: en calor,
6: molt bé.
1: També, aquí, molta de calor. Aquí estem fresquets, com a mínim aquí tenim un refugi climàtic a Ivetra Ràdio. Bé, començar amb aquesta taula de majors demanant-vos per la recollida de signatures, no? Heu vengut un parell de vegades a parlar-ne d'aquesta iniciativa legislativa popular. Acaba dia 17, però volen saber, molt volem avançar una mica, les sensacions que teniu, si estàu contents, si heu superat les expectatives inicials. Contau-vos.
8: Bé, si vols ho conto.
6: Sí, sí.
8: Sí, bueno, ja podem dir que hem assolit l'objectiu, és a dir, i ho podem dir perquè el dia 1 vàrem tenir una reunió de treball en la qual ja juntàrem les fulles que fins a aquell moment havien arribat de plenes. Només de Mallorca ja teníem de bon tros l'objectiu de les 7.500 ben superades. Per tant,
1: que bé, no?
8: Junt amb les notícies que tenim dels nostres companys i companyes d'Eivissa i de Menorca i de tota la llauca
6: de fulles... I el que continua arribant.
8: Que continua arribant fins dia 17, la veritat, és a dir, podem afirmar amb la cautela de que no podem dir xifres concretes, però hem superat i de molt l'objectiu.
6: Més del doble. Jo crec que això sí que ho podem dir.
8: Ho podem dir, més del doble.
1: Bé, sí, quan sigui, contents, perquè...
6: Encara que mos descomptessin...
1: No, i encara hi ha temps, vull dir que avui és dia 13, fins i tot tothom que no hagi firmat, per favor, que s'apunti a firmar.
8: En 4 dies se poden recollir moltes de firmes.
1: Sí, és que tu has firmat?
0: Sí, ja vaig firmar. Vaig firmar el primer dia...
1: Perquè
0: m'ho varen dur. Varen firmar tu, jo, Anna Marta... Tot el dia va signar, perquè evidentment tu i jo ja...
1: Molt interessa.
0: És que tu ja estem a 2 dies de la jubilació.
1: Estem a 2 dies de la jubilació.
0: I tota la feina que està fent... Juárez i la Maribel anirà a favor nostre, perquè a tu i a mi mos queden 2 anys sí. per poder demanar la jubilació.
1: Per favor, 2 anys.
0: Fai no faig.
8: Nosaltres també van, perdona, nosaltres també varen tenir 20 anys, i quan teníem 20 anys semblava que tot això de la jubilació
0: ens quedava lluny, però jo ja la veig de cada vegada, jo la veig de cada vegada més a prop i ja la desig de cada vegada més. És a dir, jo ja fris d'arribar a 65 en bon estat de salut i poder tenir una jubilació activa, com sa que veig arreu arreu.
1: 67,
0: tens raó.
1: Ara ja han de canviar.
0: 67,
8: sí. Per desgràcia, 67. Però haurien de fer tot el possible perquè això baixés a 65, camí del 60, perquè si no, en la nostra joventut se veurà cada vegada més dificultats per tenir una feina digna, que tot això va relacionat.
6: Una cosa que sí que volia dir és que l'èxit de la campanya jo crec que l'hem de reconèixer a un important equip de treball. Vull dir, per molt que la cara visible hàgim estat sobretot en Pep i jo, la realitat és que hi havia 75 fedataris i fedatàries escampats de per tot, de per les illes, les altres illes i a Mallorca, i altres col·laboradors complementaris, vull dir, no només han estat els fedataris, sinó la gent que ha treballat juntament en cada fedatari. Per tant, ha estat una recollida. A més, una campanya, l'altre dia ho dèiem amb en Pep, que el cost ha estat mínim, ha estat... O sigui, tot això... Imagineu si haguessin tingut recursos econòmics per fer una campanya publicitària o qualque cosa d'aquest tipus. No ha estat així. Ha estat el boca a boca, bàsicament. Les tauletes que hem pogut muntar...
0: És que, Maribel, no només tenir les tècniques antigues de boca a boca sobre el terreny, que la gent ho vegi. Jo és que me'n record que mos han trobat un parell de pits, per exemple, al mercat de Pere Garau, que era el meu barri, allà en la paradeta muntada, replegant firmes. Això també vos ha permès aquest boca a orella, aquest boca a boca, vos ha permès que molta de gent vos pogués explicar les seves inquietuds. Més enllà d'aquesta iniciativa legislativa popular, aquesta ILP, que vos demanava la gent? Què vos deia? Ja qui som, podríeu demanar que quines són les inquietuds dels nostres jubilats?
8: Bueno, sobretot que la primera opinió era que el que nosaltres els explicaven arribava a la seva vida. Mm-hmm. És a dir, és el primer que has de fer.
9: O sigui, tothom tenia un conegut,
8: qualsevol
9: un amic,
8: cosa que tu vulguis posar com a campanya o com a explicació, intervenció pública, ha de parlar de coses que tinguin que veure en la vida quotidiana. Perquè si no, parles d'estratosfera, per molts de principis i per moltes frases guapes que tu puguis dir, si no els arriba a seu tal, i per tant, aquesta, com és una... Ens trobàvem molta de gent que pel fet de ser autònom, per fet d'haver estat... Bé, estat una pensió de viudedat, per fet de no haver cotitzat el suficient, per fet d'haver estat acomiadat als 50 anys i no haver trobat feina... És a dir, moltíssima de gent estava directament afectada, perquè estem parlant d'un col·lectiu de 94.000 persones a Balears, que després de fer tota la depuració de possibles ingressos que puguin tenir i no tenir, rigorosament estem parlant de 94.000 persones que sí o sí han de menester aquest complement que nosaltres plantegem en la ILP.
0: Per tot, veus, vosaltres, una cosa és ser jubilat a Balears, no a Maribel, sí, i una altra cosa és ser jubilat a la resta de les... No és el mateix estar jubilat en sa mateixa pensió a Badajoz, no, o estar jubilat en sa mateixa pensió, jo què sé, a Almeria, que està jubilat amb aquesta pensió a Mallorca, Eivissa, Menorca o Formentera.
9: No, en el món rural, per exemple, pues, la gent té altres complements i d'alguna forma la vida és més assequible. En situacions com les nostres, una persona que cobra, si és que, d'igual, si és que tenim gent vivint en caravanes i està cobrant 1.500 euros, vull dir, a una persona amb un salari normal, si no té ja un habitatge propi que no hagi d'estar pagant ni lloguer ni res, ho té molt difícil. Quantes parelles dirien, no, és que si mos divorciéssim un de nosaltres hauria de votar d'aquí, perquè és impossible quedar, o tots dos mon haurien d'anar a una altra banda, perquè aquí no podríem viure si no és perquè comparteixen algunes coses. També hi havia gent, l'ho dic perquè alguns comentaris de, ah, si no cobren més és perquè no han cotitzat. L'altre dia, precisament, que mos duien un paquet de signatures, un col·laborador mos comentava una mica el seu cas de quan se va jubilar i va anar a la Seguretat Social, se va trobar que durant més de 7 anys Dragados i Construcciones no havia cotitzat. I no se ho podien imaginar. Vull dir, és que mos trobem també amb un col·lectiu que en molt de casos no és que no hagin volgut, és que hi ha hagut molt de mangarrufeo en el món de les empreses. I estava al·lucinant que una gran empresa, pues bueno, aquestes coses, d'anècdotes d'aquestes mos han contat moltes. Moltes, també i sobretot vegades, les dones.
0: També de vegades tantes les importàncies de pagar impostos quan arriba el moment de calcular la teva pensió. Ho dic perquè pot ser que hi hagi mangarrufes, però també hi ha gent que en motu propio ha decidit no cotitzar el que tocava perquè s'estimava més cobrar bé, que això ha estat una realitat en aquest país durant molt de temps, i malauradament no s'ha pensat en quan arribes a aquest moment de la jubilació.
9: I fomentada per segon què, perquè que cobrava en bé era perquè hi havia un empresari disposat a pagar en bé.
0: Jo ara no cercava culpables, només descrivia...
9: No, ho dic per tu, rei meu.
0: Només descrivia una radiografia, sí, que és cert que molta de gent, quan ha arribat en el final de la seva vida laboral útil, s'ha anat amut, que la pensió que li quedava era irrisòria i que fer feina amb això també era complicat. Això per una banda, i per una altra, aquest nou corrent, que de vegades n'hem parlat amb en Pep Juárez, que és aquesta obsessió que tenen molts de creadors de contingut que venen criptomonedes, de criticar jubilats, com si fossin el gran problema que tenim, quan en realitat els jubilats han fet la seva feina i ara se suposa que haurien de replegar els seus fruits.
8: Mm. Bueno, una de les coses que hem experimentat amb aquesta campanya és que ens ha donat l'oportunitat de xerrar amb col·lectius de joves. Per exemple, jo me'n record que em van anar a fer a la UIP una xerrada que a més era matèria curricular. Uh-huh. O sigui, i va ser preciós, perquè en el final no només no van anar a adoptar una actitud passiva, és a dir, mira que m'ho va dir part de la signatura ni no tal, sinó que en el final tots i totes els joves que vivien allà se van endur firmes, plec de firmes per replegar-ne. És a dir, és que és fals.
1: Varen entendre el missatge.
8: Exacte. O sigui, ens estan intentant posar una barrera intergeneracional, pràcticament culpant de les desgràcies de l'últim al penúltim, és a dir, però això és un clàssic. Això és per la mateixa raó que aquesta gent té molt d'interès que, demonitzant els immigrants, pugui la gent treballadora suportar i no mirar cap a dalt, que realment és el que està creant el problema.
1: Bueno, mira, i ara que, Pep, disculpa, que parlàvem fa una estona de sa calor, de feines complicades, no?, de superar i de passar durant els mesos d'estiu, en Gisco, d'això de sa jubilació en el 65, de, que no, que ja han de pensar en el 67, i tu deies allò de per ventura hauríem d'avançar algunes sí, sí, jubilacions. Sí, sí. Imagina que per aquesta gent que fa feina en aquestes condicions ha de ser importantíssim no fer feina fins a 67 anys.
8: No, no, és que l'edat legal de jubilació és, hem d'aconseguir que se baixi. O sigui, en contrari a com està succeint, per què? Perquè tothom pugui jubilar-se, si és possible, el més jove. Perquè, clar, n'hi ha col·lectius, com per exemple les cambreres de pis, com per exemple la gent de la construcció, com per exemple la gent del camp.
9: Transportistes.
8: O sigui, és que arriben als 60 i estem absolutament ja en una situació que realment és... O sigui, no és una qüestió només de donar feina als joves, que també... És que és una qüestió de que, segons quin tipus de professions, en realitat, o sigui, a 67 anys, no esperis que un senyor en un autobús de passatgers tingui les mateixes reflexes que una persona de 40.
0: Llavors, es mateix mercat foragit en aquests treballadors majors, perquè en 60 anys, si te quedes fora feina, és complicadíssim tornar-te a inserir en el mercat laboral, i tens una persona que durant 7 anys ha de peregrinar per el desert a l'espera que li arribi a l'edat de jubilació. Això també s'hauria de tenir en compte.
9: Jo voldria dir dues coses. Una, en molt de casos, aquestes jubilacions que estan per baix, darrerament, també són producte de que el còmput per treure la pensió s'ha allargat, el qual és una rebaixada de pensió. Vull dir, sí, si abans sí, sí. eren 15 anys, se passa a 25, se passa a 35, i cada vegada que tu vas més cap a baix, lògicament, el sou era més petit i la pensió te sortirà més petita. Per tant, aquí hi ha un greuge comparatiu, fins i tot en edats a l'hora de jubilar-se.
8: Sí, és una per gran un retallada.
9: És una retallada encoberta, disfressada d'una altra manera. Això per un costat. I en segon costat, com a reflexió. Vull dir, si tu li estàs dient als joves que no arribaran a tenir pensió, els estàs dient treballeu en negre. I aquest és un missatge que la responsabilitat la té qui el promou. I la promoció està venint de vegades fins i tot de sectors semioficials i oficials, de la gran patronal i tal, i s'ha convertit en convencen els joves que no tindran pensió perquè és la millor manera de que renunciïn a tenir... O sigui, no vegin la utilitat de les cotitzacions. Això és un tratge que els estan fent els joves, però que està promogut perquè està promogut, que jo crec que és important, i després, per el que estàu dient, me pareix importantíssim. Vull dir, jo tinc, per exemple, el meu germà, que ja té 67, i que és farmacèutic i analista, i diu, bé, a mi fer anàlisis clínics és la meva passió i no me vull jubilar. I està...
0: És que també hi ha feines i feines.
9: Clar, però també tenc el meu home transportista que és que ja la columna, el no sé què, el no sé quantos, carregar i o sigui, que és impossible. Per tant, això de per tothom fins a una edat, i si hi ha una persona d'edat, no hi ha un jove, eh? O sigui, els puestos de feina són els que són, i si tu poses a una persona determinada, no poses a una altra. El tema de la formació l'haurien de plantejar abans de que s'arribi en aquestes condicions.
0: I sobretot entendre que és experiència, és utilitat. Ho dic perquè també, una vegada més, hi ha el mercat asiàtic, que sí que valora molt l'experiència dels seus majors. En canvi, sembla que darrerament, o almenys els inputs que a mi m'arriben, sobretot per lo que m'atrop per xarxes, que m'ha deixat escarrufat, és que la major... és un problema. D'entrada, des d'aquesta obsessió per semblar joves, que això també és una altra indústria que ja en podríem parlar un altre dia, és aquest culte a la joventut, com si fer-se gran no fos un objectiu, perquè no arribar a vell significa que tan mort perquè a mi, per tant, a mi m'agradaria arribar a vell, perquè sí, vol dir que hauré complert els anys que me toquen.
8: En lloc de respectar la gent gran, cuidar-la i tenir, diguéssim, el reconeixement de lo que suposa la riquesa en quant a la transmissió de valors, etc., s'entra en qüestions com l'edadisme i coses d'aquestes que realment només corresponen a un món deshumanitzat que l'individualisme i el benefici privat en funció de la pèrdua pública se pot explicar. Per tant, tot està molt interrelacionat.
9: I a la Xina se jubilen en els 60, eh? O sigui, en els 60 anys estan jubilats. En aquest moment hi ha fins i tot gent aquí que està jubilada, que ha vingut perquè la seva filla estava aquí i tal, que els hem conegut fins i tot allà, perquè en els 60 anys se jubilen, no? O sigui que...
1: Aprofitam abans d'acomiadar-vos per demanar-vos també de, o per aquesta jubilació flexible, no? Aquests dies també n'hem parlat. Creus que és una oportunitat per a qui vulgui continuar d'anar a nivell, el seu germà, no? Que vol fer feina perquè és un apassionat de seva feina, però veure que també és una feina...
9: És un altre tipus de feina.
1: No sé si penseu que és una oportunitat sí, o una necessitat econòmica.
8: Una cosa és que per raons del tipus de feina que se fa, tu no tinguis per què, perquè estàs en plenitud de facultats, arribes als 65 i pots continuar fent feina d'una manera voluntària, sempre tenint en compte que la jubilació oficial sigui la base, o sigui, el marc, l'estatut marc, on la gent pugui garantir jubilar-se, si tu, per la raó que sigui, vols perllongar, diguéssim, la teua tal. Però el que tu demanes de la jubilació flexible, alerta, perquè tot això és una trampa. Perquè tot això està pensat per la gent que, en lloc de pujar-li les pensions a lloc, a nivells de dignitat, el que fan és promoure que els pensionistes pobres hagin de posar-se a fer paquets a les caixes de supermercats, com està passant en Alemanya, els minijobs. O sigui que darrere de la jubilació flexible, que és un eufemisme...
9: Hi ha un classisme.
8: Jubilació flexible, no? Sona bé això de la jubilació flexible. No, està dirigit a persones que cobren una pensió de pobresa i han de menester, sí o sí, tenir un complement i continuar fent feina fins als 72 o més enllà. O sigui que alerta, perquè això... Totes les paraules tenen la seva traducció pràctica i tot això està ple d'eufemismes quan, no sé, per un altre exemple, és a dir, per quina raó, quan sentim la paraula reforma, tot d'una...
9: En la mala butxaca.
1: bona precisió. Sí, com sigui, mos encanta que tinguem gent gran activa com vosaltres i que té ganes, no?, de deixar un món millor i per això lluitau per aconseguir canviar les coses. Com sí, és amb aquesta...
9: I a més per joves, vull dir, si vos fixeu, hem parlat més de joves que d'una altra cosa.
8: Sí,
1: exacte.
0: Gràcies, Maribel, Pep, feis, que la Marta i jo estem a 3 anys de poder aprofitar aquest fruit. Per tant, que m'ho arribi una bona jubilació.
1: Que hi arribem, que hi puguem arribar.
0: Hombre, tu ja l'estan somiant ja fa mesos.
8: A una bona jubilació.
1: A una bona jubilació.
8: El proper dia ja vos podem donar xifres.
1: Estic molt contents, eh?
9: Estic molt contents.
1: Sí, sí, nosaltres
9: no?
1: Sí, sí, nosaltres també.
8: Ha estat una feina col·laborativa, una feina, com deia la Maribel, en equip i una feina territorialitzada. No hem hagut de córrer, tot ha fluït molt bé. Ha estat una monada d'experiència.
1: I del dia d'avui t'actualitzam aquestes xifres de la recollida de signatures.
9: Però, vamos, anem al
1: doble. Anem al doble.
8: Tenim, només per calendari, tenim 7 dies després, 7 dies hàbils per entregar les firmes en el Parlament, i hem quedat amb una reunió de feina dia 21, que és dimarts, i allà dia 21 ja empaquetarem tot.
1: Idò, aquí estarem ben pendent d'aquestes signatures, d'aquesta iniciativa legislativa popular que han posat en marxa, entre d'altres, molta de gent, però entre d'altres en Pep i na Maribel. Moltíssimes gràcies, fins una altra, que vagi molt bé.
8: Gràcies.
9: Fins una altra. Gràcies.
1: Fem una pausa i seguim parlant d'envelliment actiu i saludable, perquè ara tot d'una parlarem de com estar sempre ben actius, ben en forma i no deixar que l'edat mos faci estar asseguts.
10: IB3 Ràdio és diversitat. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
11: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
12: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
11: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
13: Podem gravar, idò.
14: Dale a play.
13: Raúl Valls, com estàs?
14: Molt bé, Joan Mimàs.
13: Aquí fent un programa...
14: La gran vida.
13: Passen tantes coses.
14: Cada dissabte i cada diumenge.
13: A partir de les 9.
14: Duals a les 9.
13: No, i no t'obram, i no t'obram.
14: Aquí, a IB3 Ràdio.
15: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
14: Saps què t'ho vull dir?
13: Sí.
15: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

Les 10 i 49 minuts hem parlat de pensions, de jubilar-se, però clar, per jubilar-se i tenir una bona pensió també és important arribar-hi amb salut, i per això també és molt important fer esport per estar en forma a qualsevol edat.

0: Mantenir un bon estat de salut és necessari i essencial quan ens fem grans per mantenir una bona qualitat de vida i poder viure de manera autònoma. Fer esport, socialitzar i menjar de manera equilibrada són algunes de les coses que podem fer per mantenir la nostra vitalitat, així com ens fem grans, Xisco.
1: I segons l'Organització Mundial de la Salut, l'envelliment actiu és aquell procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i també la qualitat en la vellesa. I precisament és aquest tema que volem tractar ara mateix, envelliment saludable. I per xerrar-ne, hem convidat en Jaume Gelabert, ell és director del Centre d'Entrenament Salut Arreu, i en Nofre Sans, que és metge i usuari d'aquest centre. Benvinguts tots dos, com estàu?
2: Molt bé.
1: Nofre, començaré per tu. Quan... No, evidentment, no
0: m'has usuari. No deixa ni arribar, Nofre.
1: No m'has usuari. Tu has fet esport tota sa vida? O va arribar un punt que vares veure el centre d'en Jaume fent una passatgeta de persona sardina i vares dir, ep, m'agrada aquest concepte, m'apuntaré, i te vares engrescar a fer classes dirigides?
2: Bueno, la meva és una mica peculiar. Jo vaig fer esport tota la vida, m'agradava anar a la muntanya, escalar, torrents, barranquisme, etc. Però fa 12 anys un petit entrebanc em va deixar una mica al marge de totes aquestes activitats, no? I aleshores he anat recuperant una miqueta, però te'n dones compte que en un moment determinat no basta fer una dieta sense colesterol i totes aquestes coses que m'adieren per la cardiopatia, no basta anar a caminar, no? I a mesura que te fas gran necessites una activitat una mica més reglada, no? Perquè si no te'n dones compte que vas perdent...
0: massa bueno, muscular, que... oh? Així com molt feint grans, perdem massa muscular.
2: Perdem massa muscular. I
0: això és una
2: gent
0: evidència.
2: No se'n donava... no em feia massa cas, no? I deia, no, pues és gran i se mou menys, no? I aleshores, a partir d'aquí, vaig començar a cercar, per circumstàncies personals, vaig conèixer allò que m'estava en Jaume i m'ho vaig com a obligar, no? Fet d'haver deixat activitats que feia abans, no? Pues les he de corregir fent activitats perquè és importantíssim introduir elements de càrrega i elements de... això.
1: No, ara compartim imatges no. D'en Jaume i en Nofre entrenant. Jo que t'he vist entrenar qualque vegada, ets talment una geneta. És a dir, ja m'agradaria a mi poder arribar als 40 com tu. Jo, preparant aquesta entrevista, he escoltat una que han fet a RAC1 en el cardiòleg Keith Díaz, que deia que 40 dies sedentaris produeixen al cos canvis típics de dècades d'envelliment, i que diu que el problema no és botar-se un entrenament, sinó que de vegades mos cercam excuses i un entrenament mos du a l'altre, i si no tenim com a constància, doncs ja no hi vaig. En Jaume sempre diu que tota passa bona és aquella que fas. M'agrada molt aquesta disciplina.
3: Exacte.
1: I aquesta filosofia. Una passa ja suma, perquè ja és una passa que has feta.
3: Sí, no, jo crec que la pregunta que mos feim és quin és el millor tipus d'entrenament o quin entrenament pot ser més adient per jo, i al final és aquell que fas, per començar. Val?
0: Tot suma.
3: Tot suma. Òbviament, quan parlant de cardiopaties, sí que mos han d'assabentar que la persona que mos du o el centre on anem tingui gent que estigui formada per poder assimilar un poc i controlar la càrrega d'aquests entrenaments. Però si tenim aquesta por inicial a dir és que no sé per on he de començar, o t'acostes a un centre d'entrenament que ara n'hi ha molts, i me consta que...
0: Clar, és important fer un exercici també acompanyat per saber un poc què has de fer i com ho has de fer. Ara veiem imatges d'en Nofre i tu, sí, que també l'acompanyes. Com has vist l'evolució? No sé si tens que fa que en Nofre ve a Salut Arreu, però has vist una millora, un esforç, una cosa, sí, que ha anat canviant i evolucionant? Sí.
3: Sobretot, i crec que en Nofre està... en el tema d'adherència, no? En el principi mos costava una mica de trobar el punt comú on jo li havia d'exigir certs paràmetres, i ell havia d'acceptar, i al final hem trobat un camí que jo crec que mos hem trobat, i ara ja fa un any que no falla. No, no...
1: Sí, perquè qualsevol edat és bona per fer

0: exercici, jo ara penso en ma mare que va a la tercera edat i fa exercicis adaptats a la seva edat. Qualsevol edat és bona per fer exercici. Això de tens 70 anys, tens 80 anys, ja no vull fer res, a lo millor no pots fer paral·leles, però que en 70 anys pots tenir encara molta mobilitat, i la mobilitat és una cosa que s'entrena. Quan més te mous, millor.
1: Exacte. I pot començar en 70, pot començar en 80, que si hi ha un professional a davant que te guia i entén els principis de l'entrenament, farà que aquest entrenament sigui progressiu, adaptat, i que tu estiguis còmode, ja sigui llavors cercant la fórmula que millor te vagi. Entrenament grupal, grup reduït...
2: Individual,
1: classes, per exemple, dirigides, no? Que se fan a molts centres de dia, i al final no necessitem molt de material. Podem fer un entrenament just amb una banda elàstica que ja pot ser un entrenament de força.
2: I tu, Nofre, has notat el canvi? Has notat en un any, en aquest any, la evolució, la teva pròpia evolució?
3: Jo diria que per bé, fa un poquet més d'un any, no?
1: Sí.
3: Diria que, a veure, primer costa molt, no? Perquè quan tens hora d'anar-hi dius, quina peresa ara posar-me els calçons i anar per ti, no?
0: Jo cada dia amb aquest, un minut dins el cotxe. I dic, què faig aquí?
3: Jo no tant, però sí que hi vaig. Però el que sí que notes és que hi ha un aspecte que a mi m'agradaria comentar, és l'aspecte de salut mental. Hem vist, la part orgànica està molt bé, no? I si no la feim, i mos feim grans i anant fent, la degradació muscular pot arribar a el que diem els professionals una sarcopènia, no? Que fins ara no s'havia donat massa importància, però que això limita la mobilitat, empitjora determinats diagnòstics, etc. I jo, el fet de fer 2 anys, el que sí que he notat és puc anar cansat, no? I puc sortir rebentat, no? Perquè m'acosta, i ell ho sap, no? Però després, a nivell de capoll, me'n vaig feliç, no? Com haver complert un aspecte que dius, bueno, això me va bé, no? I la setmana que ve hi tornaré.
0: No? I tu, perquè ets un home jove, vitenc, i que encara tens una vida molt, molt autònoma, però a partir de certa edat poder tenir un lloc on vas socialitzar, poder contar que has tingut mal d'esquena, que te fa mal el genoll, o que has vist una pel·lícula, poder trobar un cercle que de vegades a partir de certs anys ja se redueix, perquè evidentment la família i les obligacions fan que no socialitzen tant, també és important, no només aquest punt físic de no perdre massa muscular, sinó també de trobar-se acompanyat. Jo te volia demanar, Nofre, en el gimnàs d'en Jaume són molt exigents. Jo he viscut en primera persona, sempre te posen 5 quilos més. No sé tu això com hi has conviscut. Ho dic perquè també, no sé si tu ho has viscut com una superació, si cada dia ara ja pots penjar fotos en banyador, com ha anat aquesta evolució?
3: No, jo diria que bé, primer me va costar, no? Hi ha coses que li dius, va, Jaume, no, m'atura, no? No, o no te passis, no? Que no puc arribar. Però jo diria que, a veure, jo intento ser bastant complidor, perquè dius, si fas un esforç que després te recompensa, jo ho intento. Alguna vegada ho pac després quan t'arriba a casa i dic, no me'n va anar bé, la setmana que ve farem un poc menys, no? Però és el que deies tu, no? Que per mi és molt important també trobar-te dins un espai que estiguis còmode, no? Si no estàs còmode, tampoc no m'exigiria. Jo sé que m'ho puc exigir, i ell ho sap, fins a un punt determinat. A partir d'aquest, cadascú ha de saber fins a on pot arribar, no? Però arribant a aquest i després un poc més, està molt bé, no?
2: Jo m'agrada molt això que diu en Nofre, de que no només és per la part física, sinó també per la salut mental, no? Com que estàs més satisfet i estàs com més actiu mentalment. No sé si tu també notes, Jaume, que en el vostre centre ve més gent de certa edat, gent sènior, no? Que diu, mira, no n'he fet, o sí que n'he fet i ho he deixat, o me vull tornar a posar en marxa, vull ser actiu, vull arribar a, no sé, la jubilació a certa edat, amb més força, vull créixer.
1: Sí, i l'objectiu jo crec que és arribar el més en fora possible, siguent autònom, que era el que deia abans en Xisco, no? Ara ja, no?, ha arribat a un punt que molta gent a lo millor se pensava que entrar a un gimnàs era un cercle d'estètica i un cercle de cercar rendiment màxim, i se n'estan adonant després de... Però clar, és un resultat que se veu a la llarga. Sobretot amb gent que comença, se va veient a la llarga.
2: I de Xisco ja ho sabem. cada dia en fem una mica de pedagogia, però és veritat que també mos ho aplicant altres.
0: Ho intentam, no? Nofre és un bon exemple. Jo sí, dic que cada pic que vaig entrenar amb aquest un minutet en el cotxe, dic, què faig aquí?
2: Però ara després
0: però després puja a finestreta, davall, i ja te pots entrenar, però et cert que costa, però un pic que trobes una mica esteu aquí, esteu entorn, sí que va molt bé, i sobretot l'elasticitat que és necessari a partir de certa edat per poder tenir un envelliment actiu, han de fer un pot d'exercici.
2: I jo pensaré en Nofre, quan estigui dins el cotxe en aquest minut de què faig aquí, que no faig aquí, pensarem en Nofre.
1: Podem juntar, si voleu, qualque dia també.
0: No, perquè el Nofre dona molta canya, és a dir, ell està molt avançat.
2: Moltes gràcies, Nofre, moltes gràcies, Jaume, ho hem de deixar aquí, a seguir endavant i a seguir creixent també a nivell físic i a nivell mental. Nosaltres fem una petita aturada actualitzant les notícies i a les 11 hi tornem amb més coses aquí al dia.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. 5 treballadors han perdut la vida a les Balears en accidents laborals entre els mesos de gener i maig d'enguany. Són dades oficials que ha publicat aquest dilluns el Ministeri de Treball. De les 5 víctimes mortals a les Illes, 3 varen partir el sinistre al mateix lloc de feina i 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
6: En total, les Illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta, l'hoteleria 1.600 sinistres i la construcció més de 1.500 concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'estat espanyol, la xifra de treballadors morts en els primers 5 mesos de l'any arriba als 293, 4 manco que el mateix període de l'any passat. Per sectors, a tot el país, els serveis encapçalen la mortalitat en 115 morts, seguit de la construcció en 71.
5: Precisament, el sindicat de Comissions Obreres en reclama més protecció davant la calor en determinats sectors com el de la construcció. Una de les mesures que proposa és avançar la jornada continua el mes de juny per evitar cops de calor.
6: També la reducció de jornada en els mesos de més calor, així ho ha reclamat el secretari general de Comissions Obreres de Construcció i Serveis, Miguel Pardo, del programa El Dia.
7: Hay que buscar una solución. Yo creo que la solución llega por sentarse el gobierno, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos.
5: Mentrestant, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim continuen cercant per mar i aire dos migrants que varen desaparèixer dissabte vespre a Formentera. Els dos homes varen llançar-se a l'aigua des d'una pastera amb la intenció d'arribar a terra nedant.
6: Els fets varen passar de les 9:30 del vespre de l'11 de juliol. Després de rescatar l'embarcació, la resta d'ocupants varen alertar els serveis d'emergència que 5 persones s'havien tirat al mar. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va aconseguir rescatar-ne 3 d'origen magrebí, però no va localitzar els altres dos companys. El dispositiu de recerca es manté actiu a hores d'ara a la zona amb helicòpters i embarcacions oficials per mirar de trobar-los.
5: D'altra banda, els laboratoris se'n remetran avui els resultats de les analítiques d'aigua preses divendres a la platja de Sant Andrià de Ciutadella. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després dels vessaments fecals s'han detectat dijous a la nit i que han mantingut aquesta platja tancada durant tot el cap de setmana.
6: Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedissin a l'aigua. L'Ajuntament insisteix que no es tirin les tovalloletes al vàter que han estat la causa de l'avaria. Pere Fiol és el regidor de Medi Ambient.
8: També m'agradaria fer una crida, ja que la gran part d'aquestes avaries es deuen a l'abocament de tovalloletes en les aigües de clavegram, que provoquen aquests embussos i aquestes falles de les bombes d'impuls, que per tant són un greu problema per totes aquestes estacions de bombes.
5: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, exigeix al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident Mariano Rajoy per les declaracions sobre la selecció francesa de futbol. Rajoy va assegurar en un article que l'equip gal juga sense francesos.
6: Álvarez ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiments de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
9: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España.
5: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a les 12:00.
10: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Joana Marató.

0: 11 i 5 minuts, ens atam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora el control tècnic Margà Cifre i vos comentaven ja al principi del programa que la cantant Lola Índigo ha protagonitzat un dels moments més virals d'aquest cap de setmana i ho ha fet a Quisuquines, a Eivissa, tot per culpa d'una perruca. Mirau i escoltau.
1: Aquesta ha estat l'escena, va passar durant una actuació a la festa Breix d'Eivissa, mentre sonava el Bachatón de la L. L'artista ballava les totes amb tanta energia que la perruca que duia va sortir disparada davant de tot el públic. Lluny de quedar-se bloquejada o avergonyida, Lola Índigo va reaccionar amb molt d'humor, va recollir la perruca d'en terra, la va aixecar com si fos un trofeu i va continuar ballant a les totes entre els aplaudiments i les rialles dels seus seguidors.
2: Xisco, però la història no es va acabar aquí. La mateixa cantant va compartir el vídeo a les seves xarxes socials fent broma del moment. Va escriure, atenció, a la fi he fet el meu wig reveal, una expressió molt popular a internet per referir-se al moment en què algú revela que du perruca.
1: La reacció espontània i també natural de Lola Índigo ha estat molt aplaudida pels seus seguidors, que han convertit aquest petit accident en un dels moments més comentats i compartits d'aquest cap de setmana. No sé què em vot sembla, si seríeu capaços de reaccionar amb Lola Índigo.
0: A mi m'ha encantat com ha reaccionat, vull dir, perquè en el final la naturalitat en què ho ha sabut dur també diu molt d'ella, no?
1: Si ja te passa, hi ha dues opcions.
0: Que clar, que fas?
1: O te la tornes per a tot d'una i dius, aquí no ha passat res, l'agafes i la mostres, però era difícil d'ocultar.
0: Ella la va alçar així com un trofeu, exactament. No sé.
2: Se'n va anar cap enrere, jo imagino que li degueren tornar a incorporar en condicions. Jo, tu què haguessis fet? Te l'haguessis tornat a posar o per aventura haguessis patinat els teus cabells?
0: És un poc,
2: no ho sé.
0: Anava a dir cutre, però és un poc com a, no sé, com a lleig, no? Allà ja. Porta la perruca, per aventura és millor.
1: I bàsicament sí, una perruca t'acosta, perquè te quedi bé, te l'han de col·locar i te l'han de pentinar una mica.
0: Que no s'havia mogut tant com perquè la perruca caigués la dua bastant poc enganxada, però en jo...
1: Potser hi havia poques horquilles.
2: Va saber quantes hores duia moguent el cap, també.
0: També és vera, també és vera. I comentava en Xisco, abans tu deies que molta de gent du aquest tipus de perruca no per un problema de manca de cabell, sinó per un problema de que no volen tudar o no volen castigar els cabells, no?
1: Hi ha diferents opcions. Per exemple, la població afroamericana, als Estats Units, moltes d'aquestes dones duen perruca perquè, com que tenen el pèl molt arrissat, haver-se'l de llisar cada dia, jo entenc que és una feinada i molta de gent opta per dur perruca. O artistes, sense anar més lluny, van comentar en Nicole Kidman quan va gravar Los Otros, una de les condicions que va posar Alejandro Amenábar és poder tenir una col·lecció de perruques per poder utilitzar durant la gravació de la pel·lícula, perquè no volia que sigui els seus cabells, perquè anar de perruqueria, anar perrucada
0: cada dia,
1: primer és complicat i segona, si no tens temps per nodrir els cabells, donar-los condicionador, fer-te tractaments, llavors veus cabellons de fregall arreu, que dius, és perquè potser li han donat massa marxa. Com que entraven a Rosario, marxa. I dona,
0: de Lola
1: Índigo ha dit, no seran
0: molt,
1: els meus.
0: Castiguen sí. Molt, la calor.
2: I en l'estiu els cabells acaben després sempre destrossats per les piscines, la mà i tal. Jo crec que en Lola Índigo s'ha de parar perruca per anar a nedar.
1: No ho crec, però deu anar alerta. Per cert, vosaltres, Déu, no sé si reaccionaria així. Vos ha passat mai un moment d'aquests que estàs presentant o fent o ets un acte públic i te cau qualque cosa, te cau un ungle postissa, te cau una perruca?
2: No, per sort no m'ha passat res. Per aventura, la cosa més forta ha estat que duia un pot de pintallàvies cerdents i ningú m'havia avisat, ja. I quan me vaig veure després a la carta vaig dir,
0: no cridem els mal temps.
2: Ningú va poder dir-me que tenia una dent de color rosa.
0: Sí, és però, que, perdona, que torni a anar
1: perdona,
0: a ficar dita.
1: Perdona que insisteixi, una mica sanafra.
0: Però a tu t'ha passat, no que t'ha caigut la perruca, sinó que has caigut.
1: Difícilment me podria caure la perruca perquè no en sol dur. Me n'he posat qualque vegada, però crec que se notava molt que era perruca, no intentava dissimular.
0: Bé, ho dic perquè has caigut recentment, per exemple, en els 5 dies vas caure
1: divendres.
0: També és un art saber caure i sortir-ne així com a...
1: Victoriós
0: i que no passa res.
1: No, és a dir, has d'entendre que forma part de sa vida i si caus t'aixeques i no hem de fer cap drama. De fet, fa 2 anys per Cap d'Any vaig estar a punt de morir perquè vaig anar a caure un fossat perquè hi havia focus i jo no hi veia. Des d'aquí profit per saludar en Cosme, el meu àngel de la guarda, que me va agafar en braços i va evitar que jo caigués en terra, davant tot Balears, un 31 de desembre, i aquest divendres van caure. I a mesura que caus, ja ho tens com a més per mà. La primera caiguda te fa molta vergonya. La segona, dius, mira, i a la tercera ja ho incorpores a lo que seria la performance, que és una mica el que ha fet Lola Índigo. Si aquestes coses passen, les has de sumar en el teu espectacle.
0: Exacte.
1: Perquè avergonyir-te, fer-te petit o intentar dissimular és molt pitjor.
0: Han de ser naturals, i sempre. Ja està. Sempre natural, poden passar sempre. Coses en directe i les hem de saber gestionar millor, és la paraula. I ara vos volen contar una notícia més trista, perquè ens ha deixat una de les grans cares de la història del cinema. Ha mort als 78 anys Sam Neill.
2: L'actor neozelandès que va donar vida al doctor Alan Grant a Parc Juràssic, un dels personatges més recordats del cinema dels anys 90. La seva família ha comunicat la defunció aquest dilluns a Sydney després d'una carrera de més de 5 dècades.
1: Sam Neill va formar part de prop de 150 pel·lícules i sèries, ara parlaven de Parc Juràssic, amb papers també a pel·lícules com La caça de l'octubre roig, El piano o Peaky Blinders. L'actor havia anunciat el 2023 que patia un càncer, una malaltia que va aconseguir superar després de 5 anys de tractament. La seva família ha explicat que la mort ha estat inesperada, però que Neill va passar els darrers mesos lliure precisament d'aquesta malaltia, del càncer. Una pena, perquè et cerques d'aquests actors de repartiment que ens han acompanyat sempre, que han format part una mica de la nostra educació sentimental, i ara ja no hi podrà haver més pel·lícules amb en Sam Neill.
0: És vera que a tots però m'haurà vengut en el cap Parc Juràssic, no? Perquè és una de les pel·lícules, o penso jo, en què m'he recordat, no? En què tots pensam, és vera que tu ha participat...
2: Sí, Peaky Blinders s'ha fet molt famosa, la joventut d'avui en dia també ho mirava a Netflix, però és que Juràssic es mosa... Jo, en manco la meva infància, el vaig mirar moltíssim.
1: I que descansi en pau, pobre home.
0: Exacte. Aquesta era la notícia que s'afegia, la notícia curiosa des de matí, però ja sabeu que seguim en ruta i volem parlar-vos d'altres qüestions. Què vos sembla si parlam ara d'emocions, de relacions i de saber dir que no i de posar límits? En sabeu?
1: Hem de dir que no sempre sabem dir que no i no sempre sabem posar límits. I això pot fer malbé la confiança en una relació d'amistat, d'amor o professional i fa que la persona afectada es desgasti físicament i mental. A més, hem de dir que el fet de no saber dir no de manera clara no està relacionat amb la debilitat, que és allò que molta gent creu, o la manca de caràcter. Pot servir per protegir-nos, però en realitat de poc ens serveix perquè de vegades té conseqüències que no desitjam.
2: Així és, no posar límits fa que algunes persones se n'aprofitin i també es veure que a vegades ens importa el nostre propi benestar i el que sentim nosaltres que no el que senten els altres. Per això saludam, avui tenim amb nosaltres la psicòloga Sandra López. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Sandra, conta'n, quins són els senyals que ens indiquen que som una persona que no sap dir que no?
3: Jo crec que el primer que hem de xerrar és de l'autoestima. Perquè l'autoestima el que fa és que tu te prioritzis davant dels altres, però no per damunt, sinó que no quedes inferior als altres. I amb això crees una necessitat de poder dir als altres que si tu estàs bé... Ai,
0: o sigui, l'autoestima fa que si tenim poca autoestima mos posen per davall i no sabem dir que no.
3: Exacte.
0: No? Directament, exacte. Seria el resum. I de quin tipus de causes o de traumes pot venir tot això?
3: Mira, ara te posaré un exemple molt clar. Per exemple, pensa en una mare. Uh-huh. En una mare que té un fill o una filla. I ella... normalment sempre l'està ajudant. I no l'està ajudant perquè ell tingui un problema i no pugui fer-ho, sinó perquè ella pensa que no és capaç de fer-ho. Per tant, aquell nin o aquella nina mai agafarà la confiança en si mateix. I què passarà? Que sempre necessitarà dels altres per ser capaç. Què fa això? Que crea una dependència cap a les altres persones.
1: Clar, aquest tipus de personalitat que psicòlegs anglesos, bé, nord-americà, li diuen people pleaser, que
3: exacte,
1: és aquesta persona,
3: exacte,
1: que sempre està intentant tenir a la resta content. Això també s'ho he de corregir, perquè quan dius és un tema d'autoestima, intentar que els altres sempre siguin feliços pot estar molt bé, però si aquesta felicitat acaba passant per sobre de lo que són les teves necessitats bàsiques, hauríem de començar a fer una mica de tractament o una mica de teràpia perquè la cosa no funciona com tocaria.
3: Clar, el problema és que, per exemple, una persona amb baixa autoestima, el que pensa és que si no cedeix, aquella persona s'enfadarà. I per no crear un conflicte, normalment sempre diu que sí.
0: Sí, per evitar el problema...
3: Per evitar el conflicte. O se pensa que si deixa d'ajudar a un fill, per exemple, a guardar una neta, aquell fill la deixarà d'estimar i la seva neta no hi anirà més. I hi ha una línia... L'equilibri és complicat, perquè quan deixa de ser autoestima i quan deixa de ser egoisme. Perquè ara s'ha posat molt de moda allò de... jo no faig això perquè no me cau bé, jo me tengo que prioritzar... Jo...
1: Haurien de cremar la primera persona que va dir m'he de prioritzar. Clar, aquesta, aquesta persona hauria d'estar tancat... Hauríem de tornar a obrir el catraz només per tancar en aquesta
3: clar,
1: persona.
3: És que, és molt diferent que jo no vengui amb tu perquè estic cansada, perquè no estic bé i perquè necessito cuidar-me, i una altra cosa és que no ven perquè no me fa ganes. Sincerament, no me fa ganes i me dona igual. Si jo he quedat amb tu...
0: Però les dues coses.
3: No, una cosa és egoisme i una altra cosa és no és prioritzar-te, és cuidar-te. És molt diferent.
0: Sí, però vull dir que és lícit bé un dia no me fa ganes venir amb tu i dir-te... No
3: però no te fa ganes per alguna raó.
0: Sí, segur.
3: Normalment és perquè estàs cansada o perquè tens una altra cosa que fer. No és perquè no me fa ganes, me'n vaig a fer una altra cosa i... Perquè una de les coses de tenir una bona relació amb una altra persona... és que tu pensis en l'altra persona, també.
2: Ara que parlam de tendències, de coses que s'han posat de moda dins aquest comportament, el típic concepte de FOMO, por a perdre-se alguna cosa, està molt present en el jovent. No sé si penses que dins el jovent és més difícil dir que no. Per exemple, no te vols perdre cap tipus de plan, vols anar que totes se rebel·les per aventura, mos haurien... Tipo, és una cosa que està més recent en el jovent o pot passar a qualsevol
3: no,
2: persona?
3: No, pot passar a qualsevol... A més... Has xerrat molt bé del FOMO, i jo el FOMO no el veig com una necessitat de no perdre-se algo, sinó com una manera d'escapar d'allò que no volen sentir o que no volen escoltar. Per exemple, tu si estàs a casa teva en el sofà quan acabes de fer feina, què és el que fas? Mòbil? Una sèrie de IB3? Però no...
0: Molt bé!
3: M'entens?
1: Un aplaudiment per la nostra psicòloga. Bravo. Entès molt bé el concepte. Bravo.
3: Entens? Però tu qualque vegada t'has quedat en el sofà sense fer res, pensant en allò?
2: No en sé.
3: No en saps. Ningú, normalment ningú en sap. I la gent ve i te diu, és que quan me'n vaig a dormir, el món se m'ha de damunt. És vera que tu te pots anar a dormir i estàs rebentat i te quedes dormit, però a les dues o les tres et te fan plum. I te comences cap, pum, pum, pum, pum, pum. Perquè està hiperactiu. Està molt, té massa coses que arxivar, té massa coses que el teu cap no sap distingir si una cosa és per reservar, per guardar, per arxivar, o és una cosa que, un meme, que és per arxivar, per guardar, un record que és, tu quan de meme es veus en el segon, pum, pum, pum, pum, pum.
0: S'escrol fa molt de mal.
3: Clar, i tu dius, bé, aniré aquí, aniré allà, però no perquè te faci ganes, sinó per omplir aquell espai que està buit.
1: I el fet de dir que no depèn de l'interlocutor, que no és el mateix dir-li que no a una mare que dir-li que no a una parella, que dir-li que no a un company de feina. Ho dic perquè, per exemple, a mi les vegades que m'ha tocat ser cap, jo som un cap terrorífic perquè a mi m'acosta molt haver d'imparar el meu criteri. Perquè com que penso que el meu criteri és el millor, m'agradaria que a més ho entenguessin sense que jo l'hagués d'imposar. És a dir, que se produís d'una forma natural. I quan això no passa, a mi, entre que m'acosti, me fa peresa haver de discutir per segons quines coses i ja ho deixes fer. Però és un tema d'autoestima o és un tema de peresa? O jo, per exemple, a que nostre, jo com visc amb ma mare, i clar, ma mare té una autoritas que de vegades dir que no a un pare o una mare se fa molt complicat. I ens apareix ja ni en parlem.
3: Bé, pues,
1: n'han de prendre.
3: Sí, no saps posar límits. Perquè pensen en les conseqüències. Tu quan poses un límit, abans de pensar el benefici que te causa aquell límit, penses en la conseqüència que rebràs.
1: Ai, no esperava fer teràpia en directe, ara les 11 i 20
3: no,
1: però anem a aprofitar jo aquí prenent notes, totes.
3: Són les conseqüències. Per tant, tu penses que quedaràs per davall.
1: Sí, però això ho he consultat amb les meves 50 millors amigues i 40 els hi passa. És un tema de que aquella frase d'Andre Guit que no és res més perillós que la teva família, la teva habitació, el teu passat, la família arriba un punt que exerceix un poder d'atracció que has de ser com molt treballat per si qualcú del teu primer cercle, del seu primer anell, un pare o una mare te venen a demanar qualque cosa, et dic que no, se fa molt difícil. Clar, llavors també hi ha aquesta cosa rebel, que te surt un fill rebel que viu per dir-te que no sempre. Però dins un paràmetre,
3: mare,
1: dins un paràmetre estàndard, quan són jo mateix, que he estat un molt bon fill, sí. Clar, mi dic que no.
3: Això li hauríem de demanar a ta mare.
1: Se m'ha fet ara, quan hauria d'haver m'ho veu. Mama, llama.
0: Mama, llama.
3: Però si tens roc, però aquestes circumstàncies són un poc més les pots dur, no? Però hi ha circumstàncies un poc més complicades. Quan un pare, per exemple, matxaca un fill
1: sí.
3: amb espès, potser perquè el fill surt gay i sa mare no tolera, i són insults, són falta de respecte, són circumstàncies un poc més complicades.
1: Cas, per tant, un diu... Són altres coses perquè jo he sortit gay i en sobrepès.
3: Vale.
1: I no ha estat un problema que nostre. Ho dic perquè hi ha hagut d'altres.
3: Vale, però hi ha famílies que sí. O hi ha famílies que estan pendent de nivell d'estudis. Coses molt, molt, molt, molt, molt cruels. Molt cruels. Amb pares narcisistes, per exemple.
1: Exacte, però... Els fills que tenen una carrera que no volen.
3: Exacte, però aquells fills creixen en autoestima baixíssima. Els límits no els ho coneixen. Uh-huh. I en el moment que aquella persona se revela, aquell nen és dolent.
1: Yeah.
3: I a vegades has de prendre una decisió un poc dràstica. Té relacions, malament siguin ton pare i en ta mare.
0: Que són situacions una mica més complexes o complicades.
3: Però és que hi ha moltíssima gent que té aquestes circumstàncies amb un pare, amb una mare, en sa família i de sa teva parella.
1: Clar,
3: que te toca una sogra.
1: En els sogres també se't aguanta molt.
3: Exacte.
1: En el començament per quedar bé i que no diguin que ets el genre o sa nora
3: conflictiva.
1: Exacte. Comences. I clar, hi ha terreny, aquí volia anar jo. Si no han sabut dir que no, llavors començar a posar límits, per on començam? Perquè hi ha vegades que ja allò des de consuetudinari, no? Que el costum s'ha fet llei. Quan ja hi ha coses que han quedat com a fossilitzades dins un ambient familiar, dins una relació de parella, com comences a picar aquesta pedra?
0: Vinga, apunta, Xisco, que ara t'ho
1: no, no ve per això, ja jo faig les preguntes que Balears vol saber.
3: Escolta, tu comences amb algo molt senzill, com per exemple, es diu menja, no pots anar a menjar a sa paella perquè tens un altre plan, o simplement estàs cansat. Se li pot comunicar d'una manera... Escolta'm, no comencis amb algo conflictiu. No venc perquè no m'ho dóna la gana, no és una opció. No és una opció. No venc perquè no me fa ganes d'aquest diumenge, tinc un altre plan. Per exemple, no una mentida, sinó que te fa ganes fer una altra cosa o simplement, el que hem xerrat abans, te fa ganes quedar a casa. Aquella persona té dues opcions. Si és una relació sana i comprensiva, ho entendrà. Si no ho ves, tu començaràs a entendre que aquella relació no és sana, perquè s'enfada cada vegada que tu poses un límit.
1: Podríem fer servir la tècnica sandwich, per exemple. Estimada sogra, m'encanta la teva paella.
3: Exacte.
1: Encara que aquest diumenge no la podré tastar perquè d'anar a una altra banda, però m'encantaria que me n'enviessis un tàper.
3: No, o podem quedar en una altra ocasió. Per exemple, no ven diumenge, però diumenge que ve vendré. Exacte.
0: I compensarem.
3: No em porta anar cada diumenge a dinar. No em porta anar cada dissabte, no em fa falta cada dimecres. Han d'intentar posar límits, perquè si no posen límits, el tassó...
0: Vessa.
3: O vessa o s'espanya. I què passa? Que quan vessa, per molt que l'ompliguem, sempre hi ha un trosset.
1: Ara, quan t'has dit que quan una persona està acostumada a dir sí sempre i després diu que no, és dolent, també haurien de treballar-nos per entendre que sempre serem es dolent de la història de vida d'algú. Ho dic perquè de vegades acceptar aquest paper a ruptures sentimentals, en temes familiars, lo de posar límits, ningú vol ser es dolent de sa pel·lícula, però arriba un moment en què sempre ho serem a sa història vital d'algú. Hem de començar a fer feina amb això?
3: Hem de fer... Exacte. Però jo no crec que sigui ser dolent. O sigui,
1: perquè de vegades volen complaure tant.
3: Exacte, però no ser dolent. Es posar límits d'una manera sana. És a dir, si jo tinc una relació sana, tu entendràs la meva posició i jo entendré la teva. No m'enfadaré perquè tu no venguis un dia.
0: I no andaràs cercant a Maria per la cuina?
3: És que no és tan complicat. És complicat quan no estem acostumats a fer-ho. Que ens sentim culpables per fer-ho. No ens hauríem de sentir culpables.
0: La Maria Antònia també vol passar consulta en directe.
1: No, jo diré, sí. Maria Antònia, no. Això que has fet no m'ha agradat.
2: Jo vull saber una cosa, per acabar d'autoconvencer-me de que no sempre dic que sí... És al revés. No, sempre dic que sí, no és correcte. Desgast mental, físic, fer-ho? Perquè així, per ventura, la gent diu he d'aturar de fer-ho, si sabem que hi ha conseqüències més enllà de pensar que som egoistes, de fer una cosa sense ganes.
3: Jo crec que quan tu sempre dius que sí, també tens culpa. És a dir, tens aquella culpabilitat de dir te saus a la taula i dius i ara que estic fent aquí, i jo hauria d'estar fent això, i hauria d'estar aquí, i hauria d'estar allà, i te sents culpable per haver dit que sí. En aquell moment ja saps que aquell sí era un no. I te passarà una, cinc, deu vegades. I a vegades aquells sentiments se transformen en algo físic. Clar, en algo
0: si
3: físic.
0: Se te notes a cara directament.
3: Se te notes a cara... No, no, no.
2: Mal de cap.
3: I mal de caps, i mal de panxa, i dolors musculars, i ja no xerram d'un dia d'anar a sopar perquè no mos fa ganes. Estem xerrant d'una manera de viure, de quedar més hores a sa feina per cobrir un company, de fer-li sa feina un company que sempre s'escaquea. Estem xerrant d'aquestes coses, d'una mare que és un poc narcisista, de moltes coses que en el final mos passen factura.
0: És que n'hi ha moltes de situacions en què no sabem dir que no sabem dir fins aquí, no sabem posar límits, ja sigui relació de relacions laborals, que també...
3: Jo el 80% de persones que tenc que consulta...
0: És per temes laborals?
3: És per tema d'autoestima i que no saben posar límits. I arriba un desgast que la seva vida és un poc caòtica. I quan surts d'allà? Quan a la feina, quan a la família, quan a la parella, quan surts? No estàs agotat, no estàs emocionalment trencat. És que has de començar a prioritzar-te. I prioritzar-te no és estar damunt dels altres, és no estar per davall.
0: Clar, és un equilibri complicat.
3: És un equilibri complicat, sí.
0: Però vull dir que, tu dius, són les principals... qüestions que ocupen les meves consultes, però de tot això que han xerrat, on hi ha més aquest problema de saber dir que no? A les relacions familiars, a les relacions de parella, a les relacions laborals?
3: A la família.
0: A la família, no?
3: A la família costa moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim.
2: Per ventura hi ha més compromís. I o una amistat, o això.
3: Exacte, pensa que te deixaran, inconscientment, no te deixaran d'estimar, però el teu cap entenc que sí. Que sí. Si no acompanyes a ta mare en el metge cada dia, que si no li guardes el fi en el teu fi, o sigui, guardant el teu net.
0: I de per molt que la frase no li agradi en Xisco, mos hem de saber prioritzar una miqueta, no? I saber dir que no i posar límits.
1: No és tant prioritzar-te com tenir cura de tu mateix, que era
3: exacte.
1: Allò que proposaves.
3: Perquè,
1: malauradament, sobretot a l'ambient familiar, sempre hi ha aquest tipus familiar que és gaseós, que ocupa tot l'espai lliure.
3: Que desgasta.
1: No, i a part, que ocupa tot l'espai lliure que queda, és com un gas. Tu li dones un ditet, passam un braç, s'endú mi cos, i en el final entres dins un pou negre, doncs abandes en aquest pou, com recomanava Sandra López, psicòloga, començar a dir que no en petites dosis, sempre de bon rotllo en el començament, i escolta, si ha de bona fractura, doncs que arribi, perquè això vol dir que és aquesta altra persona no és que t'estimi, sinó que està acostumada a fer-te servir com un element més de la seva vida que pot manipular
3: quan
1: i que pot controlar.
3: Quan deixes de donar, què passa? Si aquella persona no se queda, és perquè li has servit només perquè
0: exacte,
3: li donis.
0: Exacte, que només venies per rebre.
2: Han de rebre per ser dues parts.
3: Exacte, ha de ser recíproc.
0: 50, jo crec que mos ha anat molt bé avui fer teràpia, en bon dilluns. Mos ha anat molt bé fer teràpia en Sandra López, perquè d'alguna manera tots, moltes vegades m'haurà passat, que no hem sabut dir un no, no hem sabut posar un límit a temps i també mos ha xuclat allò.
1: Deu que entrava en Raimon, diguem no, nosaltres no som d'eixemon. Per tant, no m'acercar-ne d'altres.
0: Sempre en referències.
1: Que siguin possibles.
0: Exacte. Sempre en referències. Sandra López, moltíssimes gràcies per aquesta teràpia en directe. Espero que vinguis aviat i seguirem parlant de com tenir cura d'un mateix i també, tenir cura també de les nostres relacions. Són les 11:28 minuts, fem una petita aturada i seguim en directe a través d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió, perquè ara arriba de Fanny Pons.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia. De dilluns a divendres, a les 6, l'aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
5: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: El dia, IB3 Ràdio.

0: 11:31, ja vam dir, ja vam anunciar, és dilluns, i és dilluns, ve o arriba el moment de viure millor, i ho fem sempre amb Nafani Pons.
1: I avui ve a xerrar-nos d'un tipus de beguda que forma part del dia a dia de molta gent, sobretot quan arriba l'estiu i fa tanta calor, els refrescos.
2: En sucre, sense sucre, en cafeïna, isotònics, energètics, hi ha moltes opcions al mercat, però també molt de mites. I per esclarir dubtes, ens acompanya la farmacèutica i experta en nutrició Fanny Pons, una de les dones més refrescants d'aquesta ràdio-tele pública de les Illes Balears. Fanny Pons, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia a tots.
2: Com a dona refrescant, te volia demanar, què hi ha realment dins una llauna de refresc? Què ens aporta des del punt de vista nutricional?
3: Des del punt de vista nutricional no ens aporta absolutament res.
2: Res,
3: no,
2: magró.
3: No. I part, són begudes, el seu seria digues-li begudes ensucrades. Eh? Perquè, clar, deim refrescos i, clar, amb aquestes calors que ens fan, pensam, beuré qualque cosa que m'abaixi la temperatura corporal i pensam en una beguda d'aquestes. Però hem de dir que a nivell nutricional res, no mos aporta res, perquè estan formades d'aigua en gas, d'un diòxid de carboni per tenir aquestes bombolletes que mos donen aquesta sensació precisament de frescor. La gran majoria duen molt de sucre. N'hi ha que han canviat aquesta part de treure sucres i substituir-los per edulcorants, n'hi ha que duen les dues coses, però com ara veurem, es trueque, tampoc de substituir sucres per edulcorants no els fa gairebé més saludables. Per altra banda, duen saboritzants, duen colorants, moltes duen estimulants com pot ser la cafeïna i la gran majoria també duen àcids, àcid màlic, oxàlic, àcid fosfòric, vull dir, per donar-los també, aquests àcids els donen aquest punt també de frescor que cercant quan traiem una beguda d'aquestes.
2: Clar, i l'àcid fosfòric és un problema, entre d'altres, aquesta carbonatació que té l'aigua, perquè pot arribar a ser un problema per als nostres ossets. És a dir, si nosaltres som consumidors habituals, Fanny Pons sempre ho diu, com a precepte, no hi ha res prohibit, sinó que depèn la freqüència de consum.
3: Exactament.
2: Un pot fer un refresc de cola o una taronjada en gas un pit per setmana, això no seria cap drama,
3: però
2: si forma part del teu dia a dia, que tu, ses dinades o per sopar, fas servir per exemple, el fred de cola, pot ser un problema per als teus ossos a la llarga.
3: Totalment. O sigui, l'àcid fosfòric el que fa precisament és descalcificar perquè sequestra de qualque manera el calci que nosaltres ingressam a través dels aliments de la dieta, per tant, aquest calci no se fixa a sos, amb les conseqüències de poder patir una osteoporosis, i també l'excreció d'aquest calci és a nivell de ronyó, per orina, i també podríem propiciar la formació de pedres de ronyó. Per tant, fer un abús d'aquest tipus de begudes, sobretot les begudes de cola, és un problema. I hem de pensar que, a més, els refrescs, com que no tenen alcohol en si, és una cosa que ben aviat la població, sobretot infantil i adolescent, comença a consumir. Per tant, és una cosa que des de l'inici hauries de ser sempre de consum ocasional, vull dir, si tenim un cumpleanys o qualsevol celebració.
2: Unes
3: sí,
2: noces.
3: Però, no sé si unes noces, però en el dia a dia no s'han d'incloure. A cap sector poblacional.
2: No, me l'interessava molt interessada perquè hi ha molt de refrescos.
1: Jo ara anava a dir, abans has comentat que he al·lucinat en tots els elements que du i no sabia.
0: Res de bo.
1: Jo sempre me deien, Marín Toni, això du molt de sucre, molt d'edulcorant. Sempre agafes alternativa zero a light. No sé si això és una solució o es caure...
3: No, continua sent una solució pel dia a dia, perquè igualment aquestes begudes light continuen duent moltes àcid fosfòric i passaria el procés que acaben de comentar ara. Moltes d'elles continuen duent estimulants, com pugui ser la cafeïna, i poden provocar, si mos passen problemes d'ansietat, d'insomni, taquicàrdies i demés, i que aquests edulcorants no sempre mos fan un bé. És vera que d'una beguda que no tingui calories, una light d'aquestes, que a vegades veus, du només una caloria, si jo estic preocupada dels problemes de sobrepès, potser de més d'una caloria, penses, bueno, això no me fa mal, però sí que hem de dir que molt d'edulcorants que s'empleen en aquestes begudes el que fan és crear una disbiosis, i això vol dir crear un desequilibri a lo que és la nostra flora intestinal. Per tant, serien begudes inflamatòries, a part el que fa aquest àcid, l'àcid carbònic, és provocar una distensió de l'estómac en les conseqüències de sentir-nos molt inflats, molt inflamats, amb molt de gasos.
2: Anem a dir, molta aerofàgia, perquè
3: moltíssima.
2: Aquest gas
3: ha de sortir.
2: S'ha d'expulsar de qualque manera, no te'l quedaràs gordat, perquè si no sortiries volant.
3: Exacte.
2: Com el Ninglobus.
3: I a part, també el que fa és encara augmentar l'acidesa pròpia que té l'estómac en l'àcid clorhídric. Per tant, encara podria donar més problemes també a les persones que pateixen acidesa, pues, més àcid, més una persona que té gastritis fatal, una persona que té reflux fatal, vull dir, no són bones.
1: Solució. No. M'ha quedat clar.
2: I en aquest consum no habitual, hi ha qualque moment del dia més bo que d'altres per consumir-ne, o no? Això seria una mica indiferent.
3: Anem a veure, si te n'has d'anar a dormir i tu estàs triant una beguda en cafeïna, no seria lo seu,
1: no.
3: Perquè volem anar a descansar i aquesta cafeïna el que faria és excitar-nos, mos pot provocar, lògicament, un insomni.
0: I te dic una cosa,
3: no seria
0: quan
3: ets jove
0: no te fa res, però quan t'arribes a una certa edat sí. Ja has de demanar sí. 0-0. Zero sucre,
3: zero de tot,
0: zero cafeïna, perquè
3: zero
0: si no,
3: de tot. Però és que hem de dir que les que són ensucrades, poca broma, duen un 35 grams per una llauna de sucre, que serien terrosses de sucre 7 o 8. Vull dir, és una barbaritat, amb totes les conseqüències d'obesitat i sobrepes que poden provocar també.
2: Aquesta imatge tan gràfica de comparar una llauna de cola en els trossos de sucre que duen en els costatges quan tentem, sí. Que una d'aquestes begudes sí que hauria de ser consum ocasionalíssim, perquè és com si te menjassis 2 gelats, que dius, triar per triar, entre 2 gelats i un refred de cola en tot el sucre que toca, m'estim més.
3: És que hi ha gent molt enganxada en aquest tipus sí. de begudes, sobretot aquesta cafeïna que mos pot crear addicció. Hi ha moltíssima de gent que és que desplaça l'aigua, i així és,
0: no
3: i la substitueix per begudes ensucrades, i això és una autèntica locura. Ja dic, duguin sucre, duguin edulcorants, o sigui, el que són refrescs sempre són de consum ocasional i no els hem de tenir presents en el nostre dia a dia.
2: Només per trobar un aspecte positiu, hidraten com s'aigua, encara que duguin tot estruï adherit, però com a mínim, s'aigua que ens aporten és bona o tampoc?
3: Aquesta aigua, jo no, és que no poden xerrar de producte que mos hidrati, xerrant d'una beguda que té tantíssims d'inconvenients. Jo, sincerament, no li destacaria cap tipus d'avantatge.
2: Si vols hidratar, el que és el triangle, aigua o un tros de cindri.
3: Un tros de cindri, fruita, exactament. Qualsevol fruita ara d'estiu, que totes tenen bastanta d'aigua, beure una infusió, seria molt més saludable.
0: En gel, per favor. En gel.
3: Bé, en gel,
0: en gel. Perquè hi ha gent que diu que també les begudes calentes fa que el contrast de la temperatura ajudi a que no tinguis tanta calor.
3: Tanta calor, efectivament. Però bé, qualsevol cosa abans que utilitzar begudes carbòniques ensucrades per hidratar-nos.
2: Hem parlat de carbòniques, però també estan molt de moda les isotòniques, que hi ha gent que en beu encara que no sigui en Rafael Nadal, que dius, si et tenista d'elit, entenc que prenguis beguda isotònica, però ara s'ha posat de moda tenir-ne a casa, només que vagis a fer dues passes pel carrer. No cal.
3: Si nosaltres no tenim pèrdues excess de minerals a través de pell, perquè feim esport, perquè som persones molt suadores, perquè han tingut una gastroenteritis, mos ha provocat una diarrea i aquesta diarrea mos ha fet que perdiguem molta d'aigua a través de la fenta, pues, evidentment, per rehidratar i reposar aquests electrolits sí que són adequades, però utilitzar aquest tipus de begudes, pues això, substituint, com dèiem ara, una altra vegada, l'aigua, no, de cap manera.
2: Idò, alerten els ossos i els dents si sou de consumir moltes begudes carbonatades, perquè aquest àcid fosfòric, com ens explicava Fanny Pons, pot dur problemes de descalcificació, que per mi aquest és el gran problema, la descalcificació i el sucre, però tot i així hi ha tota una indústria al darrere que ha fet que formin part del dia a dia de molta de gent.
3: I sobretot hi ha molt de reclam a nivell de lo que és publicitat, i sí. Això, lògicament, ha fet mal.
2: Vora mea, si me'ls fan cas, fan i pons. Tu ja has enviat el missatge.
3: Nosaltres hem dit aquí, com a televisió, ràdio pública, el que havíem de comentar. Ara després, nosaltres ja no podem ficar-nos a la vida de ningú i tothom que faci el que vulgui des de la informació.
0: Exacte, sempre ben informats i amb molt de rigor. Marintònia, tens qualque consulta més en Afania ara que és aquí?
1: Jo és que tinc un problema. A mi m'agrada molt aquesta beguda. No sé si hi ha qualque solució abans d'arribar a la prohibició. Jo que nostre no en solen comprar, però jo sempre que vaig fora dic, com que nostre no n'hi ha, avui veuré un refresc.
3: Clar,
1: no
3: però
1: sé...
3: tu dius, o sigui, si tu a que teva no en teniu, i no. Tu dius, aprofit un dia que vaig a fora, però no un dia, Maria Antònia, no cada dia.
1: Ja.
3: Però si un dia vas a fora, seria un poquet d'aquest consum ocasional des que xerraven, però si no, aigua en gel i agafes dues tiades de llimona o dues tiades de taronja, t'hi fas un poquet de sucadeta de dins i te prepares tu una beguda refrescant, estivenca i que no te perjudicaràs.
1: Ja podria ser l'aigua tan addictiva.
0: Cada dia prohibim, Maria Antònia, no podem veure
3: cada dia, no.
0: Aquests refrescos cada dia. Fanny Pau, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A veure aigua les totes.
3: A veure aigua les totes, que és el moment que fa una calor que és horrorós.
0: Que tinguis bona setmana.
3: Gràcies igualment per
0: tots. Tornem a fer una petita aturada. Ja sabeu que a la recta final encara han de parlar-vos de més coses. Atenció, perquè venen curves. Fins ara.

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.

0: No.
1: Sí, però bé, ben envoltada i, no i fresquets aquí. Mira,
2: també dic una cosa, no és una mina picant pedra.
1: No, per això, molt agraïda.
2: Fas feina, vull dir, fas a tenir que venir a fer feina, que millor que celebrar-ho en tot Balears.
1: Exacte, super agraïda de poder ser aquí, sí.
0: I que li has de contar Balears dels esports.
1: I dels esports, i xerrant d'una campiona avui, de n'Àngels Moreno, que aquí la veus amb la seva companya, que se va penjar la medalla d'or en el C200 aquest cap de setmana. Venia de penjar-se un bronze també, la tercera cita de la Copa del Món, prèvia a finals d'agost del campionat del món de piragüisme, d'esprint, que això s'ha acabat d'aviat. Per tant, enhorabona a n'Àngels Moreno, xerrarem amb ella en el programa Esports 3. També xerrarem de motociclisme, perquè estem d'enhorabona amb Nizan Guevara, que està signant una molt bona temporada a Moto2. Ahir va ser tercer i continua segon a la classificació general, a més retallant distàncies amb el primer. Per tant, Nizan Guevara, que se'n va de vacances per més d'un mes, s'atura un poquet el Mundial ara. No va tenir tanta sort en Joan Mir, que va caure la vuitena volta a MotoGP, i per tant no li ha anat tan bé. I res, també, tothom ja on pot de nervis, no? Amb el Mundial.
0: És que t'anava a dir, mira que m'ha agradat molt que no només parléssim avui de futbol, que sempre sol ser l'esport rei, però sí que n'hem de parlar, Marta Sampas, perquè aquesta setmana...
1: Avui se xerra de com ho veuràs demà, amb aquí, a quina hora t'hi posaràs ja, a les 9 del vespre, però agrada, no?, que ens estiu hi hagi Mundial.
0: Una pregunta, què t'estimen més? Si no, ha de guanyar el Mundial a Espanya, que quedi desclassificat demà o anar a final i perdre?
1: Jo prefereix que passi a la final i perdre a la final, que és vera que del segon i del subcampió no se'n recorda ningú, però arribar fins al màxim, no?
0: I amb qui t'agradaria la final?
1: La final m'agradaria més amb Anglaterra.
0: Amb Anglaterra,
1: sí,
0: i de
1: no res.
0: A veure, si se compleix aquest desig d'aniversari.
1: Sí, exacte, que per cert, avui fa anys també la Lamine Yamal.
0: Ella
1: en fa de nou, però ell és un poc més jove.
0: Ah, escolta, mira, quina coincidència.
1: Compartim dia d'aniversari, a veure si demà ho celebra amb un golet i dona espai a la final. O en tres, ja aniria bé. Sí, sí.
0: Marta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, companys.
0: Gràcies. I ara també hem de fer una mica de repàs dels continguts que tenen ja preparats els nostres companys del dia a les seves edicions insulars. Començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
3: Bon dia. Avui el dia Menorca, com tots els dilluns, arrencam amb tertúlia d'actualitat. Avui tenim els analistes aquí als estudis. Ens acompanyaran l'exsecretari general del Partit Popular de Menorca, en Salvador Botella, i l'exbala de Ciutadella, Antoni Salvador. Debatrem sobre el nou decret d'habitatge que negocia el govern de Pedro Sánchez i parlarem un poc de les mesures que es plantegen, aviam si poden ser positives per la societat. Debatrem també sobre les mesures que ha pres l'Ajuntament de Mo per frenar el consum d'aigua excessiu i en usos que estan restringits en temps de sequera.
0: Moltes gràcies, companya, i també saludam Nieves García des d'Eivissa. Què tal, com va, companya?
4: Bon dia, Joana i Don. Altres, avui també comencem la setmana amb la nostra tertúlia d'actualitat. Parlarem avui del trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, que comença aquest dimecres, també de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que segons AENA no suposarà més vols ni un augment de la capacitat, i també parlarem de la darrera memòria de Càritas, segons la qual hi ha 32.000 persones a les Pitiüses en situació d'exclusió social. I més tard connectarem amb Formentera amb el nostre company Pepo Rubio de Radio Illa perquè ens expliqui tot el que ha passat a la Pitiüsa del Sud en els últims dies.
0: Moltes gràcies, Nieves, i a Mallorca, que torna de vacances. Sí. Jaume Noguera, què tal, com ha anat?
5: Beníssim.
0: Sempre van bé, eh?
5: No he fet absolutament res.
0: Important per desconnectar, també, eh?
5: Il dolce far niente, que diuen els italians.
0: Però l'hem carregat, no?, de temes i continguts.
5: Sí, sí, sí, un cremoll de coses. Per exemple, un tema que heu tractat voltes fa una estona, però nosaltres ens centrarem concretament en el handling de l'aeroport. Una bodega d'avió, quan l'obrin, pot estar a 60 graus. Imagineu-vos com ho passen els maleters. Després parlarem de recuperar refugis de la guerra civil que el Consell de Mallorca està intentant rehabilitar, fins i tot perquè se'n puguin visitar. Estan fets durant la guerra civil, n'hi ha 33 localitzats a Mallorca. I avui, que és el Dia Internacional del Rock, en Xavi Canyelles durà en Elvis. En Elvis Presley serà aquí. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, Yolanda Ruiz, que té el mòbil de tothom, li ha donat el mòbil d'en Elvis i de Michael Jackson. I avui parlarem del Dia Internacional del Rock amb en Xavi Canyelles.
0: Amb Nelvis, idò, també, en Jaume Noguera i en Xavi Canyelles. Moltíssimes gràcies, company. Nosaltres ho deixem aquí. Tornant demà, ja ho sabeu, el dia de 9 a 12 a IB3 Ràdio i Televisió. Fins demà. Gràcies.
6: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia. El sindicat CESIF reclama que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats acordaren equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats de les Canàries.
8: El sindicat recorda que el Reial Decret de l'any 86 estableix que el personal al servei de les corporacions locals té dret a percebre la mateixa indemnització per residència que el personal al servei de l'administració de l'Estat. El CESIF recorda que aquesta és una primera passa i que defensarà de bon Madrid que l'increment de les quanties s'han d'ajustar al cost de vida real. A més, diu que s'han d'unificar els complements independentment del grup professional al qual pertanyen els treballadors. Els nous imports aprovats oscil·len entre els 105 euros fins als 697, depenent de la categoria i de l'illa de destinació.
7: Canvien de qüestió. L'Ajuntament de Palma guarda en aquesta hora un minut de silenci a la plaça de Cort en memòria de Miguel Ángel Blanco, víctima de la banda terrorista d'ETA. Qui fou regidor del PP a l'Ajuntament d'Ermua, a la província de Biscaia, entre 1995 i 1997, va morir assassinat per ETA després de 48 hores segrestat. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
9: Bon dia. Aquí trobam diverses personalitats de l'Ajuntament guardant aquest minut de silenci, entre ells encancel·lats pel Batle de Palma, ha acabat just ara i llegiran un manifest aquí a la plaça de Cort per Miguel Ángel Blanco, que, com deies, va ser assassinat amb 29 anys, un crim recordat per la seva crueltat, ja que va tenir segrestat el jove durant 48 hores fins que finalment el va executar. Llegiran aquest manifest Montserrat Lezaún, la mare de Diego Solbaum, dos guàrdies civils que varen morir a l'atemptat que va tenir lloc a Calvià, Conxita Gatell, presidenta de l'Associació de Gent Gran de Can Pastilla, i Joan Mascaró. Després del minut de silenci, com dèiem, ara tindrà lloc aquesta lectura del manifest. Miguel Ángel Blanco va ser segrestat el 10 de juliol de 1997 per ETA, que va donar al govern de l'Estat un ultimàtum de 48 hores si no traslladava els seus presos a presons del País Basc i Navarra, i després va ser assassinat complint així la seva amenaça.
7: Gràcies, Laura Marcos. D'altra banda, Més per Palma torna a carregar contra el govern per la reforma inclosa a la llei Òmnibus. La formació assegura que aquesta norma permet que les empreses i els fons voltors comprin habitatge protegit i deixi amb menys opcions als ciutadans de comprar un pis o una casa. Per això demanen que s'elimini la mesura.
8: Més per Palma afirma que aquest punt, la llei Òmnibus, romp el pacte amb les promotores per fer habitatge més barat per als residents, un mercat que en els darrers 5 anys ha incrementat els preus més d'un 60%. Neus Trullol n'és la portaveu.
10: Encara que ells no ho vulguin reconèixer, estem parlant d'un pelotazo urbanístic, ja que l'administració pública posa unes condicions en els promotors immobiliaris i una d'elles és fer habitatge protegit amb un percentatge determinat, però després aquest habitatge protegit, que és l'habitatge més barat, és el que està en el preu més baix, passa també a la propietat d'altres empreses que també especulen en l'habitatge.
7: I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha arribat aquest matí al Centre de Comandament Avançat d'Almeria per conèixer de primera mà els treballs d'extinció de l'incendi de Los Gallardos. El foc, un dels més greus viscut a l'estat espanyol, ja ha estat estabilitzat després d'arrasar 7.000 hectàrees i causar la mort al manco de 13 persones. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

Arrencam setmana amb ses desoladores imatges de les flames del devastador incendi de Los Gallardos, que s'ha convertit en el pitjor desastre forestal de la història d'Andalusia. L'agressivitat de ses flames deixa 13 morts, 23 persones desaparegudes i 7.000 hectàrees calcinades. L'incendi en aquests moments es manté estable des d'aquest diumenge i gràcies a sa bona feina de tots els equips d'emergència. Esperem que ses condicions meteorològiques es mantinguin favorables i que es pugui acabar aquest malson. Aquest i el de tots els focs que a aquesta hora del dia continuen actius a tot Espanya. Mira la pàgina web del sistema de satèl·lits del Copèrnic, la veritat és que fa feredat. 110 punts cremen a aquesta hora del dia, 19 a Astúries, 15 a Catalunya, 19 a Lleó, 14 a Lugo.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vatra Ràdio. És dilluns 13 de juliol.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

0: I amb la música de Queen vos saludam des d'aquest costat dels micròfons. Un plaer retrobar-vos. En Jordi Fàbregas, el control tècnic. Com estàs, Jordi? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I aquí també junts amb en Pere Gibert, com estàs?
2: Bon dia, com
0: molt
2: va?
0: Molt bé, com ha anat?
2: Bé,
0: sí. Què tal aquests dies amb
2: perfecte.
0: Els oients? Contents?
2: Amb els oients content, amb els convidats contentíssim, tot perfecte.
0: I en Pere content?
2: En Pere content, i en Jordi content?
3: Des de que la vacun no tenc que quedar-nos en pas.
0: I Naxel Camarasa, com ha estat tots aquests dies? Segueixes fent ses notícies, tot igual?
4: Sí, bé. Aquí ha sigut tot igual.
0: Tot,
4: el que no hi eres, eres tu.
0: Jo no hi era,
2: no,
0: jo
2: li
0: no
2: han canviat el càrrec.
4: La resta tot bé.
0: Tot bé, sí. Perquè ha anat tot bé.
4: Està tot controlat.
0: Sí, sa decoració, tot es manté al seu lloc.
4: Tot està perfecte.
0: Tot no ha canviat cap dels nostres quadres, no? Tots els paperets segueixen, el WhatsApp del dia menor que segueixen es mateix.
4: Sí, és bo que sí.
2: La
4: no?
2: Finestra neta,
0: sa finestra,
2: tot igual.
0: Però ja està arreglada, que estava, no funcionava, no tancava bé. Segueix, segueix. Hi ha coses que no canvien.
2: Hi ha coses que no canvien.
0: Welcome home.

0: I d'avui, que és el Dia Mundial del Rock, bueno, bueno, és que amb Queen és que no hi ha manera de poder xerrar damunt d'aquestes cançons mítiques
1: que
0: de Queen, meravelloses.

Sabíeu que la data del 13 de juliol commemora un dels primers grans festivals de la història del rock, el Live Aid. Es va celebrar el 13 de juliol del 1985. Va ser un dels concerts benèfics més grans i significatius de sa història. Es va realitzar en simultani tant a Filadèlfia com també a London, i aquest esdeveniment va significar un abans i un després, no només en la música, sinó també en la manera de fer servir el rock com a eina de canvi social. Tot el que es va recaptar amb ses entrades del concert va ser per combatre la fam a Etiòpia, que en aquells moments passava per una de les pitjors crisis humanitàries del segle XX. El cartell, una verdadera passarel·la de llegendes del rock. There's a

Entre ells, ell. En David Bowie, Led Zeppelin, The Who, U2, Paul McCartney, Black Sabbath, Mick Jagger, Tina Turner, bé, un llarg etcètera. Sala de retransmissió va ser vista per més de 1.500 milions de persones de 150 països diferents, un rècord absolut que va fer que el 13 de juliol quedés marcat en el calendari com el Dia Mundial del Rock. El concert de Queen en aquest concert va ser un dels moments més emblemàtics. Va ser a l'estadi de Wembley. Queen en aquell moment havia perdut impuls a principi dels anys 80. En Freddie Mercury es va perdre uns anys en la mala vida. La banda no es va arribar a separar mai oficialment, però durant uns anys sí que van travessar un fort estancament professional i també fortes tensions entre els membres del grup. De fet, en un principi, l'organitzador d'aquest concert va dubtar en convidar-los a sonar perquè creia que la millor època dels Queen havia passat. Però no va ser així. El carisma, la veu, els èxits van connectar amb les més de 70.000 persones que hi havia al mític estadi de Wembley. Aquest concert va tornar a unir Queen i els va donar un impuls impressionant. Després van fer una de les seves gires de més èxit, The Magic Tour.

0: El logo del grup, s'escut de Queen, sabeu d'on va sortir? Sabeu qui el va fer?
1: Aquesta
0: combinació de signes del zodíac i del va dissenyar ell mateix amb Freddie Mercury.
1: Ah, mira.
0: Perquè abans de ser cantant, resulta que es va graduar com a dissenyador gràfic. I el seu gest tan representatiu de cantar amb el peu del micròfon, sabeu d'on surt aquesta...?
1: No.
0: No, tampoc.
1: Idò, no.
0: El moviment el va fer seu després que accidentalment en un dels seus primers concerts, que no coneixia encara ningú a Queen, ni no sé si tenien fins i tot el nom de Queen, resulta que el peu del micròfon es va trencar i ell, en comptes de parar el concert, va fer allò de palante como los de Alicante. Va continuar cantant només amb el suport superior i d'aquí ho va fer el seu gest tan característic d'en Freddie Mercury.
2: Si són anglesos, a més.
0: Més curiositat, la cançó de Bohemian Rhapsody, amb aquesta complexa secció operística, es pot a un pensar que resulta que hi va haver un gran cor de cantaires, i d'on no?

0: I de resulta que aquestes veus no són cantades per un gran cor de cantaires, sinó que en Freddie Mercury, en Brian May i en Roger Taylor, membres de la banda, van gravar les seves pròpies veus superposant-les fins a 180 vegades, tota una feina de postproducció. Easy come, easy go, will you let me go? I el seu nom original, que el sabeu?
1: No.
0: Ell era nascut a Zanzíbar, ho sabíeu això, no?
1: No.
0: Ah, tampoc.
2: Pensava
0: que això sí que se sabia.
2: Però no sabem res. El seu
0: nom era Parrok Bulsara. Sí, sí, no em creu un Excel
1: que m'agrada. Que sí, però
0: que sí,
1: em sorprèn.
0: Que sí, que diu. Ah, has de descobrir més la vida d'en Freddie Mercury.
2: Sí,
0: no,
2: pots, jo sí que l'he vist la pel·li.
0: Podeu veure la pel·li, eh?
1: Jo també,
0: no, pues això, perdona, això s'explica
1: sí,
0: la pel·li.
1: Sí, jo també el vaig veure.
0: Ah, sí, doncs pues, no us en recordeu. Teniu mala memòria.
1: Jo sí.
0: I sabíeu que en Freddie era un gran col·leccionista de segells, que quan va morir el Servei Postal Britànic va comprar la seva col·lecció per $5,000, fins i tot va sortir un segell amb la seva cara i sa d'en Roger Taylor, que va ser molt criticat en aquell moment, perquè només hi podien aparèixer en els segells membres de la família real.
1: Mira.
0: I ara sí, tornen les preguntes. Heu fet preguntes aquests dies o que només tenies un concurs?
2: Alguna n'hi ha caigut, alguna.
0: Vinga, sempre. Encara les encertes sempre?
1: Clar.
0: Sí o no? Li passes
2: les
0: xuleta.
2: Les meves no, les...
0: No.
1: Ah, no?
0: Ah, no? Molt bé, posant-les difícils.
1: No.
0: Molt bé, Pere Gibert. Vinga, va, l'any 2002 se'ls hi va otorgar a Queen la seva estrella al passeig de la fama de Hollywood. La pregunta va per aquí. Quin número d'estrella són els Queen? Quin número d'estrella se'ls hi va otorgar en els Queen?
2: Quantes xifres?
0: Ah, no sé.
1: No entenc la pregunta.
0: O sigui, un número. Hi han tantes estrelles de la fama a Hollywood.
1: Sí.
0: En algun moment es van donant, es comença pel número 1 i li dones a un el número 2 i dones a un altre el número 3 i dones a un altre. I en els Queen se'ls va donar un nombre. Quin nombre d'estrella tenen els Queen?
1: Ah.
0: Ah.
2: 5.430.
1: 29.
0: Bueno, has acertat en Pere perquè té 4 xifres. T'has passat una xifra. 2.270 és el nombre de l'estrella. Nombre 2.270.
1: Ja, no?
0: Queen. I aquesta li van donar el 2002. Des del 2002 fins a dia d'avui, podria ser una altra pregunta, no tingues càlcul fet, quantes estrelles hi ha?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Cuando zarpa el amor. Perdona, què és aquest canvi de música? Un moment, expliqueu-me això.
2: Canvi de
0: no
2: registre.
0: Els extrems
2: es toquen,
0: no,
2: eh?
0: No podem posar Queen. Espera't un moment, ara sí que jo necessito... Sí, és difícil ara seguir xerrant després de parlar de Queen. Ara empalma tot això amb el que tenim preparat per avui, que tenim tertúlia. No és massa la música dels nostres analistes d'avui, tampoc. No
2: ara
0: és el seu estil.
2: Ara els ho demanem,
0: no se sap mai. No tenen aquest estil de música, ho sé, cert, sense demanar-los. En Salvador diu que... No, fa cares. En Salvador Botella, que ja el tenim per aquí.
2: En Salvador, que ja és aquí, exsecretari general del PP, i també serà amb nosaltres en... Toni Salvador, exvalda de Ciutadella. Amb ells parlarem del nou decret d'habitatge que negocia el govern de Pedro Sánchez amb mesures com la desgravació de l'IRPF de les hipoteques d'habitatge habitual, i també debatrem sobre les mesures que ha emprès l'Ajuntament de Mou per frenar el consum d'aigua excessiu i en usos que estan restringits en temps de sequera.
0: Abans d'entrar en matèria, sempre fem una oada a ses notícies. A aquesta hora del dia, el nostre company Axel Camarasa, que a les 2:30 us les ampliarà. I jo vull justament començar amb el programa ratllant d'aquests incendis que afecten a tot Espanya, sobretot aquest de Los Gallardos. Avui matí s'ha fet un minut de silenci també aquí a Menorca.
1: Sí, a les 11 en punt s'ha fet un minut de silenci a la seu del Consell Insular de Menorca en senyal de solidaritat amb les víctimes, amb les persones afectades i amb els professionals que treballen en aquest incendi forestal d'Almeria. De moment s'han comptabilitzat 13 persones mortes i una desena de desaparegudes. L'incendi, que ja s'ha aconseguit estabilitzar, ha cremat fins al moment 7.000 hectàrees de terreny forestal. Aquest minut de silenci s'ha fet tant a la seu del Consell de Mó com a l'edifici de Sarroqueta de Ciutadella. Precisament a Ciutadella s'està pendent avui dels laboratoris que han de remetre els resultats de les analítiques d'aigua preses divendres a la platja de Sant Andrià. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després de dels vessaments fecals detectats dijous a la nit i que han mantingut la platja tancada durant tot el cap de setmana. Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedissin a l'aigua. L'Ajuntament insisteix a no tirar les tovalloletes al vàter, que han estat el motiu principal d'aquesta avaria. Sentim el que deia la setmana passada el regidor de Medi Ambient, Pere Fiol.
3: També m'agradaria fer una crida, ja que la gran part d'aquestes avaries es deuen a l'abocament de tovalloletes a les aigües de clavegram, que provoquen aquests embussos i aquestes falles de les bombes d'impuls, que, per tant, són un greu problema per totes aquestes estacions de bombeig.
1: L'avaria es va originar arran de la fallada tant de la bomba principal com la de reserva, però ja s'ha arreglat. I la presència de paons asilvestrats preocupa cada vegada més el sector agrari. Els pagesos denuncien que aquests animals ja s'han escampat per tota l'illa i que fan malbé els seus cultius. La setmana passada s'ha acabat la veda de caça menor i anteriorment algunes finques ja havien sol·licitat autorització per poder reduir la presència d'aquests animals. Denuncien que es mengen la producció, però també la llavor que han de guardar per a la pròxima sembra. Una situació que, diuen els pagesos, posa en risc la continuïtat de moltes explotacions. Sentim un dels afectats, és Pedro Pellicer, pagès de Rafalnou.
4: Se menja la producció del lloc i no podem cuir ni la llavor. De què sembrar l'any que ve? Què és que ho hem d'abandonar? Jo, la veritat, per el que me queda de vida, no tinc ganes d'abandonar el camp.
1: Segons Pellicer, els primers exemplars van aparèixer fa anys, però ara assegura que la població s'ha disparat i està fora de control.
4: Almenys n'hi ha 500, perquè n'hi ha per tots els termes. De cada dia augmenten com les gallines. Un pavo real com una gallina, tant és dir-ne fer 6 com 10. I amb un any que passi això, te tinc que ser ben franc, no pot ser. Que han de partir a sembrar i després encara mos ho hem de menjar, com han fet en la xivada i el cementer. Però i de què van? Nosaltres els agafem i estem nerviosos.
1: Davant aquesta situació, el sector reclama mesures urgents a l'administració. Demanen que es controli la població d'aquests animals abans que els danys, diuen, siguin encara més importants.
0: I d'aquestes són les notícies. Aquesta hora del dia, a les 2:30 més. Gràcies, companys.
1: Que vagi...

0: Estem en onada de calor, sí o no?
1: Ho has notat o no?
0: Sí, home, sí. No, no ho sé. Cada dia passo pena amb aquestes calorades, jo i suposo que tota la humanitat.
1: I continuem igual amb temperatures que marcaran 23 graus de mínima i 35 de màxima. Avui la novetat és la pols en suspensió, que farà que el sol estigui un poc més apagat que altres dies. El vent bufarà de llevant, amb algun interval moderat, però de cara al capvespre perdrà força i hi haurà brises costaneres.
2: Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa.
3: Provocado un incendio cerca de la estación.
0: Les 12:22 minuts, pausa i seguim.
4: Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
5: IB3 Ràdio és diversitat.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
10: Si a tu te dic pinta,
11: mur, portada.
12: Si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot.
14: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
15: El dia Menorca, fet a casa.

0: Sona la sintonia de la tertúlia dels dilluns. Qui ens acompanya avui, Pere?
1: Tenim aquí a l'estudi en Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Bon dia, Salvador, com va?
2: Bon dia i calorosos dies.
1: Calorosos dies. I des de Ciutadella, en Toni Salvador, exbatle del municipi. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia a tots.
0: Com anau?
3: Calorosos i xafagosos.
0: Xafagosos, sí, sí.
3: Xafagosos.
0: Escolta'm, ara jo fèiem aquí una pregunteta, vam si vos agradava... aquesta cançó, Camila, Camila, ja l'ha treta.
3: Camila, no, Camila.
0: A Camila, no, Camila. Una Camila, una Camila. Què, sou de Camiles o de Cameles?
3: Jo, sincerament, no.
0: No, veus? Però de Queen, dir... de Queen sí?
3: De Queen sí,
0: ah,
3: de Queen
0: veus,
3: sí.
0: I bo,
3: sí.
0: Veus, i en Salvador? Clar.
2: Tampoc no és el meu estil. En Tani que coneix ses... localitzada de música a molta gent de Menorca, perquè per sí. Això s'ha de dir que amb el seu programa
0: a més,
2: sap de quin peu saltar en cada un i francament no,
3: sí, que...
2: no és el meu.
0: Bueno, és que a més tenim un gran aficionat a la música i en Toni, clar, és que jo no et veig amb la Camela, Toni, sincerament
3: no. Abans, se pot escoltar com tot, però com no, tot. No, meu, no està dit les meves preferències
0: i
3: però...
0: futboleros que ho sou?
3: Hombre, mira, jo no ho som futbolero, sincerament. M'interessen els resultats. I enguany, el que m'agradaria és que guanyés Espanya. No perquè guanyi Espanya, només, sinó simplement per fastidiar en Trump. Perquè un mundial als Estats Units i que guanyés Espanya, la cara que posaria aquest tio...
0: Clar que sí.
3: Seria de veure.
0: Seria bona, sí.
3: Seria bona. Només per aquest fet ja m'agradaria que guanyés Espanya.
0: Bueno, és l'interès, no?
3: Descolors,
0: De que m'agraden els diferents interessos de cadascun per seguir el Mundial, no?
2: Jo, francament, tampoc no és que sigui un excés de futbolero, però el seguiré i m'encantaria que guanyés Espanya. Crec que en Trump ja se va endur la seva part quan després de la bajanada, de la targeta vermella,
3: sí.
2: Bèlgica pues, els va eliminar, no? Per tant, ja se'n van a contra les cames i vull veure quin interès li dona ell en el tema del Mundial des moment que ja no hi ha Estats Units de por medio, no? Entretant, pues, francament, arribar a unes semifinals...
3: Quan se Salvador, que Estats Units, vull dir, fins ara, el tema futbol no era...
2: Secundari,
3: ara comença a tenir força,
2: sí,
3: no era gens prioritari, ara comença a tenir bastant de força. Vull dir, no,
2: per tant, és, bueno, és una fase important, ja que tenim en compte que per primera vegada en fa moltíssim d'anys les quatre semifinalistes són excampions del món, cosa que sí. No es havia donat des de feia no sé quants anys, i per tant, siguin quins siguin els resultats, pues es presenten uns bons partits ara.
3: Sí, ara apuntant a el que deies tu, en relació amb el tema de Bèlgica, jo no sé, aquesta eliminació de la targeta vermella, com pot quedar així i no hi hagi hagut un valgan 10 en aquest aspecte? Vull dir, perquè que no és que un telefoni i te llevin una targeta vermella?
2: Bueno, Infantino, i no seré jo qui ho surti a defensar-lo, no m'anima bé, va dir que rep telefonades de moltíssims dirigents, no només del senyor Trump, vull dir que tampoc no han de fer veure que en
3: Trump...
2: Però que no és l'Infantino el qui determina, sinó que després hi va haver el que hi va haver allà, i allà el món del futbol és tan complex com el món de la política o més.
0: Bueno, és que jo sóc el que anava a dir, no? Si els esdeveniments esportius com el Mundial de Futbol són aconteixements que són socials, que són culturals, però també tenen aquesta vessant política i també tenen els seus moviments polítics amb els països. Bé, un Mundial també que es va inaugurar a Ciutat de Mèxic, per tant, també les polítiques de Trump contra el país i són constants també, bé, no?
2: Jo estic segur que, per exemple, el senyor Pedro Sánchez estaria encantadíssim de que quedessin campions, perquè li donaria un alè per passar un estiu allà a Tenerife molt més tranquil i sossegat, tot i que ja que deia, ara ho comentava en Toni, de que no veig l'eufòria de fa 16 anys quan Espanya va ser campiona del món. En aquest moment sí, hi ha un seguiment, però no veig ni la proliferació de banderes que hi va haver fa 16 anys. És a dir, la cosa està més sossegada. No sé si perquè estem regirats davant del que passa en França i després veurem què passa també.
0: Demà tenim partit molt important, decisiu, d'Espanya, França, que són semifinals, però que ja podríem també posar-li un poc de caire de finals.
2: Pensa
0: no?
2: Que França fins ara es qualificava com la millor selecció del que ha arribat en aquests moments. Per tant, si som capaços de guanyar França, en tenim molt de fet, però també després som capaços de tirar-ho per la borda en l'últim moment. Tant de bo arribem a bon port.
0: Digues, Toni.
3: No, res, estic d'acord amb el que comentau. O sigui, jo segueix simplement... Jo els partits no els veig, sincerament. O sigui, l'únic que veig és el resum dels gols i m'interessa el resultat, sempre m'ha interessat. Però jo partits de futbol complerts, d'en aquesta vida només n'he vist dos o tres. I era quan era el Batle de Ciutadella i me tocava anar a l'Atlètic i el havia de veure complert. Però mai més he vist jo un partit complert de futbol. Com que altre, sàping per veure tal, vull dir, no...
0: Un altre caire, aquests partits sí, jo veies
3: vaig,
0: tu, Toni.
3: Ja sabeu, vaig de música, vaig de cine...
2: Toni, jo tampoc no som futbolero, però hi ha un fet social, un moment donat, jo me va agafar...
3: No, però és que me posa molt nerviós.
2: Sí, però és que si no el veus, també t'hi poses. Jo me va replegar divendres a un sopar... Sí. I
0: Antoni,
2: més...
0: Antoni te va replegar.
2: No, jo mirant...
3: No,
2: tenia un sopar sí. I estàvem pendents més de futbol que no sé. Si no el seguia, semblava que no. I al final estàs enganxat a...
3: Però mira,
2: resultat,
3: el partit de futbol va coincidir amb el concert de la CIM.
2: Ah, sí.
3: I dimarts, el partit d'Espanya i França coincideix amb el segon concert del Festival d'Estiu de Ciutadella. Aquí també el Teatre d'Esborn està ple. O sigui, que veig tu, aquesta gent que va comprar les entrades anticipades com tothom, que omplen els teatres, estan un poc quitrinen amb el sentit de que, clar, els coincideix amb el futbol.
2: Hi haurà qualcú que no té cap dubte que seran el concert amb un vingranillo escoltant el futbol.
3: Sí,
2: perquè, verdaderament, amb el tema futbolers, jo he viscut algunes situacions que verdaderament som de pel·lícula. És a dir, els que són forofos del futbol fan el que no està escrit. Te'n contaré una que serà... Jo he vist gent anar a ser professor de Setmana Santa amb un pinganell escoltant el Madrid. O sigui, que fins a on arribam.
0: N'estic ben segura. I demà, justament, que ja que ratllem també d'aquest partit, Espanya-França, en un moment on Menorca està amb el mercat francès més que mai, més francesos que mai, per tant, ja hi haurà molts seguidors del França, molt francesos, que estaran veient el partit, i molts d'aquí, espanyols, que veuran també
3: sí,
0: Espanya.
3: I no t'oblidis, Clara, de la ficada de pota d'en Rajoy.
0: Correcte.
3: Ha estat cèlebre aquesta, eh? O sigui, a una selecció de 26, que n'hi hagi 23 nascuts a França i 3 a les colònies, que o sigui, tots són francesos, digui que no hi ha francesos. Li haurien de demanar, en els partits, inclús espanyols, del Real Madrid, quants de madrilenyos hi ha dins del Real Madrid? En pas que ni un. O sigui,
2: a la selecció no n'hi ha cap del Madrid aquesta vegada, eh? Teniu-ho en compte.
3: A la selecció tampoc no n'hi ha cap del Madrid.
2: No.
0: Home, com a esdeveniment social demà pot estar interessant de veure.
2: Toni, demagògies d'aquestes n'hi ha moltes, perquè te'n record.
3: Que vols dir demagògia?
2: No, que és una ficada de pata. Però els catalans, si tenim la sort de guanyar el Mundial, veuràs com més d'un dirà que no és la selecció espanyola, sinó que és la selecció catalana, perquè bona part dels components provenen del Barça. És a dir, que quan posem a prostituir o a mesclar unes coses amb les altres, sortint de l'àrea deportiva per altres coses que moltes vegades el que fan és emborrar els resultats esportius.
3: No, però ha estat notícia, el d'en Rajoy.
2: Sí, però en Rajoy, patinades d'aquestes, no és novedat.
0: Sí, sí, el gran alt nivell, però sense francesos, no? Sí, en fi. Bueno, va, anem a ratllar. Jo avui plantejava començar ratllant un poquet en política nacional i per ratllar un poquet també de diferents qüestions que passen pel govern de Pedro Sánchez, que s'està negociant un nou decret d'habitatge per abans d'acabar la legislatura, un poquet portar-lo cap aquí a Menorca, no? Aquestes noves mesures que es volen incloure, que són mesures que, evidentment, estaran per tot el territori. Aquí a Menorca tenim, com tot el territori espanyol, uns problemes, una crisi habitacional, manca d'habitatge, i, per tant, la meva idea era fer un poc de debat, analitzar si realment aquestes mesures són unes bones mesures, més les que ja tenim i les que es plantegin per tal de poder posar solució a aquesta crisi de l'habitatge i juntant un poquet també amb la classe treballadora, no? També hi ha hagut reformes laborals els darrers anys que intenten que els treballadors tinguin unes millors condicions de vida, però amb aquestes habitatges i aquestes lloguers tan alts i, a més, sense disponibilitat tampoc, aquesta bombolla immobiliària fa que, per molt que ens pugin el salari base, possiblement no podem tenir un major nivell adquisitiu i no es noti tampoc gaire perquè les despeses realment són molt altes i continuen ofegant a la classe treballadora. un poquet era aquesta la meva idea de tertúlia avui. Abam, què us sembla? No sé si esteu molt al dia d'aquest nou decret d'habitatge, del que es planteja, entre d'altres, s'inclou la desgravació de l'IRPF de les hipoteques d'habitatge habitual, és a dir, de les primeres residències. Aquesta és una de les principals peticions de Junts, amb Carles Puigdemont. Una mesura que va estar vigent a Espanya durant dècades, amb governs de diferents colors polítics, fins que, ja que ratllàvem, el tornarem a posar damunt de la taula, en Mariano Rajoy, del PP, la va suprimir l'estiu del 2012 en plena crisi econòmica, fins
2: quan,
0: a aquell moment...
2: Quan va trobar espufo que el senyor Zapatero li va deixar.
0: Idò, vinga, va. Tira, tira.
2: És a dir que, efectivament, jo crec que va ser un error.
3: Quan va trobar les normes europees, bueno, que van provocar la crisi econòmica.
2: Ara ho pagarà Europa.
3: O no te'n recordes?
2: Sí, que me'n recordo, sí, tant, que me'n recordo. I de quan la crisi no existia i ratllaven de brotes verdes i de moltes altres coses, Toni. És a dir, que no fugiguem. Jo, francament, crec que va ser un error allà en aquell moment llevar la desgravació fiscal a la vivenda. I, és més, recordaré que hi havia una cosa que es deia crèdito a compte vivienda, on tu podia començar a estalviar i es podia començar a desgravar damunt el que llavors anava estalviant cada any. I era una manera d'incentivar encara més. També es va suprimir aquesta modalitat, cosa que els bancs després reclamaven. Per tant, cada una de les mesures, per ella mateixa, és positiva i és necessària. El que passa és que jo me dóna una gran tristor en aquests moments veure que un tema com aquest no mos podem entrar, no entrarem en un tema o un altre, sinó que estem parlant de relat polític d'aquest moment. Perquè el decret és inviable que surti, perquè resulta que els senyors de Junts, si no hi ha bonificacions fiscals, no li donaran suport. Els senyors de Podemos no li donaran suport si hi ha desgravacions fiscals. Llavors ja no arribàvem als 176 famosos.
3: I els senyors del PP
2: que diuen que no perquè estan a l'oposició.
3: Que mai aporten res positiu en aquest país. I com que no aporten res mai positiu.
2: També és radical aquest estiu, saps la calor que et fa pujar la tensió, Toni?
3: No, em fa pujar la calor, no? És que vull acabava la teua frase. Ratllaves d'aquests, ratllaves dels altres i no ratllaves del partit de l'oposició que té alternativa de govern seriosa en aquest país i que no ha fet ni una sola aportació social en 4 anys. Ets a votades totes en contra.
2: Ni li correspon. Ni li correspon fer-les.
3: De què vols dir que no li correspon fer-les?
2: Per a què? Perquè els hi tirin baix.
3: Quantes vegades tu has dit que hi ha que intentar fer acords per tirar endavant
2: totalment d'acord.
3: Que
2: totalment,
3: convenen a la societat.
2: I ho mantenc.
3: O el tema de l'habitatge no convé.
2: Però dos no es posen d'acord si un no vol. I per desgràcia ni es vol el PP ni vol el PSOE. I entre uns i altres així estem. Perquè ni uns ni altres estan per arribar a aquests grans acords. Jo estic en desacord en la línia del paper en aquest sentit, però estic més en desacord encara amb el Partit Socialista i el senyor Pedro Sánchez, que no vol saber absolutament res del Partit Popular. I
3: això però és que no fan cap coses. Proposta, Salvador. Quan el Partit Popular posi damunt la taula propostes concretes, després s'hauria de veure el govern quines acceptaria. Però és que no en posa ni una. Tota la oposició està basada en «Vés-te'n Pedro Sánchez». Vés-te'n Pedro Sánchez. No ratllen de res més que de que se'n vagin Pedro Sánchez. No diuen, mira, damunt el tema de la vivenda, nosaltres el que voldríem és això i això. I llavors els altres ho estudiarien. No es val això.
2: No, perdona. En el que li correspon la iniciativa, és
3: qui governa.
2: I que toqui la porta...
3: Que no es posa damunt la taula, la iniciativa. No volen fer un decret.
2: No, això, perquè tu saps perfectament que aquest decret que està sentenciat antes de néixer està fet per guanyar relat de cara a les eleccions i anar amb victimisme en el proper calendari arribem. No, ja ho veuràs. Ja m'ho sabràs dir si d'aquí mitjà ens deixen els micròfonos.
3: Hi ha una cosa que sí que és cert, i és que el govern d'aquesta legislatura és molt difícil amb el sentit de que els socis de govern són tan dispars com el que tu deies, com Junts i Podemos, que no sé, que vull dir, entre dos extrems...
2: Són Frankenstein, no, i ho van dir, no mai... dir socialistes, no van dir naltros.
3: No, ja,
2: ah,
3: ja.
2: Ah, vull dir, clar...
3: Vale, això és el problema, aquest és el problema. I els partits, com tal de moure els seus xiringuitos, no donen, diríem, tregua a les coses, perquè els pressupostos igual, perquè no s'aproven els pressupostos, perquè hi ha una diferència entre els socis brutal de concepció. Però, llavors, l'oposició què fa també perquè els pressupostos s'aprovin? Jo ho entenc, no fa res.
2: Intenta erosionar més en el govern, encara.
3: Ah, exacte, exacte.
2: Però és que tal vegada també, quan el govern veu que és incapaç de governar o de legislar, més ben dit, el que hauria de fer és donar peu a el que diu la Constitució, duc 3 anys sense haver presentat un pressupostos, això m'obliga a desaldre el Parlament i convocar eleccions. Però, mentrestant, com que el senyor Sánchez està ferrat a la poltrona, no tant ja si per interès o per por de que quan no hi sigui les coses encara se li compliqui més amb l'aspecte judicial, pues vol allargar el màxim la sona. En aquests moments ja es veu clarament quines són totes les jugades i quin és el relat que està preparant de cara en aquesta convocatòria, que no mos enganem, però molt probablement serà pues, a la primavera de l'any que ve.
3: Perquè sé que quan toca, diríem.
2: No, toca no, toca juliol.
3: Mira,
2: en aquests dies estic llegint ara me'n recordo que li diuen d'en Ivan Redondo, el mètode, no sé
3: què
2: és, eh?
3: Sí, era assessor.
2: Sí, assessor, exactament.
3: I... Que se'n va anar per motius de salut, no per una altra cosa, com es deia.
2: Correcte, vale. Efectivament. Però és interessant llegir-lo, eh? Vull dir que...
3: Sí.
2: A més, perquè és un analista que jugava una cara i l'altra, i...
3: Tens moral, tu, a llegir coses de polítics?
2: Perquè jo
3: d'un polític fa anys que no llegis res, eh?
2: Aquest senyor no es considera polític, eh? Es considera analista polític i, a més, ratlla d'una manera que sembla que estigui per encima del bien i del mal, d'uns i dels altres. Té en compte que antes va ser assessor de la Junta d'Extremadura on va fer que governés el PP per primera vegada, no? Però,
3: sí, sí.
2: En tot cas,
3: és un tècnic.
2: Aquí s'està qüestionant molt perquè hi ha molt en joc. En aquests moments, i això coincidiràs en jo, si, per exemple, el senyor Sánchez adelanta les eleccions en un mes de març o abril abans de les municipals, i en aquell moment allà es dona un efecte de que PP i Vox arribin a una majoria, que sembla que és el que pronostiquen les enquestes, el resultat a les municipals pot serà totalment diferent, perquè s'afecta balança de la gent que dirà tot el poder de tot l'estat en mans del mateix no el volem, com està passant ara a l'inversa, quan li va sortir bé la jugada després de les municipals, quan en Sánchez va convocar juliol de fa 3 anys ara. Exactament, no? Per tant, el calendari l'estan fent i es veu clarament, i les actuacions i la forma de gestionar de cara a tot aquest tacticisme electoral per veure, sobretot, que el senyor Sánchez permanezca en la glòria.
0: Clar, tot aquest calendari ja l'estan fent amb un any vista, evidentment.
2: Efectivament.
0: Hi ha altres qüestions, altres mesures que ratlla, a més d'aquesta, no?, que xerram ara, no?, en aquell moment el que et podies desgravar era el 15% del cost de la hipoteca i també despeses amb un topall de 9.040 euros mensuals. Ara mateix això ja no ho podem fer, però bueno, seria una bona mesura, no? Que passa que, bueno...
2: Qualsevol mesura que ajudi a afluixar la pressió fiscal,
0: sí,
2: i que quedin dubtes en mans dels contribuents seria positiva.
0: Seria positiva,
3: de totes
0: exacte.
3: Maneres, clar, amb
0: o desgravar el lloguer, també, digues, Toni.
3: Efectivament, no. Com estic d'acord amb el Salvador, totes les mesures, totes són bones. Ara, això no lleva el problema.
0: No lleva el
3: problema que hi ha és que no hi ha vivenda. Mm-hmm. Vull dir, i estic xerrant només de vivenda de compra, perquè per hipoteques és perquè no hi ha vivenda de compra. No s'ha fet res en relació amb el tema del lloguer social, que és una de les que hauria de ser important, que hi hagués construccions a nivell de pisos de lloguer social. No s'ha fet res en quant a les comunitats autònomes i ajuntaments en relació a posar suficient sòl a disposició, diríem, per tenir vivendes. No és només una acció de l'Estat, la que s'ha de moure del govern central, sinó de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. I aquí ho hem comentat altres vegades. Els plans generals, en el cas de Ciutadella, per exemple, està aturat. No només està aturat el pla general, és que estan aturades les gestions de les unitats d'actuació que es podrien tirar endavant i no se tiren endavant. I en aquestes unitats d'actuació se recuperaria el 15% de sòl que es podria ofertar per vivenda social o per tant de lloguer com de construcció nova, etc. L'empresa privada en aquest moment té tanta feina que tampoc no està dedicant a fer pisos perquè sí. Hi va haver una època, als anys 2008, 2009, 2010, etc., tots aquests anys, diríem que els constructors construïen pisos perquè tenien poca feina, llavors construïen pisos i se posaven a disposició. A Ciutadella, me'n record jo, que en aquesta tertúlia ho vam dir ja fa anys, hi va haver una època que n'hi havia més de 1.000 a disposició de pisos. Actualment no n'hi ha ni un puny, no n'hi ha ni un pis a Ciutadella, pràcticament per llogar, segur que no, i per vendre, pocs. I els que estan per vendre no baixen de 400.000 euros, pises de 70 metres, eh? No,
2: també, 70, també eh? Perquè les normatives existents fan que no sigui rentable avui per avui.
3: Espero i els costos, els costos també són alts.
2: Exactament, és aquí.
3: Els costos, o sigui, també són alts, eh? És bo. Vull dir, el tema de la vivenda, no mos hem d'enganar, eh? En xerrarem i molt d'anys. Això no s'aclareix pim-pam, eh? Ni un govern ni l'altre, perquè en aquest moment hi va mantenir aquí la desgràcia, jo he dit la desgràcia, del lloguer turístic, amb el sentit de que està molt bé el tema dels hotels, tot això està bé, i els apartaments que hi havia, però això de posar les cases a nivell de lloguer turístic, mm-hmm, cases que estaven emprades per llogar normal, això jo crec que ha afectat moltíssim. Això i la carència de construccions, tant oficials, o vull dir públiques, com inclús privades, ha generat un problema, i aquest problema hi és, i jo crec que no té solució amb els propers 5 o 6 anys. Jo crec que això en xerrarem estona.
2: Hi ha un problema legal que és important. Feia una setmana va sortir pel diari un tema d'uns ocupes a Cala Llonga, al costat de Cameva, precisament. És a dir, avui per avui un propietari posar un pis a lloguer també assumeix uns riscos importants, en tant en quant si un inquilino automàticament deixa de pagar.
3: Però no diguis ocupen això, eh?
2: No, ja va dir, t'anava a dir que el moment que fos una persona vulnerable, per exemple, es queda dins el pis i aquell és un problema pels propietaris. És a dir, el risc que assumeix un propietari avui per avui a hora de llogar un pis també hi és. I no diré que això sigui una ocupa, però sí que també es dona la figura de quin qui ocupes.
3: O sigui, sí, amb aquest tema s'han de resoldre qüestions legals, efectivament.
2: És a dir, igual que amb s'han el tema de cobrir normal, les demandes aquí socials d'un munt de gent que necessita tenir dret a una vivenda digna, però també s'han de preservar els drets dels propietaris. I si no, mentrestant,
3: jo crec, d'acord,
2: pues que s'estima més tenir-la tancada, inclús, o jugar a especular de mala manera.
3: Però tant, estic d'acord amb tu, tema, Toni. Lloguer, hi ha el tema del lloguer que va treure el govern balear, que estava molt bé, lloguer segur, que ha estat un fracàs. Ha estat un fracàs. I no s'entén, perquè el que tu dius, si un propietari té un moment donat aquesta percepció, llavors poseu en el lloguer segur del govern, que saps que ets segur, que t'ho pagaran segur, etc. I, en canvi, a Menorca, que s'hi van
2: a fer 7 o 8,
3: com a màxim.
2: Però això,
3: no s'entén.
2: Això, ja t'ho diré un tema que tu veuràs. Això es diu intervencionisme. I la gent vol anar pel lliure mercat i es vol maniobrar i no es vol estar fermat. Ja estem prou fermats en l'administració com a ciutadans amb un munt de coses.
3: Però no posava massa problemes, ni amb
2: esteu, la gent fuig en tot el que pugui de lo que sigui l'administració. Ja és ratllant l'administració.
3: I t'estic ratllant
2: local,
3: d'una mesura que en cas del PP, eh?
2: Sí, sí. Però al final, és que el problema, Toni, és com tu molt bé dius. És a dir, el discurs que avui per avui pugui tenir el PP, no en el cas de Balears, però quan és de suposició, quan sigui d'aquí un any potser no es govern, tindrà que assumir-lo a l'inversa perquè no es resoldrà ni en un, ni en quatre, ni en vuit anys.
3: No.
2: És a dir que o posem aquí d'un gran pacte i de mans d'experts que es donin sortida i mentrestant hi ha que continuar gestionant i hi ha que donar vivenda a la gent. Però per tant, mentre la vivenda com a greu problema social que és, sigui una arma de pim-pam entre uns i altres, pues malament anem.
0: I també donar també, m'estic aquí pensant ara en veu alta, no? Tota la classe mitjana, no? Cada vegada estem veient més que la classe mitjana s'empobreix més, la classe de nivell adquisitiu alt cada vegada també puja més i s'està veient aquesta diferència, no? Entre la classe mitjana i la classe alta. Clar, qui té un pis, qui té una casa, qui pot treure un rendiment personal d'habitatge quan té unes complicacions per arribar a final de mes, perquè ja no només és la gent vulnerable que té problemes avui en dia en arribar a final de mes, sinó que és la gran majoria de la societat. Llavors, entreposar en un lloguer segur que tens un topall, o bé, com bé diu en Salvador, fer el teu ús privat, personal, del que tu puguis fer, mentre et deixi la llei o no, perquè ja sabem que també n'hi ha molts que tot i no poder ho segueixen fent, perquè el lloguer il·legal segueix estant i molt a Menorca i a tot el territori, amb tot l'habitatge, com deia en Toni, de fer negoci del teu espai privat, de la teva casa, lloguer d'habitacions, per exemple. Aquesta és una altra. Lloguer d'habitacions, hi ha famílies que avui en dia només poden sobreviure llogant una habitació dins d'una casa i que tenen la seva feina, el seu sou, i tenen que viure llogant una habitació perquè és l'únic que poden accedir arribant a final de mes. Que si enriquim un poquet tota aquesta classe mitjana i comencem a posar-ho tot un poquet a la societat, és un moviment molt gros, però podríem anar desapareixent, però tot això és una feina de conscienciació, d'inversió i de molts anys.
2: Mira, un país que no tingui una classe mitjana forta està condemnat en el fracàs.
0: Així és.
2: I en aquests moments, per desgràcia, cada vegada hi ha més separació entre, per dir-ho d'alguna manera, la classe pobre, per dir-ho d'alguna manera, els superrics, i la classe mitjana cada vegada està desapareixent més. I això ens condueix i en difícil solució.
0: Ho veiem també en el carrer, en el comerç tradicional, per exemple.
3: Cada vegada, tot, allà, tot. A Espanya,

0: La cultura de l'esforç no existeix.
1: Exactament. La joventut fa els seus estudis, després se necessita un any sabàtic per anar a veure el món perquè tenen aquestes prioritats, que és que abans han de viure la seva vida, que no tot això, i després van damunt l'esquena dels pares.
2: I la necessitat de fer doblers ràpids i fàcils, bueno, també, molt, aquesta societat que vivim avui en dia, no? De tot ha de ser ja, tot ha de ser ràpid, fàcil, els impulsos i tot el que tenim a la...
1: És a dir, si no, si en aquesta vida tu no passes una època, no diré dolenta, però sí de sacrifici, o ho passaràs. O ho passaràs a la joventut o passaràs a les veses. Però, si no, en aquests moments, la gent el que està, el que farà és cremar el patrimoni del que trobin i quan arribin a les veses després que trobaran. És a dir, en aquests moments el sistema està fallant, però és un problema social i de mentalitat, per jo.
0: No, no, estic d'acord perquè ho he comentat mil vegades a les tertúlies, o sigui, molt de jove, per desgràcia, te demana quan veien cercar feina, que sí que acabaràs divendres a migdia, quantes hores, quin dia estic de lliure, etc. Al lloc de pencar, que és el que toca. I també aquesta, el que dèieu, el fet de viure al dia, que clar, ho volen tot, volen viatjar, volen anar a restaurants, vull dir, etcètera, etcètera, això no era plantejable a la nostra joventut. O sigui, nosaltres vam viatjar, hem viatjat de vells, de joves no vam viatjar pràcticament, fèiem més hores que un rellotge, o sigui, i això, aquesta cultura de l'esforç no se dona. Però al marge també d'això, les dificultats actuals, diríem, amb aquesta diferència que hi ha entre la classe baixa, vull dir, els sous estan tan baixos a nivell espanyol que la veritat és que és molt difícil no destinar de sous aquest estàndard de sou que pugui estar a 1.500 euros, perquè no que estigui més allà, per molt que les estadístiques ratllin de més.
1: Vull dir, jo et diria que és dedicar més avall, inclús.
0: Jo crec que també, però bueno, he dit 1.500 perquè no me diguéssiu res, però jo pensaria 1.200, 1.300.
1: Ara vas bé.
0: Vull dir, d'aquest 1.200, 1.300, és de més té quasi 1.000 per lloguer, els qui tenen lloguer, els qui tenen la sort de poder llogar, un pis si costa 1.000 euros, o són 1.000 euros, i clar, imagina't tu que se pot estalviar d'aquesta manera i com se pot viure a nivell de com està el mercat, perquè tu vas en el súper i els preus cada dia es disparen. O sigui, tenim un país en què l'economia va com una moto, com diuen, però l'economia domèstica va fatal, va fatal. Vull dir, en el sentit de que el dia a dia és cada dia més car.
1: Tenim aquí que la macroeconomia vagi bé.
0: Exacte.
1: No va significa bé, que l'economia vagi bé.
0: Però que també baixi una mica en els baixos.
1: Més prest o més tard, la macroeconomia també rebrà. Això està clar.
0: Clar, que tenim un IBEX que mai l'havíem vist passant des de 9.000 punts. Vale? No era bona. Però jo el que sé és que els melicotons la setmana passada de la granja valien 4,95 i aquesta setmana valen 5,95, un euro més el quilo en el súper on vaig. Vull dir, només un exemple, vull dir, això és un desastre.
1: És així, però això, per desgràcia, de més a més és fruit, i també ho podem dir clarament, de que estem a dia 13 o dia 14 de juliol, plena temporada alta, i tothom vol fer el seu estiu.
2: Tothom vol fer el seu juliol.
1: Oferta i demanda, no?, en aquest moment.
2: I d'així no és, se'ns ha acabat un poc el temps.
0: Bueno,
2: perquè
0: jo per ser més de Sant Andreu, un desastre.
2: Ah, bueno, vinga, si la tenim oberta o tancada encara?
0: No, que sàpiga, jo està tancada encara.
2: Encara està tancada, per aquest vessament fecal que hi ha hagut.
0: Hombre, el problema és aquest que sempre dèiem, les toallites aquestes que empren la gent, impensable, que no sé, els qui els va inventar, va i a favor que va fer, embussen les instal·lacions no estan suficientment dimensionades per segons la quantitat de gent que hi ha, i fa que quan està embussat vessa, i aquest vessament, clar, és fecal perquè és d'esclavegaram, i això genera un problema que, clar, vas que no s'analitza, etc etc, passa una setmana, però clar, en plena temporada turística tenen una platja que de Sant Andreu i una mica la caleta afectada per aquesta possible, diguem,
2: per aquest vessament
0: fecal,
2: sí,
0: la veritat és que no és tolerable, però bueno, vull dir, és el que hi ha.
1: Fixa't les paraules que has dit, Toni, les infraestructures no estan preparades per aquesta gent. En aquests moments, a Menorca, rebenta
0: en general,
1: per ses...

0: Postures. No hi ha infraestructures preparades de res, ni de carretera, ni de clavegaram, ni de llum.
1: Aquí, a Ciutadella hi ha apagons cada dos, tres,
0: pot reventar, tres, pot reventar qualsevol cosa en qualsevol moment.
1: Ah, exacte.
0: I no estem preparats, eh?
1: Us ho per, això, per això, quan qualcú diu que amb urbanisme hi ha que pujar una planta més a les edificacions existents, és que no està pensant en infraestructura. No està pensant. No, no, perquè si ara ja tenim aquest problema, vull dir... Encara seria pitjor.
0: Així és.
1: Deixa aquesta per una altra.
2: I la infraestructura és el següent capítol. Moltes gràcies, Toni, Salvador, forta abraçada.
1: Una abraçada a tots.
2: Que vagi molt bé, igualment, Salvador Botella, moltes gràcies. Ara te fem abraçada, bon aquí en persona. Que vagi molt bé. Feliç juliol.
3: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: El dia Menorca, fet a casa.

0: Darrer minutet del programa, avui una proposta ben interessant, eh? M'agrada molt. On anem, Pere? Va.
1: Sí, a les 10 de la nit anem cap a Telatira Dalt, on hi ha organitzada una experiència astronòmica i arqueològica per conèixer el poblat talaiòtic i alhora les estrelles i constel·lacions del cel d'estiu menorquí.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el curs passat i per elles són 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
2: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies el calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença demà, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís que també s'ha pogut materialitzar gràcies a l'avançament de les oposicions.
3: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
1: D'altra banda, constituïda una plataforma veïnal i ecologista a Mallorca per frenar l'arribada imminent de fems de les Pitiüses. 17 entitats de l'illa s'han unit per a protestar contra el trasllat d'unes 80.000 tones de residus a l'any. El GOP ha alertat avui dilluns que la brossa viatjarà a granel i no en bales compactades. Això, diu, augmenta el risc d'accidents, abocaments i pudors.
2: A més, els ecologistes adverteixen de l'esgotament prematur de l'abocador de Mallorca que veurà reduïda la seva vida útil. Les entitats qualifiquen de frau la rebaixa de la tarifa de fems a l'illa. Asseguren que els 50 milions de subvenció del govern només serveixen per tapar el fracàs de gestió del Consell d'Eivissa. El GOP ja ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del transport, el qual ha estat en mas a tràmit. La nova plataforma no descarta emprendre pròximes accions de protesta de manera immediata.
1: Canviant de qüestió, l'incendi de Los Gallardos, Almeria, baixa a una situació operativa zero i s'espera donar per controlat aquesta dilluns. Tot això després de calcinar 7.000 hectàrees i deixar al manco 13 morts. És el principal titular de la compareixença conjunta des de les zones afectades del president del govern, Pedro Sánchez, i del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla. Sánchez i Moreno han agraït la col·laboració de totes les institucions a la lluita contra aquest foc.
2: El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica. Escolten primer Moreno Bonilla, després Pedro Sánchez.
4: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
5: La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y, en consecuencia, tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
1: I aquí a les Balears, la situació per risc d'incendi forestal dona un petit respir, tot i que la precaució encara és màxima. De fet, Menorca continua en el nivell màxim d'alerta. Només es Castell i Alaior han passat del nivell 4 a nivell 2.
2: A Mallorca la situació també és encara delicada, sobretot en nombrosos municipis de la Serra, el Raiguer, el Pla i part de Llevant. Totes aquestes zones continuen en alerta màxima. Finalment, a Eivissa i Formentera sí que ha millorat de manera significativa. De fet, no hi ha cap municipi en risc màxim.
1: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 13 de juliol. Bon dia. La piragüista mallorquina Àngels Moreno acaba d'arribar a Mallorca com a campiona de la Copa del Món a la classe C2 200. Amb Iker Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. La mallorquina, juntament amb Victoria Yarchesca, guanyaren l'or a la prova C2 200 metres celebrada al Canadà, a Montreal. La regatista de Pollença i la seva companya varen entrar a tan sols 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, guanyadores de la medalla de plata. És Àngels Moreno.
1: La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
0: Han de recordar que tan sols unes hores abans havien guanyat també la medalla de bronze a la prova C2 500. Tot d'una, anirem cap a l'aeroport de Palma per parlar amb la gran protagonista. I en vela també dos noms propis, els de les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicens del Club Nàutic de Calagamba, que es varen penjar la medalla de bronze a la final del Campionat del Món a la classe 420. En el món del motociclisme, un cap de setmana més, cari creu el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. A Moto2, Izan Guevara va ser tercer i continua segon a la general. I a MotoGP, Joan Mir no va sumar cap punt, va tornar a caure el pilot mallorquí. És Izan Guevara content amb aquesta tercera posició.
2: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
0: I d'ara comencen un mes aproximadament de vacances els pilots del Mundial. I el Mundial femení, Paquita Ruiz va ser sisena a la segona cursa del cap de setmana. Amb aquest resultat, la pilota mallorquina puja dues places a la general i se situa setena.
3: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la novena i avui hem sortit de la novena posició, hem quedat sexta, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, preparar-nos i donar-lo tot, també si aconseguim estar un poc més endavant.
0: I en el món del futbol, el Mallorca ha tancat el fitxatge de Pol Montesinos, jugador jove de 20 anys, extrem esquerrà, que arriba procedent de l'Espanyol B. El futbolista en principi tindrà fitxa de filial, però podria entrar en dinàmica del primer equip. I també en el món del futbol, sensata una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això la selecció espanyola haurà de superar demà a la selecció francesa a les semifinals i en cas d'aconseguir-ho també guanyar a Anglaterra o Argentina a la final de diumenge. El combinat nacional ja es va entrenar ahir a Dallas, escenari del partit, en una sessió on el tècnic Luis de la Fuente va tenir tots els jugadors disponibles. Són el seleccionador Luis de la Fuente i també el jugador Lamine Yamal.
4: Siendo conscientes primero del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
5: Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
0: Idò, demà a les 9 del vespre aquest partit entre França i Espanya. Dimecres a la mateixa hora jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. En futbol sala, el Palma Futsal ha firmat un jugador de futur. Es Pablo Otero firma per a les pròximes 3 temporades, però el pròxim curs jugarà cedit al Valdepeñas per seguir acumulant minuts a la primera divisió. El jugador té 25 anys i juga de tanca. I en el món del tennis, Jannik Sinner és el campió de Wimbledon L'italià número 1 del món va haver de remuntar davant Alexander Zverev. L'alemany va guanyar el primer set per 6-7 i els altres 3 varen ser per Sinner, que aconsegueix així el seu segon Wimbledon consecutiu, el cinquè gran slam de la seva carrera. Una i 11 minuts.

0: Avui, doncs, comencem aquesta primera edició de la setmana d'Esports Migdia a IB3 Ràdio i avui ho faim amb una gran notícia. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, bon dia, molt bé.
0: Bé, una gran notícia, no, dues, perquè primer de tot hem de felicitar a Marta Sampas perquè avui és el seu aniversari. Marta, molt d'anys, eh?
1: Ai, gràcies, gràcies, Miqui.
0: En bon dilluns, però.
1: Sí, sí, però bé, ben envoltada amb vosaltres, celebrant un poquet també, amb un berenaret de la redacció i ja després un cafico, que amb aquesta calor a l'hora baixa s'ha d'aprofitar per nedar un poquet.
0: I de molt d'any, Marta Sampas, que per cert, compleixes anys el mateix dia que és la Minya Mar.
1: Ai, dues estrelles,
0: no? Dues estrelles, mateix dia 13 de juliol, l'aniversari de la Marta i també de la Minya. Res, Marta, ho deia, una gran notícia perquè acaba d'aterrar a Mallorca en Àngels Moreno i ho ha fet amb un gran èxit, un mes, per a la piragüista mallorquina.
1: Sí, un mes, ja ho has dit, perquè ja venia de donar-nos alegria fa poc més d'un mes a nivell europeu. I parlant de la Copa del Món de Piragüisme en modalitat sprint, en Àngels Moreno ha conquistat l'O, el C2 200 i també el bronze en el C2 500. Per tant, torna carregada. Supos que també amb un pot de jet lag tenim la sort de tenir-la just ara al telèfon després d'arribar ja a aterrar a Mallorca. Àngels Moreno, enhorabona, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé. Bé, primer de tot també te vull donar un molt d'any.
1: Ai, gràcies. Gràcies.
2: Però bé, sí, acabo d'arribar i bé, avui intentaré aguantar desperta perquè el jet lag no me passi molta factura.
1: Clar.
2: I però bé, sí, ja estic per aquí, contenta de ser a casa i que tot hagi anat superbé.
1: Superbé, exacte. Així ha anat en aquesta tercera aturada, tercera cita de la Copa del Món, que és prèvia, a més, d'una cita important en el mes d'agost amb el Campionat del Món. Però, ostres, no sé si t'esperaves tornar a casa amb aquestes dues medalles, en desmentar la teva companya, na Victoria Yarshevska, que no sé si dit bé el llinatge, però que feis una dupla perfecta.
2: Sí, la veritat que com a mínim teníem l'esperança de tornar amb una medalla. La segona sabíem en un C2-500, sabíem que mos tocaria lluitar-la una mica una més, però la veritat és que vàrem fer molt bona regata, mos vàrem sentir super competents en aquest sentit, vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si ens acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
1: Que bé, idò, deies que en aquest C2-500, que va ser la primera medalla que aconseguíeu ara en aquesta aturada a Montreal, a Canadà, aquesta tal volta no ho esperàveu tant i amb un temps de 2 minuts, 3 segons, vareu aconseguir i no sé si les esperances també, comentes d'aquest Mundial, també en aquestes dues modalitats, C2-200 i C2-500?
2: Sí, competirem en aquestes dues modalitats. Sí que és veritat que no sabem si en un, per exemple, en un C2-200 ens trobarem en les mateixes embarcacions, però sí que és veritat que tenim 5 setmanes per seguir treballant, 5 setmanes que esperam acabar de millorar el que és la nostra regata i millorar el temps, així que seran 5 setmanes de molta feina, però també moltes ganes d'acabar de demostrar tot el que duim fent aquests darrers anys.
1: Clar, a més són 5 setmanes ara per davant per arribar, com dius, a les millors condicions en el Campionat del Món, però supos que és una empenta veure que sí que ha anat bé també en aquesta tercera cita, perquè compta-nos un poc el format d'aquesta Copa del Món, no? que és un poc l'avantsala del Campionat del Món, però és molt important també haver sumat ja aquests èxits a una competició que com funciona molt bé, perquè ara aquesta era la tercera cita, no?
2: Sí, és un sistema que ha canviat bastant de cara a la classificació olímpica, ja que ara cada competició té una ponderació i aquesta Copa del Món, com que era fora del continent, no és descartable, és a dir, que és una puntuació molt rellevant de cara a poder classificar l'embarcació en els Jocs Olímpics. I bé, la veritat que ja tenim tres terceres posicions que ens permeten que Espanya tingui, de moment, l'embarcació mig classificada per les Olimpiades. Per tant, haver acertat i haver estat dins un pòdium en aquesta competició, en aquesta tercera copa, ha estat molt important.
1: Clar,
2: I
1: perquè...
2: ja tenim una passeta més feta.
1: No, i quina passa, perquè ja pensant en els Jocs Olímpics, que sempre és un poc, no, aquell somni de tot esportista, en el vostre esport, a la vostra disciplina, tal volta encara més, a més en l'exemple de ben a prop del teu germà, que supos que també està ben feliç, Joan Antoni Moreno, que el coneixem bé també per els seus èxits, i sempre de sa mà, no, Àngels, aquests èxits familiars en sa
2: Sí.
1: piraigua, és increïble, el vostre.
2: Sí, la veritat que tenir-lo sempre aquí, que ara m'ha vingut a cercar a l'aeroport, és tot un plaer i bé, la veritat que me facilita moltíssim el que és aquest camí, no? M'entén les frustracions, les pors que puc tenir, no? I bé, tenir aquest suport de la meva família és indispensable i un pilar superimportant per jo.
1: Clar, i entenc
2: I per
1: també,
2: qualsevol esportista,
1: clar.
2: entenc.
1: I entén el sacrifici que suposo, perquè ara de recent aterrada a Mallorca, amb aquest jet lag possible que te duria mínim un dia d'haver arribat del Canadà, i no tan sols els viatges, sobretot la competició, l'exigència, i ara 5 setmanes per preparar unes cites més importants de l'any. Quina és la rutina que agafes des de ja per preparar-te de lo millor possible?
2: Bé, ara tindré 2 dies un pot de descans. Però bé, dimecres ja tornem a carregar i bé, sí que es veurà que com que entrenen a Victòria, que és de Múrcia, me tocarà moure'm un poc entre Múrcia i Mallorca, però bé, és el que hem fet durant tot l'any, així que seguirem amb la rutina i bé, rutina i molt d'entrenament, que és el que millor funciona.
1: Clar, i sens dubte vos està servint i molt bé aquesta rutina d'entrenaments. Com és la teva companya també, com neix aquesta dupla que està funcionant tan bé, i com és un poc el dia a dia amb aquesta sempre el hàndicap que tenim, no sé si és tal volta de la distància, però dius que vos heu organitzat bé, també per donar-li mèrit a ella. Nosaltres, evidentment, com a Ràdio Pública de les Balears, molt contents per tu, però clar, sou dues, i si una no és, això és impossible.
2: Sí, la veritat és que ja amb el meu entrenador ho duèiem pensant un any enrere, un any antes de començar a fer aquesta embarcació juntes, sobretot en Quico va veure el potencial que podia tenir a Victòria i sí que es veu que individualment ja havia tingut èxits, però amb embarcacions d'equip no tant i vàrem decidir provar com funcionàvem, com ens enteníem, i sí que és vera que era més un projecte a llarg plaç. No ens esperàvem a ser aquell mateix any competint internacionalment i sobretot aconseguint les medalles que vàrem aconseguir l'any passat i estem aconseguint enguany, però sí que és vera que ha funcionat molt bé i està funcionant molt bé i bé, és tot gràcies als nostres entrenadors que se varen moure un poc per nosaltres, no?
1: Clar.
2: I bé, sí que és vera que nosaltres hem congeniat molt bé. Les dues tenim molt clara quina és la nostra meta i els sacrificis que han de fer cada una, com ja pugui ser estar 2 setmanes o 3 setmanes seguides fora de casa per entrenar. I bé, la veritat que quan tens un company així que té el mateix nivell de sacrifici i de disciplina que tu, facilita molt el que és treballar i la feina de dia a dia.
1: Que bé, doncs sí, vos heu trobat i heu connectat tanta regata i a la prova com fora, i això, i doncs, ja se nota amb aquests èxits en forma de medalla, xerrant d'aquest darrer cap de setmana, però també veníeu, com deies, d'aquest any ja fer-ho molt bé a nivell europeu, i ara amb aquest horitzó posat en el campionat del món, que serà a Polònia, si no vaig malament, no, Àngels?
2: Sí, correcte, finals d'agost.
1: I està, està apropat, 5 setmanes per davant, com, com comentaves, i a seguir entrenant també com ho estàs fent. I també supos que sempre un orgull formar part d'un equip nacional, de l'equip espanyol, perquè també hi ha hagut més medalles en aquesta cita de Montreal. També tenim un nom mallorquí, com en Àlex Graneri, que també hi ha participat. I bé, sempre també les Balears treu bon nivell, però també de l'equip tant masculí com femení espanyol, supos que orgullosa també del que fan els teus companys.
2: Sí, això sempre, la veritat que sempre recolza veure com ho diuen companys a la prova d'antes o a la prova de després aconsegueixen una medalla. És com que te dona una força i motivació extra. I bé, la veritat és que estem traient com a equip molt bons resultats i és això, que sigui un esport individual, en el final som un equip que tenim tots el mateix objectiu i bé.
1: Que bé. Idò, 8 medalles, eh? Heu tornat l'equip nacional amb 8 medalles d'aquesta tercera cita de la Copa del Món de Piragüisme en sprint, i 2 d'elles són teves, Àngels Moreno i Dana Victòria. Enhorabona una vegada més i ànims a recuperar-te i molts d'ànims pel que està per davant. Estarem ben pendents, Miqui, sí, Tous, d'aquest finals d'agost, d'aquesta cita mundial, d'aquesta cita mundialista. Molta sort, Àngels Moreno, i enhorabona. Gràcies.
2: Moltes gràcies i bon dia.
1: Adéu, adéu.
0: I d'enhorabona en Àngels Moreno per aquest èxit, Marta, un mes. I com dèiem, haurem d'estar pendents de les pròximes cites i que continuï en aquest nivell tan, tan bo. Eh?
1: Sí, sí, estic ben segura que tornarem a xerrar amb ell aviat.
0: I doncs, Marta, moltes gràcies, molts anys.
1: Gràcies.
0: I celebrar quan toqui el teu aniversari, eh?
1: Gràcies, sí, sí.
0: Que vagi molt bé. Au, idò, una gran notícia, aquesta medalla d'or d'en Àngels Moreno en el món del piragüisme. Faig la primera aturada per la publicitat aquí a Esportres Migdia i Betre Ràdio, i tot d'una parlam de futbol.
3: I Betre Ràdio és... Joc net. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, eh? Que vas amb la tortuga, em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca en Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre. La mà esdretana i la cama esdescarrana.

0: Una i 24 minuts per la mare de futbol. El Mallorca comença la seva segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. A falta de confirmació oficial del club, sí que ho ha confirmat l'Espanyol, el Mallorca ha tancat el fitxatge d'en Pol Montesinos, un jugador jove de 20 anys, arriba procedent de l'Espanyol B. No ha tingut gaire protagonisme aquesta passada temporada, només ha jugat 10 partits per mort de les lesions. Aquest futbolista tindrà fitxa de filial, si no és res de nou, però podria entrar de tant en quant en dinàmica del primer equip. Per tant, Pol Montesinos, que es convertirà, a falta de confirmació oficial del club, amb el pròxim fitxatge del Mallorca per al curs 2026-2027. I el darrer en aterrar a l'Illo, ha fet aquest cap de setmana, és l'Arnau Puigmal, el futbolista procedent de l'Almeria. Arriba lliure per 3 temporades i ja s'entrena a les ordres de Luis García, el futbolista que ha parlat de la seva arribada al Mallorca als mitjans oficials del club.
1: La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros. Sí, tuvimos varias conversaciones para... Bueno, al final tenía un par de opciones y bueno, yo creo que la confianza que me mostró pues fue clave para tomar esta decisión. Sí, conozco a varios, bueno, de coincidir en los campos y demás, de gente en común y bueno, sé, me han hablado muy bien del grupo. Y nada, pues Arnau, de esperar de Arnau, pues yo soy un jugador, una persona que me gusta, cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien y al final cuando salgo al campo, pues yo siempre lo digo, no te puedo asegurar que dé un buen pase o que ponga un buen centro, pero sí que es verdad que me voy a dejar todo por este escudo, eso sí que lo voy a hacer al 100%. Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible. Como todo en la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
0: Idò les paraules d'Arnau Puigmal, el darrer fitxatge oficial del Mallorca, que avui ja s'ha entrenat a Son Bibiloni amb els seus nous companys. Poc a poc es va confeccionant aquesta plantilla per a la segona divisió, en aquesta segona setmana de pretemporada, i volem analitzar aquests moviments del club amb un dels nostres analistes, amb en David Gui. David, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia a tots.
0: Bé, se comença a moure el mercat de fitxatges, en Pol Montesinos, que arribarà pel filial, veurem si també en dinàmica del primer equip, però el club vermell que ja s'ha començat a moure en el mercat, David, amb aquestes incorporacions, Adrián Fuentes, el davanter procedent del Còrdoba, també ara com dèiem Arnau Puigmal, en Soumahoro, en Sito Lubumbo i també la renovació esperada d'en Pichu Cuellar, més que res per fer vestidor. Què t'assemblen aquests moviments? No ho sé, ja no som entès en mercat de segona, però que en principi aquests jugadors no han de ser la columna vertebral de l'equip, no?
2: Bueno, jo crec que estar en Fuentes bé va ser davanter titular. Jo crec que hauria d'estar complementat per un bon davanter. És a dir, hem de pensar que començant per davant, en Fuentes ha participat un any en el Còrdoba, és vera que va fer crec que 14 gols.
0: Idò per tu, David, si en Fuentes ve com a davanter titular, n'hauria de venir un altre encara més titular que en Fuentes, no?
2: Sí. És a dir, crec que sí. Hauria de venir qualcú més bo. És a dir, hem de complementar aquests 14 gols perquè jo tinc les meves dubtes. És a dir, és una persona que sí, que ha jugat un any com a futbolista professional, però repetiràs 14 gols que en faci 27, però necessites a qualcú i que no se te lesioni, vull dir, és que no tens la davantera. Jo sí que és vera que en el tema d'en Puigmal, pues sí que crec que és una incorporació bona, primera perquè els extrems crec que estem baix mínims, i és un jugador que ve de participar amb un equip que tenia aspiració de playoff. I més descens, perdó, més que de play-off, no? Tenia una estructura econòmica per pujar a primera divisió de fa anys, i ell sí que pot aportar alguna cosa més que s'experiència en aquesta divisió, no? És a dir, perquè ha estat un equip competitiu. No descarta en Fuentes, que ha estat en el Córdoba, que de vengues pujant no era un equip que estigués fet per pujar,
0: no.
2: I crec que l'anàlisi és bastant magre, no? Perquè tenim el Lugumbo que no sabem ben bé cap a un partidà. Si mos donaria realment un bon rendiment a una categoria inferior a la que estava.
0: Home, en principi està cridat a ser una miqueta diferencial, no? En Lugumbo, és cert que també ha de començar que les lesions el respectin una miqueta més que la temporada passada quan va arribar en el mercat d'hivern, no? Perquè va començar una miqueta fluixa, però després va començar a despuntar, feia bona parella amb en Morici, però després una lesió va fer que la recta final de temporada no pogués jugar. Per tant, important sobretot que les lesions els respectin.
2: Sí, però, Miqui, tant va ser participatiu, però no va ser decisiu. Vale? Estem xerrant d'un jugador que tenia moltíssimes incògnites. Ara bé, davallant una divisió, pot ser protagonista. Jo crec que volen que sigui protagonista, no? Inclús ell vol participar, el que tu dius. Després l'han de respectar les lesions, esperem que a tots, perquè després se complica la cosa. Ara bé, jo crec que li pot demanar, ja no fent un anàlisi dels futbolistes, sinó que li pot demanar qualsevol aficionat i costarà, no? De moment costarà anar a Son Moix, crec jo.
0: Sí, serà de moment complicat. Veurem com avança aquesta planificació i aquest fitxatges. El que és cert, David, que de moment, pel que fa al capítol de sortides, encara s'entrenen amb el Mallorca. A veure, en Samu estava de vacances, en Samu Costa, un jugador que està cridat a sortir. És cert que el club que el vulgui, diuen el Leipzig, l'equip de Micheli, s'ho ha de gratar sa butxaca i posar 25 milions d'euros damunt la taula, però de moment, futbolistes com en Pablo Torre, en Jan Virgili, que sí que s'ha desequilibrant si queda a segona divisió per la banda, continuen en dinàmica d'aquí, continuen entrenant, per tant, sí que són jugadors que han de ser diferencials a segona divisió, i amb aquests futbolistes, també en Martin Valien i en Raillo a la zona de centrals, en David López,
2: correcte,
0: que la plantilla no està malament.
2: No, dels casos que ha xerrat de Pablo López i Jan Virgili, jo crec que aquí és una feina del club important per fer veure en aquests jugadors que...
0: Estem a la bici, si té un equip de primera divisió o un equip bonat de per Europa, veurem com li dius a aquest futbolista que no se'n vagin a jugar a primera, no? No ho sé.
2: Ja, però bueno, no vol dir que no els puguis convèncer, eh? Vull dir que també no tot és el club on vagis a jugar, perquè millor ni jugues.
0: Ja.
2: Vale? El jugador vol jugar, vol ser protagonista, on més protagonista seràs, que suposadament, estic xerrant de suposar, perquè després poden fer la pitjor temporada que se vegi, però sí que és vera que són jugadors que jo crec que a segona divisió haurien de ser referent d'aquest equip. Els desequilibrants, els que fessin una passada a l'espai, i que sí, que fossin elements diferenciadors d'un equip que se suposa que aspira a tornar a primera divisió. Una altra cosa, després vens tu, el que dius, que vengui una oferta bona, que te posin damunt la taula molt de dobbers, o que inclús te facin promeses més enllà de fitxatge, no? És a dir, que participis en el 90% dels partits, etcètera, etcètera. No? O una competició europea, que això ja seria pues, també la millor, sí, més determinant per al jugador. Però en qualsevol cas, jo penso que és una feina de club que, si, que a més crec que poden ser protagonistes i que si se queden, jo crec que el Mallorca farà una passa endavant, sincerament. Perquè jo no compto amb ells, eh?
0: En què altres dos, no? Tu damunt el paper trobes que tots partiran.
2: Jo crec que quan xerra la planificació, jo crec que els tres jugadors que has nombrat partiran, crec, la meva sensació. Però si se queden, Miqui, crec que són cridats a ser molt protagonistes i a ser claus en el futur del, del Real Mallorca.
0: I en zona defensiva, a Mordeix fa unes setmanes que parlava amb tu, un parell de dies, que per tu Antonio Raillo continuarà en el Mallorca a la segona divisió, per tant, si continuen Raillo, Valien, David López i el fitxatge de Soumagoro, mero manco, la línia central sí que, està, sí que estaria coberta.
2: Sí, hem de veure, per això, clar, no estem cada dia, en el dia a dia en els entrenaments, no tenim set dades de, del GPS, no?, que estan tan de moda, no veiem com està Valient, en quin nivell està Valient comparativament amb anys passats, com està Antonio Raillo, i la nova incorporació, no?, que és, francament, pues una incògnita molt, molt grossa. No? Jo crec que si, si som capaços de mantenir el nivell per estar a segona divisió, la parella de centrals nostra, per dir-ho de qualque manera, de tota la vida, amb, amb Valient i Raillo, crec que també és una peça fonamental, perquè és una la columna vertebral de l'equip. La porteria també té dubtes, que no han xerrat molt de la porteria.
0: Sí, ja t'anava a demanar, ha renovat el Pichu Cuellar, tenim en Biestrom, però clar, el Pichu Cuellar ja té la seva edat, ha renovat perquè ho va dir Nortells també, que és un jugador que fa vestidor, que és molt implicat, que és molt professional, però clar, a partir d'aquí també s'ha de fitxar un porter de garanties per a la segona divisió, perquè en Biestrom és cert que va tenir minuts a primera en la lesió del Leo Román, però s'ha de fitxar un porter titular.
2: És que és fonamental, Miqui. És a dir, tu xerraves d'una columna vertebral, no? I sempre ho deim, parteix des de la porteria fins, fins a la davantera, no? On és tan important tenir un porter del nivell que fins ara han tingut, no? És veritat que és cert que Leo no ha estat massa acertat, però crec que ho porta en garanties. I veurem quin és el pròxim pas. Jo crec que apostar per qualcú en la situació que està, que no estigui molt contrastat, m'apareixerà un error, no? M'apareixerà un error. I és que hi ha molt de veure després la disposició també de l'entrenador, és a dir, el dibuix finalment que pugui posar damunt el verd és fonamental també, Miqui, perquè ara podem pensar que Morlanes i Derré són absolutament imprescindibles i el millor passa és que hem de l'entrenador...
0: Sí, per dibuix tot canvia, clar, està...
2: Efectivament,
0: clar.
2: Sí, per això a vegades és difícil xerrar de que els jugadors que estiguin que tenen contracte siguin titulars i del nivell que tenen, no? Perquè vull dir, estem xerrant de jugadors que tenen nivell.
0: Estem,
2: a partir d'aquí, digues.
0: No, anava a dir que estem ara de la porteria, és un tema que té minuts i temps. És cert que el descens a segona ha precipitat una miqueta tot en la sortida del Leo Román, però és que no fa ni un any el Mallorca tenia una de les millors porteries de primera divisió amb el Leo Román.
2: Perquè, sí, no sé, totalment. No, sí, és així, però d'on venia el Leo, no?
0: Sí,
2: venia
0: per
2: també d'una progressió i també hi havia...
0: Teníem en Grave i el Leo Román, no? Per això t'he dit
2: que... Vull dir que tenia competència i ell venia des de baix i ja anava formant, diguéssim, una experiència impròpia d'un porter d'aquella edat, no? Però jo crec que tenia tots els elements. Què passa? Que, bueno, per decisions equis, pues, per decisions desprendre de jugadors, s'assabenta i
0: acabat així.
2: I el jugador també accepta.
0: Sí, no? Sí.
2: No pot fer massa més.
0: I doncs res, veurem què passa. Hi ha setmanes per endavant. Important, David, aquest que tu veus importantíssim i clar, fitxar un davanter referent, un nou,
2: totalment.
0: Un jugador més titular encara que Nadri Fuentes i ja està.
2: Totalment. I més també per al sistema, amic, si se li ocorre jugar amb un 4-4-2, jo crec que la parella fonamental de davanters ha de ser una parella de molt de nivell. Perquè després, si te quedes en Jan Virgil, tens en Lubumbo, pues bueno, pots tenir el millor bandes, no?, que puguin nutrir. És que si incògnites, quin serà el plantejament de Luis García i què li duran? A partir d'aquí, distribuïs equip. Però jo sigo pensant que un davanter per damunt de lo que tenim ara, hem de pensar que és un jugador amb poca experiència i segona divisió, és veritat que ha fet 14 gols, però jo crec que no m'aniria cercant Estuani, eh? Perquè
0: no,
2: ja...
0: Sí.
2: M'ho d'entendre.
0: Però
2: s'ha d'anar a cercar un perfil de 7, de 8 gols, perquè entre tots dos puguin sumar una quantitat de gols suficient com perquè el Mallorca estigui en primeres posicions.
0: Sí, veurem com se mou en Pablo Ortells en aquest mes que queda per començar el campionat. Res, David, estem en contacte, veurem si hi ha novetats importants en aquests pròxims dies, eh?
2: En voler. Gràcies,
0: Vinga, que vagi molt
2: Iolanda.
0: bé, David Gui. Una ferrada
2: Adeu.
0: molt
2: Adiós,
0: forta,
2: igualment.
0: 1 i 39 minuts. La planificació del Mallorca, encara hi ha una feinada per fer per endavant, però també està pràcticament en la mateixa situació. L'U d'Eivissa, ara en parlam. Una i 39 minuts, la U d'Eivissa també, que continua planificant la pròxima temporada. En els pròxims dies, ben aviat, començarà ja la pretemporada del conjunt Blau Cel. Saludam els nostres companys. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
3: Què tal, Miqui? Bon dia.
0: I també avui, en dilluns, se me fa estrany saludar en Raül Medrano un dilluns. Raül Medrano, bon dia, com estàs?
4: Bon dia, és que te trobava massa a faltar, havia d'estar aquí.
0: No podies esperar més, eh? I t'has sacrificat i venir un dilluns a la feina.
4: Perquè ho vegis, eh? Perquè després diguin que no ens guanyem els sous, tu.
0: T'estima molt, Raül, ja ho saps, eh?
4: Sí, sí, jo també, jo també.
0: Bé, parlàvem del Mallorca, de la seva planificació. Hi ha una feinada encara per fer, molt de fitxatges que encara no han arribat i també sortides que se faran, però Raül, Víctor, l'U d'Eivissa també va amb magret de jugadors, no?, per començar la pretemporada.
3: Sí, no, són 6 jugadors només que han arribat. Entenem que aquesta setmana, bé, el club també ens diu, fons del club ens diuen que sí, que serà així, que aquesta setmana s'anunciaran fitxatges, perquè realment el míster volia tenir i va dir que creia que tindria en Raül Jona el 85% de la plantilla per començar la feina ara dins d'una setmana, i ara mateix només són 6 arribades, s'han donat moltes baixes i falten moltes posicions per concretar.
4: Sí, jo, Miqui, la sensació que tenim aquí, per el que es palpa, el que es respira entre l'afició blau cel, ara mateix és de decepció, és a dir, encara no ha començat ni la pretemporada, no volem cridar el mal temps, però és cert que la gent es va aferrar en aquelles paraules, com deia Víctor, del director esportiu, parlant de que volia tenir gairebé tota la plantilla pel dia que comencin els entrenaments. Falta una setmana perquè arribi aquest dia, de fet, divendres, en teoria, no ens ho han acabat de confirmar, però en teoria divendres seran els reconeixements a mèdics i dilluns començaran a entrenar, i ara mateix falta, jo diria tranquil·lament, no sé, Víctor, la meitat de la plantilla, podríem dir,
3: sí,
4: gairebé,
3: sí.
4: Perquè han arribat 6 i és cert que hi ha jugadors amb contracte que estan i que si no s'ha resolt el seu futur estaran dilluns entrenant, però que no es compta amb ells, així que jugadors que hagin de ser peces de l'Eivissa 26-27, jo crec que deuen faltar tranquil·lament 12-13-14.
3: Sí, mira, ara mateix hi ha dos puntes que són Endavo i Neslava, però també sabem que s'està buscant un punta, ens diuen que pel nord d'Espanya, per exemple, a la porteria, que ja s'han anunciat dos porters, encara estan plantilla Tau Parados, que és la temporada passada, però sabem que li estan buscant una sortida, així que faltaria també un porter. Diríem són les posicions una mica més cobertes, de les altres gairebé de totes hi ha que buscar gent, i gent important, a més.
4: Ara mateix, migcampistes, per exemple, Miqui, només hi ha 3 a la plantilla. Són 2, Genaro, que és un fitxatge al centre del camp, un fitxatge de pes, per ser important, en teoria, i Teo Vall, que segurament és la renovació que més ha agradat a la gent, i Van del Olmo, que ha estat un jugador que tampoc ha estat gaire important aquesta temporada, però que en principi continua. És a dir, hi ha 3 migcampistes ara mateix per començar la pretemporada a la plantilla. I ja t'he dit, jo crec que va ser massa optimista Mitchell Sant dient allò. Jo no sé si, òbviament, dubto que la seva voluntat fos mentir, però
1: no.
4: Però, clar, alguna cosa Víctor se li ha estat torcent o algun fitxatge se li està caient a Mitchell o se li està complicant.
0: Aquest canvi a la direcció esportiva pot ser, no el detonant, però sí l'explicació d'aquest que s'atorbin tant a completar la plantilla o fer més fitxatges. Tal vegada abans el Lara tenia ja la planificació i el fitxatge mig encaminats, però ara amb aquest canvi ha fet que s'atorbi tot un poc més.
3: Jo amb això tinc una mica de dubtes. No té molt clar. A veure, és cert que en Javi Lara tenia dissenyada la seva idea, no?, d'aquí per a la temporada vinent, però tampoc tenia tancades moltes coses. Realment sí tenia clar qui anava de sortir i qui podia continuar. I bé, el nou director esportiu, doncs, nosaltres ens diuen que tenia avançades moltes coses, bona part, però clar, fins que no es tanquen no es pot anunciar res. Que tenen molta feina avançada, això sí que ho sabíem, però clar, ara queden exactament una setmana perquè comencin els entrenaments i entenem que, vull dir, a veure, jo tampoc és que estigui nerviós, no sé si en Raül ho està.
4: No,
3: No, però l'important és que el dilluns estiguin els jugadors aquí per fer feina. No sé si el 80%, tampoc hi ha que ser el 85%. Vull dir, jo no m'agafo aquesta frase com que té que ser el 85% o... Però a veure si hi ha una bona part de la plantilla, una part important per poder fer feina, sobretot perquè els entrenaments siguin de certa qualitat, no? De cert nivell, per poder ja treballar en certes garanties, doncs ja estarà bé, no?
4: Però és cert que la sensació que vam tenir el dia de la roda de premsa de presentació del nou director esportiu era que tot aniria com més ràpid, perquè sí. A més les baixes, de fet, no li van tremolar el pols a l'hora de donar baixes, perquè les baixes ell mateix, en aquella... O sigui, feia un quart d'hora o 20 minuts que era director esportiu de manera, diguéssim, de cara a la gent, no?
5: Sí, oficial.
4: I es va carregar 14
3: sí,
4: o 15
3: tots
4: jugadors.
3: Sí, tots els que no tenien contracte no anaven a renovar,
4: sí,
3: clarament.
4: Sí, de fet, ens va sorprendre aquesta declaració, perquè normalment també és més opaca, no?, aquest tipus d'informacions, sí. En el cas de la UD, vull dir. I això feia la sensació de que tot aniria molt ràpid, i és cert que les arribades no estan anant ràpid, i és cert que a la parròquia Blausel hi ha un poc de desencís i de nit, no sé si nervis, però un poc de bajón sí que està la gent.
3: Hi ha molts de dubtes, la marxa ho comentàvem la setmana passada, Miqui, la marxa de Fran Castillo no ha agradat gens ni mica.
5: Sí, ha estat un, sí.
3: Gens ni mica, a més, no només perquè ha marxat i era un jugador important, sinó per com ha estat la negociació, que no l'entén ningú, no l'entén ni l'entorn del mateix jugador. Nosaltres hem pogut parlar amb l'entorn del mateix jugador i no l'entén ningú, perquè el jugador, si li haguéssim fet una renovació millor, perquè ell realment per rendiment...
4: I ràpida.
3: Mira que hi ha poques vegades que els jugadors per rendiment es guanyen determinades coses. A l'elit sí es veu, però normalment són jugadors molt cotitzats, no? Però en aquestes categories que un jugador es guanyi realment no, que li millorin el contracte pel seu rendiment, perquè tenia un contracte prou baixet pel que, en relació al que estava fent sobre la gespa i realment no li han ofert una renovació important i el jugador al final ha acabat marxant sense que tampoc el club de destinació de segona divisió que ha jugat playoff a primera, ho dèiem, hagi fet una gran oferta, 300.000 euros amb un bonus de 50.000, ens diuen, per si el Castelló puja a primera o alguna cosa així. Així que vull dir, és una... tenint en compte que tenia 2 milions gairebé de clàusula.
4: Perquè la gent pot pensar des de fora, potser des de Mallorca, que no esteu al dia a dia, que és lògic que el jugador que més ha destacat i un jugador que ha estat un dels millors de la categoria, tot i la temporada un poc m'agradarà Eivissa, però ell ha estat per damunt d'aquesta...
5: Hauria de quedar.
4: No, que lo lògic seria... Sí, però jo em referia a que ell marxa a segona i que és fàcil pensar que és normal, no?, que ell vulgui marxar a segona. Però és cert, segona ens arriba a nosaltres, que tenim contacte amb gent propera a Fran, que ell, la seva idea inicial era que si li milloraven el contracte, perquè ell tenia un contracte prou baix, perquè venia de segona federació, ell volia quedar perquè ell estava molt a gust aquí.
3: Sí.
4: I al final ha quedat la sensació, mai sabrem exactament la realitat, no?, però ha quedat la sensació de que gairebé, no que li hagin forçat, com que li han, dia a dia, passaven els dies, ningú li deia res i li han acabat gairebé empenyent, li han obligat a agafar l'oferta segona, que era bona.
3: En relació a això, per intentar donar-li una explicació a l'audiència de tot això, nosaltres sabem que la propietat, Amadeu i els seus germans, estaven molt, molt enfadats amb el rendiment de la plantilla. Més enllà que Fran Castillo hagués fet bons números, ells estaven molt enfadats en gairebé tots, tota la plantilla, i que per la seva part, si haguessin pogut canviar gairebé tota la plantilla o tota, no hi hagués estat un problema per a ells. Finalment alguns jugadors han de quedar-se sí o sí, alguns tenen contracte, però realment ells, veient una mica el rendiment, la seva visió sobre el rendiment de la plantilla, volien canviar-ho gairebé tot.
4: El problema és que, Miqui, que l'agenda... Al final, l'Eivissa és un club que no té una història, no? I que la gent està com necessitada d'ídols i de gent a qui posar-se el seu nom a la camiseta.
5: Sí, de qualsevol referent, no?
4: I Fran Castillo, en només un any, s'havia convertit un poc en això.
3: Sí,
4: era un jugador molt estimat, perquè a més és un xaval molt simpàtic.
5: Sí,
4: no?
5: Sí, venia de baix, com diu en Víctor, no? Se va integrar molt.
4: Jo crec que és la sortida... en la història del club que més mal ha fet.
3: Segurament sí. Les reaccions, sobretot a xarxa, són molt clares. La gent, encara li costa a la gent assenyalar directament a la propietat. Jo crec que és que a vegades fem broma.
5: També és cert que se'n va un equip de segona divisió, no és que se'n va el Múrcia, en tots els respectes. Se'n va a segona divisió i tal vegada aquesta telefonada de segona divisió també va complicar una miqueta més que continuar, tot i que l'UD Eivissa tal vegada també li va fer una oferta de millora de contracte, això no ho sé.
4: No, i la sensació és que l'Eivissa no ha fet el suficient perquè ell quedi dir, perquè al final ja no han pagat la clàusula, hi ha hagut una negociació i és el que diu Víctor. Ja. La sensació que ha quedat és que per 300.000 euros marxa pues, clar, i, regalat.
3: I parlant de les paraules del director esportiu Michel Sant i de l'entrenador en aquestes rodes de premsa de les seves presentacions sobre Fran Castillo, va dir literalment que havia de ser peça bàsica en el projecte d'ascens a segona divisió de l'Eivissa i que només marxaria si algú es tornava boig. Sí. Vull dir, no s'han tornat
4: i una setmana després han pagat bastant menys de la clàusula i ha marxat. Bé,
5: sí, un cas un poc peculiar, sí, però bé.
3: Si no passa res, per cert, Miqui, dimecres podrem parlar amb Michel Sant.
5: Ah, mira, que bé, li podrem demanar segurament que
4: igual ara s'enfada, anirà bon.
3: Si no passa res, esperem que...
5: No digueu molt fort, no critiqueu ni digueu res, que no m'ho han deixat tirats, eh?
3: A veure, nosaltres realment una mica recollim el que ells diuen i jo desitjo perfectament que estigui fent una gran feina i que a l'Eivissa li vagi perfecte, vull dir.
4: Sí, no, de fet, els fitxatges... és cert que no són noms de campanilles, però a mi sí m'agrada.
3: Sí, a mi jo ho hem parlat moltes vegades això i són jugadors de...
5: Víctor està molt content, ho hem parlat aquestes setmanes i està satisfet.
3: Sí, incorporacions correctes pel rendiment que venen fent, per on venen, coneixent-los un poc, els que conec més, jo crec que són jugadors que poden ajudar. Vull dir, no és que estiguem saltant aquí d'alegria, perquè això la primera federació ja sabem com és i al final és una qüestió de rendiment i de col·lectiu, però bueno, de moment jo crec que són jugadors que s'ajusten una mica a la realitat de la competició.
4: I Miqui, com a mostra del que et deia, que no hi ha gaire il·lusió, suficient passar-se per la porta de l'estadi avui.
5: T'anava a dir, s'ha reactivat el tema dels abonaments que estava aturat per temes logístics, no?
4: Sí, el que passa és que s'ha reactivat i a la mitja hora de començar de nou per el segon intent d'activar-se, el club ha penjat un tuit, un comunicat, en què deia que tornava a caure el sistema i que tornava a estar magre i al cap d'una estona, no sé, fa una hora així, o dos, o han tornat a reactivar.
5: L'Odissea també ha fet ser soci de l'Udivis, és que no posen res fàcil.
4: Diuen que la culpa no és seva, que és una
5: pana... No, jo no dic que sigui seva, però que no és fàcil.
4: Una pana elèctrica al barri de camises, que és cert, no sabem fins a quin punt haurà afectat de veritat. El cas és que jo no he anat, però tinc amics que estaven, algun amic que ha passat per allà i m'ha dit que hi havia 3 o 4 o 5 persones. És normal, jo crec que a partir de demà si ja comproven que funciona millor...
5: A veure si s'anima a la cosa.
4: De tota manera, ja t'he dit que la il·lusió per treure's a l'abonament a hores d'ara no és la d'altres temporades, però bé...
5: Si l'il·lusió no arriba per anar a fer cou a 40 graus a Can Misses, no? Encara no ha arribat en aquest nivell. Gràcies, companys, que hem d'anar tancant. Víctor Sancho, gràcies,
3: Molt bé, fins demà.
5: I també, Raül, gràcies. A veure si tornes un dilluns,
4: Sí, no, jo

0: Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Set minutes per arribar a les dues, recta final, i mai millor dit per parlar de motociclisme, perquè el Mundial de MotoGP hi arriba a les seves vacances, un mes de vacances aproximadament tindran els pilots. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Gran Premi d'Alemanya i una vegada més, car i creu, pel pilot de les Illes Balears, Izan Guevara, molt bé, va acabar la tercera posició, però en Joan Mir no hi ha manera, va tornar a caure. Saludam el nostre especialista, en Pedro Mas. Pedro, bon dia.
6: Hola, bon dia, com estàu?
5: Molt bé, tu?
6: Beníssim.
5: Passes que l'ho, no?
6: Ja preparant vacances, sí, fa una calorada.
5: Una calorada.
6: Insoportable, però
5: sí,
6: bueno.
5: Sí, fa molta calor.
6: Ha de fer calor ara. Ha de
5: clar
6: fer
5: que
6: calor
5: sí, ara. Estem en estiu. Què t'anava a dir? Preparant les vacances que ja tenen els pilots del Mundial. Gran Premi d'Alemanya, que ve Izan, eh?
6: Que ve Izan, sí. Divendres ja ho varen comentar amb en
5: Mangavi.
6: Gabriel, Mangavi Forteza, la prèvia. Que, bé, jo crec que si Izan continua en la mentalitat de regularitat, pot fer el mateix que va fer en Joan Mir en MotoGP quan va guanyar el Mundial el 2020, que pràcticament no guanyava carreres, però segon, tercer, quart, qualque primer, i això fa pues, que vagi sumant punts, esperis que els teus rivals també s'equivoquen, que s'equivoquin, que també s'equivoquen, com anava a dir, i la regularitat fa pues, que amb 11 carreres que queden encara per acabar el Mundial...
5: Què farem, en Manuel González, o no?
6: Bueno, aquest cap de setmana només va poder quedar sest, per això t'he dit que a vegades has d'esperar també que els teus rivals també tinguin mal dia o que la moto no acabi d'estar en totes les condicions que esperes pilot que estigui i passin aquestes coses, no? Que pues, aquest puntet que va repinyar Izan pues, fa que estigui a tan sols 51 punts, que 51 punts són dues carreres.
5: Sí.
6: És a dir, que tingui dues o tres carreres dolentes en Manu González pues ja li basta per anar repinyant i per arribar dalt de tot del pòdium. Jo tinc moltíssima d'esperança i moltíssima de fe.
5: Tant de bo. Tant,
6: està centradíssim. Ja va dir que cap de setmana que l'equip ha fet una feina impoluta, en les seves paraules.
5: Està en un moment molt dolç, tant el pilot com també el seu equip.
6: Exacte, sí. Sí, sí. Estan fent una molt bona feina. Jo crec que en tranquil·litat, fora, a lo millor aquestes carreres descontrolades que hi va haver la primera temporada de Moto2 o la segona... Jo crec que aquesta temporada està molt, molt més centrat tant l'equip com ell. És veure que no és fàcil arribar i tot d'una ja fet-se en l'equip perquè t'entenguin i tu entendre'ls a ells, però jo crec que Izan ho està aconseguint i està centradíssim i jo crec que té moltíssimes possibilitats de poder arribar a dalt de tot de la classificació i guanyar el Mundial, que tant de bo guanyàs el Mundial i pogués fer vot l'any que ve a MotoGP des de
5: la victòria
6: com a campió de Moto2.
5: Seria gros, tant de bo que té 11 curses, 11 grans premis per endavant, hi ha molt de temps.
6: Són molt de punts.
5: Sí, són dues carreres, veurament si Manuel González té dos dies que no estigui massa fi i Izan Guevara se pot acostar una miqueta més. Dos noms propis més, Pedro, primer de tot, en Joan Mir, mare meva, no hi ha manera, pobret.
6: No, tant l'esprint com la carrera anterior en aquesta no va poder acabar cap de les dues, aquesta no va poder acabar la carrera, va fer sis voltes, Ho té complicat,
5: Sí,
6: ho té
5: sí, sí, sí.
6: complicat. Jo crec que en Joan ja s'ha de mentalitzar en l'equip de l'any
5: Temporada.
6: que

0: De que bé, canvi d'equip i noves il·lusions, no?
1: Exacte, sí, sí. Passar per aquest equip, el Gresini, que hi van passar... Hi va passar Marc Márquez quan se'n va anar d'Onda per fer el vot després cap a Ducati. Veiem que el germà en Àlex el diumenge no li va anar bé, però el dissabte sí que va acabar darrere el seu germà Marc, molt aferrat a ell, ben que dir, la moto, la Ducati de Gresini va molt bé, cosa que no podem dir de l'Onda d'en Joan Mir. I jo crec que s'ha de centrar en això, evidentment, en Joan de cara. I en Márquez, pues, que va repinyant punts i aquest cap de setmana ja està a tercer, de 8 punts d'en Jorge Martín i 4 punts només de Nou Gurà, però jo crec que en Marc té moltíssima de qualitat per poder fer estratègia i aquestes 11 carreres tornar-se a apuntar per arribar a dalt de tot del pòdium i guanyar el Mundial.
0: I també, Pedro, hem de parlar de na Paquita Ruiz, perquè, molt bé, no ha votat dues posicions a la classificació general i ara s'ha situat a setena del Mundial.
1: Exacte, va quedar sisena aquest cap de setmana. És vera que només queda la darrera carrera a Jerez, que és dia de 7 d'octubre, però bé, jo crec que un tot ten per una pilot com Paquita, amb els pocs recursos que té i de la manera que va en l'equip en aquest Mundial femení, jo crec que és digne de lloança i crec que si pot acabar a dins d'aquest top 10, setena, que ara és la darrera carrera, vol dir, sumi un parell de puntets, pugui acabar sexta, quinta, jo crec que pot estar contenta i satisfeta.
0: Seria un bon èxit, no hi ha dubte. Res, Pedro, que moltes gràcies i bones vacances i tornem a xerrar si t'assembla bé quan torni també els pilots amb el Gran Premi de Gran Bretanya, que serà el pròxim Gran Premi d'aquí un meset.
1: Exacte, a principi d'agost.
0: Així és. I doncs res, Pedro, gràcies i bones vacances. Gaudeix.
1: Vinga, igualment, una ferrada a tots.
0: Que vagi molt bé, Pedro. Pedro Mas, el nostre especialista en motociclisme, vacances per pilots del Mundial, Izan Guevara, molt bé, en un gran moment, i Joan Mir, pobre, no té la seva temporada. Segons per arribar a les dues del migdia, recordeu que en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha tancat la incorporació de Pablo Otero, un jugador jove de 25 anys que juga de tanca, firma per a les pròximes tres temporades, però el curs que ve no jugarà a Son Moll, el club mallorquí el cedirà en el Valdepeñas. En futbol sala acabem aquesta edició de dilluns d'Esportres Migdia aquí a IB3 Ràdio, tornant com sempre, ja ho sabeu, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu!

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. La mobilitat en plena temporada alta suposa un dels desafiaments més importants per a l'arxipèlag, segons il·lustren els embossos diaris que pateix la xarxa viària. Les mesures dirigides a fomentar el transport públic s'incrementen, tot i que comencen amb petites proves per testejar la resposta ciutadana on l'ús del vehicle privat està molt arrelat. Fa uns dies va arrencar el pla pilot perquè els residents puguin reservar seient en una de les freqüències de la línia del TIP que va del Port de Sóller a Palma. I avui hem conegut una nova iniciativa enfocada a millorar la mobilitat laboral, concretament a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia del TIP que va en aquest municipi després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. Són dues mesures de curt abast, molt enfocades a impulsar el transport públic, que passa per un moment d'altíssima demanda a la llum de les xifres. Només la setmana passada, uns 85.000 passatgers van utilitzar els autobusos del TIP, on els usuaris denuncien problemes de saturació i molts de retards. Les línies més sol·licitades són les que connecten l'aeroport de Palma amb Camp i Cafort i les línies que uneixen Palma, amb Santa Ponça i Serenal. En uns moments vos ho expliquen tot amb detall. Avui és dilluns 13 de juliol. Margalida Cifra és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Constituïda una plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa.
2: 17 entitats ecologistes i veïnals de Mallorca han unit forces i veu contra la mesura que arrencarà dimecres vespre amb un primer enviament de fems amb vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma esgrimeix el risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a aquesta actuació.
0: L'Ajuntament de Palma crea un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència a Platja de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació. L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva, com també reunions periòdiques de coordinació. L'objectiu és millorar el funcionament entre els dos cossos i la seguretat a la zona.
0: El multimilionari nord-americà James Cox Fergie Chambers roman detingut a Eivissa després que dissabte es va executar una ordre internacional dictada contra ell. Esther de Miguel, bon dia. A Eivissa, Esther de Miguel, bon dia. Tot d'una, intentem recuperar aquesta connexió. Avui també parlem d'un rècord històric en el transport de mercaderies a les Balears. Olivia.
2: Sí, els ports de l'arxipèlag varen moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderia i això suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el consum més gros d'una població que creix. 7 de cada 10 eren importacions, una xifra que demostra la dependència logística que tenim de l'exterior.
0: I com dèiem, mai vist el multimilionari nord-americà James Cox, Fergie Chambers, roman detingut a l'illa després que dissabte es va executar una ordre internacional dictada contra ell. Esther de Miguel, bon dia.
4: Bon dia. Podem Illes Balears demana que no sigui extradit als Estats Units. La formació acusa l'administració de Donald Trump de perseguir també fora dels Estats Units les persones que donen suport a la causa palestina. De moment no s'han fet públics ni els delictes que se li atribueixen ni el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
0: Demà, cita clau per als docents interins de les Balears.
2: I és que comença el procés d'adjudicació de les places vacants per al curs 2026-2027. N'hi ha concretament 2.417. Són 61 més que el curs passat. La Conselleria d'Educació assegura que s'han incorporat millores tecnològiques per facilitar aquest tràmit informàtic.
0: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des del mes d'abril. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a Menorca. Són Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diu, és a Sagalera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. La solució amb la qual treballa Ports és l'ampliació de la zona portuària perquè fondejar en aquest espai estigui prohibit.
0: Als esports, demà Espanya juga un lloc a la final del Mundial contra França en un partit que es disputarà a Dallas. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia, efectivament. Espanya afronta demà a Dallas la semifinal del Mundial contra França amb tota la plantilla disponible i el dubte de si Fabián o Pedri acompanyaran Rodri al mig del camp. Per altra banda, Arnau Puigmal es presenta il·lusionat com a nou jugador del Real Mallorca i assenyala la conversa amb Luis García com a clau per fitxar amb l'objectiu de tornar a la primera divisió. L'Illes Balears, pel futsal, tanca la incorporació de Pablo Otero fins al 2029, tot i que el jugador serà cedit la pròxima temporada al Viñalbali Valdepeñas. I el Figui Mallorca forma el pivot nord-americà Shilo Jackson de 2,6 metres d'alçada per reforçar el joc interior de l'equip a les ordres d'Àlex Fomento.
0: Tot això quan seguim molt pendents de Los Gallardos, Almeria, on s'espera donar per controlat avui el devastador incendi que ha causat la mort del manco 13 persones i ha cremat 7.000 hectàrees.
2: Ho han dit Pedro Sánchez i Juanma Moreno Bonilla en una compareixença conjunta en la qual han agraït la col·laboració de totes les institucions en la lluita contra el foc.
0: Els incendis a la península, tema protagonista aquests dies d'intensa calor que no té fi, sembla, per ara les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, hem començat una setmana que tornarà a estar dominada per la calor, calor intensa, ja en aquestes hores. El termòmetre arriba ara als 38 graus, a punts de l'interior de Mallorca i als 34 a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Tot això amb la humitat relativa molt elevada i també amb pols en suspensió. Tenim el cel més variable, avui hem començat amb molts núvols baixos, ara ja més clarianes, però no acabant de veure el cel net a causa de la pols que arriba des del nord d'Àfrica. La pols dominarà també el cel durant aquests primers dies de la setmana. Tindrem el cel bastant enterbolit, no acabarem de veure el cel blau, amb unes temperatures que demà es mantenen similars, poden pujar un poquet les mínimes, però que dimecres encara han de pujar una mica més i podrem arribar als 42 graus. Demà ens situarem en temperatures entre els 36 i 38. Esperàvem a la mà una situació bastant tranquil·la. De moment avui encara tenim redols de maror a punts de l'est de l'arxipèl, a partir de demà, però, marejol, mar rissada amb ones entre 20-30 centímetres. No aniran a més. A partir de demà dimarts, per tant, situació més tranquil·la a la mà, es mantindrà durant tota aquesta setmana i amb el cel mig ennigulat a primeres hores, amb molta basca, amb núvols baixos, fins i tot qualque boira com ja ha passat avui, i a partir del cap vespre més clarianes, però sempre amb aquest cel grogós, marcat per la presència de pols en suspensió. Les temperatures, molta atenció, perquè demà una altra vegada, com avui, s'enfilen fins als 38 graus. I a partir de dimecres ja superarem una altra vegada els 40.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, unes 85.000 persones van utilitzar la setmana passada els autobusos del TIP. El servei es troba en un moment de plena demanda i, malgrat el pla de reforç del govern, els autocars continuen els problemes de saturació i retards en algunes de les línies de més demanda. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma amb Camp Picafort i també les línies que uneixen la capital amb Santa Ponça i Serenal. Carme Moreno.
8: Aquests usuaris han explicat a IBT Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van dels 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que els fa arribar tard a la feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponça i l'Arenal.
9: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por culpa del bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
8: Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitat d'oci, com anar a la platja.
10: Realmente es para nosotros, por ejemplo, a Santa Ponsa y a un monte de gente para agafar el tipo que ya es muy petit también el bus como para que entre tanta gente y al final, como fa tanta calor, el aire acondicionado no se sent res y es muy aficionado también estar todo a pelotonas. Por ejemplo, para anar a la playa, por ejemplo, al matí hi ha un monte de gente y hay gente que está de reto.
8: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Una usuària d'aquesta línia detalla com va ser el seu trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
11: Per començar hi havia molta calor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts, i res, i normalment d'entrar en el bus, com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte, perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda damunt les maletes, per l'autopista, res, en fi.
8: La gerent del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en les darreres setmanes els autobusos del TIR realitzaren 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor. La setmana passada l'utilitzaren més de 30.000 usuaris, i la 302 que enllaça Palma en Can Picafort.
12: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
8: En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 autobusos. La previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei de l'Aerotip entre els municipis de la Part Forana i també Palma.
0: Cada vegada més persones ho sentim, van a la feina amb transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que el 51% de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que avui el govern, el consistori Calvianer i els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors. Marta Puyalto.
13: Sí, l'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
14: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
13: Ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe. Mauricio Carballeda és el president de l'Associació Hotelera de Palmanova Magaluf.
15: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
13: El pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
0: Una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que si no hi ha res de nou començaran proves aquesta mateixa setmana. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnat de Sagarriga, Son Sardina o de Sindioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Sonreus.
2: També n'hi ha unes altres de caràcter ecologista, com Terra Ferida, Amics de la Terra o el GOP, que ha presentat un recurs que, a més, ja s'ha admès a tràmit contra l'adjudicació del transport fet pel Consell d'Eivissa mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Mantenen que l'acord entre els dos consells per cremar la fracció de rebuig eivissenca a la planta de Sonreus implica molèsties, renous, pudors i altres riscos per als ciutadans i ecosistemes. També evitarà que, tal com estava previst, es puguin tancar progressivament els forns més obsolets i contaminants de la incineradora que continuaran emetent partícules a l'ambient, segons ha explicat la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
16: estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
2: El Pla Pilot, recordem-ho, s'iniciarà aquesta setmana, aquest dimecres vespre. Està previst que surti ja la primera remesa de camions des d'Eivissa. Arribaran al port de Palma de matinada. Seran, en principi, 7 transports diaris, 5 dies a la setmana, que portaran els residus directes des del port de Palma cap a la planta de Somreus.
0: I us ho ha avançat l'informatiu matí de Vetres Ràdio. Els ports de les Balears tornen a batre un nou rècord de transport de mercaderies amb 17 milions i mig de tones el 2025, que suposen un 4% més que l'any anterior. El gruix dels moviments de més 12 milions corresponen a la compra de béns i productes de l'exterior.
2: Sí, aquest escenari de màxims històrics d'arribada d'aliments, combustibles, materials de construcció, també hidrogen i hidrocarburs, que són essencials per als hospitals, augmenta la dependència logística de l'exterior. És un moviment que, això sí, tensa els ports de les illes en una situació pràcticament límit. Toni Ginart és el director de l'Autoritat Portuària de les Balears.
17: Que els ports estan saturats en quant a superfície i número d'amarraments. El que passa és que no tenen una capacitat de creixement. O sigui, no podrien abastir, si ara dupliquessin la població, doncs no, evidentment no tindrien capacitat per abastir-les.
2: També el professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, Antoni Alcuer, alerta que aquest fort creixement del trànsit mercantil es converteix en una comunitat molt dependent de l'exterior. I això, recorda, ens fa més vulnerables.
18: Hay mucha preocupación porque lo hemos vivido tanto en el COVID como en la guerra de Ucrania, ¿no? Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
2: Si destriem per tipologia de mercaderies, la majoria, que són més de 15 milions de tones, són béns de consum diari. La resta, 2 milions, corresponen a granels líquids, com gasoil o la benzina, que arriba de la península, i sòlids, com el ciment. Les importacions d'aliments i productes que compram cada dia, com a llet, fruites, verdures, roba, elements de la construcció, arriben via marítima als supermercats i botigues en camions.
0: La davallada de les reserves hídriques a Menorca centrarà la reunió d'avui entre el govern i el conseller insular. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable, mentrestant preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer seguiment de la situació, Axel.
5: Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%. És el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Govern Balear i Consell Insular s'han reunit per valorar la situació, que qualifiquen de preocupant. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
19: A pesar que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, hem d'administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
5: El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
20: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
5: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
0: Mentrestant, continuen les mostres de condol per les víctimes de l'incendi a Almeria. Les concentracions que ja varen tenir lloc divendres, avui s'han afegit als ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan de Labritja i a Eivissa.
3: Uns actes en què han participat els regidors de totes les formacions polítiques representades. Una escena que també s'ha repetit a Menorca, on el Consell Insular ha fet un minut de silenci, en el qual també han participat els bombers de l'illa.
0: Sobre el terreny, millora la situació de l'incendi de Los Gallardos. El foc ha baixat a una situació operativa zero i avui podria quedar controlat. És el principal titular de la compareixença conjunta des de les zones afectades del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla. Els dos mandataris han agraït la col·laboració entre administracions en la lluita contra el foc.
2: El darrer balanç d'aquesta tragèdia és de 13 morts. Hi ha més de 23 persones no localitzades i 7.000 hectàrees calcinades. El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi en recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques de l'Estat a articular un gran acord contra l'emergència climàtica. Escoltem primer Moreno Bonilla, després Pedro Sánchez.
21: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
22: La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y, en consecuencia, tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
2: Tant Sánchez com Moreno han coincidit que aquest estiu serà complex pel que fa a incendis.
0: En paral·lel, la situació per risc d'incendi forestal a les Balears dona un respir petit, tot i que la precaució encara és màxima. De fet, Menorca continua en el nivell màxim d'alerta. Només es Castell i Alaior han passat de nivell 4 a nivell 2.
3: A Mallorca la situació també és encara delicada, sobretot en nombrosos municipis de la Serra, el Reguer, el Pla i part del Llevant. Totes aquestes zones continuen en alerta màxima. Finalment, a Eivissa i Formentera sí que ha millorat de manera significativa. De fet, no hi ha cap municipi en risc màxim. Per demà, la situació encara millora més. A Menorca ja desapareix per complet el color vermell de risc màxim. A Mallorca també hi ha una lleugera millora amb més municipis que baixen a risc 2, especialment al nord-est i al Llevant i al migjorn. Finalment, les Pitiüses continuaran com avui.
0: I en aquest context, Comissions Obreres reclama més protecció davant la calor en determinats sectors com els de la construcció. Una de les mesures que proposa és avançar la jornada contínua al mes de juny per evitar cops de calor.
2: També la reducció de jornada en els mesos de més calor ho ha reclamat el secretari general de Comissions de Construcció i Serveis, Miguel Pardo, al programa El Dia.
23: Hay que buscar una solución. Yo creo que la solución llega por sentarse el gobierno, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos.
0: Tot això quan 5 treballadors han perdut la vida a les Balears en accidents laborals entre els mesos de gener i maig d'enguany. Són dades oficials que ha publicat avui el Ministeri de Treball. De les 5 víctimes mortals a l'arxipèlag, 3 varen patir el sinistre al mateix lloc de feina, 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
3: En total, les illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta. L'hoteleria amb 1.600 sinistres i la construcció amb més de 1.500 concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'Estat espanyol, la xifra de treballadors morts els primers 5 mesos de l'any arriba als 293, 4 menys que el mateix període de l'any passat.
0: 2:23, continuem amb la plana laboral. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà, dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el curs passat. N'hi ha 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
3: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies al calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari, que començarà demà, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i, per primera vegada, un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
24: D'aquesta manera, ja que avançar amb els tràmits, puguin tenir
1: la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
13: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una plaça determinada. El conseller s'ha reunit avui amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i funció directiva.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
24: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat avui a l'Hospital Universitari Son Espases, la Sala Blanca, on es podrà fer tot el tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des de l'octubre del 23, on ja s'han tractat 42 pacients, amb una supervivència del 95%.
2: Antònia Santpol, cap del Servei d'Hematologia de Son Espases, ha subratllat que aquesta passa no només permetrà tractar més pacients, sinó que també millorarà la seva esperança de vida, ja que podran accedir als tractaments en una etapa molt més primerenca.
25: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
2: Una innovación que los pacientes han rebut amb molta alegría es el caso de José Antonio.
26: Lo más importante es eso, es que estás todo aquí. Asomas a la vista de la habitación, de la pequeña habitación que tienes, ves fuera y dices, es que estoy en casa. Y esa sensación no es pagada.
2: Per tant, una passa endavant que obre noves oportunitats als pacients de les Illes i que marca, diuen, un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
0: L'Audiència Provincial de Madrid decideix avui si envia a judici amb un jurat popular la dona del president del govern estatal, Begoña Gómez. Es tracta d'una resolució del jutge Juan Carlos Peinado que l'investiga per 4 presumptes delictes, juntament amb la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
2: 5 magistrats deliberen sobre aquesta qüestió i sobre un recurs presentat per l'acusació popular contra la decisió del jutge de sobreseure el delicte d'intrusisme. No es preveu que la seva decisió, en tot cas, es pugui conèixer avui, ja que els magistrats abans han de redactar-la en una interlocutòria.
0: Mentrestant, el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva. Avui ha començat la ronda d'interrogatoris amb la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre Ábalos i amb qui Díez, suposadament, hauria gestionat el suposat pagament per part del PSOE dels seus honoraris.
2: José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa, ni del seu client ni del Partit Socialista, motiu pel qual, finalment, hauria renunciat a seguir-lo.
0: Continua mentrestant la polèmica en l'esfera política per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. El govern espanyol exigeix al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi Rajoy, qui va escriure en un article d'opinió que l'equip gal juga sense francesos.
2: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat que des de Brussel·les que encobreixen sentiments de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
27: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a Espanya.
2: Des de França, el ministre francès exterior també ha carregat contra Rajoy.
8: La France n'a pas de couleur de peau. Tota
2: Jean-Noël Bagot diu que França no té color de pell, a més qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o d'una combinació de les dues. Davant totes aquestes crítiques, el PP marca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió sarcàstica sense mala intenció.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.
4: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Identifiquen 4 punts negres del fondeig d'embarcacions sobre Posidoni. El pitjor és a Sa Galera, davant la platja gran de Ciutadella. I per mirar de revertir-ho, el govern treballa ja per ampliar la zona portuària i que el fondeig quedi prohibit definitivament en aquesta zona. Tot d'una, en donem més detalls.
4: Edició Menorca. Excel Camarasa.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: Entrem en matèria. L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres: a Fornells, a Vinibeca, a Son Saura, i el pitjor de tots, diu, és a Sa Galera, a tocada del port de Ciutadella. Allà cada dia s'hi acumulen diverses embarcacions fondejades sobre Posidònia, la qual cosa, recordem, està prohibida. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
10: És el punt de més negre de tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla quatre velers fondejats en Posidònia a Silla de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
5: Ja es treballa en la possible solució, implica ampliar la zona portuària, de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit en aquesta àrea de la platja gran. Un procés, però, que no serà immediat.
10: L'única solució que hi ha ara, ampliar la zona esport, de la zona 2 de Ports d'Iber, que és el Port de Ciutadella, ampliar-lo també en la platja gran. I que Ports d'Iber assumigués el control d'aquella zona, que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb el Lafuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estigui d'acord, i que ho farien, però que són negociacions en costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
5: SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a altres indrets, com per exemple a Illa d'en Colom, que també és parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
10: És possible que ningú s'hagi informat, però, per tant, algú ha de fer pedagogia en el Club Marítim de Mó, en les nàutiques de lloguer, ella té que anar de visita, perquè això hi ha un treball a fer aquí.
5: Finalment, contradiu el govern, que assegura que els fondejos il·legals s'han reduït un 40%. SOS Posidònia assegura que cada vegada hi ha més barques i més infraccions, però que no s'acaben mai imposant sancions.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
5: 4 dies després del vessament d'aigües residuals, la platja de Sant Andrià a Ciutadella continua tancada a l'espera dels resultats de les darreres analítiques. Avui, de fet, s'havien de conèixer els resultats, però l'Ajuntament ha informat que s'haurà d'esperar al manco fins demà per saber si l'aigua ja és apta per al bany. Per tant, la platja continuarà clausurada com a mínim durant tot el dia d'avui i demà. En funció dels resultats, es decidirà si es pot o no reobrir. De moment, la platja està pràcticament buida, en ple mes de juliol, i moltes taules també buides als bars i restaurants de la zona, que s'han vist, diuen, greument afectats per aquesta situació. Sentim 2 restauradors.
11: Dejamos de tener clientes y pues de días de, a lo mejor, 200-300 mesas, son días de 50.
12: y después hemos notado bajón durante el fin de semana, porque los fines de semana trabajamos un montón, a esta hora tendría que estar lleno, durante el turno de comida se nota mucho.
5: Durant tot el matí, desenes de turistes arribaven a la platja i en trobar-se amb el cartell que n'informa del tancament, sorpresos, feien mitja volta.
14: Se ve cristalina totalmente. No sé, vamos, yo me bañaría sin problema, pero bueno, si las autoridades que mandan dicen que no, pues...
5: Dijous a la nit hi va haver un vessament fecal que va obligar, recordem, a tancar la platja, a desinfectar la zona i es va prohibir aleshores el bany. Sentim els socorristes.
15: Y sí que es cierto que con el tema del agua fecal sí que ha venido... aire que respiràvem nosaltres, que era un poc desagradable.
16: A vegades la gent no veu els cartells, quan els avisam sí que se'n van.
5: L'acumulació de tovalloletes va provocar l'avaria de l'estació de bombeig, que ja s'ha reparat. La davallada de les reserves hídriques ha centrat la reunió d'avui matí entre el govern i el Consell. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable, mentre preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer seguiment de la situació. I és que Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%. És el nivell més baix registrat un mes de juny dels darrers 10 anys. Govern i Consell s'han reunit per valorar aquesta situació, que qualifiquen això sí de preocupant. De moment, però, no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs que, insisteixen, és limitat. Sentim el conseller del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
17: A pesar que a l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
5: El president del Consell, Dolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
18: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
5: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, de reduir la pressió sobre els aqüífers i d'impulsar la reutilització de l'aigua.
19: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
5: Més qüestions. La lluita per traslladar l'antena de telefonia de Binissafua segueix empantanada. Avui matí s'han tornat a reunir amb els veïns amb l'Ajuntament de Sant Lluís per mirar de desbloquejar les negociacions per canviar l'ubicació d'aquesta antena de més de 20 metres d'alçada. La batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, ha confirmat que el consistori ha ofert reubicar-la a la zona de Cap d'en Font, però segons la mateixa batlessa, les demandes de l'empresa propietària de l'antena són inassumibles i, per tant, encara no hi ha cap acord tancat.
20: Seguim explorant altres vies, perquè tenim allà altres vies possibles, però la via del mutu acuerdo amb l'empresa i que fos algo molt més àgil amb les demandes que ells fan per part nostra és inassumible, quan és un problema que no ha creat l'Ajuntament com a institució, sinó que ha creat un tercer, un privat. Per tant, l'Ajuntament no pagarà la festa d'un altre.
5: Actualment s'ubica aquesta antena en un local privat i els veïns denuncien l'impacte visual d'aquesta torre de 23 metres d'altura. Obrim ara plana judicial. Demanen 11 anys i 9 mesos de presó per a un acusat de dos delictes d'agressió sexual a una menor de 16 anys a prop de la Casa de la Infància de Maó durant el 2021 i el 2022. La Fiscalia sol·licita que, una vegada complida la major part de la condemna, o bé quan obtingui el tercer grau, s'expulsi aquest home del territori espanyol amb la prohibició de retorn durant 15 anys. Segons ha relat el Ministeri Fiscal, l'home, d'origen marroquí, es va trobar la menor passejant amb dues amigues i, amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals, la va besar a la boca boca sense el seu consentiment. Uns mesos després la va trobar sola i la va obligar a fer-li una fel·lació. Com a conseqüència, la menor va patir depressió, ansietat, por i estrès, motiu pel qual va haver de rebre tractament mèdic. Fiscalia també demana una indemnització de 15.000 euros per a la víctima i una ordre d'allunyament. El judici se celebra aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Palma.
19: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
5: I l'endemà dijous es jutja una dona, en aquest cas per un delicte contra la salut pública. Va ser interceptada a l'aeroport amb mig quilo de cocaïna, una droga valorada al mercat en més de 30.000 euros. Fiscalia demana per a ella 5 anys de presó i una multa de 35.000 euros. No obstant, apunta a Fiscalia que una vegada hagi complert 3 quartes parts de la condemna o bé quan obtingui el tercer grau, es podrà substituir la pena per l'expulsió d'Espanya sense poder retornar-hi durant 10 anys. Precisament la Policia Nacional ha detingut dos joves a Mó per tràfic de drogues aquest cap de setmana. Agents de Paisà van detectar els moviments sospitosos de 4 persones en una zona d'oci del port. En aturar-los, quan es disposaven a marxar en cotxe, els van decomissar diferents tipus de droga com haixís, cocaïna i MDMA preparada per a la seva venda. Els dos detinguts han passat ja a disposició judicial.
19: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
5: Avui mateix s'ha fet un minut de silenci a la seu del Consell Insular en senyal de solidaritat amb les persones afectades i amb els professionals que treballen en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria. De moment s'han comptabilitzat 13 persones mortes i una desena de desaparegudes. L'incendi, que ja s'ha aconseguit estabilitzar, ha cremat 7.000 hectàrees. Amb aquest gest, la institució insular s'ha adherit a la convocatòria impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies com a mostra de suport als municipis afectats per aquest greu incendi i a totes les persones que en pateixen les conseqüències. Un minut de silenci que s'ha fet tant a la seu del Consell de Maó com a l'edifici de Sarroqueta a Ciutadella.
19: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Obrim ara Plana Cultural, la Fira del Llibre Menorquí. Aquest cap de setmana ha celebrat la seva segona edició, impulsada pel Consell. Té l'objectiu de donar visibilitat a la producció literària de Menorca o bé relacionada amb l'illa. Es van fer presentacions d'autors que escriuen tant en català com en castellà. De llibreries, divendres n'hi van participar dues i dissabte tan sols una. La resta eren expositors d'entitats com la Fundació Illa del Rei, el Consorci Militar de Menorca, Llantrisca, Editorial Menorquina o Enciclopèdia de Menorca, entre d'altres. Escolta'm, el director insular de Cultura, Jaume Rauré, també Joana Torres, de la Jugueteria Cana Juana, i Sergi Castells, autor de Los Siete Faros de Menorca.
1: Una difusió en els autors que escriuen sobre Menorca que qualsevol història estigui vinculada a Menorca. A més, també tenim tota la participació d'entitats.
2: Les noves famílies crec que posen molt bé en valor tot el que és la natura, tot el que és Menorca com a reserva de la biosfera.
3: Simplement una història LGTBI, vale, d'un noi menorquí que viu aquí amb la seva família, la seva vida normal i corrent, i apareix, arriba algú que ho trasbalsa tot.

0: Tram final per a la música, per explicar que aquest dimecres els mexicans Molotov desembarquen a Esclaustre amb una gira que celebra 3 dècades de trajectòria. Abans d'endinsar-se en el gruix de l'estiu, Esclaustre vol consolidar un model que combina grans figures de la música estatal i internacional, també amb artistes emergents, amb el talent balear, ja cinema i sessions de DJ, oferint així una programació pràcticament diària. Ho explica la cap de comunicació d'Esclaustre, Anna Gornés.
1: La programació d'Esclaustre s'allarga fins ben entrat al setembre i també podeu trobar els dilluns de Cinema a la Fresca, que inauguram aquest dilluns 13. Els dimarts són gratuïts, amb el programa de música al carrer de Mahó. Els dijous, si bé no fem concert, sí que tenim la terrassa oberta. És un plan així més per conversar, però la nostra terrassa estarà a punt.
0: Els mexicans Molotov que arriben amb himnes generacionals com aquest Guima de Power o d'altres com Frijolero o Voto Latino, autèntics símbols de diverses generacions gràcies a un estil irreverent que fusiona rock, punk, metal i hip-hop amb una marcada crítica social.
1: Els mexicans ara mateix estan de gira mundial celebrant els seus 30 anys d'escenaris, que es diu Ràpid, i els dies següents hi haurà Mishima i De Pedro, també noms prou destacats. Més endavant, ja cap a final de mes, podreu veure a Maria Jaume i Pablo Pablo, que també està generant molta expectació.
0: El directe de Molotov, que continua sent sinònim d'energia, de contundència i una connexió única amb el públic, i la música continuarà, tal com explicava Gornés el dia 17 amb els catalans Mishima. Un cartell Esclaustre que el completaran altres artistes com De Pedro, Maria Jaume, també Perico Sambit Trio, Maria Rodés, Muchachito Bombo Infierno o Caral Laoz, Ginestar, Joel López o Dorian, entre d'altres. Amb la cultura un dia més arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a IB3 Ràdio.

0: Joan Gabriel Bauzà, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de
0: nou. Ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola escalfa motors de cara a la semifinal del Mundial, que es disputa demà.
2: Així és, perquè ja només falten poc més de 24 hores perquè Espanya jugui el pas a la final del Mundial contra França. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, té tota la plantilla disponible per al partit de demà a Dallas. La gran incògnita és si repetirà l'11 que va tombar Bèlgica o si introduirà algun canvi. I aquí el nom propi és Fabián, caldrà veure si manté la titularitat o si és Pedri qui acompanya Rodri al mig del camp. El jugador d'Espanya, Nico Williams, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha assegurat que no tenen res a envejar a la selecció francesa.
3: Creo que tienen un gran equipo, como ya he dicho, tiene grandes jugadores que te marcan la diferencia. Ya pueden estar haciendo un mal partido que un destello de esos jugadores pues te pueden sentenciar. Pero bueno, quitando a Francia, creo que somos los mejores nosotros. No tenemos nada que envidiarles.
2: Un Nico Williams que ha remarcat la importància de guanyar un nou Mundial.
3: A la altura de muy pocos está ganar un Mundial. Creo que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista. Entonces, ya sea siendo protagonista como no siéndolo, creo que los 26 que estamos aquí somos protagonistas de esto. Al final todo el mundo genera buen ambiente para que el grupo o los titulares en sí puedan pues tener ese buen feeling de partido, estar todos unidos, porque creo que es importante.
2: Mentre la selecció francesa va arribar a Dallas procedent de Boston, pel que fa a l'estat de la plantilla, la principal novetat és que Tchouaméni i Kylian Mbappé varen entrenar amb normalitat i es troben a plena disposició de Didier Deschamps. A la darrera sessió, en canvi, Saliba i Upamecano varen entrenar al marge del grup, encara que en principi la seva participació no perilla per al partit de demà.
0: El jugador català Arnau Puigmal afronta amb il·lusió la seva nova etapa al Real Mallorca.
2: I avui ha parlat pels mitjans oficials del club. El futbolista, que va aterrar a l'illa dissabte passat, assegura que està molt content de ser aquí i de fitxar per un club tan gran.
4: La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros.
2: Puigmal explica que la conversa amb Luis García va ser clau a l'hora de decantar-se pel conjunt balear i deixa clar quin és el seu objectiu, tornar a pujar l'equip a la primera divisió.
4: Como todo en la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
2: També és conscient de la dificultat de jugar a la segona divisió.
4: Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy muy competidos, muy muy muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible.
2: I avui també hem sabut que l'Espanyol ha confirmat el traspàs de Pol Montesinos al Real Mallorca, una operació que feia temps que es movia entre els rumors i que ara ja és oficial. El jugador fins ara al filial blanquiblau tanca així una etapa breu al Dani Harke i afronta un nou repte on estarà a prop de la dinàmica del primer equip, però tot fa pensar que arriba per reforçar el filial mallorquinista. Amb el filial de l'Espanyol, Montesinos només va poder disputar 10 partits, 3 d'ells com a titular, sumant 262 minuts en total, i no va poder mostrar de manera regular tot el que havia ensenyat durant la seva etapa al Cornellà per culpa de les lesions. La seva arribada al Mallorca coincideix que Luis García, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, ara entrena els vermells.
0: El Palma Futsal, mentrestant, tanca la incorporació de Pablo Otero, cedit a Valdepeñas la pròxima temporada.
2: L'Illes Balears Palma Futsal, que continua d'aquesta manera planificant el futur de la plantilla, i ha tancat aquesta incorporació, la de Pablo Otero, un fitxatge pensat com una aposta a mig i llarg termini per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip. L'Ale tanca, ha finalitzat contracte amb el Rivera Navarra i arriba a l'entitat balear amb la carta de llibertat. El jugador ha firmat un contracte fins al juny de 2029. Malgrat el vincle a llarg termini, Otero no debutarà amb els colors balears la pròxima temporada. El club l'ha cedit al Viñalbal i Valdepeñas, equip amb el qual jugarà cedit durant el pròxim curs abans d'incorporar-se al projecte del Palma Futsal.
0: En motociclisme, resultats desiguals per als pilots mallorquins a Alemanya.
2: Podríem dir cara i creu per als pilots balears aquest cap de setmana en aquest Gran Premi d'Alemanya. A Moto2, Izan Guevara puja al podi i manté la segona posició del Mundial, mentre que a MotoGP, Joan Mir se'n va de 8. El de Sant Llotaria sortia tercer a la graella i ja a la primera volta va enfilar-se fins a la segona posició, després de superar el líder del campionat, Manu González. Finalment va haver de conformar-se amb el tercer graó del podi, però la cursa li ha servit per retear distàncies amb un González que només va poder acabar sisè. Ara escoltam les paraules d'Izan Guevara.
1: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil.

0: i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
1: Parlem ara de piragüisme.
2: La pollencina Àngels Moreno s'ha proclamat campiona en la tercera i darrera aturada de la Copa del Món de Piragüisme d'esprint, disputada a Montreal, juntament amb la seva companya Victoria Jarchevska, que ha conquerit l'or a la prova de C2 200 metres. La parella espanyola es va imposar per un marge mínim just 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, que es va haver de conformar amb la plata. Avui el programa Esports 3 ha atmet que varen fer una bona regata i miren cap al Mundial. És Àngels Moreno.
3: La veritat és que varen fer molt bona regata, ens varen sentir super competents en aquest sentit. Varen aconseguir guanyar les húngares, que feien un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si ens acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
1: I en bàsquet, el Fibue Mallorca ferma el pivot Shiloh Jackson.
2: Així és, i d'aquesta manera el Fibue Mallorca continua donant forma a la seva plantilla amb aquesta nova incorporació. Es tracta de Shiloh Jackson, pivot de 2'06 d'alçada, nascut a Indianapolis el 25 de juny de 2003. El jugador s'incorpora a les ordres d'Àlex Formento per reforçar el joc interior de l'equip, que cercarà consolidar-se definitivament a la primera FEB després del retorn de la temporada passada a la categoria.
1: Gràcies, Juanga. Després dels esports arriba la cultura, ja ho sabeu. Fem primer una petita pausa.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro. La mà és dretana i la cama és esquerrana.

0: Mos deim coses, quin xubec o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, més coneguts com a stickers. Es tracta d'uns dissenys fets per artistes locals que utilitzen frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i expressions pròpies de les illes. La idea, no és per i cas, és captar sobretot el públic jove.
1: Així es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
2: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
1: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
2: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
1: Aquelles persones que vulguin els adhesius al seu dispositiu i encara no els hagi arribat per missatge es poden descarregar a través de les xarxes socials, de la Conselleria i de l'IEP.

0: Avui és inevitable sentir aquest tema mític de la banda sonora de John Williams, la mítica Jurassic Park, i és que avui hem sabut que ha mort el protagonista d'aquest film, l'actor Sam Neill, tenia 78 anys, Laura Marcos.
1: L'intèrpret nascut a Irlanda del Nord, però de nacionalitat neozelandesa, d'on era el seu pare, va participar en més de 150 sèries i pel·lícules al llarg de més de 50 anys de carrera. Va ser el paper del doctor Alan Grant el que el va catapultar a la fama. També, però, va participar en pel·lícules com La caça de l'octubre roig, El piano o, més recent, la sèrie Peaky Blinders.
0: I ara és el moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural. Quan camines...

0: Aquest mes de juliol arriba ben ple de música i de festa.
1: Endimoniat arriba, ja sona de fons Tamayo Peña, perquè la setmana de concerts comença ben prest amb ell. Serà dimarts, demà a la plaça de l'Església de Santa Margalida, a partir de les 9:30. Les Ravel·les, ja ho sabeu, són el seu hàbitat natural. La setmana passada era Muro, aquesta a Santa Margalida. Ja tot sol me faig festa quan me peguen una rampa. A més, el concert és solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tota la recaptació que es faci serà en benefici de l'associació. Recordem que Peña va passar fa anys i va superar un càncer. Això dimarts, dimecres, com cada dimecres, teniu Nits de Flamenc al Teatre Sants de Palma. I encara dimecres...
2: Y además, solo intento cuidarte.
1: Aquest que sentiu és Coti, que els primers 2000 va fer sostre a les llistes d'èxits. Idò, arribes, Gremi. Aquesta va ser una d'elles, Antes que ver el sol, però també d'altres com Nada d'esto fue un error.

0: Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 13 de juliol. En plena temporada alta, els autobusos del TIP continuen patint els problemes de saturació i retards en algunes de les línies de més demanda. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que uneixen Palma en Santa Ponça i Serenal. Afirmen que aquestes tres línies, a vegades, els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que oscil·len dels 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina.
2: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por culpa del bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
0: Precisament per millorar la mobilitat laboral, el govern ha posat en marxa un pla pilot per adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
1: Aquesta iniciativa s'ha activat a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia 104 del TIP que connecta Palma a Magaluf, després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
3: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaça Santa Ponça.
0: Els titulars de la jornada passen també per la constitució d'una plataforma contra el trasllat de residus des d'Eivissa.
1: 17 entitats ecologistes i feinats de Mallorca han unit forces i veu contra la mesura que començarà dimecres vespre amb un primer enviament de FEMS amb vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma alerta del risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a aquesta actuació. És Aina Lleuger, portaveu del GOP.
4: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
0: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des del mes d'abril.
1: Adverteix que la situació encara se'n descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a l'illa. Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. La solució amb la qual treballa Ports és l'ampliació de la zona portuària perquè fondejar en aquesta zona estigui prohibit.
0: Demà, cita clau per als 200 interins de les Balears.
1: Demà, dimarts, comença el procés d'adjudicació de les places vacants per al curs 2026-2027. N'hi ha 2.407, que són 61 més que el curs passat. La Conselleria d'Educació diu que s'han incorporat millores tecnològiques per facilitar el tràmit informàtic.
0: Ja han estat identificats 6 dels morts en l'incendi d'Almeria.
1: Són un espanyol i 5 estrangers, un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Sobre el terreny, l'incendi ha baixat a una situació operativa zero i avui podria quedar controlat.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4 a Ivetres Ràdio. Vos deixam amb Tento.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Tenta el número 1188. Heu de saber que tal dia com avui va néixer Margaret Murray, l'antropòloga que va dur la ciència a la investigació de la cultura talèutica. Jo voldré...

0: Bon dia, sí, l'antropòloga, arqueòloga, egiptòloga i professora Margaret Murray va néixer, tal dia com avui, dia 13 de juliol de l'any 1863, a Calcuta, a la Índia, quan era una colònia britànica. Va ser l'any 1923, quan tenia 60 anys, que va visitar Menorca en un viatge relacionat amb les seves excavacions a Malta. Entre 1922 i 1937 investigà les restes megalítiques de Menorca, en concret de la torre de Tramuntana, de Trapucó i de Biniatap, en una recerca encarregada pel Museu d'Enologia de la Universitat de Cambridge. Per cert, que Trapucó és un dels poblats talaiòtics més grossos de Menorca i significa monument commemoratiu. Per la seva banda, també hi ha Biniatap, que és una zona rural i camí del terme del castell, que deriva de l'aglutinació Bini, que ja sabeu que significa fill de, i el nom àrab Hatab, fent referència a la família o llinatge que habitava aquella antiga alqueria. Per tant, voldria dir venedor de llenya, fill dels venedors de llenya. Però tornem a la nostra protagonista. Margaret Murray va estar a Menorca uns mesos, a l'estiu de 1930 i també de l'any 1931, ajudada pel notari menorquí Joan Flaquer i Fàbregas i també pel farmacèutic Gabriel Martí Vella. L'arqueòloga va ser la primera persona que a la dècada de 1930 va aplicar la metodologia científica en unes excavacions arqueològiques a l'illa de Menorca. Els materials recollits s'estudiaren posteriorment a Londres i el resultat d'aquestes excavacions i estudis es va plasmar en tres llibres editats per la Universitat de Cambridge, patrocinadora d'aquestes importants investigacions. Es diu Cambridge Excavations in Menorca i Margaret Murray tornaria a visitar Menorca. Ho faria el 1934 per conèixer en aquest cas l'illa de Llatzeret. I després, una vegada jubilada, el 1949 va tornar a visitar Menorca. Margaret Murray va morir a la Terra el 1963, quan tenia 100 anys. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja sabeu que som aquí a IB3 Ràdio. Aquest programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat d'aquest dia. Avui som dilluns, som dia 13 de juliol i tenim totes les lletres. I avui qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Oliver. Bon dia més, com estem, Celestí Oliver? Bon dia.
2: Bon dia,
0: bon dia, Maria Pons, com anem?
3: Molt bon
0: ben
3: dia.
0: Ben tornats, s'heu passat bon cap de setmana.
2: Sí, sí, sí.
0: M'agrada.
3: No mos queixam, la veritat.
0: Sí. No, na Maria millor que en Celestí jo,
2: sí,
0: això segur.
2: Sí, això segur.
3: Perquè... Sí, però després de tornada també ha estat més dura.
0: Això també te crec.
2: No diré món.
3: Se pot dir Formentera, ah, o com jo quedaria per sempre, sí, atrapada en els temps.
2: Meravellós.
3: Però no, no se pot.
0: Però bé, home, quan has estat una balea nostra, sí. I molta gent...
3: Pensava que n'hi hauria més, sí. La veritat, mem, n'hi havia, però clar, pintura acostumada a la gent que hi ha aquí, m'ha pareixer que era manco, no ho sé. També si ella és més petita també. I està més limitat, però vaja.
0: Molt bé, doncs, Formentera, que ha estat una Maria que cap de setmana, i avui tornem a tenir un programa de Tèntol ben ple de coses. Celestí, tu vol comentar qualque cosa del teu cap de setmana?
2: No, ha estat un cap de setmana ben redó.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí,
0: ah,
2: sí, sí, sí, sí. Sí,
0: què vol dir un cap de setmana rodó?
2: Ha estat, bé, clar, a casa no, però he quedat aquí a Mallorca,
0: no.
2: No he partit de fora.
0: No t'ha cobrat amunt.
2: No, no, no, però ha estat ben rodó, sí, de dinars, sí.
3: Ai,
2: de,
3: en Celestí.
2: D'estar a camins, de tornar a dinar. M'he remullat, no.
0: No.
2: Me vaig remullar les cames ahir, sí.
0: Molt bé.
2: Ahir vaig acabar per Sillot i me vaig remullar un poc les cames. Però no vaig arribar a nedar.
0: No?
2: No.
0: No, i mira que...
2: No, perquè frisava, perquè anava un dinar. Sí.
0: I d'avors.
2: I vaig topar molta gent i, clar, me vaig entretenir.
3: Saps quina
2: idea. Sí.
0: I és el que té. Molt bé.
2: Però ja va anar bé, eh? Ja va anar bé, eh? Les quatre gotes per les cames, sí.
0: Més coses que tenim, va. Repassem els continguts del programa d'avui, Maria.
3: Sí, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem que el poble de Sa Pobla, a Crestats concretament, acollirà una nova edició del Crestats Poètic, que serà aquest dimecres 15 de juliol a les 10. Crestats, com dèiem, esclar. Camí.

0: Una balada dedicada a la poesia i a la paraula, amb la participació de diferents veus i propostes artístiques. Una cita cultural consolidada dins l'estiu pobler que convida a gaudir de la creació poètica en un espai únic com els crestats.
1: Molt bé, doncs també molta poesia aquests dies, la qual són dies de cultura també, encara que faci calor i que passi moltes coses a les illes. Hi ha molta música, molta poesia, molt de festivals. Després en parlarem també amb el nostre següent convidat, tot i que ell no és a Balears, ell és a Madrid, però a un festival de música ha estat aquest cap de setmana i l'ha inspirat per parlar d'això.
2: Un dels grups de la meva vida són els britànics Pulp, un grup que té al front un dels millors frontmans de la història, penso jo, Jarvis Cocker. Vaig tenir la gran sort d'escoltar-los just aquest cap de setmana, però bé, el lector gros és una secció de llibres, no de música. Llavors, per què estic parlant d'ells? Doncs perquè l'editorial Sexto Piso acaba de publicar una mena de memòries de la història del grup per part d'un dels seus components, el guitarrista Mark Webber, i és una ocasió fantàstica per parlar-ne una mica. Així que pop, bon pop, d'aquí una estona a l'octubre.

0: Ara sí, qui ha vist el pulp o palp, no sé què d'altres que li deia, jo he dit sempre pulp.
1: Palp.
0: Tu dius
1: sí. Palp. Bé, pulp, no sé, palp.
2: Sí, clar, sí, nosaltres llegim palp. Pulp, que és també el que deia jo, però realment s'ha de pronunciar palp.
1: Sí. Palp.
0: Mm. Ha estat en Nadal Suau, en Josep sí. Maria Nadal Suau, que ha estat al Mad Cool, Madrid, també ha passat calor, però a veure, bona música, perquè hi havia un grupasso, mos han dit, aquest cap de setmana,
1: sí.
0: Celestí.
1: De fet, clar, eren tres jornades, i a la darrera coincidien David Byrne, Pulp, aquí sentim, i en Nick Cave.
0: I Nick Cave, també, entre d'altres.
1: Entre d'altres, evidentment, però grans, tres grans noms.
0: Grans caps de cartell. Efectivament, doncs després parlarem d'aquest festival de música i també de la literatura que es fa al voltant de la música, que també és molta i ben diversa, com aquell llibre que parla d'aquesta banda, dels Pulp, que diu Jo estoy con Pulp i tu, de Mark Webber. Llavors, mos ho comentarà avui des de Madrid també Nadal Suau, però Celestí, també tenim la notícia del dia avui.
1: Sí, perquè avui la dedicarem al producte ecològic de l'any 2026, que és elaborat aquí a Mallorca amb ametlla ecològica i amb herbes mediterrànies. Tot
3: herbes dolces.
1: Això bé, dolces no, aromàtiques.
0: No són dolces aquestes.
1: No, aquestes no. Però bé, tot ecolocal, com
0: això
1: diuen.
0: Això sí.
1: Sí, perquè aquest premi el tria cada any el jurat dins el marc de la Diada d'Agricultura Ecològica, que s'ha fet aquest cap de setmana, sí. Reconvertida en fira nocturna a Porreres.
0: Hi vas anar
1: de
0: o
1: baixa.
0: No?
1: Jo no hi vaig arribar a anar. No, va, no,
0: jo tampoc.
1: No. Vaig tenir agenda molt atapeïda i no hi vaig poder anar. Però bé, tenc informació i fonts de primera mà que hi varen ser. I enguany aquest premi en el producte ecològic de l'any ha estat per Redonat Mediterrani, que és un formatge fora sa formatge. Perquè
0: un formatge vegà, se diu,
1: exacte,
0: no?
1: Tot fet 100% en producte vegetal, no d'origen animal, i és un producte de la marca Bon Bessó que avui coneixerem. És

0: I decidim demanar l'estafet aquest formatge vegà, que ha estat el millor producte ecològic de l'any d'enguany, i així ho han decidit els productors ecològic de les nostres illes. Així que llavors parlarem, però també tenim més temes, Celestín.
1: Sí, perquè a partir de la tercera hora, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui passa per Tèntol, Bartomeu Castell, que ha fet un estudi exhaustiu sobre Erguer, el pare de Tintín.

0: Evolución del siglo XX a través del còmic d'Erguer. Aquesta és la nova obra de Bartomeu Castell, que és un assaig imprescindible tant pels lectors de Tintín com pels aficionats a la lectura, mans del còmic europeu, interessats en la història contemporània, perquè explica l'evolució dels fets històrics del segle XX a través de les pàgines de les aventures icòniques de Tintín.
1: De Tintín, sí, molt interessant. Aquesta recerca que ha fet en Tomeu, que deu ser de les més exhaustives, perquè gairebé 800 pàgines ocupen aquest llibre. Erguer se titula, que és el títol, i d'aquest autor, d'aquest comicaire, i déu-n'hi-do la feinada que hi ha aquí darrere, en Tomeu, que fa anys i anys que estudia això i fins i tot té una tesi doctoral sobre el pare de Tintín i tota aquesta història que hi ha al darrere. Així que després vindrà als Estudis i Vetre de la Ràdio, parlarem amb ell, però avui també vendrà el nostre historiador Jaume Bernat Adrobé, que dedica cada setmana la seva secció a turistes de Morrofí. Avui, una nova viatgera, aquesta.
2: Hola, viatgers, com estàu? Que heu sentit xerrar mai de la Lady Shepard? Per jo anant d'una superheroïna, però en realitat es tracta del pseudònim d'una escritora que va recalar les Illes Balears en els anys 30 per trobar una casa per comprar i per viure. Se'n va anar fins a Menorca, a on va tastar la clotera de llagosta, i Ervissa va fer un itinerari per la necròpolis d'Espull dels Molins, però no acabava d'estar satisfeta ella, i se'n va anar fins a Cabrera i va poder nedar a la famosa Cova Blava. Finalment va trobar la caseta que cercava a Fornalutx, un poble on ràpidament es va fer molt popular entre els veïnats perquè donava feina. Però ja sabeu com som els mallorquins, mos agrada posar mal noms, i ben aviat tothom la va conèixer com la senyora Rica. Què vos pareix? I doncs, si voleu, sobretot, d'aquesta Lady Shepard, la senyora rica de Fornalutx, escoltau avui Turistes de Morrofí.

0: I de ser avui la lady que a Fort Reloig va conèixer en com la senyora rica, això dels magnons sempre mos ha anat molt bé. Amb en Jaume Bernat Adrobé, 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Sí, com sempre ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram de Tento, l'arroba Tento IV3, també tenim Facebook.
3: O bé el correu electrònic.
1: O sorpresa,
3: que no és altra que tento@ivetresradio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa, que serà el menú que vos hem avui cuinat, però abans de continuar hem de conèixer qui du les vies de so d'aquest programa. I avui un home que també li agrada molt cuinar, de fet, pla, primer, entrant, principal, postres, tot, tot, tot, li agrada tot. Avui a les vies de so...
1: També.
3: Sí, herbes dolces.
4: Herbes dolces.
1: Exacte. Antoni li repeteix. Li repeteix que
0: Antoni l'acompanya. Sí. Avui, en Lluís Fortesa, amb nosaltres aquí, el control tècnic. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 23 minuts i ara sí, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugareu avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: sí, ja sabeu que aquests mesos d'estiu jugam a Tèntola amb els nostres pobles, amb els pobles de les Balears, que són els protagonistes, i han de fer molt de punts perquè al setembre farem aquestes semifinals i la gran final per saber quin és el poble més Tèntol de les Illes. La setmana passada varen començar, i déu-n'hi-do com ha començat de forta aquesta competició. Varen tenir Pollença, Montuïri, Sant Joan, Llubí i Vilafranca. De moment encatçalen la classificació Montuïri i Vilafranca, que tenen 73 punts, per tant, empatats a dalt de tot. I en segona posició, Sant Joan i Llubí, que també estan empatats en 63 punts. Així que ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui, Celestí.
1: I doncs sí, començam la setmana de la Batussa de Tèntol, i el poble amb el qual començam aquesta setmana i continuam la Batussa és... Sant Eugeni.

sí, avui jugarem amb el poble Sant Eugeni. Sant Eugeni, aquesta vila i municipi del Pla de Mallorca, també. Un municipi que limita Llevant amb Sencelles, a Migjorn amb Algaida, Llebeig amb Palma, a Ponent amb Santa Maria i a Tramuntana amb Consell. El nom de Sant Eugeni prové de l'alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval. Però durant l'època islàmica, aquesta alqueria era coneguda com Benibari. L'any 1250 es documenta amb el nom complet del senyor Bernat de Sant Eugeni de Berga, mentre que 1268 ja apareix com l'alqueria de Sant Eugeni. Oh.

0: I quant d'habitants de Sant Eugeni? Do, aproximadament 2.000 habitants, repartits entre els pobles Sant Eugeni, que és el més gros i el més poblat, però llavors té un parell de llogarets molt petitons. Per exemple, les Alqueries, que té 137 habitants, les Olleries, que té 129 habitants, i les Coves, que en té 46 aproximadament, en van enrere. Però aquests tres llogarets són d'alt valor patrimonial i van ser declarats BIC l'any 2009 per part del Consell de Mallorca. Les finques més grosses del municipi de Sant Eugeni són Sontano, la Cova de la Figuera, la Torre, Sant Matxina, Sant Mascaró i també Sant Mateu. Sant Eugeni és un municipi sobretot rural, on el paisatge és de vinya, cada vegada també té més presència dins fora vila. I ja sabeu que el gentilici és taujans i taujanes, els que viuen a Sant Eugeni. I avui, quins refranys han trobat en Sant Eugeni? Començaré jo, Celestí, aquesta fàcil, a Sant Eugeni, taujans.
1: Ah, clar. Així és. I jo te'n diré un altre. L'ermità de Sant Eugeni és un vell cap d'esquirol. Per poder fer ballades, s'ha comprat un fobiol.
0: Mira que bé.
1: Què et pareix?
0: S'invita a Sant Eugeni. Fantàstic. Dit i fet, idò. Avui jugarem amb el poble de Sant Eugeni. Penta.

Ja sí, continuem. I avui també tenim pregunta, una pregunta ja molt participativa, perquè vosaltres, els oients, també participeu d'aquest programa. Diu així. Aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis. Els pares gentilicis són aquestes paraulotes, aquestes paraules per referir-se als habitants d'un poble, sobretot el nom que els donen els pobles de veïnat o del seu redol. Ja ho dèiem la setmana passada, que vàrem tenir un taparots per aquí, que són de Llubí, però també, per exemple, tenim un Berros de Mercadal, un Dolces de Mó, un Barsetes de Sant Jordi, de Set Salines, a Eivissa, un Virots a la Mola, a Formentera. Són alguns dels exemples. I avui volen saber quin mal nom tenen els habitants de Sant Eugeni.

0: Molt bé, com ho han de fer per participar a l'Estim?
1: I com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar al 971 13 99 00, i així vos sentim, 971 13 99 00.
0: Quin és el mal nom dels habitants de Santa Eugènia? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Les 3 i 32 minuts som en directe i mos toca saber avui quin mal nom reben els habitants de Sant Eugeni i que mos diuen els nostres oients. Hi ha coses molt interessants. Per exemple, Nedrea Segovia diu Teujans, encara que també és el gentilici, ben cert. Ona Cati diu Teujans. En Tomeu també mos diu Teujans. Na Maria Magdalena també, Teujans i Teujanes. I na Rosa, Teujans. Avui tothom... Crec que va per bon camí, eh?
1: Tothom coincideix, sí. El manco.
2: Tot i que és un gentilici que no tothom sap, eh?
1: Sí, no és tan fàcil, eh?
2: Sí,
1: segons...
2: ja m'hi he trobat.
0: Clar, és que haurien de dir Santa Eugeniers i Santa Eugenieres.
1: És un poc esbarbussament, això.
2: Sí, ho he sentit. Poques vegades, però ho he sentit.
0: En tot cas, sí que oficialment és Teujans i Teujanes, això sí que ho podem dir i comprovar. Així que moltes gràcies a tots per participar, com sempre, a la pregunta del dia. Ara, però, coneguem qui seran els representants del poble de Sant Eugeni.
3: Tenton, amb Margalida Mateu.
0: Sí, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui que defensaran els colors del seu poble, Sant Eugeni. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou? No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
9: Bueno, jo som de Maria Àngels, visc a Sant Eugeni, s'adreça completa.
0: No em porta.
9: Ah, vale. Això.
10: Jo som en Toni, som de Sant Eugeni i visc en Espujet, una barriada de Sant Eugeni.
11: Som parents? Som casats?
9: No, no som casats, tenim parella, però no... no.
0: Entre valtes tampoc.
10: No. Jo som Freddy. Ah, divorciat.
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
9: Bueno, tenc 28 anys, som funcionària interina i regidora de l'Ajuntament i bé, ho he dit abans, doncs tinc un parell ara.
0: Toni?
10: Jo en tenc 53 i fa anys que som formador. Ja principalment impartes cursos de xoi i qualcun de, derivat de cimars i és la meva activitat principal.
13: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: Jo a l'escola pública de Sant Eugeni i després a l'Institut de Cineu.
10: Jo de Sant Eugeni me'n van enviar al seminari de Sant Pere i després cap a la UIP.
14: Vull saber coses teves. On treballes?
9: I d'això, ara mateix no et soy.
10: Jo som fitxa discontinuo d'Associació Endavant, de Biolínia, que forma part del tema de Federació Hoteleria Cima, i aquesta escola de curs en curs.
0: Molt bé.
15: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: No m'es poden queixar.
0: No?
9: No, no, no, gens.
0: Toni?
10: Jo sempre m'aqueix, sempre m'aqueix. Mai basten.
16: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Ui, jo si pogués cap, però... De tant en tant vaig anar al gimnàs, sí.
10: Jo en si ben vaig a fer senderisme, que és l'únic que realment faig d'esport. No he estat mai massa esportista.
17: Sap algun acudit?
0: Vinga, m'ho ha de contar on.
2: En sabeu?
9: Jo no, tu.
1: En Toni
9: no?
1: En sap. Mira quina cara pobra, segur
10: diu,
1: que sí.
10: Diu. Mamà, me parece que m'he tragado el bote de mimosín.
18: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
9: Per jo, s'hora baixa, és cap vespre.
10: arribar a casa nostra a l'hora d'anar a dormir i descansar, s'estoneta de sofà, genial.
19: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
21: Moltes gràcies.
0: I doncs, si les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé, ja poden saludar a Maria Àngels Pujol, benvinguda.
9: Okay.
0: I en Toni Coll. Toni, com estàs?
10: Molt bé,
0: ben
10: gràcies.
0: Ben trobat, benvingut.
10: Gràcies.
0: Dos taujans i un... Oh, un taujà i una taujà. Avui sí, eh? Tothom coneixerà el vostre gentilici a partir d'ara.
9: Sí,
0: el vostre
9: mal. Almenys si queda clar.
0: Sí. Encara hi ha gent que se'n bua.
9: Sí, un poquet. Sí.
0: I què vol dir?
9: Sant Eugeniès.
0: Ah, Sant Eugeniès.
9: Sí, sí,
0: ah.
9: Sí.
2: Sí. I vols dir un respost, els veïnats, ho sabeu?
10: Jo no recorres. De Sant Eugeni també és més
0: de
10: fàcil.
0: De Sant Eugeni. Sí. Com és aquest, sí, de Sant Eugeni.
10: Sí, i quan ja diu tu, Jan, qualcú encara no ho sap, sí. Cada vegada hi ha més.
2: Sí.
0: Heu viscut sempre Sant Eugeni?
9: Sí, tota la vida.
0: Tota la vida, sí. Maria Àngels, i viuràs? Tens...
9: Si pot ser, si les condicions me deixen, no, tant de bo que sí. Sí.
0: No fas contra moure't, t'hi trobes molt bé.
9: Sí, em mita molt bé, sí. Mm.
0: Tu, Toni?
10: Jo, el futur, no sé què m'espera, he viscut sempre Sant Eugeni, però tenc un nen de 16 anys, i sempre he pensat que és igual que dia fa molta vida per Palma, dic, no sé si voldria venir a Palma, perquè em fa com a poc que vaig tot el dia i vengui, no ho sé, ja ho veurem. Però... Que de pari.
0: Vius a Sant Eugeni.
10: Sí, estic molt bé.
0: Hi ha vida de poble, un poble petit, no?
10: Poble petit i també vida social un poc reduïda. Sempre he trobat, però la veritat és que estem a prop de Palma, quan són les festes, quan ets a fira tots sortim i mos trobant, són ocasions especials, i bueno, ja m'agrada molt.
2: Tothom se coneix, això ja que...
10: No. No.
0: No, ja no se coneix.
2: Ja ha canviat, això.
10: És que la proximitat... Jo, tot recordarem el moment del Covid, que només mos deixaven sortir a caminar, i veia gent que no havia vist mai.
2: Clar.
10: És a dir, la proximitat en Palma fa que molta gent hagi vengut, la proximitat en Canejas Preus, llavors hi ha aquestes hores que veus persones que no saps que visquin a Sant Eugeni. Vull dir, m'ho ha passat a tots. És veritat que és de sempre mos coneixem, però creixem en població i no creixem només en població local.
0: Mm-hmm. Sí, m'han
9: convertit un poc en nucli dormitori.
0: Sí, un poc en nucli dormitori.
9: Sí, un poc, sí.
0: Clar, és veritat que esteu molt a prop de Palma.
9: Sí.
0: Vosaltres qui feia feina, no me'n fa pres a pujar i baixar.
9: No, oh, bueno, sí. Les entrades i les sortides no són fàcils. Eh? Però sí, jo ho tinc per costum, ja... Anar i tornar.
2: Mm-hmm. I almenys gent que ha arribat a fora vila o dins el poble?
9: Fora vila ha crescut molt.
2: Sí.
9: Sí, jo crec que l'interior el tenim un poc més controlat, però fora vila i llogarets han crescut moltíssim.
10: Mm-hmm. Per sort deu fer 30 anys o més, que Sant Eugeni va posar el límit per construir en 21.000 metres, quan per totes són 14.000, i Sant Eugeni té 21.000 metres on no pot construir en sol rústic. Mm-hmm. És una condició indispensable, la qual està un poc més protegit que la resta de Mallorca. Mm-hmm.
0: Per això Pantor no ha augmentat tant la població.
10: Possiblement, però és veritat que hi ha totes les històries, aquestes caravanes i coses d'aquestes
0: també
10: en sol rústic, que sí, que és veritat que arriben, arriben.
0: Què destacaríeu de Sant Eugeni? Qualque festa, qualque producte, qualque...
2: Racó.
0: Lloc, sí.
9: Bueno, racons hi ha moltíssims. O sigui, tenim una, jo crec que una ricosa de carrerons, de iogurts, de... Ah, bueno, potser és perquè la terra es tira, no? Però jo crec que tenim molt de racons. Festes, bueno, ara tenim les d'estiu.
10: Sí.
9: Però no sé si estaràs d'acord amb jo, Toni, però l'altre dia teníem una reunió i mos deien que Sant Eugeni no té res que el caracteritzi, però a la vegada això és el que mos caracteritza.
0: Ah, bo.
10: Possiblement. I un veïnat l'altre dia que m'ha dit que té una casa per el Puig, mos va dir que Sant Eugeni ha augmentat molt el senderisme.
0: Sí?
10: A través de Wikiloc, i això, molta gent que fa excursió per el Puig de Son Seguí, per la cova de Lourdes, per Llogarets. La veritat és que hi ha bastanta gent que ve de fora a fer senderisme. Uh-huh. I a mi, personalment, si... Les festes i la fira m'agraden, però jo la mostra de teatre és debilitat per jo. Uh-huh. Sí.
0: Quantes enguany?
9: Primer cap de setmana de setembre.
0: De setembre?
9: Sí.
0: Enguany
9: dijous
0: el més tard.
9: Sí.
0: Normalment ho fem per aquestes dates?
9: Sí, el que passa que s'ha anat endarrerint també pel tema de la calor, perquè se concentren també moltes festes a la vegada a diferents llocs, o sigui que també es paia una miqueta.
0: I també pels infants en aquesta hora tenint-los.
9: Sí, no, fa moltíssima calor.
10: I els actors.
0: I els actors també, pobrets.
1: Tu que ets actor també, Toni,
10: no,
1: que t'agrada.
10: No, qualque vegada faig el pallasso, però...
1: Ah.
10: Però no.
1: Bé, a mi jo te volia demanar, perquè vam fer un reel per IB3 Ràdio, que vendries, i molta gent sabia qui era en Toni Covero, de bon te ve, aquest mal nom, si és que ho saps.
10: Bueno, és que sí que me coneixen. No, jo, la meva família, el meu predí, va néixer a una possessió que se diu Sa Cova, i clar, érem de Sa Cova, i jo me deien en Covero, i la meva germana li ha quedat en Cove. I d'aquí molt bé, Per Manacor, i per Manacor encara hi ha una Cove, també.
0: Ah, sí?
10: Se m'ha trobat, viu per allà, i mos han quedat tots dos així.
0: I tu te diuen en Cove, no?
10: No, en Covero, no, Tani Covero.
0: En Covero. Tani Covero. Covero, sí. Tu té mal nom, Maria Àngels?
9: Bueno, sí, en el meu predí li deien de Can Barco, i nosaltres mos han quedat de Can Barco.
0: També. Qui més qui manco encara té mal nom?
10: Sí, sí.
1: Mira, això està molt bé, és una sort, molt de poble ja no... Ja són molts i ja no n'hi ha.
10: Clar, és que també totes que venen ja no en tenen, no?
1: Clar.
10: És que viu allà, és pujot, és que viu...
0: Que els podeu posar?
10: N'hi ha qualcun que se'l guanya, n'hi ha qualcun que se'l guanya. Si passes discret no te'l guanyes, però no te preocupis. Qualcú rep.
0: Avui amb en Toni Coll Covero i la Maria Àngels Pujol Barca jugam amb ells, amb el poble de Sant Eugeni.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, esteu preparats per jugar? Clar que sí, molt bé. Així m'agrada. No ho diuen, però jo en sa mirada ja els ho veig.
1: Bueno, estan concentrats ja.
10: M'estim més que ja. Sí.
0: Idò, començau aquest concurs. Ja sabeu que aquí barat és cap sagrada. I ara haureu de filar paraules en aquesta primera prova. Una paraula.
21: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per paraula encadenada.
10: Lletra que ha acabat.
21: Lletra.
0: Sí, és una lletra del final de paraula.
21: Lletra, no síl·laba, lletra.
0: Començarem per la paraula, posant la màquina en marxa. Olleries. És a dir, amb una S.
10: Teniu sabata.
0: Un minut, temps.
1: Ara.
9: Aire.
10: Espanya.
9: Atlas.
10: Sòria.
9: Àguila.
10: Animal.
9: La.
0: Ho pots ajudar, Toni?
10: Ah, puc ajudar?
0: Sí.
9: Línia.
0: Molt bé.
10: Línia. Estruç.
9: Serigrafia.
10: Antoni.
9: Iglú.
10: Uruguai.
0: Podeu fer una i...
10: Jo.
0: Molt bé.
9: Olla.
22: Tèntol.
0: Temps. Molt bé. Quantes n'hem apuntades? Jo n'he apuntat 15.
1: Jo també 15.
21: Molt bé,
0: Maria. I de 15...
21: Però, clar, han dit estrus i llavors serigrafia.
0: Estrus.
21: Estrus venia de línia i estrus és amb B.
0: Estrus és amb B. Ah.
21: I estrus has acabat amb C trencada i llavors han dit serigrafia.
10: Ah, idò, de 8.
9: Perfecte. Beníssim, les faltes de ortografia. Molt bé.
21: Venim és que de línia estrus i d'estrus han fet serigrafia, clar.
0: Què feim, idò? Llevant dues? No,
21: seria,
0: la comanda.
21: Seria allò correcte.
0: Idò, vinga.
21: Vinga.
0: 13 punts.
1: 13 puntets.
0: Molt bé. Molt bé, que encetau Arbera, que estrus per ahir que van va, però
21: sí,
0: comencen bé i acaben ser trencades, que aquesta era difícil, la Toni.
10: Ser trencada no ho sabia, però amb bé, no.
1: Heu estat molt originals amb aquest mot.
0: Totalment. Això sí que ho tenia.
1: Quina risca no pisca.
0: Tenim una altra prova, no passeu pena.
1: Va, és aquesta.
3: D'on m'has dit que és...
0: Toni, Maria Àngels, ara haureu d'identificar d'on és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts i encertau Silla i el municipi, d'acord? 5 i 5, 5 per Silla i Balear, i 5 per el municipi, també de Balears. Preparats?
10: Sí.
0: Va, són així.
23: Aquests anys endarrere mos comunicàvem fent un... Perquè, per exemple, ens ajuntàvem, nosaltres sortíem, volíem sortir amb uns amics. A quina hora quedàvem? A les 10. Però com no hi havia rellotges, el rellotge era sol, si em feia. Entonces, ja venia, ja m'anàvem, ja veniu, ja està. Mos comunicàvem amb un.
4: Tenton.
0: No, aquesta és la persona.
10: No crec que sigui, no crec que sigui ni Sulleric.
9: No,
10: ni...
9: no, en un principi m'ho va prescupir, però jo crec que no. Jo diria Menorca, però clar...
21: Illa, Menorca.
0: Mos comunicàvem amb Bucs.
21: Amb Bucs.
0: A veure.
10: És el grup de música d'Eivissa. És el grup de música d'Eivissa.
21: Petites referències importants.
10: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany.
21: Talment, així.
1: Variant just com
9: el que ha passat. Jo totalment t'ho favor.
21: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, talment.
10: Si no saps a bones aigües, ja dic. Com el que hi fa.
0: Aquesta persona és d'Eivissa.
21: És d'Eivissa.
9: Molt bé.
21: Sumant 5 punts per ara, 5 puntets.
0: I el municipi era... és...
21: Sant Josep. Ah! De Sota Laia.
9: Bueno, 50%, està molt bé.
0: No està malament, era difícil, era ben difícil avui, eh? Però molt bé, molt bé. Cinc punts més, el municipi sempre és molt complicat.
10: Uf, estava pensant en menorquins i mallorquins i ribissons en conec pocs.
0: Però bé, el manc has conegut el grup de música.
10: Clar, Uc, sí.
0: I un Uc sabeu què és? No. És aquest crit que fan, no el reproduiré perquè és dificilíssim, és un crit que fan i que feien antigament a Eivissa per comunicar-se entre les cases, perquè no hi havia altra forma de comunicar-se.
10: Mira, però on el més famós és el silbido aquest de per Canàries que això.
0: Sí, no, és preciós. Cercau-lo, jo no el faré. Però si el cercau, però no el sé fer tampoc, és molt curiós i molt preciós. Aquest crit, aquest cant, que és com un crit allargat, que fan a les pitiuses. Molt bé, doncs 5 punts més, per tant, quan de punts tenim per Sant Eugeni?
1: 18 punts.
0: 18 punts que teniu ja. Sant Eugeni
10: és.
0: Sant Eugeni
10: és. Molt giram igual.
0: Poble Sant Eugeni, Eugeni és. Següent prova.
6: L'embarbussament.
0: I doncs sí, aneu afinant les hores perquè ara escoltareu un embarbussament que haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc en cap errada.
21: Endavant, vinga.
0: Són 10 punts. Tilda és perfecte. I si hi ha errades, en Lluís, que és el nostre tècnic, aquest senyor que veus aquí darrere al vidre, que riu, doncs baixarà la puntuació, d'acord? Sí, esteu preparats? L'embarbussament d'avui és aquest.
7: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
22: I qui el desenrotllarà...
7: El desenrotllador que el desenrotllarà...
24: El desenrotllador que el desen...
7: El desenrajolador, que el desenrajoli...
24: Rajoli.
22: Que el desencarroli...
25: Bon desenrajolador serà.
26: Bon desenrajolador serà.
27: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador, que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
28: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador, que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
22: Per desencarrolador serà.
7: Bon desenrajolador serà. Ah!
0: Com van? Ah, vinga, Maria Àngels.
9: Vinga, el cel està enrajolat. Ajuda, Antoni. Que jo som a Mari...
10: El cel està enrajolat, el desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
9: Sí, no?
0: Pues falta una cosa. Vols anar a provar?
9: Sí. El cel està enrajolat. El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
21: Té quatre versos.
1: Sí, quatre frases.
10: Me'n falta una.
9: Ah, me'n falta una.
1: Però Maria Àngels ho has fet beníssim, amb Toni.
10: El cel està enrajolat. I me'n falta aquí, deu ser.
9: Sí, aquí me'n falta una. Bàrbara.
10: El cel està enrajolat. Qui... No, però és que ja anàvem a desenrajolador. Sí. Me'n falta... Falta...
21: Qui...
10: Qui el desenrajoli, bon desenrajolador serà... I ara en falta l'altre.
9: No.
10: No en sortirem.
9: No.
10: No en sortirem.
9: Me'n falta una frase entre la primera i la tercera. Crec jo.
1: Exactament.
10: El cel està enrajolat.
21: Sí. Anant bé.
10: Bueno, no està molt, ojalà. Sí. El cel està enrajolat. Qui el desenrajoli, bon desenrajolador...
9: El cel està enrajolat. Qui el desenrajoli... No.
10: Que el desenrajoli bon desenrajolador serà,
4: i desenrajolat quedarà. No, no, no, però jo què sé.
0: Toma, ja. És que, Lluís, tu mateix ara tens aquí un paper complicat.
9: Lluís, ho hem fet molt bé.
21: Però s'han animat, animats i estan.
0: Diu, ho han dit bé, però s'ha botat una estrofa. Mm. Bueno, una estrofa, no, una frase.
21: Una frase.
0: 7 punts, 7 punts.
9: Va, va, va, vinga, va bé.
21: 7 puntets, eh? Ha estat...
4: La feinada que hem fet.
0: Ho hem fet molt bé.
21: Ha estat...

0: Toni, aquesta la sabreu segur. Toni, Maria Àngels, primera pregunta. La Mare de Déu de Lourdes té molta devoció, una devoció que s'ha estès a moltes parts del món, també, i fins i tot, a Mallorca. De fet, el 1920 es va erigir una escultura de la Mare de Déu i la respectiva cova de l'Orde entre Sant Eugeni i ses Olleries. Vos sonarà, no?
1: Sí,
2: sí. Sí, sí.
0: Voltes que digueu, la cova de...
1: Lourdes.
0: Cova sí. De Lourdes o cova de l'Orde?
2: Lourdes, jo sempre Voltes deia Lourdes. Lourdes, sí.
1: Sempre.
0: També se pot dir de les dues maneres. Cada any, dia 11 de febrer, per la Mare de Déu de Lourdes, s'hi fa una missa.
2: Exacte.
0: S'hi diu una missa allà. Però la pregunta no és aquesta. La pregunta és quants escalons hi ha per arribar a la cova de Lourdes?
1: Jo fa 30 anys vaig fer una gincama i em van comptar 113.
2: Jo tiraria més cap a 150 i algo, però...
1: Però home, que me penso, posa les mans al foc, no ho sé.
2: Bé, no, no.
1: Deu fer 30 anys, el millor.
2: La mirada n'ha afegit qualcom, vol dir. No, jo confio, 113.
1: No ho sé, tu. No. Jo me sona aquesta dada. Aquell temps que feien gincamis, els feien vestir de momis, amb el paper de vàter i aquestes coses. I els feien pujar d'urdes per cancel·lors.
2: Clar, és que també té les dues bandes.
1: Clar, bueno, n'hi ha més d'escalon, perquè hi ha dues bandes.
2: Clar.
1: És a dir, jo dic, per pujar... 113, però després hi deu haver els 20 més de... Si se, que compten tots,
0: no,
1: o s'ha pujat.
0: No, part bé, va. Anau bé, anau
2: sí.
0: Bé.
2: Sí?
3: Teníem dues opcions, que eren 365 escalons o un centenar d'escalons.
2: Ah,
1: no,
2: bé,
1: són
2: sí.
1: 100, són 100 i pico, d'haver 113, però hi ha un moment que se bifurca i va pujar per dos costats i podríem arribar a 130.
2: I si comptes de dins de la cova també n'hi ha que pujar.
1: I dins la cova també n'hi ha per pujar dins la cova.
2: Però no són 365.
1: No, 300 no. Això sí que
0: com els dies de l'any.
1: Això pot ser manes
2: foc. Sí, no, 365 no.
0: Com un calvari, no?
2: No.
3: Vengui de sumar amb els punts.
0: Ho he dit molt exacte, molt bé, molt bé.
1: Recordo aquesta xifra.
0: Però els pujau cada any?
2: Jo intento pujar un pic al l'any.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Se fa xuc, però... Sí, el manco un.
1: Jo no.
4: Se cap amunt és pronunciada, però ses vistes són molt guapes
2: sí,
4: allà dalt.
2: Sí.
4: Se suada te l'endú.
1: Meus amics de pa me'l volen que els hi dugui i els hi passa ubicació, si ho volen veure.
0: Molt bé, següent pregunta. El terratrèmol més greu que ha afectat a ses Balears, el manco des que tenim documentat, és un terratrèmol amb un epicentre que precisament va ser entre Pòrtol i Sant Eugeni. I que va fer mal, sobretot, a la zona de Palma. No se sap el nombre de morts, però sí se sabem que hi va haver moltes destrosses, que la gent va haver d'anar al carrer i que se varen esbocar molt de llocs importants de Palma. Però sabeu quin dia i quin any es va produir aquest terratrèmol?
1: Ah, m'has fotut.
0: Què t'ha pensat?
1: T'anava a fer moltes aportacions.
0: Què anaves a dir?
3: La
1: Universitat de Salamanca ha estudiat aquest terratrèmol i se falla estar a la vores Camp de Tir de Sant Eugeni i en Felip Sales, a través d'en Joan Roté, van fer l'excavació i a la Universitat de Salamanca han fet l'anàlisi de la terra que fa contacte amb la falla per saber el punt exacte i la falla és allà. És un tall de roca que surt 2 metres i és aquí on se va moure.
0: Molt però, bé. Gràcies, Toni, per aquesta
1: però
0: aportació.
1: Però data.
3: Clar, dates. Tenim dia 15 de maig del 1851 o dia 13 de juliol del 1820.
1: Trio, m'és igual, no en tenia idea.
3: 15 de maig del 51, del 1851, o 13 de juliol del 1820.
2: 15 de maig, m'agrada més, no sé per què.
0: Molt bé.
3: Dinau bé.
2: Sí?
3: Sí.
0: Fantàstic, 4 punts més que pujar el vostre marcador. Molt bé. Darrera prova i definitiva.
5: Amb la paraula a la boca.
0: Toni, Maria Àngels, representant avui el poble Sant Eugeni. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Men que els toca.
3: Ara triarem que si malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Sant Eugeni, noms de comerços o llinatges.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Malnoms. I ara teniu un minut per enumerar malnoms de Sant Eugeni. Temps.
1: Sa Creueta, Can Bosso, Can Cardell, Can Prim, Can Tomàs Bosso, Ves fent carrers. Can Piulado,
2: sí.
1: Can Antoni de la Farmàcia, Can Pau, Can Perú, Tornenca, Can Fideu, Tia Boat,
2: Pinko.
1: Can Boat, Pinko, Moreo... que són canyelles, el mal nom és Moreo. Tanca de cera, Satalaia, Som Mascaró,

0: Molt bé, Toni.
1: La Margalida Palava, Can Pau Sandes, d'Alto Cars, en Polit, en Jaume Menegàs...
0: Goya, en Can Goy.
1: En Toni Goy, en Pec Goy. En Pec Goy, en Joan Valero,
0: sí?
1: De Maria Coves, en Miquel Coves...
2: Temps. Adrenalínic, eh?
0: Molt bé, Toni.
3: Molt bé, quants en deia?
2: No, jo n'he apuntat 29.
0: Sí? Molt bé.
4: Sí mateix.
3: 29?
1: Anava per carrers, el meu cas feia
2: casa per casa. N'han repetit un, aquest darrer.
3: Sí.
2: Home i dona.
1: Sí.
2: Sí. Sí. Nom, sí. I pot ser que n'hagin sí. repetit qualcun més, eh? Jo n'he apuntat 29.
3: I del posant 28, llevam un.
0: Vinga.
3: Per tant, 28 punts.
1: Hi ha hagut els bosses i els bossos, que eren diferents.
2: Sí, que sí, són diferents.
0: I esteu no l'has dit? Sí, s'acaba.
1: Ell ho ha dit.
0: Sí. Ah, llavors sí, s'acaba. Sí, vinga.
3: El poble de Sant Eugeni, avui, ha aconseguit...
0: 57 punts!
3: 57 punts! Enhorabona, Toni. Maria Àngels, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Molt bé.
0: Bueno.
3: Era molt difícil, eh?
1: No sabia on anàvem a passar el de mar de
0: bé. Molt bé.
3: I nosaltres també. I moltes gràcies per haver vengut. I molt d'anys. I ara que seran les festes, que ho passeu molt bé.
0: Molt bé. Si moltíssimes gràcies. Esteu convidadíssims a venir.
3: Vendrem a
2: vos. Gràcies, vendrem.
3: Gràcies. I do, gràcies. Una ferrada al poble de Sant Eugeni.
0: Gràcies.
1: Gràcies i salut.
0: Gràcies.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. Fa poc més d'una hora s'ha declarat un incendi forestal a Ses Feixes, a Eivissa. Es tracta d'un incendi de gravetat potencial 1. A prop de la zona es troba la nostra companya Gemma Guasp. Gemma, bon dia, compte'ns.
7: Bon dia, sí, des del punt on ens trobem, veiem els equips d'emergència treballant encara surt fum, però menys que quan hem arribat ara fa més de 30 minuts. Segons ha informat l'Ajuntament, el foc s'ha iniciat a un infrahabitatge ocupat de Ses Feixes, a la zona d'Esprat de Ses Monges. Alguns veïns comenten que podria haver estat una bombona de butà. Des d'on ens trobem, podem veure també, bueno, com han dit, els equips d'emergència treballant. L'helicòpter de l'Ibanat fa més de mitja hora que fa contínues descàrregues d'aigua i també s'ha activat l'avioneta de l'Ibanat. És un incendi forestal, com dèieu, de nivell 1, que vol dir que es pot controlar amb els mitjans de protecció previstos i que, segons l'evolució, es poden activar també mesures de protecció per a les persones i els béns que es puguin veure amenaçats perquè hi ha cases a prop. L'Ajuntament d'Eivissa ha demanat a la ciutadania que eviti atracar-se fins aquí per facilitar les tasques d'extinció. De fet, alguns carrers de Jesús fins a Talamanca continuen tancats.
6: Gràcies, Gemma. Seguirem ben pendents d'aquest incendi a Ses Feixes. Tot això quan el govern aposta per millorar la mobilitat laboral. Ha posat en marxa un pla pilot per adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
8: Aquesta iniciativa s'ha activat a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia 104 del TIP que connecta Palma amb Magaluf, després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andalusia, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient.
9: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaça Santa Ponsa.
6: La metzofòbia, la por de conduir, és més habitual del que sembla i amb més incidència en les dones, que representen 6 de cada 10 afectats. Entre les causes, segons els experts, hi ha l'elevat parc mòbil i la densitat de trànsit a les Illes Balears.
8: Aquest trastorn va lligat a l'aparició d'angoixa en el moment d'afrontar la conducció o l'estrès posttraumàtic a causa d'un accident de trànsit. La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, confirma que molts centres de conducció de l'arxipèlag ofereixen classes especials per a conductors amb carnet que fa temps que no agafen el cotxe.
10: Palma és molt complicada, és una ciutat molt, molt complicada, perquè no només és que tinguem molt de cotxes, és que hi ha molt de cotxes de lloguer, que no saben a on van, que te canvien de direcció en qualsevol moment. Llavors, la circulació és molt, molt complicada aquí a les illes. Necessitem augmentar les vies que tenim han quedat tot soletes i la veritat és que ens complica circular per Palma, segons aquí, ja a qualsevol hora, quasi.
6: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril.
8: Adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a l'illa: Fornells, Binibèquer, Son Saura i, el pitjor de tots, Sagalera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
4: És el punt de més negre de tot Menorca, de tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla quatre velers fondejats en Posidònia a Ciutat de Segalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
6: Són les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que un formatge que no és formatge, perquè és de mel ecològica mallorquina, ha estat el producte ecològic de l'any.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Començam la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Sant Eugeni, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: seguida, sí, conegam la notícia del dia. Maria Pons, com estàs? Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Sol Esteli, bé, com estàs? Ben tornada.
2: Bé, som aquí.
0: Bé. Menjaríeu formatge que no és formatge?
2: Sí.
1: Jo sempre ho tast tot.
2: Sí.
1: És una cosa que no són triats.
0: Ben
2: no.
0: Fet, així m'agrada.
2: No. No ho som.
0: I de... Gens. Si més encara és el producte ecològic de l'any, fa més menjera.
2: Mm. I a més és la mallorquina, ecològica, per tant, és un valor afegit. Que
0: això
2: crec que és una de les coses que han puntuat el jurat que ha triat aquest premi.
0: Aquest producte, així és, perquè ja ho dèiem la setmana passada, dissabte, es va fer la de novena diada d'agricultura ecològica a Porreres, que la van reconvertir en una fira nocturna, i el millor producte ecològic de l'any s'hi va lliurar és aquest producte fet de mel de mallorquina.

0: Rodona Mediterrani és el nom del millor producte ecològic de l'any elaborat per Bon Bessó i triat d'entre un total de 8 candidatures, des de vins i olis a conserves i productes vegetals per untar i també galletes o cafè de figa.
1: El premi impulsat per APAEMA, l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, reconeix aquells productes ecològics de les Illes Balears que destaquen per la seva qualitat, el seu arrelament al territori, la seva capacitat d'innovació i el compromís amb un model de producció sostenible. I precisament el jurat d'aquesta edició n'ha valorat la capacitat de transformar un producte tan emblemàtic com la ametlla en un innovador producte alternatiu singular amb personalitat i alt valor gastronòmic. Tot això.
0: Sí, recorda el formatge madurat, però no és formatge, ho recorda pel seu procés semblant, però dèiem que és 100% d'origen vegetal sense fer servir matèries primeres d'origen animal, ja que la base és ametlla mallorquina ecològica fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies.

0: En tot cas, volen saber com es fa l'avaluació pel Premi del Millor Producte Ecològic. Escoltant per això Miquel Coll, president d'APAEM.
1: Bé, en el producte se valoren moltes coses, perquè no és un producte, no és una, o sigui, no és una cosa estrictament organolèctica, sinó que se valora el packaging, se valora si té producte local, se valora, evidentment, la qualitat en el tast, llavors se valora la part mediambiental del projecte, de l'empresa que ho fa, la part social, si té producte local, no sé si t'ho he dit, i després se fa una valoració global de lo que és el producte, no? Després tot i cada un d'aquests apartats, cada membre del jurat els avalora independentment i s'obté una puntuació per cada producte, no? I cada membre de jurat, i al final se fa una suma de tot i això és com se determina un poc la puntuació dels productes.
2: És en Miquel Coll, president d'APAEM, que també ens explica que varen valorar precisament el jurat d'aquest premi, el producte Redonat Mediterrani de Bon Bessó.
1: I bé, de tots els que varen participar, el projecte aquest de Bon Bessó és que ens va semblar més... que va tenir més puntuació en el final, i a més, a part, va coincidir la part també, a vegades, organolèctica, no? Perquè a vegades passa que no... O sigui, és un concurs que a vegades és complet en aquest aspecte perquè té en compte molt de caires del projecte i no és estrictament una valoració de lo bo, perquè ens entenguem, de lo bo que és un producte.

0: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigua en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els vestits de bany femenins. Per començar, banyador o vestit de bany són els termes genèrics per referir-nos a la roba que fem servir per banyar-nos a la mà o a la piscina. El banyador, en sentit general, pot ser d'una peça o de dues. Ara bé, en el cas de les dones, quan és d'una sola peça en deim banyador i quan és de dues peces en deim biquini. Recordeu que biquini s'escriu amb Q-U i no amb K. En el cas del biquini, la part de dalt s'anomena top o sostenidor, no sostens, i pot ser amb tirants o sense. De la part de baix en deim bragues. I aquí és on la cosa es complica una mica, perquè hi ha molts de tipus de tops i de bragues. Avui en veurem només els més habituals. Per exemple, un dels més clàssics és el top de triangle, format per dues peces triangulars que s'ajusten en cordons al coll i a l'esquena. També tenim el top sense tirants, pensat per evitar les marques del sol. O el top esportiu, que cobreix una mica més i subjecta millor el pit. I encara hi ha el top halter, que s'enllaça al coll i que deixa la part davantera més recollida. Pel que fa a les bragues o parts de baix, també n'hi ha per a tots els gustos. La braga clàssica o estàndard és la que té forma d'slip, amb una cobertura mitjana. Slip s'escriu amb B inicial i, per tant, s'ha d'apostrofar si a davant d'U, D o l'article L. També hi ha el tanga, que deixa les anques al descobert, i la braga brasilera, que encobreix una part. Finalment, tenim les bragues de cintura alta, amb més cobertura abdominal, i les de cintura baixa, que queden per davall la guixa o l'ombrígol i donen un estil més juvenil. I si no volen marques del sol o simplement preferim més llibertat, podem fer topless i deixar els pits nous. Topless, escrit tot junt, però amb dues S's al final. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Naval Suau.

0: connectar amb Madrid, això m'agrada molt dir-ho. Josep Maria Nadal, sou corresponsal.
1: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: T'agradaria?
1: Digues, digues.
0: T'agradaria ser el corresponsal de Madrid?
1: No me sabria greu, depèn de l'època, no? Perquè, home, ara fa molta calor i ja saps que no tenim platja, però realment la ciutat m'agrada molt, eh? He de confessar-ho, que Madrid me diverteix molt i sempre m'ha agradat. De tota manera, m'agrada concretar i dir que en realitat sóc el corresponsal a Carabanchel, eh? Vull dir...
0: Gràcies per puntualitzar-ho. Ben
2: bon lloc.
0: Sí, sí.
1: Orgull de barri, sí, sí.
0: Idò, com és un estiu a Madrid? Bé. I si has pogut fer coses, que sabem que sí.
1: Sí, clar, precisament avui la secció l'he pensat a partir d'una cosa que vaig fer dissabte. Mm-hmm. I és que vaig anar, dissabte me vaig passejar pel Mad Cool Festival. Mm-hmm. Però sabeu que els estius, entre altres coses, comporten la presència de festivals arreu de, bé, d'Europa, de l'Estat, i nosaltres també tenim els nostres, no?, a Balears. En aquest cas, bé, i els festivals musicals, bé, serveixen per moltes coses, els pots criticar per mil raons diferents, però després, a vegades, te donen alegries, com el que te digui. Vull dir, poden parlar de massificació, poden parlar de com han esdevingut un negoci més que una cosa cultural, però després resulta que el mateix dia tens a un mateix recinte, com va passar dissabte, David Byrne, The Black Crowes, Nick Cave and the Bad Seeds i Pulp.
2: Clar, és que...
1: Home, jo què sé, doncs estàs agraït, no?
2: Perquè... Davant això.
1: Sí, clar, sí. Vull dir, la veritat és que la sessió de... Ah, ja està.
0: Ara sí, escolta, els Pulp.

0: Ai, que t'agrada aquesta banda, que han de dir... Jo sempre els he dit Pulp, però clar, han de dir Pulp.
1: Bueno, no, però m'ha semblat fabulós dir-los Pulp.
0: És Pulp.
1: No, és una de les bandes de la meva vida.
0: És vera? Sí?
1: Sí. Els estim moltíssim. Me diverteixen moltíssim. És dels pocs grups que me fan ballar. A mi me passa una cosa, que en privat, és a dir, quan estic absolutament tot sol, és una confessió, pot ser una mica incòmoda, però és veritat, quan estic tot sol m'agrada molt ballar. Mm-hmm. Però en públic tinc una mena de trauma i se me fa molt difícil, estic com sempre... Però si sonen...
2: I t'han d'imaginar estils Jarvis Cocker ballant?
1: Clar, bueno, és que jo...
2: Perquè, clar...
1: És que de les poques persones del món que jo diria de major vull ser com ell, seria Jarvis Cocker, el frontman de Pulp, que és un tio que m'ha semblat fabulós. I la veritat és que dissabte en directe era el primer pic que podia veure'ls en directe. I en viu. I realment és un fabulós frontman. He de dir una cosa, de tota manera. He de dir que el concert de Nick Cave, perquè avui parlaré de Pulp, sobretot, però Nick Cave, que té un vincle important amb el món dels llibres, ell mateix és escriptor, novel·lista, i és bo. Ostres, el concert va ser una cosa realment espectacular, també.
2: Clar, és que en Nick Cave és...
1: Sí.
2: És Déu, té molt de poder.
1: Sí. No, efectivament. No sé si és Déu, però si no ho és...
2: Sí.
1: Està clar que és un de... que Déu parla per la seva boca, no?
2: Sí.
1: Perquè realment va ser un espectacle quasi místic, amb una, com us diria, amb una profunditat i estones, amb una tristesa, amb una càrrega tràgica que no t'esperes a un entorn, a un marc, com és un festival d'estiu, que són molt lúdics, una cosa de ballar molt i tal, vàrem ballar amb Nick Cave, però... Va haver un parell de moments al llarg del concert que es va centrar, per exemple, en alguns temes dedicats a la figura del fill que va morir fa d'haver 7 anys. I, vaja, no, estàvem allà, jo estava allà amb na Carmen, amb la meva parella, i ens miràvem i era com, ostres, això fan ganes de recollir-se a una iglesia i, no?
0: Ara mirava els titulars. Sí, l'ABC diu, entre l'amor i la fúria, el mejor Nick Cave en años cierra el Macul Madrid.
1: Sí, jo, és que els qui l'han vist més vegades a Espanya i que el segueixen molt de prop, he escoltat diverses persones que havia estat un dels millors concerts que li havien vist.
2: És que jo l'he vist un parell de vegades i és apoteòsic. Clar, Nick Cave arrossega dues morts de dos fills.
1: Clar, efectivament.
2: I tot això ha carregat molt la seva trajectòria, la seva creativitat.
1: Clar, de fet, ell, tot el final del concert va acabar amb Into My Arms i tot era... Tenia tota aquesta atmosfera pesant de les morts. Jo deia el fill perquè just abans d'Into My Arms, que és una cançó que té més anys, va tocar una relativament... Bueno, recent, sí, perquè pot tenir 4 anys el disc del qual surt una cosa... I la va anunciar amb una càrrega i després la va interpretar amb una càrrega que a mi me va impressionar molt.
0: És que és una cançó que toca molt. No debades, és la banda sonora de Los Domingos, recorda'm.
1: Sí, clar, efectivament.
0: Tan premiada als Goya.
1: Efectivament. I clar, bé, vàrem tenir 40 minuts per recuperar-nos i després va arribar Pulp. Que és una cosa molt diferent perquè... Vàrem estar ballant com a bojos, va ser una explosió de...
2: Era com una maquineta d'emocions, no?
0: Sí, exacte.
2: No aturàveu, no?
1: Sí. A veure, Pulp té també les seves càrregues de profunditat, a menys que ens entenem, però vull dir, va ser una cosa molt, molt, molt festiva. I avui he decidit centrar-me en Pulp, perquè al final tot això són excuses, per... a Electobro fer el que em toca fer, que és parlar de llibres, clar. I de Pulp en tenim una novetat editorial molt recent. Acaba de sortir fa no res. És un llibre que es titula Jo estic com palp, i tu? L'autor és Mark Weber, ara explicaré qui és, l'editorial és Sexto Piso, i el traductor és Eduardo Rabassa, la qual cosa és també una garantia, perquè Eduardo Rabassa és, en primer lloc, un dels homes forts d'aquesta editorial, Sexto Piso. És una editorial que va néixer a Mèxic, que després va anar cresquent i va arribar a Espanya, però és una editorial fabulosa. I el mateix Rabassa és, de fet, un fantàstic escriptor. Llavors, la traducció arriba amb moltes garanties. De tota manera, com que jo no sé si tothom té claríssim qui són Pulp o Pulp, m'és igual, potser podríem escoltar el seu gran... No sé si la seva millor cançó, però el seu himne, segur, no? La cançó que segurament tothom coneix.
0: La més coneguda.
1: Common People, sí.
0: Gent normal.

0: Ai, que demana aquesta cançó. Et sé més coneguda, però és que és boníssima.
1: Sí. I sa lletra... Recordarà... Clar, també. Bueno, sa lletra és fabulós, no? Sa lletra parla de... Ho explic superràpid. Parla d'una... d'una lota que Jarvis coneix a la universitat, no? I que resulta que és la filla d'un milionari grec, però ella li diu, ai, és que tenen tantes ganes de conèixer gent normal com tu i fer les coses que feien les persones normals i tot és una conya, no?, sobre aquesta gent que fa turisme a la vida dels altres, sobretot a la vida de la gent, doncs sí, doncs la gent normal, no?, que no som un espectacle per milionaris, la gent normal, no?, sinó que... I té alguns versos meravellosos, sí, no?, com quan diu que no, no, diu, estàs allà mirant-los, veient com brillen i no pots ni entendre com és que la gent normal brilla tant, no?, perquè, bueno, perquè la teva vida és una altra cosa, sense perills, sense... amb una corda de seguretat constant que donen els dobbers. Bueno, és una cançó meravellosa, per cert, versionada en català pels Manel.
0: Sí.
1: Sí, que ho cerca a YouTube, ara, en el mercat, allà, en el mercat de... Ai, ara tinc un lapsus, va, però vaja...
0: Que era del Ninot, no me'n recordo.
1: A Barcelona.
0: Sí,
1: Barcelona, sí. Mm. Sí. Estan allà cantant, és una versió amb els peus una mica més enganxats al terra, els Manel són menys moguts que els fals.
0: Sí, sí.
1: Però vaja, el podeu cercar, no? Llavors, bueno, no, però la versió està molt bé. Mm-hmm. Vaja, en tot cas, resulta que Pulp és un grup que va néixer l'any 78 a la ciutat de Sheffield, Anglaterra, una ciutat que també és molt popular per la pel·lícula Full Monty, i aquella pel·lícula, si la recordeu, que era aquell grup d'obrers que per recaptar diners per la causa de la seva feina, doncs decidien fer un striptease, no?, un espectacle d'striptease davant de la gent. I allà veies un poc com és aquella ciutat. És una ciutat obrera, treballadora... un poc a la província, molt allunyada de les grans ciutats, com Londres o com Liverpool. I ells van començar l'any 78, però que dius, ostres, que tenint en compte que els seus grans èxits són del 90, com és possible, no? Doncs bé, és que varen com Pulp existeix d'ençà que Jarvis Cocker tenia 15 anys, o 14, vull dir, se li va ocórrer el projecte sent un atlot a l'institut i ja no el va mullar mai, no? I llavors es van anar fent equip, van tenir una sèrie de discos curiosos i bons en els anys 80, però és en els 90 quan va tenir el seu gran moment amb el Different Class, que és un disc del 95, que és un dels grans èxits dels anys 90, de la música pop dels anys 90, no? Mm-hmm. El cas és que Jo estoy con Pulp i tu és un llibre que l'escriu, com he dit abans, en Mark Webber. En Mark Webber és membre de Pulp, però la seva història és molt curiosa, perquè Webber descobreix el grup d'haver l'any 85, quan, per tant, era un grup encara una mica de l'escena local, minoritari, amb un cert prestigi de ser un grup de qualitat, però no havien pegat, no havien tingut encara cap gran èxit, no? Llavors, el Webber comença a anar als concerts de Pulp, a poc els va coneguent, en un moment determinat li encarreguen diferents feines, no? Què sé jo, ajudar amb els llocs de llums, ajudant a escenografia, després hi ha un moment
0: Vendre
1: que
0: es converteix camisetes. En...
1: Exactament. I d'aquí pega ja una mica més important a la manager de les gires, no? Però quan encara les gires són unes gires molt abastables i molt petites, no? Encarregar-se del club de fans, que va creixent poc a poc, i finalment, precisament per Different Class, ja se'l convida a tocar la guitarra i se converteix en un membre, diguem, de ple dret, no?, de la formació, no? Llavors, aquesta persona, amb aquest historial al seu darrere, és qui s'ha encarregat ara fer aquest llibre, que és un repàs a la memòria del grup, no? A la història del grup. Uh-huh. Amb la característica que el llibre està construït a partir de materials fotogràfics, bueno, en fi, no només fotografies, però vull dir-te, és un llibre molt gràfic, no? Tens reproduccions de bueno, fotos per descomptat, però de folletons, portades de discos, llistes de cançons, cartells, retalls de premsa, merchandising, però també a vegades, jo que sé, doncs uns paperots de qualque... des de la llista de cançons d'un concert de l'any 99 fins a, no? Fins a uns tíquets de no sé què. La gràcia de tot això és que tot aquest material que, home, per un fan té gràcia veure'l, va acompanyat d'uns textos del propi Weber, bueno, a més de tenir pròleg de Jarvis i uns assajos de Simon Reynolds, que és un supercrític musical, i Luke Turner, que com que no el conec, estic segur que també és un gran crític musical, però a Simon Reynolds sí que el conec i jo us ho puc dir, que és un luxe disposar d'un pròleg seu, no? O d'un text seu. Llavors, i després hi ha la feina de Weber. I quina feina fa Weber? Doncs el que d'alguna manera fa l'autor és explicar molt bé el camí que va de ser aquesta banda petita, precària, que eren molta gent, perquè sempre ha estat una formació molt ampla, i que se reunien a uns espais molt petits i molt reduïts, i s'organitzaven, ells com trobaven que ho havien de fer, i ells mateixos dissenyaven un pot des del vestuari, que és una cosa que Jarvis Cocker doncs, sempre va tenir molt, molt en compte, fins a com havia de ser la tipografia, que després ha estat mítica, com havia de ser... Tot ho feien ells, quasi com si fos una cooperativa, no? de treballadors. I quan després el grup comença a tenir èxit i entra en contacte amb la gran indústria, aquí entren molt de possibles perills, no? Un és el perill, fins i tot diria, de tipus psicològic pels qui ho estan protagonitzant, i especialment per Jarvis Cocker, que ell sempre ha dit que l'any 1996... que és teòricament de l'any 95-96, és el moment, és el prime total del grup. Vull dir, Jarvis Cocker no ha estat mai tan famós com aquells dos anys, i ell sempre ha dit que va ser el pitjor any de la seva vida. És a dir, que allò el va agafar, en fi, que no li va agradar gens l'experiència de passar a ser un tio famós d'aquella manera, no? Això per un costat, i per un altre costat, com a col·lectiu de gent amb voluntat artística i creativa, el contacte amb l'indústria, amb la gran indústria, ja sabem què significa també. És la possibilitat que la indústria te deformi, no? I que t'acabi convertint en una cosa que no és el que tu vols ser. Llavors, crec que jo, a mi em sembla que el que Weber fa molt bé és explicar com se les varen arreglar per surfear aquest moment i poder seguir sent ells mateixos, no? Llavors, és un llibre fantàstic per veure com se poden teixir complicitats, com se poden superar els atacs d'ego o les possibles enveges, no? O les pressions per fer coses comercials però que a tu no t'interessen, etc, etc. I és sempre mantenint una mica una certa enganxada amb els teus orígens, no? Amb aquesta common people, quan érem gent normal com érem. I llavors anem a intentar seguir sent això, no? I ho explica d'una manera molt versemblant i que jo crec que te permet realment... En general, el grup dona la sensació que és un grup que te pots creure aquest discurs, però en el llibre encara t'ho creus més, perquè, evidentment, tothom vol fer veure que la fama no l'ha canviat, evidentment. Ja. Això és molt fàcil dir-ho, sí. Però bueno, a vegades t'ho creus, a vegades no. En el seu cas, sí.
0: Tu hi creus per moment, eh? Després d'haver-lo vist en directe. I mirat el llibre.
1: Sí. Jo crec que sí. I d'altra banda, te diria que tot això que estic contant fa que sigui un llibre que, home, si tu ets fan, t'ho passes superament amb el llibre, com és natural. Però si no ets fan, pot ser que te pugui interessar igualment per aquest altre costat. És a dir, d'acord, pot ser si història de Pulp en concret no estàs, no, no vas boig per saber amb en Jarvis Cocker que feia, o... bueno, molt bé, però un històric d'uns creadors que han de lidiar amb la indústria i se les arreglen per aconseguir-ho i que són un grup de gent que s'entén i s'adu bé i aconsegueixen que l'èxit i els diners no els canvin, aquesta història, en un moment en què estan visquent en una gran precarietat, els projectes culturals en general viuen a la precarietat, no? I a més està desapareguent una mica la classe mitja, és a dir, o és precari o de sobte pegues un boom i te'n vas a dalt, però enmig quasi no hi ha res. Llavors, la història d'ells resulta molt pertinent per pensar com actuar i com comportar-se i com planificar un projecte cultural o un projecte artístic a llarg termini. Jo crec que és un llibre que realment val la pena, sí. Sí, sí.
0: Doncs ja saben que podem llegir a banda d'escoltar els Pulp. No sé si tenen més concert previst, suposo que és Estat Espanyol, només tenien aquest.
1: Només tenien aquest, però és que a més era el darrer concert de la gira europea. És a dir, supos que ara se plantejaran, jo no ho sé, perquè no m'ho havia mirat, però jo deduïs que probablement d'aquí poc peguin el salt, facin el salt a Amèrica, que és l'altre lloc on tenen molta audiència, però Madrid era el darrer concert de la gira europea. Mm-hmm. Ells venen del 2025 treure un disc que es titula More, Més, que era el seu retorn després de molts, molts anys. Vull dir, no sé si feia 20 anys que no traien un disc, vull dir, estaven separats. El disc a mi m'assembla que està absolutament a l'alçada del grup. De fet, a Madrid van tocar dues cançons d'aquest disc, Spike Island i Got to Have Love. I clar, estan ara en moviment i jo fins i tot no m'estranyaria que em publiquin algun mes de disc perquè veig que van fent versions d'altres cançons i tal. Però ara, de moment, haureu d'esperar una estona.
0: Exacte. Mira que en Celestí se moria de ganes de venir.
2: A més, volia afegir Pulp amb aquesta ment creadora que és Jarvis Cocker, sempre amb aquesta compostura que ha sabut mantenir amb una finura. Jo em recordava ara una imatge que tenc d'ell de fa molt d'anys, un Primavera Sound, on de fet no tocava, diria que no tocava amb Pulp, però sí que tocava amb el seu projecte en solitari que tenia en aquell moment. En aquell moment anava coix, però que se'l va veure perfectament durant aquells dies passejant entre el públic, anant de concert en concert, amb bastó, i varen poder xerrar amb ell. És a dir, que era una persona...
0: Assequible, no?
2: Assequible.
1: Mm-hmm. Mira, no m'estranya gens, perquè...
2: Però ell, amb aquesta presència de gentleman, molt accessible.
1: És super elegant vestint, només té aquesta primor... Hi ha moltes formes d'elegància, no només l'elegància de ser primor. No, no, no, no,

0: un pas de cebre enmig de Sheffield, quin tio més simpàtic, no?
1: Entranyable.
0: És impensable en altres, no?
1: Sí.
2: Nadal, sí, sí. Moltes gràcies, que bé que t'hagi agradat aquest concert.
1: Gràcies
2: a vosaltres.
1: I gràcies per aquesta crònica.
2: Exacte,
1: també.
2: Exacte, per aquesta crònica magnífica, sí, de llibre i de música i de concert. Gràcies, una ferrada.
1: Gràcies.
2: Per cert, el documental es diu Pulp, The Beat is the Low, que ja té un títol.
1: Sí.
0: No, és una, no, però n'hi ha una altra.
2: No, n'hi ha una altra.
0: Que diu una història de supermercats i... Sí, m'encantaria recordar, però vaja, en fi.
2: Ah, sí, se diu aquests... Pulp, Vida, Mort i Supermercats.
0: Exacte, aquestes. Aquestes.
2: Molt bé, sí. Sí, té un 8-3, és a dir, que està molt ben puntuat. I el mercat de, del concert de Manel és el mercat de Sant Antoni.
1: De Sant Antoni, sí.
0: Això no me sortia, perdoneu.
2: No.
1: El mercat de Common
2: Així
1: People.
2: Així ho tancant tot.
1: De Manel.
2: Gràcies, una ferrada, Nadal, suau.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Lletres Ràdio és humor. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
3: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
3: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: que aquest dimecres, dia 15 de juliol, la Sa Pobla acollirà la 26a edició de Crestatge Poètic.
1: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: I de Crestaig poètic, aquesta vetllada, com bé indica el seu nom, es fa cada any a Crestaig, un entorn emblemàtic, ja ho sabeu, de Sa Pobla. Aquesta cita cultural ja consolidada se centra en la poesia i la paraula a través de diferents veus i propostes artístiques.
1: I volem fer un petit apunt amb en Miquel Àngel Tortell, secretari Fundació d'ACA. Com estàs, Miquel Àngel? Benvingut.
2: Bon dia, molt bé, aquí
1: gràcies.
2: A la fresca.
1: És a dir, ACA també organitzes Crestaig poètic?
2: Sí, nosaltres organitzem el Crestaig poètic amb el permís de la parròquia que té l'espai i l'Ajuntament de la Pobla que ens dona suport.
1: Clar que sí. Mm-hmm. I 26 de desembre.
2: Bé, i el cap de bau de Talapi també. I la Negreta, no? Aquí som, no m'ho arribem per pac.
1: Clar que no. I ja són 26 edicions, per tant, ja és un festival consolidat, no és vera, Miquel Àngel?
2: Jo diria que absolutament consolidat, perquè ininterrompudament 26 vetllades poètiques dins unes festes patronals no és molt comú, i tampoc no és comú la gent que ve, perquè sol venir molta gent a veure-ho per l'espai i per la proposta, bàsicament, també. Mm-hmm.
0: Miquel Àngel, quines novetats, quines veus i quines propostes teniu enguany?
2: Bé, novetats ho són totes les veus, perquè normalment canvien. Propostes, bé, fem una... no ho hem denominat, però és una cosa de duets, bàsicament, són dos, perquè fixeu-vos que començarem amb en Pere Suau i en Xema González, per encetar de forma mística, perquè realment el que ens faran serà música amb acompanyament musical o sonor d'un poeta sufí persa, ara que està molt de mà d'Iran, que és en Hafez de Shiraz, una traducció en català, la primera que hi ha hagut. Després tenim l'Àngel Terron, que és un degà de la poesia en català a Mallorca, que organitza vetllades poètiques a l'Aquabar. Després tenim una parella, que és doblement parella, que és en Joan Moragues i en Núria Quiñonero, que han fet poemes a dues mans amb acompanyament en el piano per en Sebastià Llinares. I va dues

0: molt, molt diverses de dona, que és la Júlia Febrer i la Cati Coll, que esperem veurement com sonarà aquest maridatge, que estan segurs que sonarà molt bé. Després venen en Lluís Sánchez i en Macià Fial, dos llicenciats a CSADIP, que aporten una presència de sa veu i molt important. I tancarem amb un grup català que es diu Lleona, en Maria Callís, en Maria Callís Cabrera, en Blanca Nuño, que són poetes i rapsades, també acompanyats amb l'electroacústica, amb en Cristian Palleja.
1: Ja.
0: De música, música experimental.
1: Si això no fos prou, res, tothom que ho vulgui, a dimecres, a Crestatge, a sa Pobla, enhorabona per aquesta organització tan completa. Miquel Àngel, una ferrada.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
1: És obert al públic, per tant, a les 10, a Crestaig, Batlada Poètica, Crestaig Poètic 2026. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. L'incendi forestal a Ses Feixes, a Eivissa, ja està estabilitzat. Ho ha confirmat la Conselleria d'Agricultura a les xarxes socials.
5: S'ha començat a apagar foc quan faltava un quart d'hora per les 3 i ha cremat amb força de vers una hora i mitja. De fet, s'ha catalogat amb un índex de gravetat 1. Bombers de Libanat hi segueixen fent feina, concretament dos mitjans aeris, dues autobombes, 23 bombers forestals i dos agents de medi ambient. L'Ajuntament de Vila ha explicat que el foc s'ha originat en un infrahabitatge a Ses Feixes, a la zona d'Esprat de Ses Monges.
4: I en aquesta hora seguim ben pendents del foc més mortífer del segle a Espanya, el de Los Gallardos, el Maria.
5: El darrer balanç d'aquesta tragèdia és de 13 morts, 23 persones no localitzades i 7.000 hectàrees calcinades. Allà el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica.
6: La emergència climàtica mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
4: De 7 entitats ecologistes i Vietnam de Mallorca han constituït una plataforma en contra del trasllat de residus d'Eivissa que comença dimecres vespre amb un primer enviament de fems en vaixell.
5: Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma alerta de risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a l'actuació. És Aina Lleuger, la portaveu del GOP.
7: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix ser norma i sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
4: L'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Ciutat. Cort ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat, APROSER, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
5: Segons ha explicat el batle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes, informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar els resultats.
8: Nos permite pues, poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues, este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues, reclamamos.
4: La davallada de les reserves hídriques a Menorca ha centrat la reunió d'avui entre el govern i el Consell. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable.
5: Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%, el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Segons el conseller del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, de moment no es planteja restriccions, però sí que demana prudència i un consum moderat d'un recurs limitat.
9: A pesar que a l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important, i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim desaigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
4: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que Tomeu Castell ha publicat un assaig sobre l'evolució del segle XX a partir de les aventures icòniques del còmic Tintín.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí amb nosaltres al control tècnic i hem de parlar de còmic, de tesis doctorals, d'Histori i de Tintín i d'Ergué amb el nostre següent convidat, en Tomeu Castell. Sí.

0: I del mallorquí Tomeu Castell estudia l'evolució del segle XX a través de les aventures de Tintín, icòniques. El nou assaig del mallorquí editat per Dolmen és una radiografia de tot el segle, del segle XX, a través de les aventures icòniques del jove reporter creades per Hergé i on apareixen els grans conflictes polítics, socials i culturals d'aquella època, des del període d'entreguerres fins a la Guerra Freda, el colonialisme, els totalitarismes, l'expansió imperial, la carrera cap a l'espai o les revolucions llatinoamericanes. De tot plegat, en xerram a continuació amb ell en profunditat.
1: En profunditat.
2: I és aquí als estudis d'IV3 Ràdio, Tomeu Castell, com estàs? Benvingut.
3: Hola, bones tardes, gràcies per convidar-me i molt content d'estar aquí, de xerrar d'Energia i d'en Tintín.
2: Exacte, ens ha feinat que heu fet, Tomeu, ara tenim el resultat, perquè aquí hi ha gairebé 800 pàgines que vos ha duit aquest llibre. Sí. Com va sortir tot això, Tomeu, perquè és una tesi doctoral?
3: Sí. Bueno, això va començar a una assignatura del màster del patrimoni cultural, que és el màster d'història de la universitat, a una assignatura.
2: És a dir, no? Tu estudiaves història.
3: Sí, sí. Bueno, jo ja havia estudiat història quan era jove, havia fet la llicenciatura d'història, després a la meva vida laboral m'ho va dur per una altra banda completament diferent, que no tenia res a veure en el món acadèmic, i una vegada pues, que un entra a la prejubilació, una jubilació anticipada, pues, vaig tornar reenganxat als estudis. No? I me vaig apuntar a un postgrau, un màster, i dins les assignatures que hi havia, hi va haver una que hi va haver la possibilitat de fer un anàlisi històric damunt les aventures d'en Tintín, dins el tema del còmic, diguéssim, no? I va sortir bastant positiva i, bueno, això me va animar, que després vaig fer el treball de final de màster també d'això. Clar, després un ja se planteja la possibilitat de fer una investigació molt més llarga que és la tesi doctoral, que se quintuplica. És a dir, això són 5 anys de feina, de molta feina, de molta investigació, perquè quan un fa una tesi doctoral, clar, després s'enfrenta a un tribunal, acadèmic, i allà te poden treure qualsevol tema. Per tant, ho has de dominar el màxim que puguis. És a dir, no pot deixar un fil suelto perquè t'examinen. És un examen en públic, però, clar, són tres doctors, tres catedràtics que te poden demanar qualsevol cosa. I ho has de dur molt, molt, molt preparat i ho has de fer en la tesis, l'has de presentar i ha d'estar feta, diguéssim, pues, molt acuradament. No?
2: I què vol va dir jurat?
3: Bueno, el jurat va ser molt positiu. Bueno, el jurat sempre te treu coses, no, que tu pots rebatre. No? És a dir, ells tenen una idea, hi ha pues, comentaris, hi va haver comentaris positius, també hi va haver comentaris negatius, però tu els pots rebatre. És a dir, és una opinió d'una persona que tu li pots dir no, és que això jo ho veig des d'un altre punt de vista. No? No hi va haver cap fallo formal, perquè anteriorment la tesi doctoral també passa per un filtro de dos experts que són independents, que jo tampoc no sé ni qui són, no ho sabré mai, i ells tampoc ho sabien entre ells, i no varen trobar que hi hagués cap error. No? Una vegada passes aquest filtre acadèmic, ja vas en el tribunal, que en el tribunal, evidentment, pues, cadascú té una opinió, no? Però, bueno, jo ho duia, crec que bastant d'això, bastant desdit, i, bueno, i va ser la puntuació va ser la màxima.
2: Un cum laude,
3: sí. Excel·lent cum laude, sí.
2: Clar. I ara el tenim en format de llibre,
3: sí.
2: Tomeu,
3: sí, sí.
2: Ets la mateixa tesi, l'has adaptada.
3: Ets la mateixa. He adaptat certes cosetes molt, molt mínimes, diguéssim, de puntualitzacions que se me varen fer en el tribunal de la tesis. Però la tesis és aquesta. Jo inclús he deixat tota la part acadèmica per una qüestió, perquè considero que això havia de ser la tesis. Esclar, aquí hi ha molta part que és acadèmica, és a dir, hi ha l'estat de la qüestió, hi ha els objectius, hi ha la hipòtesi de treball, però jo advertés que una introducció, que és qui se vulgui votar aquest part acadèmica, pot entrar directament dins l'anàlisi de les aventures d'en Tintín, no? És a dir, sobretot aquí va també molt, molt dirigit a els tintinòfils, que n'hi ha molts,
2: sí,
3: molts de fans d'en Tintín, no?
2: Tu també ho ets, també?
3: Sí, sí, no, clar, clar.
0: I de totes les edats.
3: Clar, clar, de totes les edats. De totes
0: intergeneracional.
3: No, és a dir, jo te puc dir una cosa. Abans d'aquest, hi ha un altre llibre anterior que va ser el treball de final de màster, no? Però és molt més reduït. És un, com un resum, diguéssim, no? I quan vaig fer la presentació a la llibreria Universo del Còmic, me va dir el llibreter, me va dir, no, diu, és que aquest llibre se nota que tu l'has estimat. Has estimat la matèria, el tema que duis. I sí, jo era fan d'en Tintín ja de jove, de petit. Nergé va dir una cosa, feies el comentari, Celestí, per petits i adults. Era de nins de 7 anys a nins de 77 anys. A dir, totes les edats. I jo vaig començar amb 7 anys. En els 7 anys vaig començar a llegir la primera aventura d'en Tintín.
0: Clar, sí, no, anava a dir, te referís a De los soviets a los pícaros, no? Que va ser aquest,
3: sí,
0: aquest
3: correcte,
0: llibre,
3: correcte,
0: que era una que feina de, de final de grau.
3: Sí, sí, de final de màster.
0: De final,
3: sí,
0: de màster, que ara és aquest, que és el pas previ interior en aquest, gran, en aquest gran assaig, sí, que recull tota aquesta, sí, tesi doctoral.
3: Que va ser publicat també per l'editorial Dolmen.
2: Exacte, tots dos publicats per Dolmen Editorial, si els voleu trobar, estan disponibles. Que ara mirava, publicació a Espanya, la primera vegada que se publica Tintín a Espanya, sí, és el 1958.
3: Sí, correcte. És a dir, Tintín arriba tard a Espanya, arriba tard, perquè Tintín comença 1929. En el 10 de gener de 1929 se fa la primera publicació de les vinyetes, perquè en Hergé sempre publicava primer a un diari en format de vinyetes. Quan acabava l'aventura, la publicava en un àlbum, no? Però la primera aparició d'en Tintín és 10 de gener de 1929. En canvi, Espanya arriba molt tard, passada la Segona Guerra Mundial. És a dir, a 1958 Nergé per mi ja duia, ara ho diré de memòria, però potser perfectament podria dur 15 dels 24 àlbums publicats.
0: Genial.
3: O sigui, ja anava més de la meitat de la seva publicació. Però va tenir molt d'èxit. Va tenir molt d'èxit. I també una de les coses que jo comento, ara que has comentat la primera publicació a Espanya, és que la publicació en català va ser molt prest a l'època d'en Franco. Va ser uns anys després, en 1960 i pico, però encara estàvem dins la dictadura d'en Franco, que estava bàsicament prohibit les llengües que no fossin el castellà. En canvi, en català se va permetre, i l'editorial Joventut va ser tant en castellà com en català que se va fer càrrec amb exclusiva de la publicació d'aquestes aventures.
0: Clar, més enllà del còmic, les aventures d'en Tintín és un bon retrat, una bona manera per entendre el segle XX, és a dir, com els fets històrics varen influir en la creativitat de Nergé, i si ell, de fet, va haver d'obviar fets històrics fonamentals, si tots hi són o no, si va patir cap censura.
3: Correcte. Bueno, aquesta és la història de Nergé. El que me demanes, aquesta pregunta, és la història de Nergé, que és el reflexe de, diguéssim, del meu treball i de qualsevol investigació que se faci damunt d'Energé, no? Energé comença, a les seves aventures, el que ell fa és fer un argument, un guió, no? Com una pel·lícula, diguéssim, fa un guió. I fa una aventura d'acció. Normalment sempre són aventures d'acció, no? Però hi va ficant aconteixements històrics. Des del primer de tots, Tintín en el país de los soviets, allà la revolució russa, és a dir, la Rússia comunista. I a través dels altres, sempre hi ha un aconteixement històric. Però hi ha un problema, que és la Segona Guerra Mundial. I aquí és el que tu me demanaves. En aquest període, que és el període... Jo divideix, bueno, jo i molts autors divideixen, però bàsicament la producció d'energia en tres etapes, que és la primera, des de Tintín en el país de los soviets, fins que ve la Segona Guerra Mundial. La segona etapa, el període de la Segona Guerra Mundial, allà on Nergé té prohibit, perquè Bèlgica és invadida per l'Alemanya nazi, per l'exèrcit de l'Alemanya nazi, i queda baix una censura fèrrea i absoluta, allà on no pot publicar res que tingui que veure amb la Segona Guerra Mundial. Sí. És a dir, el fet més important de tot el segle XX, que és la Segona Guerra Mundial, no surt reflectit a les aventures d'en Tintín, perquè ell ho té prohibit. I després, quan se produeix la liberació aliada, a 1944, a Bèlgica, ell tampoc fa cap referència en aquests fets de bèl·lics, no?, de la Segona Guerra Mundial. Ell segueix en la seva producció, però en el que ve després, que és la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945. Però sí, aquest període, ell s'ofreix la censura nazi. Per una altra cosa, ell fa feina a un diari belga molt prestigiós, inclús ara actualment, que és l'Essoir, el diari belga de major tirada en llengua francesa, o francòfona, i aquest diari estava controlat pels nazis, pel govern nazi que hi havia a Bèlgica, l'alemany, i el havien deixat obert, van cancel·lar altres diaris, però aquest el van deixar obert per fer la seva pròpia propaganda bel·licista durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, tots els aconteixements que sortien en aquest diari era que Alemanya estava guanyant la guerra. No? Clar, ell va publicar en aquest diari perquè va ser un dels pocs diaris que van quedar oberts, que els nazis no van tancar, i ell va tenir l'oportunitat de seguir publicant. Però publica uns àlbums que no tenen res que veure amb els aconteixements històrics del moment i són pues, pura fantasia, pura aventura i acció. No? Estarien des de El cangrejo de las pinzas de oro fins El temple del sol. Aquesta seria la producció d'energia durant aquesta època. Mm-hmm.
0: I com s'han d'analitzar aquests fets històrics quan apareixen en els seus episodis, en les seves aventures? Han d'entendre que hi ha certa, dependrà, supost, també del llibre, certa crítica, també si era una intenció volguda per part seva, li venia en certa manera imposada per l'editorial o pel context editorial o del moment. Com han d'entendre les aventures d'en Tintín contextualitzat amb els fets històrics fonamentals del segle XX?
3: Sí. Bueno, és un tema que és profund, perquè cada aventura ha de ser analitzada d'una manera diferent, no? Però tu, com comentes, efectivament, ell comença en dues aventures en què ell està mediatitzat per ser editorial. Ell publica per un suplement, una revista setmanal juvenil, que és, perdoneu el meu francès, però Le Petit Vingtième, que depenia del diari belga Le Vingtième Siècle, el segle XX, no? Que estava dirigit, era un diari ultraconservador catòlic, i estava dirigit per un abat ultracatòlic, i ho recalc, ultracatòlic, que era l'abat Norbert Wallé. Aquest abat era, per definir-lo, era amic personal d'en Benito Mussolini. Amb això ja ho deien tot. Entonces, ell li marca la primera obra, quan Hergé és jove, comença la seva producció, té de 9 anys, i li diu, vale, Hergé, en aquells moments, era el qui dibuixava els reportatges dels corresponsals estrangers. Mm-hmm. Era la seva feina. Com que no hi havia existia la fotografia, però no tan difundida, doncs ell, quan rebien les corresponsalies estrangeres, el que ell feia era dibuixar-les, era dibuixant. Però ell volia ser un historietista, un creador de còmics. Llavors, ell pressionava perquè volia ser, però clar, tot el que passa pues, era, bueno, com seria com un becario, no? I, bueno, i ell volia fer. Uh-huh. Vale. A Sabat Norbert Wallé li dona l'oportunitat de dir, vale, tu faràs una obra, però jo te diré quina has de fer. I li diu, vull fer un reporter que viatgi pel món. Vale, pues el teu reporter s'anirà a Rússia i criticarà el règim comunista al màxim. Clar, que resulta d'una obra amb una crítica burda no és fina. Nergé se caracteritza per una crítica fina.
2: I això és el primer còmic de Tintín?
3: Tintín en el País de los Soviets.
2: Tintín apareix per això?
3: Sí, és a dir, Tintín apareix en aquest moment.
2: En aquest moment.
3: En aquest moment de que hi havia, en 1929, hi havia la Rússia comunista que havia sortit de la revolució de 1917, i, claro, s'estava consolidant. I el que intenta l'editor és dir, no, el que volem és una crítica comunista. El segon que fa és Tintín en el Congo. També dirigit.
2: Clar.
3: També dirigit perquè el que fa és resaltar les excel·lències de la Bèlgica colonialista en el Congo. No? A partir d'aquí ell ja s'amolla, perquè ja agafa fama, i ell diu, no, jo és tercer, vull fer jo. I a partir d'aquí ell fa la seva crítica.
0: A partir de tercer no està tan dirigit.
3: No està tan dirigit. Ell ja fa el que vol. I fa una crítica. La crítica, així per resumir-ho, ell fa una crítica sempre anticomunista, perquè ell és anticomunista, això ho va declarar, i és antiimperialista. I critica tant els Estats Units com a Rússia. I després va a cada àlbum, té un aconteixement històric que ell el va criticant, però també és antibelicista. Te posaré un exemple, l'Oreja Rota. L'Oreja Rota, ell critica d'una manera brutal la guerra que hi ha entre Bolívia i Paraguai, que és una guerra econòmica, per uns jaciments petrolífers. A part de que s'emmascari contra totes les guerres ideològicament. No? Que se crea dos països ficticis, però que són Paraguai i Bolívia, d'una guerra que va existir, la guerra del Gran Chaco. O sigui, una guerra que va ser real. Però la guerra era econòmica, el motiu era econòmic. I després totes les guerres s'emmascaren en motius ideològics. Però ell fa una crítica social, una crítica política, una crítica econòmica, i a cada àlbum ho fa.
0: I és aquest compromís, aquesta assumpció de fets històrics que distingeixen Tintín de la resta de còmics d'aquella època,
3: sí,
0: i que faci que fins avui en dia encara Tintín sigui tan viscut.
2: Bé, també és aquesta cosa d'aquest personatge intràpid, que és un reporter,
0: clar.
2: Que és un periodista...
0: A banda d'en Tintín i en Milo, i a banda dels personatges
2: que
0: hi ha.
2: Que també va ser mitiquíssim, no?
3: Sí, però jo, per exemple, quan vaig començar a fer la investigació, també som un primer sorprès de que actualment en Tintín tingui tant d'èxit i tingui tanta actualitat. Jo vaig ser el primer sorprès, perquè me pensava que en Tintín, bueno, jo ho havia llegit de
2: I
3: jove...
2: I encara saben.
3: Saben molt.
2: Europa, entenc.
3: I ja dic, i el primer llibre va tenir molta acceptació entre els tintinòfils, que n'hi ha molts, hi ha grups de tintinòfils, per això. Perquè ell té una actualitat que altres còmics no la tenen. Altres còmics no la tenen. Entonces, llavors sí que té aquest atractiu de poder ser llegit d'una manera infantil, la que has comentat, un reporter intrèpid, d'això. Bueno, i també té uns personatges, el Capitán Haddock,
0: també.
3: Vull dir, és brutal, el Capitán Haddock és excepcional, però sí que és vera que ha agafat molta força actualment per aquest tema de dins cada àlbum pots veure quins aconteixements històrics tracta. És a dir, jo me'n van fer un... Quan va sortir, bueno, la tesi doctoral, me'n van fer una entrevista a una altra ràdio i hi havia entre ells un professor d'història d'un institut o d'un col·legi, i m'ha dit, diu, és que se pot posar en els alumnes com un treball d'analitzar els aconteixements històrics i veure la història del segle XX a través d'això. Hi ha un munt d'aconteixements històrics.
2: I a més d'una manera també amena, divertida, perquè ara, per exemple, vistes de quan van a la Lluna, també és molt mític.
3: Aquest és molt bo. Ara que comentes de la Lluna, Nergé el va escriure de 7 anys abans de que som arribés a la Lluna. De 7 anys.
2: I ja era un supervisionari.
3: Ja era un supervisionari. De que realment som on podria arribar a la Lluna i crea tot una aventura. Però hi ha molt de detalls històrics dins aquesta aventura lunar que després se va comprovar que eren possibles. Que era possible.
0: I com va anar evolucionant en Tintín amb esdevenir del segle XX? Va ser igual de compromès? Va perdre un pot de fua? Com va ser?
3: Bueno, ell, la primera etapa és molt compromès d'energia en els reconteixements històrics del moment. Sobretot, ell se'n dona compte de que hi ha un problema a Europa en el increment dels feixismes i la possibilitat de que Europa anava cap a una guerra irremediablement. I això se veu molt a l'Isla Negra, que tracta de l'espionatge alemany a Gran Bretanya, i sobretot el Cetro de Otokar, on ell reflexa la invasió d'Àustria per part d'Alemanya. I ell veu que això se va encaminant cap a un enfrontament que no serà el més europeu, sinó que serà mundial, no? Després té el problema de l'etapa mitjana, que no pot publicar res, i després ell sí que segueix la tercera etapa, la darrera, va saltejant. Sí que se va comprometent. Per exemple, ell, quan escriu i dibuixa Tintín i los Pícaros, ell torna a fer una crítica social, política, econòmica, de les revolucions marxistes a Sud-amèrica. I no només les revolucions marxistes, sinó el compromís que tenia Estats Units a través de la CIA per intervenir en els governs de Sud-amèrica. Ell segueix amb aquesta... Hi ha àlbums que no. Hi ha àlbums que La Joya de la Castafiore, que alguns són més personals. Però ells, fins en el final, segueix compromès amb això.
2: Quants n'hi ha de títols? Els has analitzat tots?
3: 24, sí.
2: 24,
3: tots. Tots analitzats. Dins aquests 24 s'inclueix el darrer, que és Tintín i l'Arte Alfa, que no va ser publicat. Però, bueno, se considera acadèmicament com a 24 àlbums, des del primer Tintín en el Planeta del Sol fins a Tintín i l'Arte Alfa, perquè el darrer no va ser publicat, però quan ell va morir se van trobar una sèrie de bocetos, de dibuixos, que ell estava preparant. I a través d'aquests dibuixos, d'aquests esborranys, se va veure que hi havia un argument d'una història que ell volia contar, i també amb aconteixements històrics i en crítica social.
2: Ara llegia que aquí també en el teu llibre, en aquesta tesi que mos presenta avui en Tomeu Castell, que es diu Ergé, com se pronuncia?
3: Ergé.
2: Ergé, gràcies. Ergé, evolució del segle XX a través del còmic, Ergé, que ha publicat Dolmen, que tot també va començar amb un àlbum de foto, de cromos.
3: A què te refereixes?
2: Hi ha un moment que dius que era en Tintín era un àlbum de cromos.
3: Ah, bueno, sí. Ell també té àlbum de cromos.
2: Vull dir,
3: sí.
2: Perquè com que ara estan tan de moda...
3: Sí,
2: també.
3: Sí. Vull dir, Nergé també va tratar altres temes. O sigui, és vera que hi va haver una publicació, no? Però també va fer àlbum. Sí, uh-huh. sí, també va fer àlbum de cromos, no? I és molt curiós perquè durant l'etapa posterior, just posterior de la Segona Guerra Mundial, va fer una sèrie de cromos d'Energé que eren damunt la Segona Guerra Mundial. Aquí sí que va tratar la Segona Guerra Mundial.
2: Ah,
3: no en els àlbums, però sí en aquests àlbums de cromos. Que eren, de per exemple, d'avions, de guerra, i sortien Tintín, diguéssim, disfressat de cada una de les potències que van lluitar a la Segona Guerra
2: Mundial. Tot això ara deu ser caríssim, deu ser com un tresor.
3: Bueno, clar, això els qui ho tenen, els tintinòfils no, que ho tenen i ho volen posar a la venda, bueno, ja te pot treure ja els euros de la butxaca.
0: Tomeu, i com a tintinòfil, és a dir, com a apassionat en Tintín, hi havia prou estudis en perspectiva històrica que haguessin analitzat en Tintín? Tu te n'has trobat...
3: Sí, és a dir, ja hi havia treball, molta bibliografia. Damunt Nergé hi ha molta bibliografia, no? Treballs, dels aconteixements històrics n'hi havia. I estan fets, hi ha molt bons autors que els atenen. El que era novedós, en aquest cas, era que jo el que faig és juntar el context biogràfic de Nergé en els aconteixements històrics. És a dir, hi havia llibres que havien dit, bueno, en Tintín i el País de la Sòvia se fa aquesta crítica. A Tintín a Amèrica hi ha aquests aconteixements. Tot això, així. Però no s'havia vinculat en la etapa d'Energé a cada moment. Uh-huh. És a dir, a cada àlbum. Uh-huh. No s'havia juntat una cosa amb l'altra. Okay. Per exemple, Tintín en el Tíbet, sí que, bueno, que se parla de que ell se vol, diguéssim, retrobar-nos amb un amic seu que havia tingut, un amic xinès que havia conegut quan era jove i tot això. Però, claro, jo el que faig és dir, bueno, però és que en aquell moment, quan ell fa Tintín en el Tíbet, que és un dels que no trata aconteixements històrics, ell té uns altres problemes. A part d'aquesta, que surt aquest personatge, que és en Chang, que ell el cerca, té un accident aeri i ell el cerca, però ell té altres problemes, que és, per exemple, de la separació de la seva primera dona. Nergé, com he dit abans, o si no ho he dit, ho dic, era catòlic, profundament catòlic. Té un problema de consciència, que ell se vol divorciar de la seva primera dona, i no pot, perquè ell és catòlic, però s'ha enamorat d'una altra dona. Entonces, té aquesta. I tot això fa que quan ell crea Tintín en el Tíbet i li juntam un problema que té de creació artística, que Tintín en el Tíbet ja és qui fa número 20, ell té un problema de creació artística, que és el que se diu la pàgina en blanc dels creadors. Mm. I aquest blanc surt reflexat en Tintín en el Tíbet. Entonces, jo el que faig és a cada àlbum primer, veure el context biogràfic, quin era el moment d'energia de la seva biografia i després veure quins aconteixements històrics trata. Això sí que és novedós. Uh-huh. No? A part que després també hi ha un tractament d'altres objectius que ens van plantejar la tesi, que eren la violència, el tractament de grups ètnics, el tractament de la dona... Uh-huh. Vull dir, tot això no s'havia tratat.
0: Clar, comportaments socials.
3: Comportaments socials, sí.
2: Enhorabona per aquesta feina que has fet, fantàstica. Gràcies. Ja sabeu que la teniu publicada, Hergé, Dolmen Editorial, Tomeu Castell, un llibre fantàstic, ara per l'estiu va beníssim, Tomeu, per entendre moltes coses, la història...
3: Sí. I també, se pot aprendre moltes coses.
2: Altres coses. Ara, però abans que te'n vagis, te farem passar per un paraulòmetre, una cosa molt fàcil, no passis pena.
3: Vale.
2: El paraulòmetre. I doncs, ja entrant a Maria Pons, perquè ara te farà unes preguntes més breus, Tomeu. Preparat?
3: Perfecte, preparat.
2: Sí, m'agrada.
4: Has d'estar preparat, perquè, clar,
3: sí.
4: A vegades triar...
3: És
4: mira,
3: difícil.
4: Començam. Si no pot triar en Tintín, que és la teva especialitat, quin clàssic de còmic triaries?
3: Astèrix.
4: Ah, ho has tingut molt clar, que bé,
3: claríssim.
4: Que bé.
0: I d'un Tintín, si has de triar un Tintín?
3: Un àlbum d'en Tintín, L'assumpte torna sol. O l'afer torna sol, en català. Mm-hmm.
4: I què diries que t'ha portat en Tintín? Com descriuries la teva experiència i lector amb ell? Perquè també és molt complet, no?
3: Ara de... Sí. Bueno, m'ha aportat moltíssimes coses i entre la meva part històrica, coneixement de molts aconteixements històrics del segle XX, ho puc dir d'aquesta manera, com a especialista en història.
4: Que clar, jo m'ho veia en el cap, tenc com a la imatge de Sputnik, no? De Scott, el clàssic,
3: sí.
4: La portada.
3: De l'aventura lunar. Sí.
4: I quin còmic llegeixes ara?
3: En aquest moment no n'estic llegint en cap.
4: T'hem plegat que no estàs. Quin tens a la vista per el futur?
3: Mira, jo tinc moltes ganes de tornar a retomar Mortadelo i Filemón. Tornar-los, que els llegia de jove, però tinc ganes de tornar a llegir-los i rellegir-los Mortadelo i Filemón, sí.
4: També és un clàssic.
3: Sí.
4: I un còmic i llenc, si tens qualque preferència, on coneixes?
3: Pues no. Te puc dir que no en conec cap. Aquí m'aquest en blanc.
4: I doncs, mira, una tasca pendent, si fa ganes.
3: Sí. Hi ha autors de còmics mallorquins,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: N'hi ha, però ho desconec.
0: Sí.
2: I també ha fet la volta al món, no?
3: Amb aquest... Sí, també geogràficament, no n'hem parlat del tema geogràfic, però geogràficament també en Tintín va per tot i més d'una vegada va haver d'agafar un mapa de dir, bueno,
2: perquè Nergé no hi devia anar.
3: Nergé va viatjar molt poc i Nergé va viatjar quan ja s'havia jubilat i ja no produïa els àlbums d'en Tintín i va ser quan va viatjar
2: en els llocs que havia descrit.
3: No tots, però altres bandes, per exemple, als Estats Units, que tenia moltes ganes d'anar als Estats Units, que ell... O sigui, Tintín en Amèrica és el tercer àlbum, però ell no hi havia estat mai. Ell se documentava, molt, però ell va viatjar als Estats Units i també va viatjar a Taiwan, pel tema de que havia fet el Doto Azul de muntes a Xina i això, i va viatjar allà, i, però vull dir que ell no havia viatjat.
0: I on va viure majoritàriament?
3: A Brussel·les.
0: Sempre.
3: Era, sí. Ell era belga hasta la mèdula. Sí. Ell era belga total. Inclús durant la invasió d'Alemanya, ell no se va exiliar. Per això va ser quan ell no va poder publicar, com ho hem comentat, no?
2: Exacte.
3: Però ell era belga 100%.
2: Tomeu, que interessant aquesta història.
3: Molt.
2: Has passat gutsa nota de fer-la i també d'explicar-la molt més explicat en aquest llibre. Gràcies, Tomeu Castell, una ferrada.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: IB3 Ràdio és cultura.
5: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
6: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola, Ajuntament de Palma.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
0: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
0: Ets ambidestre.
9: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
5: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.
2: Jaume, com estàs?
10: Va bé i millora, ara
2: ben
10: que
2: tornat.
10: Ja som aquí a Tentol amb aquest aire condicionat meravellós.
2: Sí,
0: ah, aquí millora, anava a dir, perquè puja, això puja.
2: Eh? Diuen que sí.
0: Cada dia puja més.
2: De fora sabeu que sí. Avui, quarta edició de Turistes de Morro Fi. Qui mos presentes avui?
10: Avui vos presenten a Lady Shepherd, una viatgera de Morro molt fi.
2: Molt fi.
10: Tantes així que va ser coneguda com sa senyora rica.
2: Això és un mal nom que li van posar.
10: En el poble on va viure, li van posar. Ja saps que els mallorquins són molt de posar mal.
2: No. Sí. Ell... Inglés no molt, però la senyora rica mos entendran tots.
10: Exacte. I doncs, la senyora rica va arribar a Mallorca en els anys 30 del segle XX amb l'objectiu no de passar unes vacances, sinó com a senyora rica que era, de comprar una bona casa, però no se conformava en qualsevol casa. Ella, la capital, la ciutat, no li va interessar, va trobar que ja hi havia massa gent, els pobles on havien arribat el turisme tampoc li interessava, ella cercava un lloc tranquil, aquella illa de la calma, que com va batejar Santiago Rossinyol, i cercava un lloc on se mantinguessin els costums i les tradicions, aquell mode de vida que els mallorquins havien arribat a mantenir fins pràcticament ben entrat al segle XX. Per això va iniciar un recorregut per totes les Illes Balears a la recerca d'un paradís on quedar-se. A veure, Margalida Celestí, que vos pareix, el va trobar o no?
2: El va trobar.
0: Sí.
10: Vos pareix que sí?
0: Segurament. Sí.
10: Bé, doncs, si voleu saber si va trobar aquest poble on ella se va sentir tan bé, haureu d'escoltar Turistes de Morro Fi. Començam.

0: Me'ls has deixat intrigats, eh? Què volia aquesta lady, Jaume, Lady Shepherd?
1: I d'aquesta lady, Lady Shepherd, és el pseudònim de Margaret Kilo Forbes, que va néixer l'any 1880 a Escòcia. Són pares, eren empresaris de l'indústria del ferrocarril i gran propietaris rurals.
0: És a dir, que també tenia un pseudònim, eh?
1: Tenia un pseudònim, sí. La majoria d'escriptores que mos van visitar en el segle XIX i XX empraven pseudònim. I la nostra protagonista, l'any 1904, se va casar amb en William Shepherd, d'aquí ve el pseudònim de Lady Shepherd. Aquest senyor era un militar destinat a la Índia i en l'adquisició d'aquest pseudònim va firmar obres tan conegudes com Cottage in Mallorca, on narra aquesta aventura, que va publicar l'any 1936. És molt interessant perquè aquesta odissea que fa per Illes Balears li passen de tot colors, fins que arribarà a trobar aquesta casa idíl·lica situada a un poble que ella anomena afectuosament son dichosa, un nom clau, perquè era allà on ella se sentia dichosa, afortunada, feliç. I no volia que sabessin quin poble era, per això aquest pseudònim del poble.
0: I com ho va fer per cercar aquest paradís que ella tenia en ment?
1: I de la recerca va començar a Carcassona, a França, després va creuar els Pirineus, arriba a Catalunya per Portbou, i a Barcelona, ahir va passar un vespre, no va poder dormir de tota la nit, perquè va agafar un hotel a la Rambla. No sé si heu sortit mai de per allà a la Rambla després de passejar.
0: Sí, però contemporàniament.
1: Contemporàniament, i imagineu-vos, en el principi
0: del segle XX
1: ja no podien descansar.
0: Vull dir que això final ja del enrere. Segle XX, sí, però al principi no.
1: I al principi del segle XX ja no podien descansar per la Rambla. Bé, a Barcelona, mos centram.
0: Sí, som a Barcelona.
1: Va patir aquest insomni.
0: La dona no dorm i diu, vinga, cap a Palma.
1: Sí, exacte. Bé, primer va passejar un poc per Barcelona, va veure la catedral, era de matí, s'hora baixa, s'embarca cap a ciutat.

0: Lady Shepard arriba a ciutat.
1: Arriba a ciutat, Margalida, i va ser una decepció, perquè va trobar molt de mal temps, molt de vent, encara fosquejava, i l'únic que li suggeria el sud era una filera de facers o palmeres. Clar, jo me ven al cap allò, aquell lema que se va instaurar l'any 1914, que de Sunny Spain, allò de sud soleat, Espanya soleada. Clar, aquella dona arriba al vespre amb mal temps, i no era la idea que tenia de ciutat. Que vos pareix, a vosaltres dos, Celestí i Margalida?
2: Que pot passar.
3: Sí, pot passar. Això passa, a vegades, depèn del dia que topis.
1: Sí, això sí. M'ha passat a viatges, però després tot se va compondre. Se'n va anar a dormir un poquet a l'hotel, se va despertar de matí, guaita per la finestra, i se troba una ciutat blanca, amb unes terrats plen de colomers, amb colons que volen, roba blanca estesa. En definitiva, tot molt idil·li, fins i tot que baixa els ulls cap a baix, cap en el carrer, i se troba un ceramista en rajoles acabades de coure esteses en el sol.
0: És a dir, que ja comença com a trobar coses que li agradaven.
1: Exacte. De fet, tant és així que enfila camí cap amunt, se'n va cap a Nerborn, arriba fins en el terreno caminant.
3: I va fer camí.
1: Va fer camí, però va dir, mira, no m'abasta, sap que ara vull tornar a agafar el vaixell, i se'n va anar cap a Cabrera.

0: I què troba de cabrera?
1: Se passejava,
0: no? No, espera, espera. Sí.
2: Acabant de començar.
0: Sí. Això sí, s'ha que va a córrer aquesta dona.
2: I de cabrera va fer un amic, que ella era una dona de molt d'amics, va fer amiga d'escapellà d'en Damià Estelrich, que assistien els soldats que estaven destinats allà per controlar una mica el contrabando de tabac. Allà, gràcies a aquest capellà, va poder nedar a la cova blava.
0: Uau, aquí sí que ja li va canviar, no?
2: Això ja se devia imaginar que era Capri, jo m'imagino.
0: Home, millor que Capri.
2: Millor, sense cap millor. Dubte. I després encara va tenir temps per pujar en el castell, en aquell castell tan mític on hi ha tantes històries de fantasmes, que també li va encantar, i finalment el monument dels francesos.
0: I llavors, de Cabrera, la dona se'n va cap a Menorca, no?
2: Se'n va cap a Menorca, queda un hotel...
1: Feia una marató.
2: I sí, anava accelerada. I el propietari de l'hotel se va queixar bastant a Lady Shepherd, de que tenia poc visitants, que trobava que, a diferència de Mallorca, ja hi començava molt de turisme, a Menorca encara no acabaven d'arribar, i en Lady Shepherd ho atribueix una mica en el clima, assenyala que els estius eren fantàstics, però els hiverns eren més mal de passar a Menorca. Va tenir temps d'anar a pescar i a veure els talaiots, com vos podeu imaginar. Però sobretot el que va passar a gust és de pescar i també va passar per l'Ateneu a consultar la premsa britànica de l'època.
0: I la caldereta, també.
2: Ah, sí, la caldereta.
0: La caldereta de llagosta.
1: Sí. Menjava tot l'odi.
2: Sí, va menjar caldereta de llagosta. Tenia bon gust, estava tocada de bon gust.
0: I l'Ateneu Mones, és preciós, no m'estranya que s'enamoràs. Però després decideix tornar cap a Mallorca.
2: Exacte, torna a Mallorca, decideix fer un itinerari cultural per ciutat i se'n va veure la tomba d'en Ramon Llull a Sant Francesc, i li dedica un bon capítol fent referència a llibres i el presenta com un gran viatger, filòsof i màrtir. Tot seguit farà una visita a Gènova i a Sant Rapinya, on senyala que hauria quedat a viure si hagués estat l'època de l'any de la primavera, quan va fer la visita. Segons ell, que hi va anar en hivern, i devia estar més com apagat.
0: I no li va acabar.
2: I després hi va tornar i va quedar totalment seduïda.
0: Era indecisa, idò, Lady Shepherd.
2: Sí, fins i tot va arribar en el punt de llogar un cotxe i anar-se'n a fer ruta per Inca, per Ocudi, per Pollença, per cada ratjada, Felanitx, Andratx, fins i tot va pujar en el castell del rei, va anar a Formentor, en el cap d'Espinar, i un cop tornar a fer aquesta ruta per Mallorca, torna a partir i se'n va aquesta vegada cap a Eivissa i Formentera. Aquesta vegada amb en Mateu, que era com un assistent personal que va llogar...
0: Era mallorquí.
2: I en Mateu, ja un poc cansat, li va dir: senyor, està molt bé que viatgi, però s'hauria de començar a decidir.
0: Per comprar-se una casa.
2: Sí. Que no
0: deuen tenir el preu que té ara.
1: És que no se fatigava, aquesta dona. I què va destacar d'Eivissa en Lady Shepherd?
2: I va destacar el seu caràcter pintoresc i sobretot les vestimentes que duen les dones, que les qualifica de fenícies. Ah. Clar, diu que era l'illa més oriental. Hem de pensar que també va visitar la necròpolis d'Espull d'Hermolí, no? que era un jaciment d'origen fenici. Però també va visitar Formentera. Explica que només hi havia dos carabiners per controlar tot de silla, sobretot aquest famós contraband que hi havia a Illes Balears a principi del segle XX, i va tenir la sort de poder assistir a una festa popular i veure balls tradicionals mentre cantaven.
0: Uau.
2: Sobretot se va fixar en les dones, que duen mocadors negres, brodats, amb flors, i damunt duen gran capells de palla, que li recordaven a les ervissanques.
0: Exacte. Però tampoc no va acabar de quedar satisfet a les pitiuses i decideix tornar a Mallorca.
2: Això mateix, Margalida. Aquesta vegada se'n va de jardins i anirà a visitar el jardí d'Eufabi i Raixa. El següent objectiu, a prop de jardins, va ser Solla, on va arribar en tren. Quan els sollerits van saber que havia arribat una senyora rica i que estava loca per comprar una casa, tothom hi va anar oferint-li la seva, perquè suposaven que tenia dos bens i que pagaria bé. Però en Lady Shepherd no se va acabar de convèncer, perquè trobava que totes necessitarien una bona reforma. Així que va decidir demanar informació pel poble més proper a Solla, un dels pobles més propers a Solla, Fornalutx. Però els sollerits...
0: Alerta, Fornalutx i Solla, què passa aquí?
2: No n'hi varen xerrar massa bé des Fornalutx. Diuen...
1: Sollerits, eh?
2: Li varen comentar els sollerits que no eren com ells, que semblaven d'una altra raça, que empraven paraules pròpies que ningú només coneixia, que és de Fornalutx. I no només això, sinó que li varen comentar que hi havia un refrany que deia que tancaven i obrien la boca de manera diferent a com ho feien els de Solla i que també caminaven d'una forma un poc rara.
0: Vaja.
1: Clar. Bé, després de sentir tots aquests desbarats, segur que no va poder resistir la tentació d'anar fins a Fornalutx.
0: Exacte, cap a Fornalutx, que se'n va. Son Dichosa, que és el nom en què se refereix en aquest poble en el seu llibre, que ara mos comentava en Jaume Bernat, que es diu A Cottage in Mallorca.
2: Això mateix, Margalida, i d'ahir se refereix amb aquest nom carinyós per preservar.
0: Però tot això per preservar, és a dir, ella ja era d'aquell que si hagués tingut Instagram no hauria posat fotos.
2: No hauria publicat. Hauria, a lo millor, publicat una foto d'una gerra o d'un olivera.
0: Però mai
2: olivera.
0: Hauria dit on era.
2: Però no hauria dit de bon era. Ella volia preservar la seva privacitat.
0: I per això a Fornalutx li va posar Son Dichosa.
2: Exacte, Son Dichosa. Bon perquè nom. Era ja on ella se sentia dichosa.
0: De fet, Lady Shepard escriu: viure Son Dichosa era com si hagués retrocedit a través del segles fins a un racó oblidat de l'edat mitjana. Els vells costums que havien deixat d'existir en altres indrets encara hi perduraven, i la gent es conformava que fos així. El món exterior no significava res per ells, perquè fins aleshores no hi havia tingut cap contacte.
1: I això evidencia una cosa, que la Mallorca dels anys 30 ja no era la mateixa que la dels anys 20.
2: Exacte, ja mos trobàvem una Mallorca més massificada, que m'ha pres absurd dir massificada en aquell temps, però
0: més
2: clar,
0: gent, sí.
2: Era una Mallorca amb més gent, i aquesta senyora el que volia era estar aïllada a una casa fora vila i fer una immersió cultural total, tant és així que just quan va arribar a Fornalutx se va hostatjar a una fonda d'una dona originària d'allà de Fornalutx, una Francisca, en qui va fer una gran amistat. La fonda, de fet, mos conta Lady Shepard que la fonda tenia un bar on anaven tots els homes del poble, que en aquell temps normalment les dones no hi anaven en el bar.
0: No, en aquell temps ni any després.
2: Ni any després, sí. I conta que ell anava allà i sempre li demanava un te a la Francisca. Tot i que se sorprenia una mica perquè aquest te tenia com unes coses rares, ella diu que eren com aranyes, i li demanava a Francisca men que eren aquestes aranyes que pareixia que suraven, i ella sempre li contestava que era camamila que havia agafat expressament per ella de cerveja sant d'Espoi Major.
0: Clar, camamila d'Espoi Major, exquisit.
2: Exacte. Però això no és tot. Ben aviat, la nostra viatgera també va enamorar de la gastronomia local i va tastar les sopes mallorquines, que segons ella eren el plat més habitual a Fornalutx. Les descriu com un guiat de verdures amb molt de pa, banyat amb oli i aromatitzat amb all.
0: Wow. I va tastar més coses, a part de les sopes mallorquines?
2: Sí, de fet, cada vespre la madona de la fonda li tenia preparat un plat diferent, esperant la reacció positiva o negativa que tindria Lady Shepard.
0: Quina sort, Lady Shepard.
2: Jo m'agradaria haver anat amb ella a Fornalutx d'aquell temps, Anna Francisca.
0: I Anna Francisca, que mos cuinàs un plat diferent cada vespre.
2: Exacte. I deia, mira, una de les coses que li agradava més cuinar era el conill ceba, que va cultivar Lady Shepard.
1: Era de morro fi.
2: Era de morro mofi. Aquí no venen si no són de morro fi. I, segons ella, la màxima expressió culinària d'Anna Francina era escolomi farcit en salsa de castanyes.
1: Uau, encara més fi.
0: I d'Anna Francisca era una bona cuinera.
1: Sí. I sobretot si era per sopar, no? Bé. I doncs se va crear un bon vincle, no? Entre na Francisca, na Lady Shepard i la gent del poble, no?
2: Sí, de fet,
1: va
2: fer una immersió total. De fet, en el llibre fa referència a paraules mallorquines i una de les que més destaca i repeteix és Madonna. Madonna és mallorquines. I ella explica que era habitual trobar-les en el mercat o ser botigues.
1: Però ella no devia anar gaire a comprar, no? Perquè una persona del seu nivell social normalment tenia, supòs, servei domèstic, no?
2: Sí, té tota la raó, Celestí. Quan va comprar la seva casa de Fornalutx, una de les primeres coses que va fer va ser cercar servei domèstic. I així va conèixer na Catalina, sa filla d'Escarboner.
0: Amem. Ara, Sintoni, mos poses la cançó.

0: Catalina, filla d'Escarboner, fou una vertadera introductora per a Lady Shepherd i la vida social en el poble de Fornalutx. Quan a Catalina començava a fer feina, l'estrangera va quedar una mica sorpresa perquè na Catalina no volia tenir dies lliures. Na Lady Shepherd li va haver d'explicar que a Anglaterra les criades tenien un dia lliure a la setmana per anar a fer les seves feines, per anar a passejar, per anar amb les amigues, i això li va costar de fer-li entendre a na Catalina.
1: I quines feines feia na Catalina, idò?
0: Idò, cuinava, feia bugada, i en esteu lliure se dedicava a emblanquinar

0: que ella anava ja convidada, però que ella s'arreglés tota sola, que anava com a espectadora. L'escriptora, na Lady Shepard, va destacar el paper que jugaven les dones, sobretot les dones merveilles, les madones merveilles que es dedicaven a fer arbudeinets. Mm. Que
1: això encara passa.
0: Fins fa dos dies era
1: així. No, encara ho veus. Sí.
0: I també conta que determinats convidats se dedicaven a contar rondaes per fer més lleugeres aquestes feines. Uh-huh.
1: Però les matances no va ser allò que més li va impressionar a la Lady Shepard.
0: No, una cosa que li va cridar molt l'atenció és que na Catalina era un poc curandera, un poc bruixa, que habitual en els pobles en aquell temps. I conta que preparava cataplasmes de fulles per curar la tossina i ajudar a son pare, que patia d'aquest mal, amb aquest cataplasmes. Uh-huh. Així mateix, pot ser el que més li va sorprendre és que també sabia curar mal de son, insomni. El que havien de fer, sense que la persona que patia insomni ho sapigués, el que s'havia de fer era col·locar-lis unes estidores a baix d'escoixí. Uh-huh. Però aquella persona no se'n havia de donar compte. Uh-huh. O sigui, ja ho sabeu, si coneixeu qualcú que patesqui una mica d'insomni, unes estidores a baix
1: d'escoixí.
0: Però han d'anar alerta que no s'apunyin.
1: Bé, tot la bossa acaba, Jaume, i per acabar aquesta història, què hem de dir?
0: Hem de dir que, malauradament, Lady Shepard no va poder gaudir tota la vida de la seva criada Catalina, ja que se va casar amb un tal Pere Joan i va emigrar cap a França, com era habitual en aquelles contrades de Solla i Fornalutx en aquell temps. Uh-huh. Després va arribar la Guerra Civil i la viatgera, per seguretat, va haver d'abandonar Silla. Això sí, sabem que va tornar, perquè l'any 1949 publica un altre llibre sobre les Illes Balears, aquest cop titulat Mediterranean Island, on explica el seu retorn a l'illa de Mallorca.
1: I si voleu saber més coses d'aquesta viatgera fantàstica, Lady Shepard, dijous de la setmana que ve, Jaume Bernat, a les 6 de l'hora baixa, farà una conferència a la Fundació Toni Catain de Llucmajor sobre aquesta viatgera en el marc de les jornades de fotografia i arquitectura que enguany té per títol La mirada per el turisme en col·laboració amb Casa Planes.
0: Moltes gràcies per aquesta propaganda.
1: No m'hi faltaria.
0: Però he de dir que en aquestes jornades parlarem més de les fotografies del llibre, perquè no ho han dit abans, però és un llibre acompanyat de moltes fotografies que ens donen idea de com era el Fornalutx d'aquell temps, i serà molt interessant perquè parlarem de moltes fotos i fins i tot veurem una foto de la Lady Shepard que me va costar el seu temps trobar-la.
1: Ah, com era ella.
0: Sí.
1: Gràcies, Jaume Bernat. Fem una pausa. Tots són.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.

0: I de si no mos ha quedat més temps, Maria, per fer la píndola musical, però demà la farem.
1: Cap pega,
0: perquè avui, entre que ha vengut en Tomeu Castell, hem parlat de l'apassionant món d'en Tintín, i després ha vengut en Jaume Bernat.
2: Jo que m'estem més que
3: no una apassionant.
1: Era una bona excusa, tot era molt interessant.
0: La veritat que sí, amb aquesta viatgera nostra. Dijous de la setmana que ve, 23 de juliol.
2: A la Fundació Tani Catany, a l'Etsis. S'han d'inscriure.
0: S'han d'inscriure? Ah, d'acord. És a dir, que si voleu anar-hi, mireu la programació, que és molt diversa.
2: És molt diversa. I penseu que hi ha aire condicionat. Això és important, dir-ho.
0: Exacte.
1: Això estira, Jaume.
2: Això estira.
0: I que en parlarem demà, perquè hi ha una exposició molt interessant.
2: Casa Planes.
0: De Casa Planes, de fotografies
2: això
0: antigues.
2: Mateix.
0: I tu també aportaràs les fotografies de la Lady Shepherd.
2: De la Lady Shepherd. A més, he de dir, no sé si t'hem de dir-ho, que arrel d'aquesta investigació vaig conèixer un senyor de Fornalutx, que coneixia els hereus de Lady Shepherd, i varen descobrir dins el cottage, dins la casa de Lady Shepherd a Fornalutx, una casa plena de fotografies que no estan publicades, i a on hi ha aquesta fotografia inèdita de Lady Shepherd.
0: Uau.
2: I que mostrarem dijous de la setmana.
0: Dijous, és a dir, super exclusiva. Mm.
2: Sempre tot molt exclusiva.
3: Aquest arxiu se mostrarà.
1: Que bé.
3: Aquest arxiu se podrà veure.

0: Sí. Una part o manco.
1: I del Jaume Bernat, sempre mort de sorpreses, eh? Moltes gràcies, fins la setmana que ve, Jaume.
0: Fins la setmana que ve.
1: Maria, moltes gràcies.
2: Fins demà.
1: Celestia, moltes gràcies. Fins demà. I també en Toni Cardell, que ha estat amb nosaltres al control tècnic. Tornem demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. En ple mes de juliol, el servei d'autobusos interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat, tot i el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers hi pujaren. Una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en les línies més concorregudes.
2: Ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma amb Campicafort i les línies que uneixen Palma amb Santa Ponça i Serenal. Aquests usuaris han explicat a IB3 Ràdio que en aquestes tres línies a vegades han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que oscil·len dels 10 als 20 minuts. És el cas d'aquesta usuària de les línies que enllacen Palma amb Santa Ponça i Serenal.
3: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
1: Un mes després de l'incendi de Magaluf a Calvià, en què varen morir dues persones, molt de veïnats encara no han pogut tornar a casa seva.
2: Les reparacions continuen condicionades pels tràmits amb les asseguradores. El batlle Juan Antonio Amangual confia que una part dels afectats hi pugui tornar en unes dues setmanes.
4: Els que ho han demanat els hi han donat totes les facilitats. L'Ajuntament ha dit, hem dit que responíem tant en quant ells ho necessitàssim i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
1: Identificades 6 de les 13 víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Es tracta concretament d'un home espanyol i 5 estrangers. Les flames han cremat ja 7.000 hectàrees i les autoritats confien que puguin quedar controlats avui si es compleixen les previsions meteorològiques.
2: Pel que fa a les víctimes identificades, a més de l'home espanyol, hi ha un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. S'espera que el procés d'identificació de la resta de cossos pugui concloure aviat, així com arriben les mostres biològiques dels familiars de les víctimes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, creu que d'aquí a no res l'incendi estarà controlat.
5: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando su resultado.
1: A Eivissa, el sindicat UGT denuncia les greus condicions d'habitatge que han de patir alguns treballadors.
2: Crides a fixos discontinus sense oferir un sostre que forcen la baixa voluntària del temporer i quan s'ofereix són habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que han de pagar. És el cas d'una cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de menor categoria. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això s'ha distorsionat la veu.
6: Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
1: Des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases la Sala Blanca, un lloc on es podrà fer tot el tractament.
2: La cap de Servei d'Hematologia, Antònia Sampol, destaca que a banda de tractar més pacients també millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
7: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
1: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Una discogràfica mallorquina de referència que acull a tots els estils. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: La discogràfica Espora Records ja ha fet els 11 anys de feina i la publicació d'una setantena de referències pròpies al marge de les col·laboracions amb altres discogràfiques. Avui coneixerem millor a Juan Antonio Forés Pincho, tota una referència en el suport a la música local de les darreres dècades. Després rebem els quatre membres d'Espurna, són els guanyadors del Premi Ciutat de Manacor de Cançó Guillem de Fac, i avui mos presentaran el seu primer EP. I per acabar, un nou concert de Calassanc amb les aventures de Joanet El Parado aquest dijous al Petit Bric. Tot això ho faim amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Idò, hem començat aquest espai per saludant en Juan Antonio Forés, en Pincho, amb un dels temes que ajunten un poc el passat amb el present, perquè aquesta versió que fan els escorpins, els resplendents escorpins platejats del tema de...
1: Furnistime.
0: De Furnistime. Efectivament, és una de les darreres referències que heu publicat a Espora Records. Pincho, gràcies per aquest apunt. Benvingut.
1: Hola, bona tarda, Mònica.
0: Està graciós perquè abans amb els membres d'Espurna, que és el grup que tindrem a continuació, ens han donat compte també de la coincidència amb el nom, de tenir avui Espora i Espurna. Mira, un doi per començar. Escolta, Pincho, clar... La primera paraula cap a tu sempre ha de ser d'agraïment per tot el que has fet altruistament, en principi, de suport i de documentació, d'acumulació d'informació, de tot el que han estat les darreres dècades, diguem, finals 70-80, especialment, i d'allà endavant, de recopilar tot el que has pogut trobar, que si no, d'altra manera, així com som, s'hauria perdut, no? Te sents un poc l'heroi, en aquest sentit, de la música mallorquina, sobretot?
1: No, héroe no, pero la verdad es que disfruto porque en esa época analógica no llevábamos móviles, era difícil tener imágenes, grabaciones, era muy difícil grabar, ¿no? Los grupos no se grababan en casa como ahora. Entonces cualquier cosa que rescatemos es una maravilla. Hoy mismo estaba chateando con Toni Nicolau de Manacor, hablando de Manacor.
0: Toni dels Ocults.
1: Sí. Porque han aparecido unos bueno, negativos
0: de Pepone,
1: Ocults y de Mac.
0: Mac, claro.
1: Estaba en Mac, en la semilla de los inicios de la nueva ola. Pues han aparecido unos negativos de una fotógrafa de la época, Bárbara Sansó, con fotos tanto promocionales como de conciertos de Ocults, de Murder in the Barn y de Todd Sands. Y comentábamos algunas de ellas. Toni no es mucho de mirar al pasado, pero siempre le agrada reencontrarse con estas cosas que alucina de verlas cuando aparecen.
0: Clar, la història d'en Toni també mereix un dia... Bueno, de fet, l'han convidat també al programa.
1: Merece un libro.
0: Però sí, té una història ben llarga i ben interessant. Clar, abans de... I de fet, quan entràvem a l'estudi, hem començat a parlar amb els membres d'Espurna, que de fet, ja aprofitant també per saludar-los, ja que són amb nosaltres, i ja han començat a parlar de que en Pincho també està ficat com a assessor també en l'Ajuntament de Palma, a l'àrea de cultura, a l'hora de coordinar i organitzar el concurs de pop-rock. Hem començat a parlar també de les mostres de Manacor i també del premi que ha guanyat ara Ciutat de Manacor, Guillem de Fac, amb el primer premi. Així que saludam en els quatre membres. Ari, ets la cantant. Com estàs, Ari? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Enhorabona per aquest premi.
2: Moltíssimes gràcies. Estem superagraïts.
0: Que guai. També tenim en Arnau. Com estàs, Arnau?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: No, molt contents nosaltres també, i també tenim a dos germans que també formen part del grup. Armer Gran és en Roger. Com està, Roger?
4: Hola, molt content d'estar aquí.
0: Que bé, de 8 anys, i en Joel, que és més jove. Quant d'any tens?
5: 15.
0: Quin desastre, que jove, enhorabona. Vull dir que guanyar un premi importantíssim
5: sí.
0: En aquesta
5: moltes
0: edat.
5: Gràcies,
0: no?
5: Moltes gràcies.
0: I doncs sentirem la seva música, però ara com que amb en Pincho parlàvem també d'aquest passat, un poc de la història, com és que, perquè tu no vares néixer a Pincho a Mallorca, vares arribar d'adolescent o de jovenet, i tot d'una...
1: De ben jovenet,
0: sí,
1: tenia
0: molt petit.
1: 5 anys.
0: 5 anys.
1: Jo, sí, sí, és... O com sea, si hubiese nacido en Mallorca.
0: Clar que sí, no, això és vera. Així que de tot d'una vares entrar en tota... Tan aviat com vares poder sortir, vares començar a anar a concerts, vares conèixer Furnistime en el seu moment.
1: En su momento, pocos músicos de la escena llegué a conocer. Furnistime sí, porque Mané Capilla, el batería, era vecino mío. Y era amigo de un amigo. Sí, coincidimos muchas veces en su casa, en casa de amigos. Pero el resto de la escena no. Fue algo que me surgió muchos años más tarde, cuando llevaba un blog en el mundo de Internet. Una persona que rescataba la música de Murcia en los 80 me animó a hacer lo mismo de Mallorca, porque decía, ahí teníais un montón de cosas. Y me dijo, léete el libro... Cabello de Ángel de Merino y a ver si te animas. Y a partir de ahí empezó esta aventura, hace ya 25 años o algo así.
0: Clar, en Ferran Merino, una altra referència també d'esperiodisme musical, que va escriure aquest llibre, de fet sempre tenia cròniques, Cabello de Ángel era les cròniques que escrivia El Mundo, si no vaig malament, sí. I clar, aquest llibre és tota una referència, no? Després va arribar també, crec que és d'en Antonio Rubio, que va publicar-se Ajuntament de Palma, però clar, es Cabello de Ángel és un llibre molt, molt dens.
1: Sí, el d'Antonio Rubio és més un...
0: una guia, un
1: una guia de los grupos que habían pasado por el concurso. Pero el Cabello de Ángel es una enciclopedia. Fernando, además, también durante varios años en la televisión regional de Baleares, en Televisión Española, tenía un programa musical en el que salieron... bastantes joyas. Yo recuerdo un concierto de Ilegales en la sala ahí en el Bingo Rosales.
0: Sí, sí, sí.
1: Que lo grabaron, lo grabó el programa de Merino, estuvo allí entrevistando a Jorge Ilegal y a Nasty, me acuerdo.
0: Sí, sí, és així. A més, amb en Jorge Ilegal, el Celsi han parlat algunes vegades d'aquestes mítiques actuacions seves amb Los Ilegales, aquesta, una altra, la plaça Major també, que va acabar amb bregues, amb bufetades i tal, però bé, en el seu moment era intensitat, no?, així com se vivia tot això. Pincho, has parlat de la web de Mallorca en 80s, ha estat també tot un punt de partida, és bé, una font de documentació importantíssima en la qual has aconseguit, clar, això per ell molt fàcil, que ho vas penjant, però d'un molta, molta de feina. Quin temps li has anat dedicant al llarg dels anys a Mallorca en 80s?
1: Son tiempos muertos que vas rescatando y depende también de lo que te va llegando a tus manos. A veces estás meses sin hacer nada y de repente... pues aparece, como en este caso, unos negativos que tienes que ir, digitalizar, identificar, ponerle nombre a los grupos que salen ahí. Ha habido en esta última tanda, había uno que no salía, y era un grupo de, no sé si tú los conocías, Mónica, del interior de Mallorca que se llamaban Láser. Sacaron solo un single.
0: ¡Ostras, qué difícil!
1: Y,
0: ¿no?
1: Y estaban ahí, hay como 9 o 10 fotos promocionales que no conseguí identificar y sí, al final lo hemos conseguido.
0: A veure que també a les xarxes han pogut veure això, no? Com publicaves fotografies, qui és aquest músic, qui és aquest baixista, algú el reconeix, clar, en aquell temps...
1: Sí, porque había casos que no había manera, que consultando no conseguíamos identificar.
0: És cert que en aquell temps no se feien tantes fotos ni vídeos, vull dir que gravar un concert en vídeo era un poc extra, no? Era un esforç, a part el so no quedava massa bé, s'havia de gravar a part perquè quedàs bé, però normalment a la gravació de vídeo, encara que tingués senyal de taula, no quedava gaire bé, no?
1: Hasta los años 89, 90, 92 es muy difícil encontrar cosas en vídeo. Si no la hacía Televisión Española o alguna productora, como las finales de los concursos pop rock, el ayuntamiento contrataba cada año una productora cinematográfica que se encargaba de la grabación de esas finales, cosa que luego se ha perdido con el tiempo, una gran pena. Pero si no era por eso, por Televisión Española o empreses audiovisuals, era molt difícil tenir algo en vídeo.
0: La veritat és que sí, a més, fins i tot les primeres gravacions encara se feien, crec que en cinema, vull dir que ja més endavant els...
1: Sí, con la càmera sobre l'ombro.
0: Sí, no? I a finals dels 80-90 entenc que ja era vídeo, no? Però sí. Es veu que han quedat testimonis, documents, vídeos, gravaven també un vídeo alguns grups en un escenari especial quan allò era impensable, no? Destinar només a la gravació d'un videoclip. Així, Pincho, has estat testimoni del canvi dels temps. T'ha estat difícil? Els músics són persones que col·laboren amb totes aquestes feines de cercar, compartir, regalar, recordar. Clar, molts han vist documentals que no se'n recorden molt del que va passar fa 20 anys.
1: Los músicos son un poco caóticos a la hora de conservar estos materiales. Quizás no le dan la importancia o no le das la importancia en el momento, ¿no? Luego con los años sí, dices, ojalá hubiese conservado eso, ¿no? Pero voluntad de ayudar y de intentar rescatar y ponerte en contacto, toda la del mundo. O sea, no, ahí he tenido un montón de ayuda y colaboración.
0: Sentim ara de fons aquelles persones que sigueu melòmans i seguidors també de les publicacions d'Espurna. Sentireu també els temes que vareu demanar a diferents grups de versions de The Cure, que varen enregistrar els Mallorca Love Cats, que és un doble CD amb il·lustracions, amb una molt bona presentació. Tot el que sentim ho trobeu també al catàleg d'Espora Records, que està publicat a internet, com vos dèiem a l'inici, a prop d'una setantena de referències, això sense córrer, vull dir, sense tenir cap ansietat, no? És vera que tot el que te presenten, Pinxo, encara que no siguin grups que tries tu, a quasi tot li dius que sí?
1: Me cuesta decir que no, pero realmente, como es un poco hazlo tú mismo y no es una discográfica al uso, por desgracia no podemos pagar la grabación, no podemos grabar, pagar ni siquiera la edición física, lo hacemos con el grupo. Normalmente los proyectos que hemos lanzado, la inmensa mayoría, surgen de una amistad o de una relación personal y de estar seguro de llevar a cabo el proyecto conjuntamente, sabiendo que no va a haber lucro, que no va a haber beneficios y que lo que tiene que haber es mucho esfuerzo para sacarlo adelante y darlo a conocer. Sí, son muchas, bastantes referencias, pero bueno, también son 11 años y quieras o no, pues poco a poco, una referencia al mes. Tú lo sabes, a veces hemos estado aquí llamando a la puerta de IB3 Radio con tres referencias en la misma semana casi, ¿no? Es un poco no constante. Ahora mismo nos hemos pillado unos meses de descanso, por ejemplo. Pero sí, a lo tonto, ya son 70 discos de todos los formatos, desde singles, LPs, CDs, cassette, hay por ahí. Tengo ganas de sacar más cassettes, es algo, porque al final la edición física es solo un merchandising más, un recuerdo. La gente escucha la música por Spotify. Entonces, ¿por qué no hacerlo en cassette o en USB o en una cosa rara que ni siquiera suene? ¿Por qué no?
0: Demà ha de venir un músic també, en Pau Walters, que ell també edita en casset, i llavors el que fa és que inclou un QR o algun enllaç digital per després poder-ho escoltar en línia, però sense donar suport en aquesta gran plataforma musical, no? Que sembla que...
1: Esa es una buena discusión hoy en día, ¿no? Si subir tus canciones a Spotify y compañía, ¿no? Yo egoístamente pasaría de ello si no lo subiría, pero luego hay que ponerse también en el lado del músico y realmente es casi la única manera en que la gente escucha tus canciones, ¿no? Entonces es difícil darle la espalda. Yo soy muy fanático de Bandcamp, por ejemplo, que no es el todo lo de Espora está en Bandcamp. No es la plataforma, no es una plataforma al uso, es más al automismo. Sí que hay, supongo, una empresa detrás y tal, pero no son tan ladrones o no se quedan con tantos derechos por las escuchas. Y es una plataforma que me gusta, es más al automismo, los artistas se pueden subir la música independientemente, pero sí, es una buena discusión de si dar la espalda o no a Spotify, a ese monstruo.
0: Conversam amb en Pinxo, en el món de la música tothom el coneix, està al darrere d'una pàgina web molt completa, amb molta informació, Mallorca Noixentes, i també fa 11 anys va crear aquesta discogràfica Espora Records. Pinxo, tens un gran magatzem a casa teva, perquè ara veure que la majoria de referències són físiques, no és que tot sigui digital, realment hi ha CDs, hi ha vinils que pesen moltíssim,
1: Hace 11 años, cuando empezábamos haciendo ediciones de 500 unidades, porque tú te vas al proveedor, llamas, le pides presupuesto y 500 te cuestan casi lo mismo que 100. Entonces, claro, de 500. Luego se fueron acumulando, porque de las 500 vendías 80, vendías 90, y empezamos a cortar. Ahora no hacemos más de 100, porque son grupos locales, y hoy en día, por mucho que nos cuenten, hoy leía un artículo en el periódico, creo, del incremento de la venta de los vinilos. Sí, hay un incremento bestial de ventas de vinilos, pero de los vinilos de los 70 de Led Zeppelin, de los de Police, pero en Spurna, si sacan un disco, estoy seguro que no venden más de 300 vinilos. Ojalá. Es la realidad. La gente, muchos no tienen tocadiscos, muchos no tienen vinilos, CDs. Yo me acuerdo que los escuchábamos en los coches. Ahora no hay ningún coche con reproductor. ¿Tú tienes reproductor de CD en el coche?
0: Sí.
1: Bueno, a ver si pasa en la ITV.
0: Sí, cada any me la fan passar. Tenc CD i USB. Vull dir que troc que és una combinació... Ara no tenc internet, no? Però tampoc... Ara diré, tampoc la vull. No.
1: Pues eso, hemos ido reduciendo porque es verdad. Si no, el almacén se llena de discos. Es la realidad, la gente consume la música en plataformas y sí, se venden discos, sobre todo en los conciertos. Es la forma que tiene el público de agradecer un espectáculo, un concierto bien dado, es agradecerlo llevándose ese recuerdo, no deja de ser un merchandising. Y hay que cuidar, si haces algo en vinilo que cuesta un dinero, pues hay que cuidar la portada, buscar un... No hagas nada con inteligencia artificial, por favor, búscate un buen artista que te haga un buen diseño, un buen dibujo y dedica el esfuerzo a ese producto mágico y físico que es el que va a quedar con tu música en el futuro.
0: Aquesta és una de les darreres publicacions que ha fet en Pinxo, no? Criticar, de fet, l'altre dia també sentia algú altre, criticar seguia per fer cartells, perdona, bueno, que sí, no he acabat la frase. L'altre dia algú també ho deia, no? Que al cap i a la fi el que voldrà la gent són coses fetes a mà, que se noti que ho has fet tu, que no ho hagi fet una màquina... Tu ja ho notes, no? Vull dir que tu ja dius que tens ull entrenat, ensinistrat, per reconèixer quantes hi ha un cartell.
1: No soy ningún experto, pero es que los que están haciendo carteles con IA parece que usen una plataforma en concreto o un modelo de generación concreto, porque es que son todos iguales. Y yo sé que la IA es una maravilla que te puede hacer millones de cosas. No entiendo por qué los carteles que están inundando las redes sociales tienen todos el mismo estilo, son iguales. ¿No os parece a vosotros? Yo es que los veo todos iguales. Y es raro porque tú coges cualquier herramienta de inteligencia artificial y puedes hacer mil variaciones y añadirle mil efectos que tú quieras. Pero parece que la gente ni se preocupa por eso.
0: I del que trobeu vosaltres, Ari i Arnau, de seguir a vosaltres, si feis un cartell, com el faríeu?
3: Pues, però ara tampoc és que tinguem... gran experiència fent cartells ni res. La portada d'aquesta EP que vàrem treure amb Espurnes passat dia de 9 de juny el vaig fer jo.
0: Molt bé, però com? En
1: l'ordinador?
3: No.
0: Ah, molt bé.
3: En Photoshop, capa per capa. Bé, no sé si l'haureu vist. És l'interior del cinema Goya, de Manacor.
0: Que és on assetjau, no?
3: Que és on vàrem poder assetjar, que ara malauradament ja no se poden utilitzar com a espai cultural, que era el que vàrem poder gaudir nosaltres durant gairebé un any, i era més o menys pues, per retre un pot d'homenatge en aquest espai que va acollir tots els nostres assajos. I no, el vaig fer jo, sí. No hi ha
0: molt
3: hagut
0: bé, no, molt bé, molt bé. Bé, si vols sembla, Pinxo, farem ara un crossover, que diuen els joves, i sentirem un tema d'Espurna, que no han publicat amb Espora ni res, però bé, ja que els tenim a l'estudi, en Joel, en Roger, en Ari i en Arnau, aprofitant que tenim en Pinxo, que té bona oïda.
1: M'encanta descobrir nueva música.
0: Sí, senyor, i ara hem escoltat un dels temes que han gravat, que conformen el primer EP d'Espurna, que són uns joves de Manacor.

0: Idò, així sona la música d'Espurna, em sap greu ara en el moment àlgid, justament a trepitjar, que és una cosa que sempre m'acosta molt i sempre mai és un bon moment per trepitjar una cançó. Només en el principi pinxo, quan les cançons dels 90 tenien aquelles intros tan llargues fins que començaven a cantar, que sí, no sabia tant de greu xerrar damunt la música. Què trobes? T'agrada? De fet, Espurna, com dèiem a l'inici, han guanyat el concurs de pop-rock de Manacor, podríem dir que li diuen Guillem de Fac.
1: Muy bien, me ha gustado la voz, las melodías. La voz, no sé si conocéis a un grupo que ganó el concurso pop-rock el año pasado, el de Palma. Su guitarrista, Chisca Muelas, también está sacando canciones en solitario y tienes una voz, un tono muy parecido a ella. Si puedes, escúchalo, Nachisca. Es algo más de canción de autor y tal, pero muy bien, muy enhorabuena. Tenéis un buen camino por delante.
0: Gràcies. Molt bé, i també els dos germans, no? Que supos que sou germans des que se duen molt bé, o què?
2: Roger. Sí, fent el que podem.
0: Sí, sempre bé, va en l'essència de ser germans, però Joel, tu content, no? Que t'hagin deixat formar part del grup, no? No?
3: Jo sí, molt content, la veritat. No fa gaire que formem part del grup, però m'he sentit molt ben acollit per tots.
0: I vares tocar en el directe?
3: Sí, va ser el primer pic que vaig tocar amb ells.
0: I com va ser el directe del concurs? Quant de grups hi havia a la final?
2: Érem 5 propostes musicals diferents i la veritat que per part nostra érem un poc inexperts, bé, encara ho som, vull dir, només hem tocat 2 pics, abans dels premis només havíem tocat una vegada i estàvem un poc nerviosos per veure com quedava i tot això, però bé, vàrem estar molt contents i el resultat va anar bé, vull dir, estic content com va anar tot.
0: Que bé, idò, bé, en Pinxo ara ja vos coneix, ja veurem, també el vera que a Manacor teniu discogràfiques, llocs per tocar i molta competència de músics, perquè és una de les ciutats de les illes amb més força, més creativitat, més música, no? Pinxo, nosaltres som molt fans
1: de... La cuna del rock and roll de Mallorca.
0: Exactament. Quins grups heu conegut així més grans que vosaltres? Clar, tots són més grans que vosaltres, però dels vells així de la nostra època, escoltau algun d'aquests grups? Els Tots Sants o...
4: Tots Sants, sí.
0: Bueno,
2: Mac també.
0: Continuen en actiu.
4: Mac, nosaltres, per la presentació del segon número de la revista 07500, en el concert de Can Giro, que hi va haver Tots Sants també, aquesta esperada de tornada, varen tocar en Roger i jo, amb en Cristian, varen fer en dissabte i varen fer Spanish Bombs.
0: Boníssimes.
4: De The Clash.
1: Com ho he hecho de menos a Cristian.
0: Sí. Jo vaig anar a aquest concert, eh? Varen posar una multa. Sí, vaig aparcar un puesto que no se podia.
4: A fer PR.
0: No, sí, segurament, perquè jo vaig dir, mira, un lloc per jo, perfecte. No, però va estar molt, molt bé aquest vespre, va ser molt divertit, sí. I en Cristian també, un record molt, molt gran per ell, també el Celsia. De fet, Pinxo, ara darrerament ja començam a parlar molt de músics que mos deixen, que se'n van. Què passa amb el seu llegat? Amb el seu material, els seus instruments, els seus discos, les seves gravacions, les maquetes...
1: No lo sé, pero si alguien tiene problemas con ello, que me llame. Algo rescatamos. Yo, a raíz de la muerte de Pere Pla, me llegaron a mis manos un montón de cassettes, de pruebas, de demos que hacía en su habitación, que hacía en el local de ensayo, y estamos, hay verdaderas joyas, estamos con la idea de algún día hacer una especie de recopilatorio de temas inéditos de toda su carrera, desde el 78 que empezó él solo con la guitarra, Pere Pla, hasta sus últimos años. No sé qué pasa con ese legado, pero la verdad es que... No guardan, no se conservan muchas cosas y esperemos que algunas, las que quedan, se guarden. y les animo a ellos a digitalizarlo cuanto antes de que desaparezca ese material.
0: I d'en Pinxo és un magatzem, entre cometes, segur per depositar tot aquest material que a vegades per problemes d'espai o que un no sap què ha de fer realment, és una llàstima que se perdi. Clar, tot el llegat de Toni Reinés, que a més tenia un estudi de gravació Can Estrella ja fa, jo què sé, 5 anys mínim, no? Com ho va deixar, vull dir que... és difícil, en tot cas en Pinxo i a través de la web de Mallorca en 80 i també d'Espora Records, sempre en Pinxo trobaria un camí, a més que ha fet també exposicions, va fer el documental Signes a l'Arena. Ara, Pinxo ara, clar, és un meloman convençut, però també, supos que ho puc dir, ara està jubilat. De la teva feina, la qual cosa ja te pots dedicar 100% a la teva vocació, no? A la música.
1: Sí, sí, así es. Tengo más tiempo libre.
0: T'has prejubilat jove, vull dir.
1: Sí, 60 años. Yo de cuando era pequeñito siempre veía a gente conocida, a banqueros y gente... Y decía, yo de mayor quiero ser como ellos. Pues mira, cosas de la vida. No, estoy todavía en proceso de prejubilación y sí, algo más de tiempo dispondré. Pero también hay que dedicarlo a otras cosas, Mónica.
0: No, clar que sí. Pinxo, moltes gràcies per tot el que fas. Entenc que a vegades la gent en el món de la música no és molt agraïda, sinó més aviat demandant, o que, com ho trobes?
1: No. En los proyectos en los que yo me meto, que siempre son de colaboración, la gente lo agradece siempre, no hay nunca problema.
0: Hi ha algun projecte que puguis avançar? Ara, perquè que vols descansar l'estiu, no?
1: Sí, ara en verano descansamos. A la vuelta del verano pues tenemos un nuevo disco de Tea Makers, rock británico de los 70. Nuevos temas de Talleres Molina, preparando ya un nuevo disco y nuevas citas en directo por la península. Y colaboraré con Matalas Records, una discográfica de Manacor, con la edición de un disco de Zorro Gris, un rapero de Manacor, en Mateu, un vinilo muy chulo porque va a contar con portada de Lluïsa Febré. O sea, solo por la portada ya va a ser una maravilla. Un poco lo que comentábamos antes, hay que cuidar bien el producto. Y colaboraré un poco con Matalas en este lanzamiento. Y bueno, y rescatar cosas que tenemos ahí pendientes. Ahora que escucho a Alberto Vizcaíno, tenemos por ahí una maqueta de Nathan Blues, no sé si te acuerdas.
0: Hombre, sí.
1: Sí, siempre hay cosas que hacer, porque siempre falta tiempo.
0: Molt bé, idò, aquest disc de Psiconautes és una de les darreres referències, sí, també que heu publicat amb Espora Records, un disc que els hi va quedar molt bé també, la veritat, i que volíem també recuperar per agrair-te molt, Pinxo, que hagis vengut avui a parlar un poc de les teves motivacions i de les dificultats que suposa tirar endavant un projecte com una discogràfica, no? Una discogràfica com Espora Records, que ha fet ja 11 anys.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: Sempre
0: Pinxo.
1: És un plaer venir, Mònica.
0: Per nosaltres encara més. Adéu.
1: Adéu.
0: En esta jungla. I la sentim un poc de Psiconautes i tot una seguim parlant també amb Arnau, en Nari, en Joel i en Roger, que són els membres d'Espurna, que avui han vengut des de Manacor per presentar aquest primer EP.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: L'Aviador. TV3 Ràdio.

0: Idò, sentim ara un altre dels temes d'Espurnes, aquesta banda jove de 4 membres, 20, 21, 15 i 18 anys, que s'han fet amb el primer premi del concurs de música Ciutat de Manacor, Guillem de Fac, que s'ha duit a terme fa poc. En Roger fa un moment mos explicava un poc que, bé, que en el directe, de fet en Joel va ser el primer concert o un dels primers que va fer en sa banda, que en Joel només té 15 anys i ja l'han deixat. No te fan sabús, no? Se porten bé?
1: Sí.
0: Fan bonda. Sí. Participes també a sa composició dels temes?
1: Sí, ara sí. Ja estic totalment bé integrat en el grup. I sí.
0: I contamos un poc de, des de quan vos coneixeu. Jo pensava que potser havíeu anat sempre a classe plegats, però no, la història és una altra. Ari, o qui vulgui, mos ho contau.
2: Sí, jo de la meva part els vaig conèixer com bastant més tard que es coneixien l'Arnau i el Roger. Jo formava part d'una altra banda i em duia molt amb el bateria i vam formar una nova banda. I vam fer com una mica de covers, tocar una mica per tocar amb l'Arnau i amb el Roger. I des d'allà ens vam dur molt bé i vam començar el que és Espurna.
0: I per què Espurna? Arnau?
3: Això ho hem explicat un parell de vegades, no té cap sentit concret. No sé, era una sonoritat que mos agradava. I bàsicament ja està. Vàrem dir també l'altre dia... que és perquè normalment s'acaba amb aquest barbarisme de xispa i un poc pues, per proposar una paraula que ningú diu bé.
0: Albert, tens tota sa raó.
3: Proposa-la damunt sa taula.
0: I de Albert en Pinxo no li han demanat, però Espora, ell diu que ho va discutir també amb el seu fill perquè cercaven un nom per sa discogràfica i van trobar que ses espores que se multipliquen van trobar que també era una bona metàfora per això de sa música. Així, bé, teniu aquests tres temes gravats que avui estem escoltant i que se poden trobar també a ses plataformes. Vosaltres què en pensàveu, això, d'aquesta gran plataforma de la qual en Pinxo ha dit que s'estima més el Bandcamp?
4: Sí, bueno, nosaltres compartim bastant tot el que ha contat. El que sí que a l'hora de publicar les nostres cançons varen reflexionar un poc sobre el que ens convenia més i sobre el que ens feia més il·lusió. I sí que varen arribar a la conclusió de que per intentar arribar a tota la gent que nosaltres coneixem i que per poder compartir la música que hem fet amb els nostres amics i familiars i gent nova que mos vulgui escoltar, el més fàcil era publicar la música a les grans plataformes. Però sí que nosaltres creiem que també és important reivindicar altres plataformes que són més justes per als artistes. I també, per exemple, la compra de música en físic, que sí que és molt més justa per als artistes i també la qualitat de l'escolta és bastant millor.
0: Voltos, el premi en què consistia? En poder gravar aquest tema? O en realitat que suposava guanyar el premi?
3: Suposar el premi Ciutat de Manacor de cançó suposa una recompensa econòmica i un reconeixement musical a la proposta. No sé exactament quins criteris varen tenir en compte, però és això, ens donen una quantitat de bés que utilitzarem pues, per impulsar la gravació d'un futur disc, del qual per ara tampoc hi ha molta cosa. Hem començat a composar cançons noves i amb en Joel. Però bé, per ara tot està molt fresc i hem de veure com va evolucionant això, però sí que no se queda ningú això. És un pot comú que utilitzarem pues, per aquestes despeses necessàries comunes.
0: Bé, abans, no sé si ho he dit, Nari sí que ets a cantant, que també la sentiu, en Arnau toca el baix, en Roger toca la guitarra i en Joel, que és el germà petit, toca la bateria. Ja la tocaves d'abans o és que t'ha tocat?
1: No, sí, és el meu instrument des de...
0: Ah, sí, des de sempre?
1: Des d'un parell d'anys, sí.
0: Ah, molt bé, doncs sí que hi havia un bon criteri. Ara que teniu la gravació ben gravada per mostrar, cercau actuacions, què és el que mireu de fer ara, aprofitant aquest impuls dels nous temes gravats?
4: Sí, ara, a partir del premi que ens varen donar, pues sí que és veritat que hem notat com un impuls que ens ha ajudat a motivar-nos un poc per seguir creant i estem intentant composar més temes que ja teníem començats de l'hivern i tot això, i crec que tenim uns 7 o 8 temes quasi acabats, i també intentarem preparar un parell de versions per intentar com a completar un repertori que ens permeti poder fer alguna actuació. Així que sí, podríem dir que sí, que estem cercant actuacions.
0: I versions, quines feis? Així per orientar un poc, o quines vos agradaria preparar?
3: Bueno, per ara aquestes versions no s'han posat en cap moment en un escenari, encara, perquè tenim qualque concert per l'agost, però serà allà on farem aquest primer directe. Però les versions que manejam per ara i que mos agradaria fer són en la seva majoria cançons en català, perquè és en la llengua en la que feim i farem les cançons. I també amb un estil que s'adequa una mica a lo que intentem fer nosaltres, adaptant-les a una cosa que soni com...
0: Vinga, digues qualque títol o qualque artista.
4: És que encara no ho hem xerrat entre nosaltres.
0: Ah, molt bé.
3: que el diguin ara.
0: Sí? Però bé, vos agraden els mateixos o no? Bé, un grup. Bé, és igual.
4: No, sí, per exemple, un grup tipus Les Al·lèrgiques del Pol·len mos agraden.
0: Ah, mira.
3: Sí.
4: També Dan Peralbo i El Convoy mos agraden bastant. I, no sé, grupos tipus això...
0: Ah, bé, sí,
3: que tenen una mica per aquest estil, sí.
0: Mira que bé, sortir un poc de lo típic,
4: sí,
0: també, no?
4: Que sí.
0: Que també està molt bé. Ara, bé, els que teniu Soy de Merfines, ara heu sentit un poc d'una música que teníem preparada per sentir ara, perquè, clar, el premi que heu guanyat se diu i du el nom de Guillem de Fac, i m'agradaria parlar un poc d'ell, ja que du el seu nom és una excel·lent manera de reconèixer la seva feina, la seva aportació importantíssima i mantenir també el seu llegat viu de cara a vosaltres, que sou molt joves. Sabeu qui era, lògicament? O què mos podeu contar d'en Guillem de Fac, sense que sigui un examen? Però bé, troc que està molt bé que tingui el nom i recordar-lo.
3: Sí, no, és una figura bastant important a dins Manacó. Diria que prou reivindicada, però tampoc mos hem apropat gaire. Jo, dins lo que és l'escola, me'n recordo un any que vàrem anar a una espècie de performance musicada que feia en Roger Pistola.
0: Total.
3: A no sé quina plaça, però per darrere Jaume Vidal. I ell feia de Guillem de Fac i explicava una mica la seva història, com va arribar, i tocava unes cançons seves. D'això no me'n record gens, i en Roger Pistola, a lo millor, bueno, crec que sí, però ja fa molt d'anys, vull dir.
4: Sí, jo d'en Guillem de Fac, bé, sí que és una persona més o menys coneguda per Manacó, però jo crec que tampoc no és tan conegut, i personalment jo sé que té qualcun disco i que també té qualcun llibre de poesia, que perquè no es tenia qualcun, però no sabria dir molta cosa més.
0: I doncs, ja us recoman recuperar la seva música. És vera que moltes vegades, quan sou joves, és un nom d'un senyor que és mort i que bé de sabre, no? Però realment, en el seu cas, o també en el cas del concurs de pop-rock de Palma, que du el nom de Toni Reinés, vulguis o no, són persones que han fet molt per sa cultura, per sa música. A més, en el cas d'en Guillem de Fac, era un tipus molt, molt creatiu, molt divertit, molt simpàtic, vull dir que potser si haguéssiu coincidit a sa mateixa generació, potser haguéssiu fet un grup amb ell. Vull dir que un tipus molt interessant per recuperar-lo i descobrir-lo gràcies també en aquest premi que heu guanyat ara. Ja que estàveu en ratxa, vos pensau presentar més concursos o començareu ara a enviar els tres temes per tot? Quins llocs hi haurien per enviar-los?
3: Et sona nou, mos vàrem plantejar, el que vàrem arribar molt tard. I demanaven un seguit d'informacions, de fotografies...
0: Demanen moltes coses,
3: I de contingut audiovisual, del qual no disposam encara, perquè no tenim ni fotos ben fetes de grup, pràcticament.
0: Però bé, ells demanen, vosaltres podeu dir, mira, només tenim això,
3: sí.
0: Vull dir, per demanar, a veure que quanta més informació puguin compilar, millor, però a veure que... Molts de grups no tenen tot aquest material que se demana, més quan començau, lògicament.
3: No, i a més que no hi pensàvem, va ser en Roger un dia que ho va recordar i no vàrem arribar a la
0: data. Bé, l'any que ve,
4: Sí que és vera que a Zona 9 és un concurs bastant important en tota la música en català i sí que mos faria il·lusió poder-nos-hi presentar l'any que ve i això, però jo crec que estem d'acord en que no volem abusar un poc d'aquests concursos i no volem presentar-nos a molt de concursos, sinó que el que mos fa més ganes ara és intentar centrar-nos en la música i composar cançons que mos agradin, intentar girar-les ja d'una forma més tradicional, que diguem. Intentar cercar concerts i...
0: Clar que sí.
4: Tot això.
0: Bé, ja que hem parlat del Sona Nou, és obligat dir que enguany hi ha un grup mallorquí, els Ulls Secs, que són de Sa Pobla, que estan entre els finalistes, crec, o aquesta darrera tongada de grups, i encara han de tocar, crec que són tres caps de setmanes, ells toquen el darrer, llavors si tenim sort, i tenim uns mallorquins també com a guanyadors. A l'hora de compondre els temes, com ho feis? Algú fa sa lletra o algú fa sa música... i després ho mostrau i ho acabau de rodonir entre tots, o bueno, m'ho estic inventant, Ari?
2: Sí, normalment el que fem és amb el Roger, pensa una idea amb la guitarra, me la mostra, i entre els dos, mentre ell va tocant, jo vaig composant el que és la lletra. O sigui, vaig escrivint, vaig pensant la melodia de la veu, i ho traiem en una versió acústica, i llavors afegim el que és la bateria i el baix.
0: Que bé, m'agraden molt els grups, on hi ha germans o familiars, cosins, alguna cosa així. Això vos permet... Bé, supos que veniu de família de músics, com es... Bueno, no especialment diuen sa cara.
1: Bueno,
4: a sa nostra família sí que agrada sa música, però no hi ha cap músic, que diguem.
0: I de vosaltres dos ara sereu... la primera generació de músics, esperem. El fet de ser germans vos ajuda, vos fa compartir més coses a casa vostra, assajar separat dels altres o preparar coses noves, que té de bo?
1: Bé, la veritat és que a casa nostra no és que assajem molt, però sí que xerram un poc del grup, de les nostres opinions sobre les noves cançons, i sí, bàsicament és un poc això.
4: Sí que el que ajuda és a tenir com un entorn de confiança en tots els membres del grup, i sí que és veritat que en Arnau i en Ari ja ens coneixem de fa molta estona, i també en la nova incorporació d'en Joel tenim la sort de que, com a mínim, jo tinc una relació molt estreta i ens podem dir les coses bastant a la cara, que crec que és bastant important a l'hora de fer alguna cosa en què tots estiguem còmodes.
0: Molt bé, i d'anem a escoltar el tercer tema dels que han gravat Espurna, que és aquesta banda jove manacorina, aquest quartet que avui mos acompanya a l'aviador.
5: Un cap de cap vespre de veses...

0: I doncs aquesta és la veu de Nari, que canta damunt es bas d'en Arnau, la bateria d'en Joel i la guitarra d'en Roger. Tots quatre són Espurna, els guanyadors del primer premi del concurs Ciutat de Manacor Guillem de Fac de música, de rock, i que ara podeu trobar també a les plataformes. A més, tenen molt d'oients, també una mica per tot, fins i tot a Porto Cristo, a Madrid, a Barcelona, en aquesta gran plataforma. A tots quatre, moltíssimes gràcies per haver vengut en hora bona, no fluixeu, i d'ara amunt, i bé, aviat tornareu amb moltes novetats. Teniu un concert a agost, però encara no sabem la data, no se pot confirmar, però vos poden seguir a les xarxes i allà podrem estar pendents. És Espurna Group, no, Espurna...
1: Espurna.grup.
0: Punt grup, molt bé, moltes gràcies a tots quatre, gràcies, que vagi molt, molt bé,
2: enhorabona.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: L'Aviador, IV3 Ràdio.
1: I avui acabam amb una recomanació en Juanito Crudo, Juanito de Calasanc, qui mos proposa una actuació per aquest dijous en el Petit Bric a Palma.
2: Bones tardes, amics i amigues de l'Aviador. Som en Juanito de Calasanc i volia convidar-vos a venir a l'actuació que farem el proper dijous a les 8, en el Petit Bric, on podreu gaudir de les aventures d'en Joanet El Parado, on hi trobareu jaies, dimonis, fades i empresaris fora escrúpols. Serà un viatge immersiu, lisèrgic i farcit de rock. Mentre, vos deixam amb el tema Cada dia neix un beneit. Recordeu, aquest dijous a les 8 de l'hora baixa en el Petit Bric. Vos hi esperam a tots.

0: El disc de Cala Sang, de les aventures d'en Joanet El Parado. En aquesta cançó ens col·laboració també de Miqui Serra, de Sexy Sadie. Aquest dijous els teniu en directe en els Brics. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Recordeu que ara quedeu amb informació en tot l'equip d'informatius amb Aina Surada. Adeu.
1: Controlat l'incendi forestal a les feixes de Talamanca, que ha cremat prop d'una hectàrea de canyet i un infrahabitatge. Bon vespre.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El foc s'ha originat a una casa ocupada a la zona del Prat de Ses Monges poc abans de les 3 del migdia i ha generat una gran columna de fum, ja que l'habitatge acumulava molt de residus. Diversos mitjans aeris, més d'una vintena de bombers forestals han treballat en les tasques d'extinció, treballen en aquest incendi que, segons els veïns, podria haver-se originat per una bombona de butà. De fet, algun carrer de Jesús fins a Talamanca han hagut de tancar-se, com explica el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López.
2: Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
0: No ha estat l'únic incendi a Eivissa. A les 5 de l'hora baixa, una embarcació al port de Marina Botafoc s'ha calat foc sense deixar ferits, però anses les alarmes per la columna de fum que ha provocat. Es dilluns, dia 13 de juliol, i també ha quedat controlat l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Clàudia Mallià, bon vespre.
3: Bon vespre. Els veïns poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
4: De manera que se quedará, com dic, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
3: Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha traslladat a Almeria, han advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
0: I Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
3: Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i comptarà amb 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
0: L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrola més en ple estiu.
3: L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Vinibecar, Son Saura i, el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
5: És el punt més negre de tota Menorca. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats en Posidònia a Sillol de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
0: I en els esports, la selecció espanyola prepara la semifinal del Mundial contra França amb tots els efectius disponibles. Gavi Fortesa, bon vespre.
6: Bon vespre. El seleccionador Luis de la Fuente té tot l'equip a la seva disposició per fer front als francesos demà a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, recordem que dimecres juguen l'altra semifinal Anglaterra i Argentina.
0: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Encetam novament la setmana amb avís groc i taronja en el cas de l'interior de Mallorca per altes temperatures. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina.
0: A banda de les temperatures, també és protagonista la pols en suspensió.
7: Sí, efectivament, una pols que en certa manera avui ha limitat una mica l'ascens de les temperatures màximes, que han quedat frenades fins a 38 graus, que igualment han pujat, però per ventura no tant com podria haver estat sense pols de suspensió, però en canvi això fa que les temperatures mínimes siguin més altes i encara poden pujar una mica més. Tindrem més nits tòrrides, fins i tot en què la mínima no baixarà dels 25 graus en més bandes, això ja ho podríem viure aquesta pròxima matinada, i a part d'això, demà serà un dia bastant prescut al d'avui, bastant semblant, amb alternança de sol, amb alguns intervals de núvols prims que poden passar i amb una calitja que segurament ens acompanyarà durant tota la setmana. Per tant, tindrem bastants de dies calitjosos i les temperatures semblants a les d'avui. Per ventura, demà encara no arribem a 40, però hi farem a prop. Poden tornar a superar els 38-39, preferentment a punts de Mallorca, i segurament sí que al llarg de la setmana, dimecres, dijous, és més probable que tornem a superar, com ja va passar la setmana passada, els 40 graus.
0: Ho seguirem detallant, idò. Gràcies, Dani. I avui l'Institut d'Estudis Balèrics ha llançat 35 adhesius amb expressió de les illes, com per exemple Mos deim coses, quin xubec, o això és mel, per promoure l'ús social del català. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8. Serà en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 5 minuts. Ha quedat ja controlat l'incendi que s'ha declarat avui migdia a les feixes de Talamanca i Eivissa. Els bombers, però, continuen refrescant la zona per tal d'extingir-lo. El foc s'ha originat en un infrahabitatge ocupat que ja es va cremar ara fa 3 anys. Gemma Guasch.
8: A Libanat han declarat l'incendi forestal de gravetat 1, passades les 2:30 i poc abans de les 5 s'ha donat per estabilitzat. Hi han treballat l'helicòpter i l'avioneta de Libanat i 4 vehicles i 15 bombers d'Eivissa i efectius de Libanat. El primer que han fet els serveis d'emergències ha estat protegir les cases més properes, com a mínim 2 d'elles s'han desallotjat i han evitat que el foc s'escampés per aquest espai protegit. Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, una hectàrea de superfície s'ha vist afectada. José Antonio López és cap de bombers d'Eivissa.
2: Se ha iniciado en esas casetas que estábamos diciendo y por el viento que está reinando en la zona, como veis, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. Entonces se ha trabajado para que no fuera hacia esa zona. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
8: El foc s'ha originat a un infrahabitatge on s'acumulaven tota mena d'estris. Els veïns asseguren que ja havien denunciat l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos o fustes a la zona. Recorden que ja hi va haver un incendi al mateix infrahabitatge ara fa 3 anys i demanen que la zona es mantingui neta. Marc Marí és un dels veïns.
9: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I clar, i els veïns ja estan hasta los mismísimos. Perquè si cas on s'ha iniciat el foc, la propietat es va cremar, es va fer neta i l'ha deixat tornar a omplir de merda. I he agafat el cotxe tot a metge, he vengut a casa i estava ja el foc arribant a casa. I menys mal que estaven els bomberos allí i tot allí, i les avionetes i els helicòpters.
8: Assegura que a la mateixa zona hi ha altres 3 infrahabitatges.
0: Tot això quan un mes després de l'incendi en un habitatge a Magalufa, Calvià, en què 2 persones varen perdre la vida, molts veïnats encara no han pogut tornar a casa seva.
3: Les reparacions continuen condicionades pels tràmits amb les asseguradores i l'Ajuntament confia que una part dels afectats hi pugui tornar en unes 2 setmanes. Ho explica el batlle Juan Antonio Mangual.
10: Els que ho han demanat els han donat totes les facilitats. L'Ajuntament han dit que responíem tant en quant ells ho necessitéssim i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
3: Un home de 58 anys i una dona de 70 varen morir i unes altres 4 varen haver de ser ateses per cremades de diversa consideració i inhalació de fum. És el president de la comunitat, Shane Levy, i un propietari, Eduardo Sánchez.
11: Está todo el tema paralizado por el tema de los seguros, los peritos, que no se ponen de acuerdo.
12: Y ahí seguimos, pero no sabemos si ya nos van a cortar el poder estar en hoteles o no. Y llevamos 1 mes y 2 días y solo se ha limpiado. El tema de albañilería no se ha hecho y eso, según el arquitecto, era lo más importante.
0: I ho dèiem a la portada, també ha quedat controlat l'incendi forestal que es va declarar dijous passat a Los Gallardos, Almeria. El balanç deixa 100.000 hectàrees cremades, és una mica manco que la superfície total de Formentera i 13 víctimes mortals, 6 de les quals ja han estat identificades.
3: En una intervenció fa uns minuts des del centre de comandament avançat instal·lat a la localitat de Turre, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que el foc està controlat. A més, ha detallat que les flames ja no són una amenaça, ja que les condicions meteorològiques previstes per les pròximes hores són positives, especialment pel que fa a la humitat. Precisament per aquest motiu, ha dit Moreno, el gruix dels mitjans d'extinció es retiraran de la zona, tot i que encara hi quedaran efectius.
4: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca, que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
3: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat aquesta hora baixa al centre de comandament avançat, ha agraït la tasca dels equips d'emergències i ha enviat un missatge de solidaritat amb les víctimes. D'altra banda, Feijóo ha destacat la importància de la col·laboració entre les administracions.
13: En este momento se precisa más que nunca colaboración y coordinación. Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee.
0: Pel que fa a les víctimes, i com dèiem, 6 de les 13 ja han estat identificades.
3: Són un home espanyol, un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dels Estats Units. S'espera que el procés d'identificació de la resta de cossos pugui concloure aviat, així com van arribar les mostres biològiques dels familiars de les víctimes. Segons la darrera actualització, hi ha 10 denúncies formalitzades per la desaparició de familiars a l'incendi.
0: Avui matí, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha visitat el centre de comandament avançat de Torre per conèixer les tasques d'extinció de l'incendi. Ho ha fet acompanyat pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Els dos mandataris han agraït la col·laboració entre administracions en la lluita contra el foc.
3: El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica. Tant Sánchez com Moreno han alertat de les conseqüències del canvi climàtic i han coincidit que aquest estiu serà complicat pel que fa als incendis.
14: Aquí el cambio climático está afectando de manera muy, muy, muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
15: La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
0: Tot això mentre continuen les mostres de condol per les víctimes de l'incendi a Almeria. A les concentracions que ja varen tenir lloc divendres passat, aquest dilluns, s'hi han afegit els ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan de Labritja i Eivissa.
3: Uns actes en què han participat els regidors de totes les formacions polítiques representades, una escena que també s'ha repetit a Menorca, on el Consell Insular ha fet un minut de silenci, en el qual també han participat els bombers de l'illa.
0: I a banda de l'incendi d'Almeria i altres focs actius a la península, se n'ha declarat un a Peñarolla de Tastavins, a Terol. Més de 300 efectius fan feina en les tasques d'extinció. De moment, el foc ha estat delimitat. Les previsions meteorològiques són bones, però les autoritats mantenen la prudència.
3: L'incendi forestal es va declarar ahir diumenge i fins ara ha cremat unes 340 hectàrees. Efectius del Govern d'Aragó, del Ministeri per la Transició Ecològica i de l'UME i de les Diputacions Provincials de Terol i Castelló fan feina en les tasques d'extinció. Tot i que l'evolució és favorable, les autoritats volen ser prudents. El conseller de Medi Ambient d'Aragó, Luis Biendicho, ha explicat que a hores d'ara ja no hi ha flames i que l'incendi no ha provocat danys materials.
16: Afortunadamente, pues decir que no hay afecciones a poblaciones. Se han salvado y se han defendido pues todas las infraestructuras, todas las granjas, las instalaciones.
3: Pel que fa als danys personals, tres bombers que participen en les tasques d'extinció han resultat ferits. Es tracta d'una dona bomber de la Diputació Provincial de Castelló, que s'ha lesionat un braç, i dos bombers de la Diputació Provincial de Terol, que han tingut un accident de trànsit quan el camió en el qual viatjaven ha volcat a la carretera. Tots dos han estat traslladats a un centre hospitalari de Saragossa.
0: A Catalunya també hi ha més d'un incendi.
3: Els bombers treballen des de fa hores en un foc de vegetació declarat al municipi de Lladurs, al Solsonès, que afecta la zona de Santa Eulàlia, on el foc ha anat guanyant intensitat. Ara ja està estabilitzat.
0: Ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca del dos migrants desaparegut dissabte capvespre a 14 milles al sud de Formentera, després que l'embarcació irregular en la qual pretenien arribar a les illes quedés aturada a causa d'una avaria. El motor varen llançar-se a la mà per tractar d'arribar a la costa. No s'ha tornat a tenir notícies d'ells. Elena Trinidad.
17: Després de 3 dies de recerca, des del passat dissabte al capvespre, per mar i aire, d'efectius de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim, l'operatiu de rastreig per cercar els dos migrants desapareguts s'ha suspès avui migdia. Ara queda només actiu l'avís a navegants. Segons s'ha detallat delegació del govern, el vaixell de la Guàrdia Civil Duque Ahumada va rescatar dissabte al capvespre a 3 persones migrants a unes 14 milles al sud de Formentera. Portaven unes 5 hores nedant amb l'objectiu d'arribar a la costa. Els nàufrags informaren que provenien d'una embarcació irregular que havia quedat amb el motor avariat i els alertaren que hi havia 2 persones més que havien saltat des de l'embarcació amb ells, que són les que encara estan desaparegudes. Un dispositiu de mitjans aèris i marítims de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim va aconseguir localitzar la pastera avariada el mateix dissabte al capvespre. Varen traslladar els seus 10 tripulants i els 3 nàufrags fins a Eivissa. Els altres 2, fins al moment continuen desapareguts.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: A Eivissa roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. De moment, no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
3: James Cox Chambers, hereu del conglomerat empresarial Cox Enterprises i conegut pel seu activisme d'esquerres i el suport a la causa palestina, ha rebut el suport de Podem i Illes Balears. La formació ha demanat que Espanya rebutgi una possible extradició als Estats Units i acusa l'administració de Donald Trump de voler estendre més enllà de les seves fronteres la persecució contra les persones que denuncien el que qualifica de genocidi a Gaza i donen suport a la causa palestina. Podem alertar que la seva entrega podria crear un precedent perillós per als drets i les llibertats democràtiques.
0: I atenció si sou mestres o professors. Si sou mestres o professors interins, heu de saber que demà comença el procés d'adjudicació. Educació oferirà més de 2.400 places, són una seixantena de places més que el curs passat. En total se n'oferiran 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i Marta Puyalto, 75 a Formentera.
18: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
19: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
18: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de funció directiva.
0: I fa només un dia, Kaula Ikene, graduada en Enginyeria Informàtica, pronunciava el discurs en representació del més de 1.300 estudiants.
20: Anys, arribàrem a aquesta universitat pública carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribaran també els desafiaments, els exàmens, els projectes...
0: Uns estudiants que acabaven els seus estudis a la Universitat de les Illes Balears en un acte de graduació a Palma, a Sant Moix. La seva intervenció durant la cerimònia de graduació, vestida amb un hijab, ha generat una polèmica després que el diputat de Vox, Jorge Campos, publicés un missatge a les xarxes socials qüestionant que fos ella qui representàs la promoció i vinculant aquesta elecció, Victòria Morell, el que ha qualificat d'universitat catalanista.
21: Bon vespre. La Universitat de les Illes Balears ha respost aquest dilluns amb un comunicat en què defensa la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota una promoció. La institució rebutja qualsevol manifestació que posi en dubte la dignitat o la igualtat de les persones per raó del seu origen, les seves conviccions o qualsevol altra circumstància personal i afirma que els discursos d'odi són incompatibles amb els valors que inspiren la universitat. La publicació de Jorge Campos ha generat una intensa reacció a les xarxes socials amb més d'un centenar de missatges de suport a Kaula Ikene. Molts d'usuaris n'han destacat el brillant expedient acadèmic, el fet que hagi estat l'encarregada de representar tota una promoció i la seva capacitat de parlar 5 idiomes en defensa de la jove davant les crítiques rebudes.
0: Passen 19 minuts de les 7 per la mare de la plana laboral.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: 5 persones han mort en accidents laborals a les Balears en els 5 primers mesos d'enguany. Segons les dades del Ministeri de Treball, d'aquestes 3 varen patir el sinistre al mateix lloc de feina i 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
3: En total, les illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta. L'hoteleria amb 1.600 accidents i la construcció amb més de 1.500 concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'estat espanyol, la xifra de treballadors morts de gener a maig arriba als 293, 4 menys que el mateix període que l'any passat.
0: I el sindicat CESIF reclama que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats acordaren equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats de les Illes Canàries.
3: El sindicat recorda que el Reial Decret de l'any 86 estableix que el personal al servei de les corporacions locals té dret a percebre la mateixa indemnització per residència que el personal al servei de l'administració de l'Estat. Per això es demana que s'adequin les retribucions. Ho explica Agustí Sánchez, responsable del sector local de CESIF Balears.
5: També prenguin les mateixes mesures i a partir del 1 de juliol s'adequin les retribucions del plus d'insularitat, igual que s'aplicarà a l'Administració General de l'Estat.
3: El CESIF recorda que aquest és un primer pas i que defensarà davant Madrid que l'increment de les quanties s'ha d'ajustar al cost de la vida real. A més, diu que s'han d'unificar els complements independentment del grup professional al qual pertanyen els treballadors. Els nous imports aprovats oscil·len dels 105 als 697 euros, depenent de la categoria i l'illa de destinació.
0: I el sindicat UGT denuncia les greus condicions d'habitatge que alguns treballadors han de suportar a Eivissa. Crides de fixos discontinus sense oferir un sostre que forcen la baixa voluntària del temporer i quan s'ofereixen habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que han de pagar Dani Manau.
6: És el cas d'aquesta treballadora, feia de cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de categoria més baixa. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això n'hem distorsionat la veu.
22: Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
6: El mes passat va estar de baixa 18 dies i li varen descomptar 300 euros per l'allotjament.
22: A la semana teníamos solamente un día libre y con el otro pagamos la tienda de campaña. Y ahora que estuve de baja, me cobraron 300 euros del alojamiento. Y di mi baja voluntaria porque no quiero volver más, porque no puedo soportar estar ahí.
6: El sindicat UGT Les Pitiuses denuncia que hi ha empreses que cobren l'habitatge als seus empleats. També ha detectat que fixes discontinus són cridats, però sense que l'empresa faciliti un sostre, forçant la renúncia del treballador. Consuelo López és delegada d'UGT a Eivissa i Formentera.
23: Tampoco tiene mucho sentido que por un lado estemos diciendo que no cubrimos plantillas y que por el otro tú estés ofreciendo un puesto de trabajo y quites la vivienda cuando sabes que esas personas que vienen de la península no pueden encontrar una vivienda en Eivissa. Es imposible.
6: Aquesta temporada UGT ha presentat 12 denúncies. Diuen que no són casos aïllats. Molts altres romanen silenciats perquè els treballadors tenen por.
0: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha defensat la feina que el govern fa, diu, per afrontar l'emergència d'habitatge, que és especialment greu a Les Pitiuses.
24: Seguimos trabajando en esa línea, de hecho en colaboración tanto con los ayuntamientos como con el Consell d'Eivissa para lograr esas viviendas y además viviendas especialmente pensadas también para trabajadores que se desplazan en las islas. Hay distintas iniciativas en marcha y bueno, de hecho precisamente bueno, mañana estaremos en Eivissa presentando una nueva promoción en Hortes o Fruita.
0: Mentrestant, tot està preparat, diuen les associacions del Passeig Marítim de Palma per tornar-se un referent de l'oci i la restauració de Mallorca. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses. Per això demanen un impuls conjunt de les administracions.
3: Asseguren que la pandèmia i els 4 anys d'obres han deixat el teixit empresarial de la zona molt malmès. Valerio Petrillo és membre de la Junta Directiva de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
25: Tengo 2 en traspaso y uno que lo abro solo el fin de semana. Decimos que no era exactamente el objetivo que yo tenía cuando he invertido tanto.
3: Encara així, molts propietaris confien en el potencial de la zona. Destaquen que aquest mes obriran dos nous locals d'oci nocturn, Fits, a l'antic Titos i al Social. El president de l'Associació d'Empresaris del Passeig Marítim, Manuel Jiménez, reclama més aparcaments, però també esdeveniments culturals que atreguin de nou els residents.
2: Eventos por las tardes, que hayan mercadillos, que hayan celebraciones que se puedan para animar las tardes y las noches del paseo marítimo. Hay inversiones que están pendientes de cerrarse. Quiero decir que el paseo marítimo va a ser la joya del Mediterráneo en 2, 3, 4 años.
3: La plataforma del Passeig Marítim demana fer un front comú entre associacions i administracions per millorar la mobilitat, la seguretat i la promoció d'una zona, diuen, molt valorada pels clients.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: La Conselleria de Medi Ambient es compromet amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranc.
1: Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada pel seu president Joan Moranta. La reunió estava programada des d'abans de la polèmica cadena humana d'estranc. Han repassat totes les qüestions medioambientals que preocupen a les dues bandes en aquesta reunió. El conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu i interessant en el qual han obert la porta a una col·laboració més directa.
2: Cercarem fórmules per poder establir un canal directe de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles per als espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
0: L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més amb l'estiu. L'entitat ha identificat 4 punts negres a Fornells, Binibeca, Son Saura i el pitjor de tot, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella, Samat Hoffman.
3: Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa està prohibida. Guillem Mercadal, activista i impulsor de SOS Posidònia.
4: És el punt de més negre de tota Menorca. És el que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats en Posidònia a Silla de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
3: Ja es treballa en la possible solució. Implica ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la platja Gran. Un procés, però, que no serà immediat.
4: L'única solució que hi ha ara, ampliar la zona esport de la zona 2 de Ports d'Iber, que és el Port de Ciutadella, ampliar-lo també en la platja Gran. I que Ports d'Iber assumigués el control d'aquella zona, que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estigui d'acord, i que ho farien, però que aquestes negociacions en costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
3: SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a l'illa d'en Colom, que també és parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
0: I a Eivissa, l'associació Salvan Sabadia de Portmany ha criticat la celebració d'un festival de música electrònica a Serenal per el dia de l'eclipsi solar, dia 12 d'agost. L'entitat denuncia que l'Ajuntament privatitzi aquest espai públic amb un esdeveniment que, diuen, fomentarà la massificació en una jornada en què s'espera una gran afluència de visitants.
1: Segons ha explicat la plataforma en un comunicat, la festa preveu l'accés amb entrades de 45 euros, un fet que asseguren que limita l'accés lliure a una platja pública per tal de presenciar el fenomen astronòmic. Per això han demanat al consistori consular els expedients administratius d'aquesta festa, com també els d'Ibiza Global Festival, celebrat a principi de mes, també Serenal.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, 2 incendis posen en alerta Eivissa avui hora baixa. Una embarcació s'ha calat foc al port de Marina Botafoc, generant una gran columna de fum sense deixar ferits, i un altre incendi, en aquest cas forestal, ha cremat a ses feixes de Talamanca.
6: Agents forestals continuen refrescant la zona a l'espera d'extingir el foc, que s'ha originat en una casa ocupada al migdia i ha cremat el manco d'una hectàrea de canyet. Com a mínim, 2 de les cases ocupades s'han desallotjat. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge.
7: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, clar, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé. Perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar a omplir de merda.
0: També ha quedat ja controlat l'incendi de Los Gallardos, Almeria, després de cremar 7.000 hectàrees.
6: Els veïns poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona, ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
8: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
6: Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha traslladat a Almeria, ha advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
0: I finalitza sense èxit el dispositiu de recerca dels dos migrants desaparegut dissabte al sud de Formentera.
6: Després que l'embarcació regular en què pretenien arribar a les illes quedés aturada a causa d'una avaria al motor, varen llançar-se a la mà per tractar d'arribar a costa i no s'ha tornat a tenir notícies d'ells.
0: La UIB condemna les paraules del diputat de Vox, Jorge Campos, qui va qüestionar que fos un estudiant musulmà qui llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.
6: Campos va fer la publicació a les xarxes socials el passat dissabte i les seves paraules varen generar polèmica. Avui la Universitat de les Illes ha emès un comunicat i ha defensat la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota una promoció.
0: Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
6: Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i comptarà amb 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
0: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu.
6: L'entitat té identificats 4 punts negres, Fornells, Vinibécar, Son Saura i el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
9: És el punt més negre de tota Menorca. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats d'un Posidònia a la ciutat de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
5: Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
0: La selecció espanyola escalfa motors de cara a la semifinal del Mundial que es disputarà demà contra França.
10: Espanya jugarà el pas a la final del Mundial per segona vegada a la seva història mundialista. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, té tota la plantilla disponible per al partit de demà a Dallas. La gran incògnita és si repetirà l'11 que va tombar Bèlgica o si introduirà algun canvi. I aquí el nom propi és Fabián. Caldrà veure si manté la titularitat o si és Pedri qui acompanya Rodri al mig del camp. Els jugadors d'Espanya, Àlex Baena i Nico Williams, han assegurat que no tenen ni por ni res a envejar a la selecció francesa.
11: Miedo, creo que en el fútbol no hay que tener, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos los jugadores que tiene, al entrenador y bueno, creo que va a ser un partido bonito.
12: Creo que tienen un gran equipo, como ya he dicho, tiene grandes jugadores que te marcan la diferencia. Ya pueden estar haciendo un mal partido que un destello de esos jugadores pues te pueden sentenciar. Pero bueno, quitando a Francia, creo que somos los mejores nosotros, no tenemos nada que envidiarles.
10: Per la seva part, la selecció francesa va arribar ahir a Dallas, procedent de Boston. Pel que fa a l'estat de la plantilla, la principal novetat és que Tchouaméni i Kylian Mbappé varen entrenar amb normalitat i es troben a plena disposició de Didier Deschamps. A la darrera sessió, en canvi, Saliba i Upamecano varen entrenar al marge del grup, encara que en principi la seva participació no perilla per al partit de demà. I més a prop, el jugador català Arnau Puigmal afronta amb il·lusió la seva nova etapa al Reial Mallorca. Avui ha parlat pels mitjans oficials del club. El futbolista que va aterrar a l'illa dissabte passat assegura que està molt content de ser aquí i de fitxar per un club tan gran.
13: La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros.
10: Puigmal explica que la conversa amb el tècnic Luis García va ser clau a l'hora de decantar-se pel conjunt balear i deixa clar quin és el seu objectiu, tornar a pujar l'equip a primera divisió.
13: Como todo en la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
10: El jugador també és conscient de la dificultat que suposa jugar a la segona divisió.
13: Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible.
10: I avui també hem sabut que l'Espanyol ha confirmat el traspàs de Pol Montesinos al Reial Mallorca, una operació que feia temps que es movia entre els rumors i que ara ja és oficial. El jugador, fins ara al filial blanquiblau, tanca així una etapa breu a la Dani Jarque i afronta un nou repte, en què estarà a prop de la dinàmica del primer equip. Però tot fa pensar que arriba per reforçar, en principi, el filial mallorquinista Mallorca B. Amb el filial de l'Espanyol, Montesinos només va poder disputar 10 partits, 3 d'ells com a titular, sumant 262 minuts en total, i no va poder mostrar de manera regular tot el que havia ensenyat durant la seva etapa al Cornellà per culpa de les lesions. La seva arribada al Mallorca coincideix que Luis García, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, ara entrena els vermells. Deixem el futbol, parlant de futbol sala, perquè el Palma tanca la incorporació de Pablo Otero, que sortirà cedit a Valdepeñas la pròxima temporada. L'Illes Balears, d'aquesta manera, continua planificant el futur de la plantilla i ha tancat aquesta incorporació, un fitxatge pensat com una aposta a mitjà i llarg termini per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip. L'ala tanca, ha finalitzat contracte amb el Rivera Navarra i arriba a l'entitat balear amb la carta de llibertat. El jugador ha firmat un contracte fins juny del 2029. Malgrat el vincle, a llarg termini, Otero no debutarà amb els colors balears la pròxima temporada. El club l'ha cedit al Vinya, al Val i Valdepeñas, equip amb el que jugarà cedit durant el pròxim curs abans d'incorporar-se al projecte del Palma Futsal. I en motociclisme, resultats desiguals per als pilots mallorquins a Alemanya. Cara i creu per als pilots balears aquest cap de setmana al Gran Premi d'Alemanya. Moto2, Izan Guevara puja al podi i manté la segona posició del Mundial, mentre que MotoGP, Joan Mir, se'n va de 8. El de Sindioteria sortia tercer a la graella i ja a la primera volta va enfilar-se fins a la segona posició després de superar el líder del campionat, Manu González. Finalment, va haver de conformar-se amb el tercer graó del podi, però la cursa li ha servit per retallar distàncies amb un González que només va poder acabar sisè. Ara escoltam les paraules d'Izan Guevara.
14: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
10: Pitjor sort per a Joan Mir a MotoGP. El de Palma sortia des de la 13a plaça i va veure's obligat a abandonar a la 8a volta. La victòria va ser per a Marc Márquez. I el Mundial Femení, bon cap de setmana per a Paquita Ruiz. La pilot mallorquina va ser sisena a la segona cursa i gràcies a aquest resultat escala dues posicions més a la general, on ara ocupa la 7a plaça. L'escoltam.
15: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la novena i avui hem sortit de la novena posició, hem quedat sexta, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup que el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, a preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
10: I per la mare de piragüisme, la pollencina Àngels Moreno s'ha proclamat campiona en la tercera i darrera aturada de la Copa del Món de Piragüisme d'Esprint disputada a Montreal. Juntament amb la seva companya, Victoria Yarchevska, ha conquerit l'or a la prova de C2 200 metres. La parella espanyola es va imposar per un marge mínim, just 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, que es va haver de conformar en la plata. Avui al programa Esports3, Moreno ha admès que varen fer una bona regata i que miren cap al pròxim Mundial.
16: La veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feien un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si ens acostem el màxim possible a elles, ja serà una gran victòria per nosaltres.
10: I anem acabant amb bàsquet. El Fibull Mallorca ferma el pivot Shiloh Jackson. Continua donant forma a l'equip mallorquí a la seva plantilla amb una nova incorporació. Es tracta d'aquest jugador, Shiloh Jackson, pivot de 2,06 d'alçada, nascut a Indianapolis el 25 de juny de 2003. El jugador s'incorpora a les ordres d'Àlex Formento per reforçar el joc interior de l'equip, que buscarà consolidar-se definitivament a la primera FEB després del retorn de la temporada passada a la categoria. D'altra banda, el Palmer Bàsquet també ha fitxat. Es tracta del pivot búlgar de 24 anys i 2,10 d'alçada, Emil Stoilov, exjugador del Club Sant Antoni d'Eivissa i anteriorment de l'Èstia Menorca. I acabam en tennis, amb l'Open Swiss de Gestad a Suïssa, on el mallorquí Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda després de perdre contra el tennista local Dominic Stricker en 2 sets per 6-2 i 6-4.
0: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
17: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: En ple mes de juliol, el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers varen fer servir aquest mitjà de transport, una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en les línies que més passatgers tenen. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que uneixen Palma en Santa Ponça i Serenal, Carme Moreno.
1: Aquests usuaris han explicat a IBT Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van del 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponça i l'Arenal.
2: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y... Se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
1: Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com anar a la platja.
3: Realmente es para anar, por ejemplo, a Santa Ponsa, hi ha un munt de gent per agafar el TIP, perquè és molt petit també el bus, com para que entri tanta gent, i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res i és molt eficient també estar tot a pelotonar, por ejemplo, quan... Para anar a la platja, per exemple, al matí hi ha un munt de gent i hi ha gent que està de dreta.
1: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari de la línia detalla com va ser el trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
4: Per començar hi havia molta cor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en el bus... Com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda damunt les maletes, per l'autopista, res, en fi.
1: La gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en la darrera setmana els autobusos del TIP han realitzat 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor i la 302 que enllaça Palma en Can Picafort.
5: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com a 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
1: En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP en 27 busos durant el darrer any. Han de dir que la previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei d'aerotip entre els municipis de la Part Forana i Palma.
0: De fet, cada vegada més persones van a la feina en transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que el 51% de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que avui el govern, el consistori calvianer i els hotels de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic al desplaçament dels treballadors, Marta Puyalto.
6: L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
7: En alguns aspectes ja hem respondit no solo con ese aumento de frecuencia, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaça Santa Ponsa.
6: Segons el president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
8: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora.
6: El pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Restablida la normalitat a Pollença després del talls d'aigua de les darreres hores pel trencament d'una canonada a la dessalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se a la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principi d'agost.
10: El batlle de Pollença, Martí Xavier Marc, diu que aquesta mena d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua dessalada suposa un consum d'entre el 35 i el 40% al municipi.
11: A nosaltres ens preocupa el que ha passat, perquè durant aquests mesos, principis d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua. El que passa és que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta, i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies, una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
0: I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma, Maria Tomàs.
12: Cort ha firmat avui un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Servei de Seguretat, APROSER, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos. Segons el batlle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes, informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació.
13: Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
12: Martínez també ha defensat les multes de 240 euros imposades a l'Associació de Veïnat de Sa Llotja Bon per col·locar cartells contra el renou i l'incivisme que pateixen. Assegura que es tracta d'un incompliment de l'ordenança municipal i manté que a Palma qui la fa la paga.
0: I des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases la Sala Blanca, un lloc on es podrà fer tot el tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des d'octubre de l'any 2023, on ja s'ha tractat 42 pacients amb una supervivència del 95%.
10: La cap de servei d'hematologia, Antònia Sampol, destaca que a banda de tractar més pacients, també es millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
14: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
10: Un pas endavant que obre noves oportunitats als pacients de les illes i que marca un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
9: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Continua la polèmica en l'esfera política per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. El govern espanyol exigeix al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident. Rajoy va escriure en un article d'opinió que l'equip Galc juga sense francesos.
12: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
15: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a Espanya.
12: Des de França, el ministre francès d'Exteriors també ha carregat contra Rajoy.
16: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation.
12: Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell, a més qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o una combinació de les dues. Davant totes aquestes crítiques, el PP emmarca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió sarcàstica sense mala intenció. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
17: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y sin esto, yo no circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
12: El PSOE i Podem també han carregat contra Rajoy per racisme.
0: 100 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, com li havia autoritzat el jutge.
10: El magistrat adverteix que, si no ho justifica, podria investigar-la també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
0: I la jutge se cita a declarar com imputat el batlle de Móstoles per assetjament sexual a una exedil del PP.
10: La magistrada també ha citat 5 testimonis, entre ells 2 exregidors del Partit Popular. La denunciant assegura que va rebutjar diverses proposicions de caràcter sexual per part de l'alcalde i que a partir d'aquell moment va començar a patir una situació d'assetjament laboral. Bautista ha negat des del primer moment les acusacions i va recórrer contra l'admissió de la querella. Tot i això, la jutgessa considera que els fets denunciats podrien tenir rellevància penal i ha decidit continuar amb la investigació. El PP recorda que l'expedient continua en marxa i ha evitat a donar més explicacions.
0: L'exbatlle de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial i investigar per un presumpte delicte d'exhibicionisme. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que el jutge d'instrucció d'Arenys de Mar n'ha acordat la llibertat mentre continua la investigació.
10: Els fets haurien tingut lloc diumenge a hora baixa a la piscina d'un hotel on, segons la investigació, hauria protagonitzat actes de caràcter sexual davant diversos testimonis, entre ells alguns menors d'edat. Segons fonts policials, el Bo hauria accedit al recinte sense autorització i presentava una actitud desorientada en el moment de la detenció. Després de passar la nit a dependències policials, el cas continua ara en mans de l'autoritat judicial. Pere Albó va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre el 2007 i el 2010 pel PSC i posteriorment

0: específic contra la integritat moral de les dones. L'avantprojecte de llei també preveu prohibir que els agressors puguin difondre públicament detalls dels seus crims amb l'objectiu d'evitar casos com el del llibre sobre José Bretón. La norma també reforça la protecció dels menors. Entre les novetats, estableix que els infants hauran de ser escoltats abans que un jutge decideixi sobre el règim de guarda i custòdia en processos de separació o divorci.
1: I a Bangkok, al Manco, 27 persones han mort en un incendi en un local de festa.
0: Les investigacions apunten que el foc es va originar per un curtcircuit en un aparell d'aire condicionat i es va propagar ràpidament a causa de materials altament inflamables utilitzats en l'aïllament acústic del local. Les autoritats també investiguen si les sortides d'emergències estaven parcialment obstaculitzades, fet que hauria dificultat l'evacuació.
1: L'Ajuntament de Bangkok ha anunciat avui que revisarà la normativa de construcció i el requisit de seguretat dels locals d'oci per evitar que repeteixi un succés semblant.
2: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
3: Tinc tantes coses a dir-te i no sé per on començar.
1: Mos deim coses, quin xubec, o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, més conegut com stickers. Es tracta d'un disseny fets per artistes locals que empraran frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i expressions pròpies de les illes. La idea és captar sobretot el públic jove. Ens ho explica Neus Pericàs.
4: Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
5: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
4: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
5: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
4: Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge, es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
1: Que l'estiu musical ja ha esclatat al claustre i ho fa amb una de les cites més esperades de la temporada. Aquest dimarts els mexicans Molotov actuaran a Maó dins la gira en què celebren els seus 30 anys de trajectòria.
6: Situat al pati del claustre del Carme, aquest espai cultural s'ha consolidat com una de les grans cites de l'estiu menorquí gràcies a una programació que combina grans noms de la música amb talent emergent, artistes balears, jazz, cinema i sessió de DJ. Així ho explica la seva responsable de comunicació, Anna Gornes.
7: La programació del claustre s'allarga fins ben entrat al setembre i també podeu trobar els dilluns de Cinema a la Fresca, que inauguram aquest dilluns 13. Els dimarts són gratuïts, amb el programa de música al carrer de Maó. Els dijous, si bé no fem concert, sí que tenim la terrassa oberta. És un plan així més per conversar, però la nostra terrassa estarà a punt.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 13 de juliol en què dos incendis han posat en alerta Eivissa avui a Baixa. Una embarcació s'ha calat foc al port de Marina Botafoc generant una gran columna de fum sense deixar ferits i un altre incendi, en aquest cas forestal, ha cremat a ses feixes de Talamanca. Maria Eugènia Quegles.
1: Els bombers ja han extingit el foc encara, però no fa ni una hora que s'ha originat en una casa ocupada al migdia i ha cremat manco d'una hectàrea de canyet. Com a mínim, dues de les cases ocupades s'han desallotjat. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge.
2: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, clar, hi ha els veïns, ja està.

0: hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'n va fer neta i l'ha deixat tornar omplir de merda.
1: És Marc Marí, un dels veïns, i també ha quedat controlat l'incendi de Los Gallardos a Almeria després de cremar 7.000 hectàrees.
2: Els veïnats poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
3: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
2: Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades, són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha traslladat a Almeria, han advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
1: La Conselleria de Medi Ambient es compromet amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranc.
2: Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada per Joan Moranta. La reunió estava programada abans de la polèmica cadena humana d'estranc que han repassat ells totes les qüestions mediambientals que preocupen les dues bandes. El conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu interessant en el que han obert la porta a una col·laboració més directa.
4: Se creen fórmules per poder establir un canal directes de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles per als espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
1: I preocupació a Menorca per la davallada de les reserves hídriques, la més forta en els 10 anys.
2: Govern i Consell fan una crida a la prudència i al consum responsable. Segons el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, de moment no es plantegen restriccions, però sí un consum moderat d'un recurs limitat.
1: I la UIB condemna les paraules del diputat de Vox, Jorge Campos, qui va qüestionar que fos una estudiant musulmana qui llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.
2: Campos va fer la publicació a les xarxes socials el passat dissabte i les seves paraules varen generar polèmica. Avui la universitat ha emès un comunicat i ha defensat la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota la promoció.
1: Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
2: Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i tindrà 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
1: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Jordi Suárez, com han anat aquestes vacances? Ben tornat.
1: Moltes gràcies, han anat molt bé, però ara que he arribat aquí t'he de comentar ja una cosa.
0: Sí? Què passa?
1: I és que crec que per guanyar-me un extra faré una altra feina. No sé si me dones esteu per mi, com a directora del programa.
0: No ho sé, a veure, tu ets lliure de fer el que vulguis, està clar, però quina altra feina vols fer?
1: Idò, mira, és que és molt interessant, això. He llegit en el Diari de Mallorca que a l'aeroport de Palma han posat animadors per alleugerir la caminada dels passatgers pels passadissos de la terminal. I clar, jo, amb el meu títol de monitor de temps lliure, és que m'agafen segur. O sigui, ja
0: està. Menys i ventes bé. Han posat animadors perquè les caminades són tan llargues que ha d'haver gent que animi a la gent a arribar a la terminal.
1: Exacte.
0: I què fan? Els diuen, va, que ja arribau, va.
1: Exacte, potser fas un ball perquè sigui més dinàmic, els fas una dinàmica, un joquet...
0: Una dinàmica de grup perquè, claro. Perquè el viatge no decaigui a la llarga caminada de la terminal.
1: Jo de coneixença, perquè després ja s'havia haguin romput el gel i puguin xerrar entre ells.
0: O sigui, fan l'aeroport més gran o més llarg, com li vulgueu dir, i a damunt vos han d'animar pel camí.
1: Home, m'ho faltaria, ja que ho fan.
0: Tanta sort que jo he optat aquest estiu per no agafar cap avió, perquè és com quan estàs enfadat i te diuen «Venga, no t'enfadis, riu, que estàs més guapa». Mira, això me fa posar-me encara més de mal humor. Seria un símil per jo.
1: M'estàs llevant les ganes de fer d'animador, eh?
0: És que, Jordi, no m'apareix una bona idea.
1: Jo vull que la gent rigui, no que me posi mal les cares.
0: És que... jo crec que a l'aeroport el que manco se necessita són animadors, perquè és un territori hostil. Hòstil. Tanta sort que nosaltres no tenim energia d'animador d'aeroport. Jordi, nosaltres som...
1: Jo un poc, jo crec que sí.
0: Tenim una altra energia, una energia més alegre.
1: A més, van a ser terminal i quan arriben comencen. Ja som aquí,
2: ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Veus, pot fer moltes coses, eh?
0: És bona, m'agrada, m'agrada. Vinga, fes-ho i ja mos ho contes.
1: Ja vos contaré, m'aniré informant.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Cada

0: Bé, llavors hem de dir una cosa, oients, estimada gent de Balears, per si no vos havíeu assabentat, una notícia important. Fa molta calor.
1: Hace calor, hace calor, yo estaba esperando...
2: Així és, hace calor.
0: Hace calor,
2: no és cap misteri.
0: Ànims de
2: tothom. No és cap misteri, m'apareix, aquesta calorada que ha fet aquests dies. I atenció, perquè aquesta setmana tenim canvis.
0: Ara ets meteoròleg.
2: Soc meteoròleg.
0: De sobte.
2: Atenció, perquè la meitat del país gaudirà d'un alleujament tèrmic. O sigui, els hi baixaran les temperatures. Però l'altra meitat haurà de patir tercera onada de calor. I a veure si endevinau a quina meitat pertany les Balears. I doncs, efectivament, aquí tindrem tercera onada de calor.
0: No, mare meva.
2: O sigui que just abans de començar el cap de setmana, els divendres, deixàvem enrere la segona onada i ara ja entrem a la tercera.
0: Però, és a dir, no comencen ni acaben, sinó que són consecutives. Vull dir, s'entrellacen entre elles.
2: Ah, per això són ones de calor.
0: Exacte.
2: Clar, perquè ve una darrere
0: no comencen ni acaben, sinó
2: clar.
0: Que...
2: Bé, i doncs, el següent que estic en el guió s'amarra un poc completament.
0: No,
2: digues.
0: A veure, tal vegada hauríem de deixar de classificar-ho per onades. Simplement... no sé, una línia recta.
2: Sí, fa calor, ja està.
0: De calor, de calorada i ja està.
2: Jo crec que podrien ja estar. Que
0: una variable
2: que
0: sense canvis.
2: Que se diguin, fa calor.
0: Exacte.
2: I ja està. En tot cas, haurem d'anar alerta i sobretot mos hem de mantenir calmats, hem d'estar tranquils.
0: Tsunami de calor també m'agrada. Eh?
2: Tsunami de calor està bé, també. Perquè n'hi ha... Sí. Però hem d'estar tranquils. Perquè resulta que els estius... fan que estiguis més de mal humor. O sigui, hi ha estudis que això ho diuen, així que si vos xerren malament aquesta setmana haureu d'estar més tranquils i ja teniu la resposta.
0: La calor mos posa de mal humor?
2: La calor mos posa de mal humor.
0: Jo crec que sí, no?
2: Però està estudiat, això. En tot cas, no venim a xerrar de mal humor, sinó de ses nits de calor. Perquè mos han trobat un article en el Diari de Mallorca que comenta un mètode per passar millor aquestes nits de suor i desgràcia. Se tracta del mètode egipci. Bé, ara que ja hem entrat un poc a l'Egipte, estic un poc ambientat, sabeu que és una manera, aquest mètode egipci, de combatre la calor sense aire condicionat o fora ventilador, però abans d'entrar-hi. Com dus tus vespres, de moment, Tina?
0: Jo bé, perquè tenc aire condicionat.
2: Tot
0: gràcies a Déu.
2: Persones.
0: Sí.
2: Però què fas?
0: Què?
2: L'encens abans d'anar a sopar, per exemple.
0: No.
2: Aquí també, aquí hi ha...
0: Soc una mica més ecològica. Jo me fic dins el llit i el program una hora. I ja està.
2: I ja està.
0: Sí.
2: És que hi ha gent que l'encén
0: ja
2: i l'apaga
0: ja
2: i vaig veure que això gastes més.
0: Si no, jo no faig això, jo el program. És veure que si me despert de calor després, l'he de tornar a encendre. Però poques vegades passa.
2: Bé, en tot cas, hi ha gent... que sí que ho passa ben malament.
0: Sí, jo ho tolero bastant bé.
2: Sí, hi ha gent que sí i hi ha gent que no.
3: Hola, hola, què tal? Com esteu? I doncs ara mateix no recordo un vespre en concret, no? Que d'aquests que has tingut tanta calor, sí que me'n recordo un dia que me vaig aixecar xop, però xop, tot i que tenies ventilador en accent, no dormíem amb aire condicionat, això és vera, ara sí que dormíem amb aire condicionat, en el pis de ball l'hem posat perquè ja no ha arribat a un punt que no s'hi pot estar. Però el que més odia és aquesta sensació de que tens el ventilador posat, has intentat fer tot el possible, però t'aixeques suant, és una sensació horrorosa. Jo que és el que faig, i de moment m'està funcionant, i el que faig, el darrer que faig abans d'anar a dormir és fer-me una dutxa molt freda. Vaig al pati, enxuf la manguera i m'adonc sense sabó ni res, una dutxa amb aigua superfreda i el que faig és no assecar-me del tot. És a dir, aquest m'assec però parcialment i me'n vaig a dormir, no bany al llit, però bé, estàs fresquet, no? Però ja després, quan te despertis en el dia siguient, ja no ho pot controlar, perquè malauradament tot sol és el que és i pega directament a la persiana i bé, i te torres, no? Així que res, companys, espero que tingueu tots un bon estiu i bé, i desitjant escoltar els consells d'altres persones, a veure si aporten una solució. Vinga, una abraçada a tothom.
0: Una ferrada també a vosaltres, que mos envieu els vostres àudios @xiuxiu.tv3 i una ferrada en en Xavi ara, que és company, i mos ha volgut enviar aquest àudio. No m'ho pareix mal idea el que fa ell, que és donar-se manguera abans d'anar a dormir, eh? I amb un no s'aixuga del tot.
2: Jo és que me dutxes de matins. Però ja, clar, també ara és
0: jo
2: molt
0: sempre
2: me
0: pas no per sé. Aigua freda, bé, me dutx abans de sortir per la porta, el migdia, que és quan venim cap aquí, fa més calor. Coincideix. Que t'anava a dir, però el mètode egipci quin és? Que no me l'has dit encara.
2: El mètode egipci,
0: sí,
2: number part.
0: Sí, és que som aquí amb la musiqueta.
2: Exacte, és necessari. Consisteix en banyar lleugerament un llençol o una tovallola fina, amb aigua fresca, escórrer-la bé i doncs tapat.
0: Uf, però això té una pinta de constipat. O sigui, has de dormir banyat, segons aquest mètode.
2: Jo també ho trobo un desastre, però no si ho diuen els egipcis, supos que els haurem de fer cas. La cosa és que la humitat se va evaporant i això refresca el cos i redueix aquesta sensació de calor durant la
0: nit.
2: No
0: ho sé, jo. Millor, 971-13-99-00, si voleu compartir vostres trucs per no passar calor als vespres, o millor dit, per refrescar-vos. 971-13-99-00. Com sobreviviu en aquestes nits caloroses?
2: Per favor, i a veure si trobem una alternativa a banyar-se en sol.
0: Sí, no m'ho pareix gent bona idea.
2: No encara així, aquest mètode és complet, eh? Perquè hi ha advertències. S'ha de banyar lleugerament. No t'has d'emocionar banyant-te en sol, que si no serà el mateix que passar el vespre dins la piscina, pràcticament.
0: Clar, no convé. Vull dir,
2: no convé. També convé ventilar l'habitació, és a dir, finestres obertes o un ventilador a poca potència, perquè si no te despertes en solo de rentadora que fa dos dies que no has estès,
0: sí,
2: i la cosa pot ser un desastre.
0: I si no vull fer tanta maniobra, és que això jo no me convenç.
2: I doncs mos han anat donant més mètodes.
0: A veure,
4: darrerament, els vespres, donc fatal per la calor, però molt malament. I vaig veure per xarxes socials que si tu enfoques el ventilador cap a la finestra, fas que aquesta calor disminueixi una mica. Però bé, aquest truco no funciona si donc a de vora una persona, que és el que sol dormir jo, perquè visc en qualcú. I clar, he descobert que si aquesta persona no dorm amb jo a la mateixa habitació, en el mateix llit, és a dir, que se'n va dormir a una altra banda, jo donc superbé. Per tant, la solució de malauradament no és que se'n vagi a dormir al sofà, és posar l'aire, molt malauradament. Mira que no el vull posar perquè gasta dobbers, però bé, crec que és la solució més fàcil per dormir i poder superar aquestes vespres.
0: Jo crec que aquest oient l'ha clavada, deixar de dormir per allò.
2: Sí,
0: és la solució a no passar calor vespres.
2: Això, i posar el ventilador, que això jo també ho havia sentit, cap a de fora.
0: Sí, això no ho he acabat d'entendre.
2: És a dir, tu obris les finestres
0: i
2: poses el ventilador de cara a la finestra perquè tiris aire cap a de fora. No entenc aquí
0: quins... Tu ho has provat en això.
2: Jo ho he provat i més o menys funciona, però no cap d'entendre els motius. És a dir, jo veig que fes això i funcionarà,
0: no,
2: ja està. Jo no qüestionaré
0: la
2: gent que en sap.
0: No, i tant.
2: Però és vera que, clar, també obrir la finestra...
0: Exacte. Jo, una cosa que no suport és despertar-me en la claror des de matí. Per tant, si donc en la finestra oberta, té un poc com entri un ocellet, que això és el meu pitjor mal son, i dos, no suport la claror des de matí, que faig? Jo he de dormir en tot tancat.
2: Bé, tu tens aire condicionat.
0: Sí, jo tinc aire. De moment.
2: Però bé, la claror tampoc et soni problema de tenir la finestra oberta, n'hi ha més.
5: Bon vespre. Idò, el que més me molesta de les nits d'estiu és haver de dormir amb la finestra oberta. Per què? Perquè sent a tot el poble. Sent a la gent que passa per davant la finestra, perquè estic a un baix que dona en el carrer. Sent a l'olor de la moto, sent els avions. Ja podeu imaginar per on visc, no? Bé, un desastre. No m'agrada gent dormir amb la finestra oberta, però en l'estiu s'hi ha de dormir.
0: Sí, no queda més remei a vegades que sentir l'ambient del carrer. També és guapo, això, en certa manera.
2: Sí, bé. Escoltes a la 1...
0: Romantitzem-ho, si no mos queda més remei.
2: A les 12 et ves pregunta les motos dels joves que tornen a casa, a les 5 de la matinada els camions que se'n van, a fer feina...
0: Sí.
2: Aquestes coses. Sí. Però bé, més consells.
0: A veure.
2: mantenir les persianes tancades, però durant el dia...
0: Clar, això és la gran funció de les persianes. És a dir, les persianes són per tenir-les tancades tot el dia.
2: Clar, sembles un vampir... Tothom. Sembles un vampir dins casa teva, però bé, se manté fresc,
0: no
2: sé, cosa.
0: No entra sol.
2: També diuen que has de sopar lleuger.
0: Sí.
2: Que jo això no m'acaba d'agradar. Perquè si he de patir calor, no vull patir fam, també. O sigui, mango, si he de sofrir, que sigui amb una cosa.
0: També és vera.
2: I després recomanen roba de cotó o transpirable. Que dic jo, més fàcil seria...
0: Llençols bons.
2: Sí. I roba, millor no dur roba directament i ja està.
0: Diuen que sí. Ah, no, això és amb esfaret.
2: No, ho he cercat, eh?
0: Sí.
2: Ho he cercat perquè dic que potser...
0: Diuen que...
2: És més recomanable posar-te una camiseta, però no.
0: Amb esfaret diuen que nus.
2: Amb esfaret nus?
0: Sí, de baix es cobertó.
2: Però una
0: perquè
2: cosa...
0: la teva calentor fa funció d'encalentir. Però amb esfaret no ho sé.
2: No cap de... Si ets en qualcú, sí. Però si tot sol... Ja.
0: No ho sé, Jordi.
2: No cal d'entendre.
0: No controls la física quàntica.
2: Això, si ho diu gent més intel·ligent que nosaltres, els hi haurem de fer cas i...
0: Totalment.
2: I ja està.
0: Tenim més consells?
2: No, ja està. Bona sort. És el meu consell principal. Bona sort i res. Que es passi ràpid.
0: I d'allà ho sabeu. Bona sort.
6: No t'agis.

0: La situació. A les illes són serps, Astúries, cucs.
1: Em va fer tant d'oi aquella llengua. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer.
2: Una plaga de cucs obliga diversos veïnats d'un poble d'Astúries a abandonar casa seva.
0: Els fets han passat a la parròquia de Folgueras de Cornàs, al municipi de Tineo. Els afectats denuncien que milers de cucs han envaït els carrers, han fet malbé cultius i fins i tot entren dins les cases per portes i finestres. Alguns veïnats asseguren que la situació els ha obligat a deixar temporalment els seus habitatges.
2: El govern d'Astúries demana calma i assegura que es tracta d'una plaga habitual que apareix cada 2 o 3 anys i que no suposa cap risc per la salut. També atribueix l'augment dels cucs a les altes temperatures i confia que les pròximes pluges ajudin a reduir-ne la presència. Mentrestant, tècnics de sanitat vegetal ja han recollit mostres per confirmar l'origen de la plaga. Per tant, aquí sí que afecta la calor, nosaltres no mos hauríem de queixar.
1: Em va fer tant d'oi aquella llengua. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer?
3: Un cuc de terra.

0: Ja, un, dos, tres, i així som tots.
1: IB3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Hola, com va? Soc la Maria Pons i el meu estiu sona a Bomba. Hola, Bomba. No sé com si diu la cançó, que sempre ha acabat amb això. D'en quin Àfrica, concretament? Perquè, no sé, me recorda molt quan va sortir, no sé si era estiu o no, però el manco de fer esperdal a les verbenes o de petita ballaró, a l'escola o aquestes coses. I és veritat que és una cançó que és un poc xorra, però sempre va bé, no?, per pegar una balladeta i passar-ho bé, que és una cosa molt estiuenca, de fer un pot de show i d'aquesta roba també que duen quina aplicada amb aquests estampats i...

0: Bé, doncs ja ho heu sentit. Ja no demanàvem cançons dedicades, Jordi. Han acabat les cançons dedicades.
1: Ja no hi ha assabentat d'això.
0: És que tu eres de vacances. Hem fet aquest canvi.
2: Quin fomo.
0: Un canvi d'estiu. Ja no demanàvem cançons dedicades. Ara volen saber a què sona el vostre estiu. Envieu-nos els vostres àudios en el 646-93-45-01. A què sonen els vostres estius? Jordi, tu quina cançó triaries? A què sona el teu estiu?
1: Ara no ho sé. És que m'has pillat aquí fred.
0: Jordi, això ja ho has de dur estudiat de casa teva.
1: Ja dormiré, de la fumiga.
0: Veida,
1: ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
0: Ah, és bona aquesta. Clar. Estiu.
1: No?
0: Ara molt la cercaran. En Toni Cardell ara la cerca i la poses, que en Toni Cardell és millor. Deim una cosa i ell la cerca, saps?
1: La tenim, la tenim a l'anterior... Ja l'he posada.
0: Sí, i bomba d'Anna Maria Pons, t'ha agradat?
1: Jo és que crec que és una resposta que m'estranya que encara no l'haguessin donat. Perquè ja. Bomba sempre... Cançó,
0: és que bomba és molt d'estiu,
1: icònica.
0: Totalment. Jo tal vegada també l'hagués triada. Bé, 646-93-45-01, a què sona el vostre estiu? Però ara hem de donar la benvinguda, atenció, un retrobament especial, perquè just vàrem passar l'estiu passat amb ella. No mos ha abandonat, cada setmana l'han sentida, però avui s'ha personat físicament. Maria Antònia Miró, com estàs?
3: Molt bon vespre, que és d'estrany sentir-me ara correctament amb aquests micros, aquests cascos, aquest estudi d'IB3 Ràdio.
0: Com te sents de tornar a la ràdio? Han passat un any.
3: Clar, saps allò que diuen el temps passa que vola o vola que passa? No tinc aquesta sensació, no. Jo tinc perfectament la sensació que fa un any ho fa. Ha passat un any i ara tornem a ser aquí, però d'una manera diferent. Un poc nostàlgic,
0: perquè sempre connectam amb tu des de Barcelona, però ets aquí de vacances, entenc.
3: Clar, estic aquí fent un altre tipus de feines que encara no se poden revelar.
0: No fas feina.
3: No, de fet, te diria que faig més feina ara que quan estava aquí a IB3 Ràdio. Mira què te dic.
0: Noida, torna-mos a la festa.
1: I quina és la teva cançó?
3: La meva cançó d'estiu, mira, mentre que ho parlava ho estava pensant, jo tinc un estiu un poc de desamor, he de dir.
0: Enguany.
3: Oh. Enguany, tinc un estiu
0: de... És vera que l'altre dia vas dir que estaves atravessant una ruptura.
3: Exacte, bé.
0: De Maria Antònia no té secret.
3: Exacte. Oient, no, oh, tristesa no, oh, d'alegria, perquè s'ha de viure amb alegria. Així que jo diré la cançó de Suavemente.
0: Aquesta... Suavemente... Bésame.
3: Aquesta és la meva cançó de l'estiu, diria. Perquè connecta moltes coses amb aquest merengue tropical.
0: Aquesta.
3: Aquesta.
0: Obrem,

0: Maria Antònia, no ho hagués dit mai, jo.
1: És que sí.
0: És que és la teva cançó de l'estiu, aquesta.
2: Cançó de ruptura total, no?
3: Sí, és cançó de ruptura i com qui tenir, no sé, me'n vaig de viatge de cop amb aquesta cançó. Estic en Esport de Soia o a Alabama, no ho sabem mai.
0: Ai, la Maria Antònia Miró. Aquest estiu mos fa un desglossament d'objectes d'estiu.
3: Exacte. Com varen dir, aquesta secció nova, descobrim objectes, els seus orígens, particularitats, altres usos que els hi podem donar en aquests objectes d'estiu, també. I avui vos duc ses ueres de sol.

0: Aquesta sí, també és bona, aquesta.
1: Sí, però vos he
0: agradat això de port de soia o la mama, no ho sé.
1: Exacte, i també vos dic, Oest de Sol hauria de dur jo quan estava mirant el videoclip d'aquesta cançó.
0: Per què?
1: Perquè és absolutament terrible, terrible, terrible. Bé, propi d'aquella època, d'aquell context, no jutjarem. Però sí, Rayos de Sol, les ueres de sol mos protegeixen.
0: Com se diuen ueres en castellà, Maritònia? Un, dos, tres, va.
1: Gafes.
0: Molt bé.
1: O lentes, lentes de sol. Bé, en tot cas, jo crec que en aquest departament de les ueres de sol només hi ha tres tipus de persones. Menci de quin grup sou. Hi ha aquelles persones que mai duen ueres de sol, no saben què són, no les utilitzen, les tenen i les perden. Després hi ha el departament que les du absolutament totes tens, fins i tot en interiors, que no se'ls atreu entre una botiga i encara du les ueres de sol posada. I després el tercer grup, que per mi és el més interessant, qui les du constantment, però com a diadema. Les du posades damunt els caps. Sou qui vos dic?
0: Sí.
1: Qui sou?
2: Sí. Jo era su, era el grup 1. Fins que me'n vaig comprar unes per conduir i ara soc del grup 3.
1: Que les dut sembla de muntes cap,
2: sí, massa i tot. Jo mateix, me sorprèn que a mi mateix, traient les ueres, l'altre dia anaven al cine i m'haig sorprendre a mi mateix amb les ueres en el cap damunt en el cine.
0: Tanta sort que te'n vas a donar compte.
2: Vaig baixar el cotxe, vaig posar-me les ueres per entrar en el cine, que ara en ser dos minuts, i ueres en el cap.
1: És que veus, és que dona un aire a dur les ueres de sol damunt les capes, com a cap de venir a la platja i ni m'he donat compte.
0: A un programa de la tele de supermodelos deien que no se podien dur les ueres com a diadema.
1: Ah, no?
0: No, que era lleig.
1: Jo ara vos anava a compartir un truc de bellesa, estimats oients, i és que jo vaig fer una cosa l'altre dia i recomano molt. Vaig anar a un bazar i vaig provar les ueres de sol molt barateres, però directament damunt el cap, com una diadema. I se me mirava dient, aquesta nina que fa? I quin és el meu truc? Que a l'òptica te diuen no les duis a diadema perquè les fas més amples. Edo, no passis pena.
0: Has de tenir unes ueres a posta
1: de
0: diadema.
1: Jo tinc unes ueres molt barateres que me fan de diadema i les ueres bones les duc damunt els ulls.
0: M'agrada aquest truc, la veritat.
1: Sí, perquè és que el que demana, les ueres de sol tenen qualque cosa, no?
0: Donen estil, sí.
1: No, sí o no, estem d'acord.
0: Sí, a veure, hi ha molta gent que et posa amb ueres de sol i dius, uet! Però després et dius i fas... Ai,
2: és que els ulls fan molt.
1: M'ha passat, això. M'ha passat,
0: m'ha passat. És un poc l'efecte mascareta.
1: Sí,
0: durant la pandèmia.
1: Exacte, que una persona s'imagina el que voldria veure qui hi ha darrere. Clar, jo per mi, una icona de ueres de sol i dir, mare meva, no sé què me passa, és l'any 86, Top Gun, un senyor que se diu Tom Cruise.
0: Uf.
1: I unes ueres de sol molt concretes.
0: Ser Ray-Ban, ses ueres d'aviador mítiques.
2: Sí, que després te les poses tu i no queden tan bé. No llueixen tant.
0: A mi sempre m'han quedat bé.
1: Ses d'aviador.
0: A mi ses ueres de sol en general me queden bé, de dir.
2: A mi, jo he provat d'aviador i com tenc el cap gros, és una cosa, és un desastre.
1: Clar.
2: No
0: ets en Tom Cruise, Jordi.
1: Exacte, però
2: no Tom Cruise,
1: espero que tots els oients visualitzin aquestes ueres.
0: Sí, s'arriben. Sí,
1: de tota sa vida. He de dir que amb aquesta pel·lícula me passa, que jo som molt antimilitarista, i clar, veig aquesta pel·lícula i dic, tens sentiments trobats perquè m'agrada i no m'agrada a la vegada. Però una cosa que volia deixar dita és que molta gent se pensa que Ray-Ban va pagar molt de dobbers en Tom Cruise o en aquesta pel·lícula perquè dugués aquestes ueres. Concretament són les RB3025. Però clar, realment no. Tom Cruise no té cap tipus de contracte ni amb Ray-Ban ni amb aquesta pel·lícula. No és una publicitat.
0: Per tant, les due de franc.
2: Les due de franc.
1: Efectivament. Clar, la productora sí que va fer el que se diu product placement, és a dir, que van acordar que jo que sé que les ueres que dues no els haguessin de comprar, ja que els hi donessin directament, però resulta que realment aquestes ueres se varen fabricar en els anys 30 exclusivament per aviadors. Per tant, tenien una raó de ser en aquella pel·lícula. I clar, el que va passar és que en l'estrena de Top Gun surt aquest home amb aquestes ueres i unes ueres que estaven a punt de descatalogar perquè ja no se venien i havien quedat com en desús, bum! Varen pujar les ventes i va ser com una altra vegada se l'han posat de moda. I de fet, el 2022, quan varen fer el remake, 36 anys després, bum! I la gent torna a comprar aquestes ueres i se tornen a posar de moda.
0: Això, clar, és una publicitat impagable per aquesta marca. Està molt bé de dir en Tom Cruise, però jo si parlàvem d'ueres i capell, hem de parlar d'ell.

0: Qui volen Tom Cruise tenint en Tomeu Penya?
1: És vera que mai se treu ses ueres en aquest moment, no?
0: És vera.
1: És que és vera que a vegades no se pot destriar ses ueres de l'artista. Moltes celebritats, de fet, duen ueres de sol quasi com a distintiu personal, no? Sí. Tenim Tomeu Penya, Almodóvar, també se'l veu moltes vegades amb ueres de sol, que troc que no li acaben de favorir, ho vull deixar dit. Albert Serra, també, un poc flipat. Nelton John pregunta, quantes ueres creus que té Nelton John? De sol, eh?
0: 1.200.
2: 2.000.
1: La veritat és que jo tampoc ho sé.
0: Ai, Maria Antònia.
1: Però he de dir, perquè no volia...
0: Vos pensàvem que vos anaves a donar la resposta.
1: És que saps què passa? Que a internet he trobat molta informació contradictòria, però vos dic que totes les xifres que sortien, o sigui, totes els números, havia més de 5 números en aquella unitat. O sigui,
0: imagina't.
1: Entre 20.000 i 200.000 he vist jo a internet.
0: Què dius?
1: Si en té 20.000, és que ja és un problema.
0: No ho creu, perquè on les guardes?
1: Bueno, la seva menció.
2: Una casa per ses ueres. Vull dir, tampoc li dono sobre massa greu.
1: Exacte. Però sabeu quins més famosos duen ueres?
0: En Risto Mejide.
1: Exacte. En Risto Mejide, que podem dir en castellà que és un poc un xulo.
0: Un xulo.
1: Un xulo.
2: És que fa xulo. En Albert Serra també.
1: Exacte.
2: En aquest punt.
1: Però seguro que és curiós d'en Risto Mejide, que potser aquest home du ueres de sol pel mateix motiu pel qual s'inventaren. Perquè m'ho han anat en el segle VII a la Xina. I allà el que varen aconseguir era bàsicament enfosquir els vidres, que el que eren cristalls de quarts, com fumant-los, a través de com els passaven pel foc i quedaven com a carbonitzats, però que s'hi podia encara veure. Clar, atenció, utilitzaven aquest sistema i aquests vidres a ses ueres no per sol ni per veure-hi, sinó utilitzaven els jutges en els judicis. Com en Risto, que jutja a tu sí que vales i tu ses ueres de sol posades.
0: Que bona, d'acord.
2: O sigui que en Risto feia una referència en el segle VII a la Xina.
0: Segur que no. Clar. Ho ha fet sense voler.
1: Jo no sé per què en Risto les duo, però els jutges de la Xina d'aquella època les duen perquè volien tapar la seva expressió durant els judicis. O sigui, compten que ho utilitzaven perquè ningú pogués endevinar el veredicte ni què pensaven fins que no se resolgués aquell judici en qüestió.
2: I abans del segle VII hi havia res?
1: Mira, les primeres ueres de sol que trobem a la història, clar, m'han d'anar a les regions àrtiques d'Amèrica del Nord i Sibèria, el que serien els esquimals malament dits o els inuits. I clar, aquestes ueres de sol no era tant com vidres que se posaven, sinó com unes plaques amb com una finestreta ben petita, ben petita, i estaven fetes com d'ossos i de més, per de tal manera que la llum solar no els entrés directament en els ulls, tenint en compte que estaven rodejats de neu i ja saben què passa quan se'n va la neu. Que se torra d'aquella manera tan curiosa, no? Però, com sempre, ara hem de dir que les ueres de sol no estan fetes d'ossos.
0: Sinó de plàstic, com a la secció anterior, que parlaves dels flotadors, que se varen popularitzar quan varen esdevenir de plàstic.
1: Exacte. I ara no tenim un pare alemany preocupat que fa Maneguet, sinó un home que s'anom Sam Foster, en relació als plàstics i les ueres de sol.
0: Que va ser l'inventor de les ueres de sol, bueno, Sam Foster.
1: Més que un inventor, el que va ser era un empresari, un visionari de negocis, era aquest home. Perquè ell el que tenia, tenia ell una fàbrica a Massachusetts. M'encanta aquest lloc, Massachusetts. I ell fa pintes de plàstic per dones. Però què va passar? Arriben els anys 20 i se posa de moda el cabell curt, tipus flapper, aquesta mitja meleneta. I clar, la seva fàbrica com que entra en crisi en el sentit que les atletes ja no compraven tantes pintes. I clar, crisi en xino diuen que vol dir oportunitat. Llavors, què va fer aquest home? Va dir, escolta, si amb aquest mateix plàstic amb el que faig les pintes, per què no me posa a fer muntures d'ueres de sol?
0: Ah, mira.
2: Un tio intel·ligent.
1: Clar.
0: En Sam era un absolut visionari.
1: Exacte. Llavors ell, el 29, se'n va al passeig marítim d'Atlantic City amb un carregament de les primeres ueres de sol que compten que se va començar a vendre en aquí mateix de matí i va ser un èxit total.
2: I a veure, i com passen d'aquest passeig marítim a tot el món? Perquè ara ja...
1: Clar. L'any 34, l'empresa Foster Grant, o sigui, ja no era ell com a persona, sinó que la seva empresa en general, va importar d'Alemanya una màquina molt important, que seria aquella que era capaç de fer motlle per injecció. És a dir, és un altre sistema de fabricar aquestes ueres. Uh-huh. Perquè abans teníem 6 artesans que se passaven un dia sense fent una única muntura i amb aquesta màquina el que fan injectaven espàstic líquid en un motllo i ja ho teníem. Clar, en una hora fabricàvem moltes més muntures que tota aquesta gent. I això va facilitar la seva producció, abaratiment de preu, i ja m'ho sabem la història.
0: I quan abaraten els preus, el que passa és que les pot comprar tothom.
1: Clar, i a més, el que passa amb el plàstic és que és ideal per als dissenyadors en el sentit de que se pot amoldar, poden tenir diferents colors, i aquí ja totes aquestes varietats. És a dir, no tens unes ulleres de sol per necessitat, sinó perquè vols unes en concret. I en pots tenir més d'una, no?
0: Clar, i vosaltres això... quantes en teniu, d'ueres de sol?
1: Jo ho he dit, dues. Una no, pel cap i una pels ulls.
2: Jo, unes.
0: Jo, dues. Ses de batalla i ses de sa guapa.
1: És que sí, és que és important, això.
2: Quin tipus de batalles?
0: Anar a la platja, per exemple, que s'omplen d'arena o de sol o d'aigua salada. Ses que no m'acaben de quedar bé del... És a dir... M'agrada com me queden, però me fan senyora, trop.
1: Mm. És un tema que facin senyora.
0: Exacte. Sí. I depèn d'on hagi d'anar, me'n poso unes o les altres. Si vull parèixer més senyora, me pot ser senyora. Si vull parèixer més jove, me pot ser altres.
2: Clar. També, lo del plàstic, molt bona idea, però també és un poc desastrós. Perquè per jo se me rompen molt fàcil.
1: Jordi, això serà que no les cuides.
2: Això se me n'en rompre. La darrera vegada...
0: Les has de posar dins
2: les
0: tots.
2: M'està llevant la desuadora en les ueres posades. I ja se va xapar.
0: El tema de l'estoig és una altra cosa.
1: Desastre.
0: Jo sempre el perd.
1: Sí. Jo he de dir que mai me n'han donat una en les ueres de sol.
0: Això és perquè no les has comprades bones, Maria Antònia.
1: No, però tornant amb el tema de les ueres de sol, és vera que dèiem que això de que els dissenyadors i el plàstic i demés, però és que també a vegades és curiós quan hi ha moments històrics que s'ajunten i també potencien certs objectes, perquè en aquests anys que estàvem parlant era precisament també l'època d'or de Hollywood. Uh-huh. Llavors tenim estrelles de cine... que aquestes no són senyores, són senyoríssimes.
0: Divas.
1: Divas, exacte. Greta Garbo, Audrey Hepburn, totes aquestes al·lotes d'una aquestes ueres de sol. Clar, podem interpretar per tapar-se d'aquests flashos que els hi venen i també veieix un article que explicava que un temps els focos de cine eren molt més potents perquè les càmeres no eren tan sensibles i llavors el que passava és que moltes actrius acabaven tenint problemes de netzús i eren més sensibles a la llum del sol d'aquell lluminari que els fotien per gravar-les. Llavors, clar, tenim en aquest moment és bàsicament dur ueres de sol, un estatus i un cert glamour.
3: Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
0: Greta Garbo, Audrey Hepburn, tothom té aquestes divas dins el cap.
1: Exacte. I jo crec que moltes predines que no se lleven les ueres de sol mai... Sabeu el que fan les predines,
0: totalment.
1: No? Que se les deixen posades i, sí. I jo crec que és per això.
0: Sí. La meva predina mai se la llevava, les ueres de sol.
1: Potser per tapar-se les rues o...
0: No, era com una marca de glamour, jo crec.
1: Jo també ho penso.
0: I de fet, avui he anat a la perruqueria i hi havia una senyora que se les ha posades just quan l'han acabada de pentinar.
1: Ah.
0: I era, perdoneu l'expressió, molt pija aquella senyora... I de, ai, mira com mona que m'has deixat. I no se llevaves les ueres de sol.
1: És que us ho he dit, és que hi ha que no se les
0: I
1: treu.
0: I encara érem dins la perruqueria.
1: Que bo, que bo.
0: Sí, però per què han de dur ueres de sol, Maria Antònia? Per ser glamuroses o per protecció,
1: clar,
0: realment?
1: És que ara estàvem xerrant així només de la part superficial i mos estava quedant tot un poc superficialet. I doncs, clar, hem de tenir en compte que igual que la pell se crema, si anem a la platja sense crema solar, clar, la capa més transparent de fora de sui, el que seria la còrnia, també se pot cremar amb el sol. Clar,
0: sí, no són bromes.
1: Exacte. I a llarg termini també tenim que la llum del sol accelera l'envelliment. Amb el temps, la radiació va oxidant les parts internes de l'ull i, per exemple, el que més pateix és el cristal·lí, que és bàsicament aquesta lent transparent que tenim dins l'ull que ens serveix per enfocar. Quan aquest cristal·lí se torna opac, és a dir, com un vidre que s'embruta, és quan tindríem, per exemple, catarates. Mm-hmm. Per tant, les ulleres de sol prevenen les catarates.
0: Per això tu te'n compres i te les poses damunt el cap.
1: Clar. Perquè me les poses damunt el cap? Perquè és un perill posar-se les ueres de basar en els ulls. Perquè el que fa, bàsicament, és que quan duim ueres fosques, la nostra pupila s'obri perquè li entri més llum, talment quan estem a les fosques, i clar, què passa? Que entra molta més llum de la que tocaria. Llavors, és quan els raigs ultraviolats penetren directament dins el forn de l'ull. Per això... És molt millor, estimats oients, no dueres que dur-nos unes de dolentes. Això ho recomanen al col·legi d'oftalmòlegs.
0: Jo
2: no em puc dur de dolentes perquè me mereix.
1: Ah, sí?
2: M'ha mal de cap.
0: Sí, a mi també me'n passa. Sí, sí.
1: És que no és natural ni et sa. I, de fet, el filtre que heu de mirar, si us voleu comprar unes ulleres de sol com toquen, és UV400.
0: Ai, ara no tens sabors aquí.
1: Ara volies revisar menys si...
0: UV400.
1: De ultraviolats 400, que aquesta protecció te...
0: I si no posa això, no són bones?
1: No. No són, o sigui, aquest filtre homologa que te protegeix entre un 99 i un 100% de la radiació del sol.
0: Ui, això ho hem de mirar bé, Jordi.
1: Clar, i vos heu de fiar i ho heu de demanar a la persona de confiança que vos vengui ses ueres. I si posa UV...
0: Jo saps de guapa, me les vaig comprar per internet. Sospit, que no són UV400.
1: A lo millor val la pena dur-les a una òptica d'espoble i que a lo millor vos facin una revisió. No sí? ho sé. A veure, les ulleres de sol poden servir per moltes coses, no? Com hem vist, estar guapos, misteriosos, elegants... Però vos he de dir que també poden servir per fer trampes.

0: Damunt hem d'anar a principis del segle XX, a l'època de la tuberculosi, que era aquesta gran plaga d'aquell moment, no? Clar, curiosament, tant els efectes pròpiament la malaltia com el fàrmac que els hi donaven per frenar les suors, la d'atropina, que és bàsicament un derivat de la belladona. Què passava? Que deixava molt les pupil·les dilatades. Per tant, molt de malalts a la tuberculosi eren molt sensibles a la llum.
1: Mare meva, i què feien, idò?
0: Clar, els metges els hi receptaven unes ueres amb vidres tintats de colors d'aquell moment, no? Eren molt foscos, o blaus o verds. Però què va passar? Que se va normalitzar, s'adonava per fet que si dues unes ueres d'aquestes, blau fosc o verd fosc, que estaves malalt. Que, per cert, ara faig un vot, però és que ho he trobat molt curiós, que d'aquesta malaltia i d'aquest moment va sortir el cànon de bellesa d'estar molt prima, pàl·lida, demacrada. Clar, tenir cara de tuberculosa era com molt romàntic d'aquella època. De fet, com ja sabeu, la majoria de les germanes Bront se varen morir d'aquesta precisament malaltia. En Charlotte, una de les germanes, escrivien al seu diari. La tisis, com també referien a la tuberculosi, soc conscient, és una malaltia afalagadora. Ho trob terriblíssim.
2: Sí.
0: Sí, terriblíssim. És com ser-ho...
2: Que queda bé, no?
0: Que queda bé estar malaltona. Pàl·lida, vermà...
1: Però a veure, no mos desviem.
0: Clar, perdoneu, perdoneu.
1: Ueres, trampes, malalts, tuberculosi...
0: Clar,
1: però anam.
0: Tornam. Llavors, què passava? Dues aquestes ueres i se deduïa que estaves malalt. Clar, en aquells anys també se va inventar el que seria com una tinta lluminosa. És una tinta que és invisible, no? És una substància que, bàsicament, tu, si mires les cartes amb les que pintes aquesta tinta, no ho veuries, però, atenció, si ho mires a través d'aquestes ueres de colors, ets capaç de llegir perfectament el que diuen. Llavors, que quina era la jugada mestra? Bàsicament, hi havia persones que pintaven les cartes amb aquesta tinta i llavors se presentaven a la timba de cartes clandestina fent veure que estaven malalts de tuberculosis.
1: I això funcionava?
0: Clar, a veure, clar, devien fer veure que estaven malalts, devien tossir una mica, imagino que havies de fer un poc una performance, perquè si no, amb unes ulleres de sol i tan xalest, no acabava de funcionar. Però bàsicament, tu deies que t'havien de deixar les ulleres posades pel metge, els altres jugadors, per llàstima, no te donen res, i sí, de fet, era així, com guanyaven moltíssimes partides i van les cartes, i això jo li dic tenir vista.
2: Molt bé, Maria Antònia. M'agrada aquesta forma de tenir vista, catapunts!

0: D'acord, existeixen alternatives a les ulleres de sol per si qualcú... Mon pare, per exemple, mai en du. I jo no sé com ho fa.
1: Clar,
0: és que... Suposo que com que no s'han de què posar mai...
1: Sí, és que sabeu què passa, que jo podria fer moltes bromes i segur que m'encanta, però en ses alumnes no s'hi juga.
0: És veritat, això, meritòria, molt bé.
1: En ses alumnes no s'hi juga, per tant, no hi ha absolutament res que se compari a dur unes ulleres de sol. De fet, estan inventant ses lents de contacte solars, imagineu-vos, però és vera que te tinten sui tot de negre i fas una miqueta de por. En tot cas, podem dir que no existeix res que se compari amb unes bones ulleres de sol, com tampoc no puc trobar motius com per no anar a veure't sol.
0: Oh!

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Xiu, xiu!

0: Continuem a xiu-xiu, Anna Maria Antònia Miró. Mira, Antònia, quedes en altres ja la resta del programa.
1: Sí, sí, me permeteu acompanyar-vos, jo encantada.
0: Clar que sí, nosaltres sí. També. Jordi, no mos has contat res de les teves vacances.
2: És que han estat un poc, no sé.
0: Què has fet?
2: M'encantaria dir-li als oients que han estat meravelloses, fantàstiques, que he anat
0: i no ho han estat.
2: Totes... Bé, he fet les coses que no faig quan, he xiu, quan estic
0: però
2: a xiu-xiu.
0: Però què has fet?
2: Coses de casa, altres feines que tenia pendents...
0: No hauràs per casualitat anat a Colunga, Astúries?
2: No he tingut el plaer. Igualment, què he de fer jo a Colunga, a Astúries?
0: I de, per exemple, rebre els coneixements bàsics, necessaris i curiosos sobre la vaca frisona.
2: Si tu ho dius, Inés, jo estic d'acord amb tu.
0: I de, mireu, és el que ha fet un grup de joves ramaders menorquins que han estat allà a Colunga, Astúries, durant 6 dies per compartir experiències amb altres joves ramaders apassionats de la vaca frisona. Joan Arguimbau, bon vespre.
3: Hola, com va?
0: Molt bé. Escolta, explica'm-ho tu, què heu fet per allà, per Colunga?
3: Bueno, mira, allà quan vam arribar, primer mos van assignar un animal per hom. I a partir d'allà el que havíem de fer era domar-lo el millor possible i preparar-lo el millor possible per dissabte poder fer un concurs entre tots els alumnes d'allà.
0: Que bona.
3: I els que ho hagués fet millor, doncs... Pues,
0: sí?
3: Mira, aconseguia el premi, que diguéssim.
0: I què era el premi?
3: Bueno, depèn, hi havia diferents categories, hi havia categories de preparar i pelar, hi havia categories de manar, i te donaven, per exemple, la categoria de pelar donaven una màquina, en el guanyador una màquina de pelar vaques, en els manadors una cabeçada...
0: Que guapo.
3: Coses així.
0: Jo m'imagino que tu arribes allà, a Colunga, i te diuen, això és la teva vaca, vas així.
3: Bueno, no tant així. Nosaltres vam arribar, ens vam instal·lar... I després allà el que fan és que fan un... Bueno, tenen molts animals així tancats i el que fan és, de petit a gros, van triant animals.
0: I tu li vas posar nom a la teva vaca?
3: Ja estava posat.
0: Ah, clar. No... I que nom hi ha?
3: Melissa.
0: M'encanta.
1: No te confonguis d'Elisa amb Elisa. Bé.
0: Elisa o Lisa?
3: Melissa.
0: Ah, Melissa. M'encanta, de Melissa. Bé, Ida, explica'm-vos, quants éreu que heu partit des de Menorca? Tu i 2 més?
3: No, eren 4. Jo i 3 més.
0: D'acord. I quines diferències principals has vist a l'hora de fer feina en ses vaques entre Astúries i Menorca?
3: Bueno, no, és a dir, la feina en general, tots anem a aconseguir el mateix. El que sí que es ve que ses finques d'asturianes i de per la península així, tot està bastant més mecanitzat que a Menorca. Aquí a Menorca, el que sí que van, a mesura que van anar compartint cada un el que feia a casa seva, pues van descobrir que ells tenien moltes més facilitats, ara de més maquinàries noves i coses així, com a Menorca, que està tot més manual.
2: Clar, heu après a netejar-les, a manejar-les, a enllitar-les. Hi ha hagut alguna cosa especial que no sabessis fer? Que has après? Quines tècniques vos han compartit?
3: Bueno, sabíem un poc la base i tal, però... Jolín, allà mos hem adentrat més a coses molt més específiques, a pelar zones molt precises i moltes coses així que sense el curset aquest pues no hagués sapigut, saps? O manejar, jo no en tenia tanta idea i allà, la veritat que mos han donat molt bona, una bona mà d'ajuda.
0: Quan dius pelar, te refereixes a depilar les vaques?
3: Sí,
0: a rapar-les,
3: sí.
0: Sí? Que curiós.
3: Sí.
0: Perquè això de la morfologia, concursos morfològics de vaca frisona, ja s'ho prenen molt en sèrio, com aquí mateix a les Balears. Què són més guapes, les vaques asturianes o les menorquines? Joan?
3: Mira, això, més que dependre de si són més xuletes de

0: les 4 i mitja, 5.
1: Uau, mare meva. Mm.
0: Escolta, a les 5 solien...
1: A les 5, eh? Joan, tu quant any tens?
0: De 8.
1: De 8. Mm. I com és que has decidit dedicar-te a la ramaderia?
0: Pues jo des de petit ja he tingut contacte amb els animals i sempre m'han agradat molt els animals i jo crec que no m'hagués imaginat una altra banda. No, la veritat, no m'imagino. No m'imagines tenir que no estar en contacte cada dia amb els animals, no fer feina de so, no sé.
2: Mm-hmm. Clar, però també entenc que anar fins allà, entre torns, haureu aprofitat, anar a menjar qualque cosa, qualque festa... No sé si heu fet més cosa, no. o vos no, heu dedicat 100% a les vaques.
3: Sí, Annalisa.
0: Perquè...
1: Melissa,
0: sí, sí. No, és que el que passa és que allà estàs com un internat, com una escola internat d'aquestes, mm-hmm. i vam fer tota la setmana allà, és a dir, dormíem allà i tot ho fèiem allà. Dinàvem tot allà, tots els menjars, tot. Mm-hmm. No, la veritat que no mos van desplaçar un món, no.
1: Que bona. I hi havia altres joves d'Astúries, no sé si d'altres llocs d'Espanya.
0: Sí, de per tota la península, pràcticament.
1: Uh-huh. I ja, supos que heu fet un bon grupet.
0: Sí, sí, sí, la veritat que tothom era molt, molt bona gent i ens ho vam passar molt bé. La veritat que al principi teníem un poc la por de dir, no sabien si tots encaixaríem, però res, van passar 10 minuts i ja érem tots com una família.
1: Clar que sí. En Joan Arguimbau fa feina al lloc de Cavalleria Vea, de Ciutadella. És així, Joan?
0: Sí.
1: Quan te planteges el futur?
0: Hombre, jo m'agradaria agafar un poc més d'experiència, tot des que pugui, i a la llarga pues, poder manejar un lloc jo també, poder ser l'amo.
1: Que bé, Joan. Idò, enhorabona per aquesta experiència i per dedicar-te a la ramaderia en el camp. Gràcies per aquesta petita esperança, no, Joan? Encara n'hi ha en el camp de les Balears.
0: Sí, sí que n'hi ha.
1: Que bé.
0: Som un quants de joves que tenim ganes encara.
1: Que bé, Joan. Idò, moltes gràcies, Joan Arguimbau. Una ferrada.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Els bombers han aconseguit extingir l'incendi forestal que ha començat a cremar les feixes de Talamanca quan s'acostaven les 3 de l'hora baixa. Tot ha començat a una casa ocupada i ha cremat manco d'una hectàrea de canyet. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge, el que ha provocat la indignació de veïnats com Marc Marí.
2: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, es va fer neta i l'ha deixat tornar a omplir de merda.
1: El cadàver d'una dona de 78 anys ha estat trobat avui a un pis del barri de la Soledat, a Palma. De fet, duia mort a l'interior del domicili prop d'un mes. La veu d'alarma l'han donada als veïnats. Demà li faran l'autòpsia, però tot fa pensar que ha estat per causes naturals perquè no hi ha cap indici de violència. Una de les veïnades està molt afectada per la notícia.
3: Diu que han trobat Nalina morta. Dic, què me dius? Vaig baixar els fens i vaig veure el seu busson amb bastant de papers. Però com que érem cadascú que seva, tota sola. Estic

0: Traumatitzada.
1: Restablida la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua de les darreres hores pel trencament d'una canonada de la desalitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se en la Conselleria de Cicle de l'Aigua a principis d'agost. El batlle Martí Marc diu que aquesta mena d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua dessalada suposa un consum d'entre el 35 i el 40% del municipi.
2: A nosaltres ens preocupa el que ha passat, perquè durant aquests mesos, a principi d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua, però el que passa que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta, i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies, una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
1: I de 7 entitats ecologistes i veïnat de Mallorca s'han constituït en plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa que comença dimecres a vespre amb un primer enviament de fems amb vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma alerta del risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per l'olor per oposar-se a l'actuació. És Aina Lleuger, la portaveu del GOP.
3: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
1: I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació amb la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. El batlle Jaime Martínez diu que això permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
4: Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
1: Arribem així a les 9:04, les notícies tornen a les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens ha donat segona hora de xiu-xiu en Andrea Sánchez en el control tècnic i, com cada inici de setmana, és el moment de tastar...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Parelles multiculturals.

0: En aquesta secció hem parlat de parelles que són de diferents edats, de diferent sexe, que viuen juntes, separades, que tenen passions compartides o rebutjades, parelles que són de tota la vida o que duen dos dies, parelles que se comuniquen en un altre idioma o un altre accent, però i què passa si se mescla? És tan profunda que són diferències que van més enllà. Quan cadascú ha crescut a una altra cultura diferent, en costums, valors, tradicions i maneres d'entendre la família o l'amor que no sempre coincideixen. És un repte, és un aprenentatge, però estem segurs que sobretot és riquesa. I per parlar d'aquest tema avui els estudis ens han vengut a veure en Ivana Palacios. Ivana, com estàs?
1: Hola, superbé, gràcies.
0: Que bé. I n'Erica Lizárraga, com estàs, Erika?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Beníssim, moltes gràcies. A veure, comencem ja directament, Ivana. Bé, les vostres parelles no han vengut.
2: No. No.
0: Per què?
2: Tenien vergonya. Molta.
0: Estaven empagaïts. Sí. Bueno, a coses que passen. Ivana, a veure, explicau-mos. La teva parella en concret, quines cultures engloben la vostra parella?
2: El meu al·lot és un manacorí. Ja fa 8 anys que som junts i bé, he estat xerrant amb Nèrica, sobretot, no, ara, de quines diferències podríem trobar dins la nostra relació. Coincidim que per dur el més característic és el menjar. Uh-huh. Ell el seu, jo el meu, però bé. Jo
0: tu d'on ets, Ivana?
2: Jo som de Bolívia, però ja fa molt que estic per aquí i també m'he acabat de criar aquí i no hi ha tantíssima diferència en aquest punt perquè m'agrada de tot i a ell, de lo nostre, també li agrada molt.
0: Ara mos ho contaràs en això. I Erika, en el teu cas?
3: Bueno, nosaltres som dos persones migrants que mos han criat aquí a Espanya, a Mallorca, concretament. Lo que el meu lot és portuguès i criat a Palma. I jo som argentina criada en el Pla. O sigui que tenim un poc aquesta... Xoque, sobretot, li comentava ara a ella, el tema de el mallorquí palmesano.
0: Ah, això és el que més...
3: És una cosa...
0: D'un portuguès, d'origen portuguès i d'origen argentina, el seu problema és el palmesano.
3: No, xerram en castellà, perquè no se pot.
0: D'acord. Com és això, Erika?
3: Res, que jo som molt d'esplà i si me xerren molt obert és com a raro, però jo és com a...
0: D'acord.
3: Estrany.
0: De quin poble ets?
3: No ho puc dir.
0: D'acord.
3: És una incògnita.
0: Ho deixarem aquí, idò. Clar, vosaltres, Ivana, tu quan te vas conèixer amb el teu al·lot manacorí?
2: A l'institut. De fet, jo era nova a batxillerat i jo no xerrava amb ningú perquè era la nina nova i no tenia amics encara i ell xerrava amb tothom, xerrava massa i la profe de plàstica, la Sebastiana, va tenir la meravellosa idea de posar-lo al meu costat i va néixer la nostra amistat perquè no aturava de xerrar.
0: Creus que vos va posar posta per ser extrovertit i s'introvertida?
2: Jo crec que perquè volia que ell callés. Però va passar tot el contrari, no va callar i jo vaig començar a xerrar fins que mos van separar, però va néixer la nostra amistat.
0: Que guapo.
4: Que guapo, per favor.
5: Molt bé. Manteniu contacte amb aquesta professora que us va juntar?
2: No, no sabem res d'ella, però espero que estigui bé i, Sebastiana, si m'escoltes, t'estimam.
0: Oh, ai, que bueno. Vas dir nom del teu al·lot o no?
2: Se diu Miquel Joan. Ell sempre m'ha dit que el seu nom està mal, que lo generalment és Joan Miquel, però que li han posat mal el nom, segons ells.
0: I dona, Sebastiana de Plàstica, si escolta, si mos escoltes, en Miquel Joan i n'Ivana... Continuen junts, vares fer una bona feina quan ens vares a seure junts. 971-13-99-00, si mos escoltes, Sebastiana, per favor, telefona-mos. T'imagines? L'altre dia vàrem trobar un familiar, un avantpassat que cercava el seu... Bé, una persona que cercava el seu avantpassat feia molta estona i la vàrem trobar. Que així que poden trobar a Sebastiana,
5: així
0: jo crec.
5: Així tot és possible.
0: Exacte.
5: I Erika, en el teu cas, com us vau conèixer?
3: Bueno, nosaltres em fa un pot de vergonya, mos fa un pot de vergonya, però mos vàrem conèixer per una aplicació de cites i res, això que no anava a ser res, ara vivim junts, així que molt bé.
0: I com que vos vareu conèixer una aplicació de cites, suposo que la primera vegada que t'expliques una mica sa vida, d'on vens, d'on ets, etc. Creus que el fet de ser dues persones migrants vos va connectar?
3: No te sabria dir, jo crec que en part sí.
0: És a dir, sí, naturalment no va ser tot, però a lo millor teníeu històries que semblaven.
3: Sí, jo crec que una de les coses que varen connectar a les primeres xerrades, que era tot escrit, va ser un poc... no, jo vaig venir en tal d'edat, ell va venir en 3 anys, jo vaig venir en 8. Vull dir, i un poc com ho has viscut tu, com ho has viscut l'altre, i quines coses m'ho han trobat. Ell no va tenir cap problema. Jo a lo millor m'ho vaig fer un poc més el lío durant la infantesa, però bien. Pot la mateixa experiència, en general.
5: Jo no sé, però també sent cultures diferents, quan aneu a casa de l'altre, això m'interessa molt, si notau aquestes diferències que, com a que vostra, no? A vegades et sorprèn.
3: Bueno, en el meu cas, el que més me va sorprendre les primeres vegades era que les festes són com les festes de casa meva. Vull dir, molta gent, molt menjar, música, si mos motivàvem un poc de ballar coses seves, que ara no les sé dir, me matarà. I sobretot
0: coses si seves, que vol dir coses portugueses.
3: Clar, música portuguesa. I a casa meva, pues, música argentina. I els idiomes, sobretot. O sigui, a casa seva ell xerra portuguès, se gira, xerra en jo espanyol, jo que nostre també xerra castellano és argentino, i quan me gira amb ell, castellano espanyol. O sigui, una cosa...
0: Fins i tot canvia l'accent aquí.
3: Sí.
0: Que curiós. Sí. Que bona. I tu, Ivana, a les festes familiars com són?
2: A casa seva és supertranquil.
0: Clar,
2: és hi ha molta diferència, si tots mallorquins... una família més petita, no hi ha massa soroll, no hi ha música de fons, és molt, molt, molt diferent. Però a casa meva és tota una festa. Jo crec que li costa molt més a ell adaptar-se a lo nostre, perquè són molts i la gent no atura de xerrar tot el temps, hi ha massa soroll, hi ha massa gent, i després mo mare que diu, vinga, ara karaoke, i ell com el súper empagaït.
0: Ai, com va.
2: I hi ha molta diferència. En aquest punt hi ha moltíssima diferència.
0: Sí, no.
2: Després, jo... per la forma en la que m'ha criat mo mare, sempre tinc el costum de acabar de menjar i comença a replegar els plats, i ell sempre li molestava això perquè me deia, és que volem fer sobre taula i mos quedam a taula i sembla que te'n vols anar, i jo, no, podem quedar a taula, però jo vull recull.
0: I, per tant, diríeu que la major diferència, la diferència més gran, és quan juntau les famílies o quan vosaltres aneu a casa altra?
2: Sí, jo crec que sí, que ja notam les diferències. També és vera que, com jo he estat criada a part de la meva adolescència i infantesa aquí, tenim menys diferències dins lo mallorquí que ell amb lo nostre, saps? Hi ha tradicions, hi ha música, hi ha una altra part de jo mateixa que ell no... És una barrera, un poc, entre nosaltres.
0: Que curiós.
4: I heu plantejat mai un viatge amb les vostres pares en el vostre lloc d'origen? Això és una cosa que vos fa il·lusió? O si teniu pendent de que conegui aquella part o aquell lloc? També per vosaltres, que ara heu partit tan joves, també no sé com seria.
3: Bueno, spoiler...
0: L'Erika s'ha posat les mans en el cap.
3: Bueno, ara jo aniré a Portugal, ara aquest agost, i a pel setembre me'n vaig a Argentina, a veure la paradina, i ja li vaig plantejar. Però, com que tenim un altre viatge gros plantejat, ho hem deixat per la pròxima. Però sí, a mi me fa il·lusió anar-hi, encara que és aquí de vora, vull dir, Portugal està aquí de vora, però Argentina sí que és un viatge molt llarg. I el fet de tantes hores allà ficat no li fa massa il·lusió, però sí que mos fa ganes. També.
0: Clar que sí. Clar que sí. I en qualque moment, a l'inici, sobretot, vareu dir, uf, venim de llocs molt diferents. Sobretot tu, Ivana. Bé, és que realment quan parlam de venim de... Realment no, perquè vosaltres sou mallorquines, pràcticament. Per tant, però clar, pel que deu de les famílies, intrínsecament estem criats per les nostres famílies, t'ho vares plantejar... Tu, Ivana?
2: Jo crec que sí que venim de llocs molt diferents, perquè jo en el final he tingut una infantesa i una vida diferent. Jo, bé, no m'he criat malament, no tenia una situació dolenta en el meu país, però que sí he vist situacions molt, molt, molt dolentes que només ha vist a les notícies, saps? I a ell li fa por anar. Jo sí que, bé, jo vaig arribar al 2010 i encara no he tornat mai. No he pogut anar ni de vacances ni res perquè és caríssim, el vol és molt, molt car i per circumstàncies de sa vida encara no hem anat mai. Uh-huh. I sí, li he comentat un munt de vegades que m'agradaria que aniguéssim junts, que coneguessin el meu pare, que és allà, uh-huh. i aquesta part de mi que no coneix, perquè, clar, uh-huh. és també part de jo mateixa, però és vera que li fa poreta. De fet, tinc uns amics que se casaran a Mèxic el 2028 i li he dit ja que si volia anar amb jo, perquè jo segur que hi aniré, però també li fa por, no sé, per, supos per sa criança i per lo que, el concepte que se té un poc de Llatinoamèrica, no? Que li uh-huh. fa por.
0: I tu què li dius?
2: Que és beneït.
0: Que no té per què tenir por, no?
2: No, no, perquè a més hi aniríem amb gent local, sempre, tinc sa família allà, crec que no hi ha cap perill, no... Uh-huh. Crec que no hauria de tenir por, però té aquest concepte ja ficat en el cap i uh-huh. sí que la fa, li genera poreta. I no és, és una conversa que hem tingut massa pics, però uh-huh. que no, com tampoc hem comprat bitllets ni res, uh-huh. queda un poc en l'aire.
0: Te faria il·lusió que la teva pare vegés allà on tu vares néixer, conegués les teves arrels, Bolívia?
2: Sí, sí. Sí, a més que Bolívia és un país preciós, preciós, preciós, que... m'encantaria anar amb ell i, que, i a més estic segura de que li agradaria molt no només el lloc sinó el menjar, ell li agrada molt el nostre menjar, tot el que ha tastat
0: que li agrada.
2: Agrada, sobretot la carn i tots els nostres, sí? La majoria dels nostres plats tenen carn i xicharrón, que pentura bossona més uh-huh. o fricassé, que és una sopa, un brou amb uh-huh. carn, igual, li encanta més menjar amb covent i li encanta el covent, li encanta el menjar. D'això gaudiria, perquè jo sempre li he dit que allà és més bo, no? I aquí sí que no tenim els mateixos ingredients i uh-huh. hi ha aquesta diferència que allà sí que li agradaria. Però, clar, també sap que cada pic que ha anat la meva família, els que s'hi han pogut anar, han tingut problemes de panxa i coses... I ell, que és molt hipocondriac,
4: li
2: fa encara més por i és com, bueno...
0: Escolta, Miquel Joan, si mos escoltes...
4: Un peu davant l'altre.
0: Sí.
4: Oh, no, tio.
0: Bé, aquests esforços que no seria cap esforç.
4: I, Erika, si no, jo t'acompanyo. Encantada.
0: Encantada. Sí. Erika, tu quins, quin menjar es posau a les vostres festes familiars? Què hi ha?
3: Bueno, de fet, fa poc que em van fer una entrevista sobre això, i molt guapa, per cert. Pues hi ha de tot, d'ençà que som aquí, pues hi ha pizza, hi ha asado, hi ha coca de trompó. De fet, per la meva comunió, perquè jo vaig combregar aquí, vaig arribar amb 8 anys, vaig combregar en el 9, no sé ni quina... Mm. Vaig combregar tard, record. I record que hi havia això, coca de trompó, asado, coca de quart, crec que va fer una veïnada, mm-hmm. que és la meva predina, diguem, i un poc així. I en general les festes són així.
0: La mescla perfecta, si me demanes. Mm-hmm. No és
3: vera. Molt, sí, sí. Mm.
5: I també mesclau festes, en general? Feis...
0: Celebracions, no? Tradicions.
5: Sí, celebracions, tradicions, si m'escau, bueno,
3: sí,
5: un pot de tot.
3: Bé, per exemple, per Pasco, mo mare i jo, perquè és vera que les feim nosaltres, feim panades, i el diumenge de Pasco me regalen un ou de xocolata, que és el que se fa a Argentina, que ho fan els padrí joves en els seus uh-huh. fiols, que cosa
0: sí.
3: diu?
0: Sí, sí, fiols.
3: En els fiols. I com que jo, la meva predina jove no està aquí, pues, ho fan mon pare i mon mare, me compren un... Tenc quasi 30 anys, però és una tradició nostra. I per Nadal, bueno, que allà és estiu, hi ha coses com hi ha uns sandwichitos de miga, que se diuen, que se fan allà perquè fan molta calor, no? I són coses que han d'estar en fred i de més. I nosaltres ho seguim fent aquí cada any. Que llavors en menjam un o dos, perquè mon pare fa una tracalada, i una palangana enorme i menjant com fins dia 12 de gener, més o manco.
0: Ja, però escolta, bueno. Veurement si n'han de prendre, si són refrescants aquests sandwichitos.
3: Són bons, però en ple desembre fa com a fred.
0: Clar, també. I quina és la diferència cultural que vos va sorprendre més de la vostra parella?
3: Buah, bona pregunta. N'hem xerrat abans, però...
2: Jo no sé si seria una diferència o si la comparteixen molt de mallorquins, però ell, per exemple, per berenar, berena un cafè i ja. I jo berent fort. No sé si és
0: més general. Això suposo que depèn de la persona.
2: Sí. Mm. I també és fet de que ell diu que això és molt mallorquí, que quan coneixes una persona en castellà te costa molt fer el canvi. Mm. Ell me xerra en castellà, jo xerra en català amb tota la seva família i a ell mateix, quan estem reunits, però ell no pot, me fas canvi, me gira sempre, i jo me fa un poc de ràbia perquè ell xerra en català fins i tot amb el seu moix, amb la seva cosa, i és com, jo, me sap un poc greu perquè és el més idioma en el que tu penses, en el que sents, en el que vius, i per què te costa tant xerrar amb jo, si fa 8 anys que estàs amb jo, i no sé, mos entenem perfectament, però li costa, no pot.
0: Mira, una altra cosa que s'ha d'apuntar.
3: Mm. No li passa igual en seu portuguesa. Jo estic R, que vull que m'enxerri, que m'enxerri. No, és que jo t'he xerrat en castellà primer i ja no t'ho puc tal. I passa el mateix en seu moix i en seu moix i en seu ca i en seu família i jo així.
0: No. Clar, vosaltres entenc que no teniu fills.
3: No.
0: No hi ha fills a cap de ses parelles. Si tinguéssiu fills, l'idioma, tu, Erika, supos que portuguès aprofitaríeu?
3: Aprofitaríeu.
0: Perquè castellà, vulguis o no, el sabria.
3: Aprofitaríeu per aprendre, però pobre nin, no? Perquè, bé, poden fer-ho, no? Però tindria un caramull de coses, perquè supos que ell li xerraria en castellà, en portuguès i en castellà, jo li xerraria el meu castellorquí, perquè de vegades te fico parauletes en mallorquí, i les meves expressions en argentí, no? Entonces,
0: se coneixen les famílies de les parelles mútues? Sí.
2: Se coneixen, però encara no hem tingut un dinar familiar, o sigui que el tindrem d'aquí res.
0: Hi ha nervis amb això, Ivana, o no?
2: Un poc, perquè és vera que...
0: Mare, però això passa per tot, no?
4: Sí, anava a dir. És com poden ser d'esplai de tramuntana, no? També hauria diferències culturals.
2: Ma mare du el mateix temps que jo, no? I ella entén perfectament el català, però no el xerra. I som... i sa mamà del meu al·lot i el seu padrastre són manacorins i es canvien el castellà, si nota, i els hi costa també, i és això el que jo crec que ja anirà tot bé, perquè tothom mos estima i sa nostra relació també és molt estimada, però me fa coseta, però segur que ja anirà tot bé.
5: Però si juntau famílies, creus que serà una cosa tranquil·la o anirà a pescar a oque, aquesta cosa, si s'ajunten?
2: Jo crec que serà una cosa tranquil·la, perquè la seva família és molt tranquil·leta.
3: Per no brumar, si jo.
2: Per no brumar.
0: Erika, i vosaltres?
3: Nosaltres sí, s'han conegut. Estic aquí contant la nostra vida, Cari, te quiero. sí que s'han conegut, però escuetament, perquè just mos hem mudat i s'han conegut així de hola, què tal, no sé què, però sí, tenim pendent també un dineret o algo.
0: Que ho ha après de tenir una parella, bé, d'aquesta mescla, no? Jo suposo que és absoluta riquesa, sobretot, no? Per aprofitar-ho per enviar un missatge de... En pro a la mescla de cultures, a la multiculturalitat, que sempre és bona.
2: És que és lo millor, és que és lo millor dels dos mons. Ell pot gaudir de lo meu, jo puc gaudir de lo seu, de les nostres costums, de les nostres tradicions. Respecte a lo que deies abans, nosaltres, per exemple, a Sant Joan, a Bolívia, és molt, molt diferent, perquè a més no tenim mà, no podem anar a la platja a fer un capfico a les 12 de la nit. Nosaltres fem perritos calientes. No sé per què, no sé d'on ve aquesta tradició, però és una nova tradició incorporada dins la nostra relació, també. O dinars de Nadal, que aquí és diferent. Nosaltres fem indiot i ells fan porcella, i és tot, és que és el millor.
0: Clar que sí.
2: Guanyam tots dos.
0: Clar que sí.
3: Sobretot gastronòmicament, ara que ho veus. Jo diria que s'aprendre idiomes, en el meu cas, no? Perquè... estic ahí intentant
0: aprenent portuguès,
3: estic intentant entendre un poc de portuguès.
0: Molt bé. Hi ha qualque expressió que ell digui i que t'hagi calat?
3: Ai, quan se caguen en tot, però ara no me sortirà. No me sortirà bé i...
0: Prefereixes no intentar-ho.
3: Però això sí.
0: Molt bé. Per tant, si voleu enviar un missatge que mos escolten segur les vostres parelles...
2: Mos volem casar. No. Bé, Miquel, Joan, hem d'anar a Bolívia, per favor, en qualque moment. Jo crec que només traurem coses positives d'un viatge com aquest i que mos enriquirà a tots dos.
0: Molt bé. Tu, Erika, li vols enviar qualque missatge?
3: Ui, ara no sé què dir.
0: Digue-li t'estima en portuguès.
3: Ai, i ja ho sé dir i no me'n record.
0: Cerqueu per Google.
3: Cari, no sé, te quiero.
4: No és Au seu ti pego, la cançó, aquella? No, m'he equivocat.
0: Però li pots dedicar aquesta cançó, si
3: vols. He de fer més Duolingo.
0: Au seu ti pego.
4: No és així o no?
0: No ho sé, Maria Antònia.
3: No és així.
0: Anna, mos, és que clar, m'he tret aquesta pregunta de sa màniga i... Espera, com es diu t'estim en portuguès?
4: És útil saber quan si t'estim en tots els idiomes perquè mai saps quan vagis de viatge que
0: diu
4: pot passar.
0: Diu t'estemuno.
3: No és això.
0: A veure, espera. Un moment.
4: És molt important aquesta informació.
5: Ti amo, però s'ha dit italià, això, no?
3: Sí, però ens ho sent portuguès.
0: Ah, és que no m'està captant t'estim.
4: Ah. Que dur.
0: He de posar t'estimo. Eu testifico.
3: No.
5: Això sona que vas a testificar.
4: Sí.
5: No ho sé el mateix.
0: Espera, ja posaré. Eu te amo.
5: Eu te amo.
0: Espera.
6: Eu te amo.
4: Eu te amo.
6: Eu te amo. Eu te amo.
3: Quan ho escolti passarà una vergonya.
4: Està bé, clar. Pastel de nata. No?
3: Mal o menys.
0: Maria Antònia, ara no importa com ens ha dit tot allò que sàpiguis en portuguès.
4: Que és res, que és absolutament res. Obrigada.
0: Exacte. Ja estàs acabat. Molt bé. Erika, Ivana, si estàveu passant una bona estona, quedeu-vos per donar consells a altres persones que mos demanen consell.
3: Vale.
0: Pot semblar?
3: M'apareix estupenda.
0: Sí. No?

0: iD3 Ràdio és humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: iB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. iB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a iB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
0: Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom amb Inés Mateu.
10: Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
11: I doncs som aquí en Erika Lizarraga, que ara dèiem que m'hemos acostat trobar aquest estim en portuguès, però han posat au si te pego.
12: Cari, si si escuchas esto, llama. És que no puc xerrar en castellà.
11: 13-99-00, si voleu telefonar. També a Ivana Palacios, que li ha enviat molt de missatges en el seu loto, Ivana. Estarà contenta avui.
12: Ha sigut clar i conciso.
11: Preparades per donar consells a qui mos escriu en el consultori?
13: Sí.
11: Vinga, idò. Yes. El primer consultori diu així, Jordi.
14: Hola, estimats xiu-xiuers. Fa pocs mesos que surto amb una lota i la veritat és que estic molt bé. Però hi ha una cosa que me descol·loca un poc. A casa seva tenen una visió diferent de les relacions i troben completament normal que ja conegui a tota la seva família. Pares, padrins, cosins... De fet, ja m'han convidat a un dinar amb tota la seva família. Són més de 20 persones. El problema és que per jo, presentar la parella a la família és una passa important que arriba amb una relació més consolidada. Creus que hi hauria d'anar si és important per ella? O és millor comentar-li que encara me sembla un poc prest per fer aquesta passa?
11: Tu pocs mesos, diu.
12: Clar,
14: aquí xerram una altra pit de ses...
12: Cançó de fondo.
11: A veure...
15: Noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura.
11: Neri Cavalla, ara.
14: Clar, aquí tornem a entrar un poc en el tema de les famílies, no? I de les
12: jo diria que... posant-me aquí la bata de psico, jo diria que se segui i li digui...
11: És que tu ets psicòloga, no, Erika?
12: Sí.
13: Uau, quina bona consultoria, m'encanta.
14: I d'avui farem silenci i escoltarem en Erika.
12: No, que això, que ho xerri amb la parella, perquè si li és encara molt... No s'ha d'obligar tampoc, vull dir, no és necessari passar per aquest mal moment si encara no estem preparats. Però tampoc no hem d'estar de banys i sense conèixer la família.
14: Això tal també. Vegada també a poc a poc, perquè també diu que són 20 persones de cop.
12: Clar, però conèixer a
14: la
12: millor primer...
14: No me'n recordaré de la meitat. De
12: clar, primer ton pare i ta mare, o sigui, vull dir, la teva família o nucli, i llavors, jo què sé, la predina, els cosins, i així. Un petit grup, un petit comitè.
11: Molt bé. Tu, Ivana, què li diries?
16: Jo crec que ha d'anar. Que tant mateix és la importància que ell li dona i que Pantura no és per tant. I penso així perquè crec que el primer contacte de la meva parella amb la meva família va ser així. Amb tota la meva família, pobret, segur que no li va agradar tant i segur que no està d'acord amb el que estic dient. Però en el final, després, tant si va bé com si no va bé, jo crec que és una passa que li dona la importància que Pantura no la té tant, saps?
11: Exacte. Jo crec que també estic d'acord.
13: Molt d'acord. I que sí. Guapo que molta gent te vulgui conèixer.
11: Sí.
13: No? Vull dir, és que quin
11: maltrangle. I després, si no va bé, doncs ja està. I bé, un moment, estic en contra el que ha dit la psicòloga.
12: Jo...
13: Ja, perquè venim de...
11: Així mor va,
13: pot
11: també.
13: Pot ser que és perquè venim de famílies nombroses i mos han sentit especialment al·ludides, aquelles que venim de famílies sí. molt grans i molt intenses, sabem que...
12: No sí, sí, confirmo pot... ni desmiento que pot ser.
14: I també, per aquesta persona, mira, ja no hauràs de presentar-te cada vegada i explicar lo mateix i on d'on ets i quina feina fas, ja està.
11: Jo no, jo no te torno a veure mai, però segur que menjaràs bé.
12: Això segur, això segur.
13: I què te penses? Que ets el primer que coneixes?
11: Exacte. Oh, vinga. Exacte. Vinga, la darrera consulta, Jordi.
14: Hola, xiu, xiu. Fa un temps que surt amb una lota francesa i demà tenim un petit problema. Espanya i França juguen la semifinal del Mundial. Fins ara havia anat tot bé, perquè cadascú animava la selecció de l'altre quan no se jugaven res entre elles. La cosa és que fa setmanes que teníem organitzat un sopar amb amics per veure aquest partit. I tant ella com jo vivim el futbol amb molta intensitat. I ja mos coneixem. Entre gols, jugades polèmiques, emocions... Tal vegada mos acabam enfadant i discutint. Lo pitjor és que no volen convertir aquest sopar entre amics en una batalla ni fer passar una estona incòmode a la gent que mos acompanyarà aquest dia.
11: Sí que greu, s'assumpte.
14: Tendríeu qualque consell per gestionar aquesta situació?
12: A mi no me mireu, perquè...
11: Clar... Tu, Argentina, jo... vas amb Argentina en el Mundial, Erika?
12: Evidentment, sí, de moment sí.
11: I és de teva però va en Portugal?
12: Sí, però ja no...
11: Ja no hi són,
12: Portugal.
11: Ja
12: no
11: hi són.
12: Però ell també és, o sea, té les dues coses.
11: També
12: o sea,
11: va amb Espanya.
12: Pot anar amb Espanya, també.
11: D'acord.
12: I jo no sé què li dirien aquesta... Mira, llenceu-vos ja tamateix. Si vos heu de parar, ja llavors solucionau.
11: Sí, a veure, és futbol, també t'ho dic.
16: Ja. Bé, si tots dos ho viveixen amb tanta intensitat, hi haurà barella sí o sí. Que es digui que el millor és que abans de començar el partit se xerrin i diguin, mira, t'estim, acabi com acabi.
12: I que passin dos cubates i ja està.
16: Molt bé. Se barallarà.
14: Sí, i no passa res, i no incomodareu, ho passaran bé els altres.
11: Sí, és un pot d'espectacle, això, ho passarà bé, ja està. I és futbol.
16: Serà més graciós.
11: És a dir, s'ha de viure importància a lo important. Sobretot,
16: exacte.
11: No? Molt bé, Erika Lizárraga, Lizárraga i Ivana Palacios, moltes gràcies per haver vengut.
16: Gràcies, gràcies per convidar-nos.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
4: Darrer minuts de programa, però abans de partir, hem d'escoltar la historieta d'estiu que avui mos du en Marc Escafí. Marc, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres com estàu?
4: T'ha agradat la conversa multicultural que han tingut en Ivana i na Erika?
5: Jo estava... Lo mateix que deu vosaltres, que millor que una relació multicultural, no?
4: Que sí?
5: Gastronòmicament,
4: buf,
5: increïble.
4: És que ja se m'ha fet la boca aigua.
6: A mi pels viatges, he de dir, però sí.
7: També anava a la família.
5: I jo, si se l'on no vol anar a conèixer la família, vaig jo, perquè si la festa ha de ser així de grossa, se m'ho convida a mi.
4: Escolta, què te contes?
5: Idò, venc a contar un poc el que m'ha passat aquesta setmana.
4: M'encanta, perquè cada setmana ve una història.
5: Perquè cada setmana me passa una cosa.
6: Que
5: sí.
6: Fort.
5: Com la setmana passada us vaig contar lo de sa boda, no?
4: Sí.
5: Jo, això va afilat en lo de sa boda, clar. Tu per ses bodes t'intentes posar un poc guapo. Uh-huh. I t'intentes, bueno, donar un poquet la millor versió de tu, no? Perquè saps que te faran fotos i
4: te tal. Te faig ses piules.
5: Exacte, te faig ses piules. I de què va passar?
4: Què va
5: passar? Jo, encara faltaven un parell de dies per sa boda i la meva rutina habitual d'aixecar-me, d'anar, lo primer, no? Anar al bany, rentar-me ses dents, i això que estàs adormit encara... I veus es reflexa, el teu reflex en el mirall, com que no l'entens del tot, però aquell dia pues,
4: me
5: va donar... Vaig tenir una revelació.
4: Sí.
5: Me vaig veure la cara i vaig dir... Però... I aquesta persona? Aquest dementor que està aquí davant, que no se correspon a la visió que jo tinc d'allò mateix, i me vaig apropar... I jo crec que mai m'havia aturat a mirar-me i me vaig apropar i vaig començar... Però i aquesta rua que me baixa ara aquí, en el front, i aquí, al costat dels ulls, que si me maco un pop per en un ventall... Me vaig quedar en xoc.
4: Te vas assustar.
5: Me vaig quedar traumatitzat.
4: De tu mateix.
5: Clar, perquè jo habituat a no fixar-me massa i que el màxim de rutina que jo feia és rentar-me la cara un poc en sabó i posar-me protecció solar com en record.
4: Això me passa quan me miren el mirall de dins el cotxe, que hi ha una claror especial de la llum del dia i te veus tots els defectes.
6: Sí.
7: Jo en els provadors també.
5: La llum dels provadors està dissenyada perquè tot et quedi malament. O sigui, jo no entenc la política de les empreses, però me va passar un poc això. Jo no sé si vaig encendre la llum que no tocava, però me vaig quedar traumatitzat.
4: Necessito un skincare.
5: Claro, vaig dir, això no pot ser, que la meva pell l'únic que tingui és un sabó genèric i per això...
4: Sabó
5: ara...
4: de cos.
5: sabó de feines d'esplats.
4: Que és sabó de cos i de cara, que no sé quina diferència, però bé.
6: I les persones que són calves, la gran pregunta, extenen el sabó de cos per escap?
5: On s'acaba la cara?
6: O encara utilitzen xampú.
5: Si skincare te'l fas fins a nuca.
6: Exacte.
5: No? I clar, jo vaig dir... Bé, hem de posar remei en això perquè, perquè no pot ser. I què vaig fer? Decidit, tampoc sense pensar-ho massa, me vaig anar a una tenda de cosmètics, no?
4: Ara ve quina música de misteri.
6: Sí, sí.
4: En Marc se'n va a sa botiga de cosmètics.
5: Va ser una experiència agradable i traumàtica a la vegada. Mm. És vera que vaig arribar allà i me varen atendre superbé. Sa Lota, si me sent, va ser encantadora. Però, clar, jo arribo allà pensant que trobaria una crema miraculosa, no? Que seria com a, ja està, me posa aquesta crema, en dos dies tenc sa cara d'un bebè, s'ha acabat. Clar, jo arribo allà pensant que entraria i sortiria 5 minuts i aquesta Lota jo que acabava a veure allà...
4: Un client potencial.
5: Sí. Va dir, li he de cobrir aquesta necessitat, clar, perquè això, aquesta persona està angoixada.
6: Me necessita, aquella. És que la teva mirada devia tenir desig.
5: Clar, estic desesperat.
6: Desig de bellesa.
5: I ella me va veure, me veu i me diu... Bueno, ja li dic, hola, necessito una crema que me canviïs de cara, la tens? I me va dir, home, quina és la teva rutina facial? Això va ser la seva pregunta. I clar, jo primer, clar, assumint que el que jo feia era una rutina, no? Perquè era quan me'n recordava rentar-me la cara i quan me'n recordava posar-me crema. Se va quedar... Bé, no li va fer gent de gràcia, la veritat, no? Jo anava allà, ja, sí, un pot de sabó... No. I me va dir... Lo primer que necessites és un netejador, perquè no pot ser, t'has de fer aquí una neteja, després t'has d'aplicar un tònic, després el sèrum de dia, ai, després l'altre sèrum de vespre, la crema hidratant, el contorn d'ulls, la protecció solar... I jo, clar, jo estic com a... Sí, 100%. O sigui, 100% això és el que necessit. Ja m'hagués valgut la pena no mirar-me aquell dia. Perquè en un moment... És que en un moment m'ha de fer una rutina de 9 passos.
4: 9
5: passos.
4: Cada cosa amb el seu producte, clar.
5: Clar, 9 productes, que encara n'hi ha un que no sé què és, ni quan s'aplica ni res. I, bueno, jo vaig a sentir, perquè, clar, jo me sentia atès, doncs clar, vaig dir, claro, el que tu trobis.
6: Clar, a més, perquè és que t'atrapen.
5: Jo sóc un pap víctima d'aquesta situació.
4: Sí,
5: vosaltres,
4: totalment.
5: Quan un dependent o una dependenta vos ve i vos diu, prova't això, mira l'altre, sí, tal, sí. Això... Jo
4: si és en coses cares, ahí caic. Si és en coses no cares, no.
7: Sí, jo... Dius que sí, ja està. Ells ho sabran, ja està, el mateix amb el mecànic o aquestes coses que dius, bé, pues jo, sí.
4: Mecànic.
5: Claro.
6: Segur, com em passa a mi? Que tinc sensació que me veu encara de pobre, o jo que no faig pinta de que me gastaré molt de dobbers, perquè efectivament no tinc gent de dobbers, llavors crec que a vegades jo faig més cases als dependentes que elles a mi. Llavors s'assusten davant d'algú tan simpàtic i ja no me fan tant de cas.
5: Te penses que els hi fas nosa, no? De
6: sí, dir, oh, no. Com que estic avorrida i jo...
4: Però jo sempre dic, no, només mir.
5: Estic mirant.
4: Sí, però si m'atenen, pam, ja m'atenen.
5: Clar, és que, a més, no va ser només això, no va ser només que m'ha fet la rutina. Ara m'havia d'explicar realment què era cada cosa, perquè ella m'ha dit, necessites això, necessites l'altre, te veig aquesta cara, els diagnòstics aquest. Però me va començar, me diu... Ara t'explicaré un poc perquè saber cada cosa.
7: Jo m'estic més que no m'ho expliquin, ja està, jo m'ho posaré.
4: Tu en quina rutina facial te fas, Jordi? Se mateixa que
6: en
4: Marc.
6: Se la Marc fa una setmana.
7: Sí, si se pot considerar rutina facial, idò.
5: Sí, no?
7: Ho considerarem així, però...
5: Clar, perquè a mi me va començar. Això em va ser hialurònic perquè t'ho posis a tal moment. Aquesta de retinol, aquest altre moment.
4: Però això és fort, eh?
5: Niacinamida, que jo no havia sentit mai, també, claro, posa't això, la niacinamida. Vitamina C, àcid glicòlic, esfoliants enzimàtics, després pèptids. Jo, o sigui,
6: bioquímica. Aquesta nina té un grau de bioquímica.
5: Clar, jo deia, és que això després me farà tota una reacció conjunta. Bueno,
4: és que són potents per llevar ses arrues, ara tot això està molt de moda.
5: És que, clar, jo deia, això m'ho pos tot de cop i tindré una altra cara, però després m'ha dit, no t'ho posis tot a la vegada, espera, perquè n'hi ha que s'anulen unes a les altres. I jo, però, mem, això és un medicament? Com, i clar, doncs, pues, no,
4: Els hi ha d'anar al metge a cercar la recepta?
5: És que jo vaig a sentir, vaig dir perfecte, fins que vaig arribar a la caixa.
4: Clar, quant d'euros te vas deixar, això?
5: No recordo exactament la xifra, perquè jo crec que també tinc un pot d'amnèsia post-traumàtica.
4: Clar.
5: Però me'n record, un potet, com una pipeta de ses puces, així de petit, pip, 45 euros.
4: No!
5: Jo, bueno,
4: si m'ha d'arreglar
5: la cara, bueno, pues està
6: ja,
5: bé, no?
6: Quin preu té?
5: Quin preu té? Bueno,
4: Quin preu té la teva cara, clar.
5: Exacte. Clar, jo me repetia jo mateix, això és salut, això és benestar, m'estic cuidant,
6: és que
5: ho no?
6: vull dir, Marc, però és que te brilla la cara d'una manera especial, eh? O sigui, els oients que no li veus la cara, troc que tens escutis molt bé, i jo és no vull que... donar suport en això, però és veritat que brilles.
5: Hombre, només faltaria que almenys no, o sigui, brillo almenys, no? Vaja, a més de sol i que duc aplicat a la cara, de la quantitat de producte... Però això no va ser el més traumàtic. El més traumàtic va ser la primera aplicació. Perquè, clar, jo arribo a casa, me poso allà en el lavabo tots els productes.
4: Clar, quan que te vares en... Quants... Nou productes. Tots clink,
5: nou productes, clink, xin, clink, dues bosses. Que després jo ja no me'n recordava perquè era cada cosa. Que després vaig arribar a casa i me vaig apuntar els passos amb un paper, perquè deia, és que, claro, m'esclareixes que s'anulen, faré enrere, no? Me vaig col·locar tot. I allà, col·locat, com a les jaunes de safira, no? Que pot disparar, els tenia així, me'n mirava, mos estem així retant, i vaig dir, venga, això vaig començar des de matí, no? Vaig dir, avui consentirem que la cara estigui malament i demà de matí ja m'hi poso.
4: Demà ja de zero.
5: Exacte. Com us podeu imaginar, vaig arribar tardíssim per tot, perquè, clar, jo acostumat a que m'aixecava en 7 minuts, estava llet sortint per la porta, clar, ara, un producte, espera 2 minuts, tal, jo m'aventava perquè s'aixugués el producte.
4: És que això és una pèrdua de temps, també t'ho dic, oh?
5: I clar,
4: quina paciència.
5: No, i l'ansietat de repassar, que no estava mesclant l'ordre. Aquí, jo aquí vaig tenir paranoia. I, clar, jo mirant el rellotge, ara ja han passat 2 minuts, vinga, ja te pots explicar l'altre, no sé quan, així, tot el rato. Se des de matí, bueno, perquè, bueno, comences el dia, tal, te fa il·lusió, vinga, avui m'ho posaré, i tothom ja veuràs canvi, serà una cosa loca, no?
4: La gent m'aturarà pel carrer, sí,
5: mira, però què te fas a la cara,
6: com
5: no?
6: Com el de tu has hecho arroz, tu t'has fet skincare.
5: Exacte, jo anava així, aquesta actitud per sa vida. Però el problema va ser el vespre. Es vespre, que me tocava una altra vegada, rutina de 9 passos. A les 11 del vespre.
6: Jo vas m'avejo rentar-me les dents.
5: Clar, és que estava ja en la rutina de 9 passos es vespre, que ja no només tenia instruccions de sordre, sinó de instruccions de la pròpia aplicació, perquè me tocava el contorn d'ulls i aquella lota, he de dir sincerament, que me va amenaçar. Perquè me va dir... no lo arrastres, Mari, o sea, no lo rosseguis a toquecitos.
4: Clar,
5: perquè
4: clar,
5: els toquets, sí. I clar, jo tenia això taladrat a sa ment, perquè va ser quasi violenta la seva reacció, la seva resposta.
4: El veure cada sa toquets.
5: Clar, i jo estava,
4: tres.
6: No, i a més, ho has de fer amb vestit anular, perquè és el que té menys força de sa mà, amb vestit anular.
5: Clar, perquè m'ha dit, si t'arrossegues aquí, clar, això t'adurà totes les arrues cap al costat.
6: Talment plastilina, talment.
5: Un desastre, clar, jo pensava, ara me tocaré malament la cara i me posaré això aquí.
4: Però no, es toca, és perquè absorbeixi millor, no?
6: Sí, però ho has de fer amb l'anular, perquè és que la zona aquesta de suia és més sensible que tenim en tota sa cara.
4: Uau.
6: És que jo m'he vist molt de vídeos.
5: Ah,
6: com que
5: bo,
6: no me fan
5: aquí,
6: cas, aquí, ho mira a internet.
5: Clar, aquí ja veig que molt t'interessa per ser skincare, però només sóc jo.
6: Guapes volem ser totes.
5: És que, però, clar, la pressió d'aquest protocol, que estava jo desactivant una bomba en vestit petit... Bueno, va ser...
4: Una feinada, Marc.
5: Una feinada, me'n vaig anar a dormir més cansat per ser skincare que per el que havia fet durant el dia... Això ho vaig repetir un parell de dies.
4: I què te va durar, Marc? Què ha durat, això?
5: Amem.
4: Heurà skincare avui vespre.
5: Bueno, estic agraït que m'hagis dit que avui encara tinc glow.
6: Exacte, brilla, brilla.
5: Perquè ahir vespre, jo crec que encara m'adura, però ahir vespre me vaig mirant el mirall mentre me tocava això a les 11 del vespre posar-me en sa rutina. Me vaig mirar, el meu reflex i jo varen connectar i vaig dir, mira, tanmateix, ja està, tampoc. He estat una setmana... no me puc comprometre amb aquest projecte, perquè jo mateix era massa demandant, és que ja tinc suficient coses que fer. Tant de passos, jo per sopar faig 2 passos màxim, O sigui, 9 passes de matí, 9 passes de vespre, era massa, era massa. Així que jo, doncs, pues, ara he decidit que...
2: Ja
5: bueno,
2: està, has tallat amb les... amb les
7: però almenys que acabes el producte que t'havies comprar, no?
5: Ahir vaig obrir el calaix, vaig fer una abraçada en tots els productes...
6: Oh, i els dins fems?
5: No, no, dins el calaix. Ah, estan allà per quan me torni a pegar a la neura. Però...
2: Ho has deixat.
5: Perquè és que si no m'estaven recordant tot el rato el fracàs.
6: Clar, ja. A més, saps què pots fer? Quan tinguis convidats, tornes a exposar tots aquests productes. I així la gent, quan van es va, i diuen, en Marc és un tio que fa...
5: Però el problema serà que veïn els productes i no veïn els resultats.
6: No, no, però se sugestionen, se sugestionen.
2: Ja, ja. Oh, jo el que faig és posar-me el dia abans que tinc qualque cosa important.
5: Ja, però...
2: Però no serveix un bon dia.
5: Una flor no fa estiu.
7: Però és psicològic, te fas efecte psicològic.
5: Clar, a vegades, o que sents això quan tens set, no? Pues, me falta una hidratació. Me vaig a pas 10 productes de cop.
2: Lo darrer que me vaig comprar va ser un per disminuir les ueres de davall els ulls i era una època que no dormia gens bé. I jo comprant-me coses per les ueres. I és en plan, què tal si dorms?
5: Clar. Clar.
2: Això no ho he pensat, eh? Què tal si descanses?
5: Oh, igual no te'n pot dormir perquè t'havies d'aplicar els productes vespre i clar, és que tot és una roda.
2: Bé, m'ho vaig començar a aplicar i vaig dir, no, això ho faré de veres i mira, ja ho he deixat. I ara descans millor, he de dir. I a veure, ma mare, me miraré si entenc o no.
6: Clar. És que ho diuen això molt que...
2: No en tenc poques.
6: Mira,
5: sí, no jo... Tens, es
2: truca es dormir.
6: Clar, és que diuen molt que self-care, que se diu en anglès, no? Cuidar-se. I tots són vídeos de gent que se maquilla i se posa cremes. He de cuidar-se, pot ser, aprendre idiomes, dir-li que no en el teu jefe, vull dir, cuidar-se poden ser moltes coses, no?
5: No, mam, idiomes no aprenia perquè hi havia productes que no saben en espanyol. Perquè...
2: Ai, però això passa,
5: clar,
2: en coreà.
5: No me quedava altre. Clar, hi havia molt de producte coreà.
2: Molt de francès.
5: Havia de veure com ho aplicava. Però jo ja he decidit que la meva forma de self-care serà acompanyar les meves arrugues.
6: Clar,
2: molt bé.
6: Sí.
2: Acceptar
5: sa bellesa. Avui, i després me tornaré a generar un conflicte mortal, però ara ja està. A més,
2: han de
5: ja
2: tornar.
5: Són d'expressió, són de que m'ho estic passant bé.
2: L'arruga és vella. Claro. Han de tornar en aquest eslògan, per favor.
6: Total.
2: Ara que està tan de moda, això ho has dit, fàcil i l'aura.
5: I l'urònic.
2: Després has dit un altre que no me'n record.
5: Àcid glicòlic. No sé
6: retinol, també.
2: Això, retinol.
6: Això és molt agressiu.
2: Això està molt, molt de moda. Vull dir, jo conec moltíssimes atletes de la meva edat que se'n posen i, sí, per què? Per què? No podem acceptar
5: jo crec que
2: el cos canvia.
5: El que passa és que el teu reflex te recorda que està passant el temps i el temps és tan valiós que se t'està escapant de les mans.
2: Clar, i viure.
6: Tomeu Penya va dir una frase
2: i està bé de salut, sobretot.
6: Clar, i en Tomeu Penya va dir prefere tornar vell perquè l'alternativa no me convenç.
5: Hombre, clar.
2: És que en Tomeu és un gran savi. Filòsof. Sempre ho diré. La conclusió?
5: La conclusió. Jo sóc d'una rutina d'un pas a dos màxim. Me faré net la cara, me rentaré les dents abans d'anar a dormir i jo crec que ja suficient. Si vosaltres veus que la meva cara se va deteriorant perquè he deixat d'aplicar-me la skincare, bueno, m'ho deus i jo vaig fent una setmana intensiva. Això sí que me puc comprometre. Una setmana,
2: una
5: no?
2: Una setmana sí, una setmana
5: una
2: no.
5: Una setmana sí, moltes no. No? És a dir, quan l'alarma està allà, pues, m'hi pos... Però no, no, no, perquè és que massa producte...
2: Ja.
5: O igual he de tornar a la botiga...
2: Quina pressió,
5: He de tornar a la botiga que digue-li, mira, vull una de tres pas, de tres productes.
2: I la pregunta és, vares anar a farmàcia o vares anar a botiga estètica?
5: Vaig anar a una botiga estètica. Vaig anar, bé, una botiga que hi ha productes de
6: maquillatge,
5: skincare, de
6: també.
5: Maquillatge...
2: Jo és que te referia una recomanació, d'acord... Faré que xerraré com una dependenta. Jo aniria a farmàcia per aquest tipus de coses.
5: Sí,
2: d'acord.
5: Sí.
7: Segur que te diràs això, dependenta de...
5: Clar, és que igual ara he d'agafar els productes i els eduques a farmàcia i que me diguin, vinga, aquest te'l pots aplicar, aquest no. Segur que no molesta cap farmàcia.
2: No, segur
5: això.
2: Que no.
6: No. I segur que te diuen, no, però espera que en tenim un alt... A les farmàcies també clava, no?
5: Clar,
2: ja, però
5: també aquesta
2: tenen,
5: part de tenda,
2: tenen el,
5: no?
2: Lo bo.
5: Sí, a mi, jo crec que molt dolent...
2: Jo m'ho fies del producte
5: molt dolent no eren els productes perquè el preu els acompanyava.
2: Ja,
5: espera, espera.
6: Li hauries de demanar a la dependenta. I quant de passes té la teva rutina?
5: Ja, li hauria d'haver contestat això. Però ella m'hagués contestat, no, és que jo tinc la pell jove, plena de col·làgeno, natural, i tu se t'està aquí en la cara.
6: Quina rutina faig? Sí. Me pots els lents de contacte de matí?
2: No te poses crema ni res?
6: A vegades me poso crema solar perquè sóc com a pàl·lida, però no, no gaire. Suposo que ja m'ha vegat la crisi, suposo. Jo soc superpresumida de tot això, però amb coses com a concretes.
5: Uh-huh. Però no tens paranoia anti-aging?
6: No, no. I de fet,
2: és molt jove, ella encara.
6: Clar, soc superjove i he de dir que ja tinc tres cabells blancs que els tinc superidentificats i és veritat que la primera vegada que me'ls vaig trobar vaig passar pena, però després vaig pensar que m'encanten les melenes grises.
5: Ja.
6: Mo mare du una melena grisa espectacular i vaig dir, mira, és que jo, a mi me fa ganes envair. Perquè sí que seré una senyora de morros vermells que van al teatre sí, tota no? sola. Sí, però, i no tindré ni home ni fills.
5: I tenen una personalitat, a més, les rues, amb els maquillatges, que és una cosa molt potent.
6: I de fet, és que moltes actrius que estan sortint ara, diguem, no. Per favor, no vos poseu botots i de més, perquè és que estic perdent la vostra capacitat d'expressió.
2: Però diuen que ha tornat, no? Que a vegades s'havia fet una passa en band, sobretot, bé, també el cànon, el

0: Bunker. Jo tinc un sabó específic per la cara que me pos dia i nit. I ja està, pràcticament. I acorda crema, pràcticament.
1: Però una rutina d'un pas és una rutina?
2: Bona pregunta.
0: Em manco d'un sabó de cara, no com vosaltres, que no vos feia res.
2: És que jo viaig bastant i clar, és que no sé on m'he deixat el sabó. A casa nostra en tinc un, a Barcelona en tinc un
0: altre. No, però
2: jo
0: si no me poso aquest sabó, un not, vos ho promet. I ja. Diuen que la millor rutina és la crema de sol, eh?
1: Sí, ja, ara, això sí.
0: Això t'ho va dir, la dependenta.
1: Això m'ho va dir que el primer, i clar, almenys la vaig consolar un pot dient que l'únic que feia era la protecció solar.
0: Va dir, tanta sort aquest. No,
1: me'n contendria la cara si no te la posassis. No, però sí que la crema solar, jo sé que és superimportant i això sí que m'he basat.
0: Diuen que és el millor antiarrugues.
1: Però retinol i...
0: No, això no.
2: Això fa por. A més, si qualque dia t'entra dins sui, després te deu cobre un munt, perquè el que fa és cremar-te la pell.
0: Marc Escafí, moltes gràcies. Tornaràs la setmana que ve, aviat.
1: Vos tornaré i vos repartiré els potets que ja no me pos.
0: Molt bé.
1: I m'ho contau què tal.
0: Vinga, gràcies, super. Marc. Maria Antònia, torna't molt, eh? Ja
2: sí,
0: ho saps.
2: Sí, pots estar una estona més, però sempre per telèfon.
0: Molt bé, bon ja estiu. Jordi, tornant demà.
3: Tornant demà, nosaltres.
0: Beníssim, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 428. I a vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
4: Que no hem de fer en mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella.
5: Venir.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Demà és un dia clau per a mestres i professors. Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de docents interins. Són una seixantena més que el curs passat. Sortiran 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que enguany s'ha avançat el procés perquè era un compromís amb els centres.
1: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: I el govern aposta per millorar la mobilitat laboral. Ha posat en marxa un pla pilot per adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors. Aquesta iniciativa s'ha activat a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf, després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per anar a fer feina. Mauricio Carballeda, president de l'Associació d'Hotelers de la Zona, ha explicat que ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
2: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
0: La Conselleria de Medi Ambient es compromet amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranc a Campos. Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada per Joan Moranta. El conseller explica que ha estat un encontre productiu i interessant en el qual han obert la porta a una col·laboració més directa.
3: Cercarem fórmules per poder establir una

0: un canal directes de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles per als espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
1: I preocupació a Menorca per la davallada de les reserves hídriques, la més forta en 10 anys. Govern i Consell fan una crida a la prudència. Segons el conseller del cicle de l'aigua, Joan Manuel Lafuente, de moment no es plantegen restriccions, però sí un consum moderat d'un recurs limitat.
2: A pesar de que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
1: Demà el Congrés dels Diputats en vota el sostre de despesa dels pressupostos sense Pedro Sánchez. La votació és clau perquè hi pugui haver un comptes de l'Estat nou i el president de l'executiu espanyol serà a França per participar en els actes oficials del 14 de juliol. Un fet que molesta el PP. El portaveu Bosch Semper no critica la visita, sinó l'absència en una votació clau.
3: A mi no me parece mal. No nos parece mal que el presidente Sánchez asista a la Fiesta Nacional de Francia, nos parece mal que falte al Congreso de los Diputados, pero nos parece mal que no vote la senda de estabilidad y por lo tanto el techo de gasto, nos parece mal. Oiga, ¿la alternativa cuál es? No tengo nada contra la alternativa, con el motivo que se lo impide, pero está mal que falte al Congreso de los Diputados, pero ya hemos normalizado esto.
1: Son las 10 y 4 minutos, las noticias tornan a IB3 Radio a las 6 del matí.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha mites que es van desmuntant a mesura que avança la ciència. Per exemple, que les vitamines del suc de taronja desapareixen si no el tebous tot d'una, que han d'esperar 2 hores de rellotge per tornar-nos a ficar dins l'aigua després de dinar o patir amb un tall de digestió, que la murada xinesa, la muralla xinesa, és l'única construcció feta pels humans que es veu des de l'espai, o que només fa servir un 10% del nostre cervell. Els mites es desmunten en coneixement, però d'altres mites, segons l'accepció de la paraula, perduren en el temps. Zeus, Hera, Poseidor, Atenea, Apolo, Afrodita, els déus de l'Olimp ens serviren per explicar els fenòmens naturals, l'origen de l'univers i les grans preguntes existencials. Donaven sentit a allò que ens era desconegut i ajudaven a establir valors i normes socials. Abans del desenvolupament científic teníem els mites. Avui dia, però, hem de lluitar contra les fake news i els terraplanismes.
2: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
3: Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar.
1: Un altre mite de Pinyol Vermell és el de l'Odissea. Coneixem un conversador polisèmic, poeta, professor de català i filòleg que el té com a llibre de referència.

0: Pere Suau, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Molt bé, amb molta gana de tornar a ser aquí parlant tu.
0: Mira, nosaltres avui no podíem evitar pensar en tu, en la paraula mite, perquè si hi ha un mite que pensam que ho envolta tot és el de l'Odissea, i a les nostres converses polisèmiques n'ha sortit més d'una vegada. Tu n'has xerrat amb molta passió i mos has fet moltes ganes enganxar-nos en aquesta història universal i segurament bastant poc llegida en general. Ara que aquesta setmana t'entra en pel·lícula, en parlarem bastant més, però perquè una història com aquesta, aquesta Odissea d'Homer, encara avui dia és un exemple per tantes coses, Pere.
1: Home, jo crec que perquè conté tot un bagatge de manera de mirar el món que en el final és aquella manera que conforma la nostra manera de ser, la nostra manera d'enfrontar-nos en la realitat, no? La idea aquesta del viatge, de l'aprenentatge, que ressegueix el camí que fa Ulisses des del moment en què acaba la guerra de Troia fins que arriba a Ítaca, I fins i tot en el moment en què ella torna de qualque manera a recuperar es troda del seu regne, l'heroi viu tota una sèrie de vivències que cada una d'elles és un aprenentatge. A cada una de les aventures que hi passa, un pot aprendre alguna cosa, no? I fins a un cert punt això fa que sigui tan actual. Per exemple, en el meu cas, quan m'enfronto amb una situació difícil o complicada a la meva vida, sempre penso, i Ulisses, què faria en aquest moment? Com s'enfrontarien a això? Quina seria la decisió que prendria? Perquè crec que ell, que és l'heroi del seny, l'heroi de pensar i de reflexionar, ens ensenya moltes vegades a com enfrontar-nos a situacions més quotidianes del dia a dia.
2: El reino de Ítaca necessita un rei. Mi padre va a regresar. Añoras un padre al que ni siquiera has conocido. Como un bastardo llorón.
3: El rei de Ítaca va a volver.
0: Clar, perquè aquí tenim aquest heroi que és Odisseu, o Ulisses, que enyora que seva, que ha de tornar que seva, ha de vèncer els enemics i tots els entrebancs que se troba pel camí, però no ho fan sa força bruta, com aquells herois, no? Determinats mites antics, sinó que ho fan amb intel·ligència, amb engany. No sé si podríem dir que és el primer quasi heroi modern de la història.
1: Sí, podríem dir que sí. Precisament aquesta setmana llegia, no sé qui era exactament, un estudiós que considerava molt difícil, i jo estic d'acord amb aquesta afirmació que fa, considerava molt difícil que la Ilíada i l'Odissea fossin autoria d'un mateix autor. Sempre ha estat, s'ha dit que les va escriure Homer, no? Mm. Però les dues visions són antagòniques, perquè la Ilíada és la força, és la guerra, és la lluita, i en canvi l'Odissea és la reflexió, és el viatge, és el play. Per tant, estic d'acord en que segurament, probablement, no siguin escrites per una mateixa persona, i sí que diria, com tu has afirmat, que Ulisses probablement és el primer gran heroi modern, no? Fins i tot, és a dir, Ulisses està en la silla de Calipso, en Calipso, que et cedeix de l'amor, i ofereix immortalitat. I ell prefereix retornar a casa seva perquè vol tornar a veure la seva dona, vol veure la seva pàtria, vol veure el seu fill, vol veure el seu món, no? I crec que aquesta elecció entre immortalitat i humanitat, i que Ulisses triï la humanitat, és també una de les lliçons de l'Odissea.
4: L'Odissea, Ulisses, no comença a Troia i acaba enlloc. T'hauràs d'adonar por un fugitiu permanent que Odissea és la teua forma de viure.
1: Jo crec que és un llibre que de vegades la gent hi té prejudicis perquè allò que sembla molt antic, i en el final, sobretot la part central, que és quan Ulisses conta totes les seves històries, perquè realment tindria com a tres blocs, un primer bloc en què Telèmac intenta anar a cercar son pare i se mos conta qui era, i després sí que s'adona sa veu en Ulisses i ell conta tot el que li està passant. És una pura aventura, és a dir, són 10-12 aventures que li passen amb les sirenes, que li passen amb en Polifem, que li passen amb les trígons, i a cada una d'aquestes petites històries un hi troba un ensenyament. Jo crec que sempre dic que en el final enfrontar-se a una d'aquestes lectures hauria de ser de pur plaer, desgaudi lector. Se pot llegir perfectament com un llibre d'aventures. Mm. Quines són les aventures que passa aquest heroi per tornar un dia a casa?
5: Mm.
0: tens alguna versió, alguna edició especial que sigui teva, sense que hagis connectat, pot ser alguna en llengua catalana, també?
1: És que precisament crec que en català tenim una sort, perquè probablement una de les millors versions o traduccions que s'ha fet mai la va fer en Carles Riba l'any 1953. I té una certa explicació, i és que Carles Riba fa una primera versió de jove l'any 1909 i en fa una segona l'any 1953. Han passat gairebé 30 anys. Però és que, clar, és que en Carles Riba ha de viure tot l'exili de la Guerra Civil, ha de marxar de Catalunya per després tornar, i en certa manera tots els estudiosos diuen que en Carles Riba, quan fa aquesta segona versió, ha fet també una odissea personal i entén encara molt més tot el viatge de l'heroi grec, no? Per tant, tenim aquesta sort. És vera que té un llenguatge una mica acargolat, sí, o una mica dens, però quan tu n'entres, quan tu se deixa enamorar per aquesta cadència de la llengua de Carles Riba, la veritat és que per mi és un llibre meravellós. Jo sempre dic que si me n'hagués de dur un llibre a una illa deserta, m'enduria la traducció que va fer en Carles Riba de l'Odissea.
0: Idò, nosaltres l'apuntant també, esperant que els oients també la tinguin molt en compte, i en Pere Suau, aquí si mos seguiu també seguireu, i d'altres bandes també, és professor català, és filòleg, és poeta, és rapsoda, de Bon Canta Suau també és el seu projecte que el du a damunt els escenaris aquestes darreres setmanes i aquests mesos, i pensava si tu com a poeta també t'atreu la forma de l'Odissea, d'aquesta Odissea que segurament també està escrita per ser cantada, no?, davant d'un públic, com feis vosaltres.
1: Clar, clar, és que la part central, aquesta que és probablement la més mangívola i la més aventurera, és precisament Ulisses, quan arriba a Feàcia, que és una illa una mica mítica, li diuen que expliqui qui és, no? I ell comença a cantar de viva veu totes les seves aventures. Els mites eren sempre narrats en veu alta, no? Jo crec que això és una cosa que de vegades hem perdut, no? Aquesta oralitat, aquest contacte directe en l'oralitat, i aquests mites són, per com tu dius, per ser cantats, per ser recitats, per ser expressats. Uh-huh. Precisament una Eda era un rapsoda que cantava aquestes històries d'aquests mites, no? I amb aquest projecte que tu deies de Bon Canta Suau, una de les grans sorpreses que han tingut és aquesta, no? Que molta gent que mos diu que no és lector habitual de poesia ni que fins i tot sap gaire de poesia, quan ve en el nostre recital i veu la paraula cantada, la paraula dita, la paraula oral, veu que és una altra cosa, que és una altra dimensió, que és la dimensió que mai hauria d'haver perdut aquesta narració oral o aquesta poesia dita.
0: Sí, sí, i aquesta musicalitat de la poesia, de la lletra, de la paraula. Si a més li poses música, com va fer Lluís Llach, no?, en aquesta Ítaca, o en aquest poema de Cavafis, per exemple, que mos diu allò de l'important no és el destí, és el camí, és el viatge en si mateix. Ja anem acabant, Pere, però quina lliçó vital mos regala aquest mite per al nostre dia a dia.
1: Jo crec que aquesta que acabes de dir tu, i que en Cavafis va reflectir en un poema bellíssim, un dels més bells poemes que mai s'han escrit i que en Lluís Llach va musicar, crec que és la gran lliçó de l'Odissea. Que allò que importa no siguis destí, no? Sinó que siguis camí, que tinguem ítaques en el camí cap on anar, que tinguem passions cap on dirigir-se les nostres passes, no? Perquè si feim el camí d'aquesta manera, és igual el resultat final. Amb Blai Bonnet té un vers que a mi m'agrada molt, que se poden relacionar amb l'Odissea, que diu: el fracàs no és el fracàs de l'home, és el fracàs de l'èxit. Si no pensam en èxit i fracassos, segurament el camí és sempre plaent i podrem aprendre. Jo crec que aquesta és la gran lliçó de l'Odissea, l'aventura com a aprenentatge, com a plaer i com a gaudi.
0: I de nosaltres seguirem fent camí, Pere Suau, mos encanta sempre parlar amb tu, i avui era inevitable amb aquest mite de l'Odissea. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada forta.

Com l'Odissea, hi ha un altre mite que es reinterpreta al llarg dels segles. En el cap del filòsof Plató no hi havia lloc ni imaginació per telèfons mòbils, fake news o xarxes socials. Però el mite de la caverna contraposa les ombres i la realitat, la ignorància i el coneixement. No podria ser una bona al·legoria per entendre el món d'avui?

0: Miquel Àngel Ballester, benvingut Entre Avui i Demà, com estàs?
1: Beníssim, gaudint de l'estiu i del programa.
0: Molt bé, idò, mira quina paraula que han triat avui, mite. Si en Miquel Àngel Ballester, que és professor de filosofia, que explica, divulga filosofia, li dic la paraula mite, que li ven al cap primer de tot?
1: Bé, la filosofia i la necessitat d'explicar el seu origen, no? Fixeu-vos que la filosofia sempre s'ha associat en el logos, en el pensament racional. I nosaltres, com a professors, moltes vegades explicam que l'origen de la filosofia està en el pas del mite en el logos. Sí. Bé, és una petita mentida o una mitja veritat, aquesta que explicam, perquè realment hi ha logos en els mites, hi ha mites dins la filosofia. Què vol dir això, no? Que els mites són narracions que tenen una estructura racional, que no se contradiuen, que són invariables, que no són històries improvisades ni arbitràries, que tenen un sentit, que les accions i els fets que compten tenen causes i són explicacions. Ara bé, la filosofia, com explicam de manera parcial, d'en què supera els mites, no és ben bé així. I Plató és un bon exemple. Plató continua explicant les preguntes profundes a través dels mites, perquè ell pensa que els mites són narracions útils que li poden ajudar a explicar idees abstractes, complexes, a les seves pròpies teories, i d'aquesta manera s'entendran millor. Pensa que la civilització de l'antiga Grècia està acostumada a escoltar els mites. Els mites són la seva manera d'entendre el món. Aleshores, el que has d'intentar és aprofitar aquest imaginari col·lectiu per tal de donar-li una altra funció, de no creure't-se de peu juntetes que això és la realitat, sinó fer un ús més pedagògic, més didàctic.
0: Tu deies Plató, tot d'una manera és mite de la caverna de Plató.
1: Sí, és el més famós, el més conegut. Però fixeu-vos que Plató, en els seus diàlegs, en les seves obres, estan plenes de mites. Per exemple, el mite del carro alat, el mite dels metalls, el mite d'Er, el de l'andrògin, el de l'Atlàntida, el des de Miurg, i, naturalment, aquest més conegut, no? El mite de la caverna.
0: On el trobem, aquest mite de la caverna? On el podem llegir avui?
1: Sí, el mite de la caverna se troba a un dels diàlegs, concretament a la República, en el llibre Setè de la República. És una de les obres més importants de Plató. És un diàleg dedicat a la justícia, i en aquest diàleg Plató se demana com hauria de ser la ciutat ideal. I per respondre a aquesta qüestió, pues, reflexiona sobre qui ha de governar, què significa governar en justícia, quina educació han de rebre els futurs governants perquè aquesta ciutat sigui justa i ordenada, i ho fa no en la seva pròpia boca, sinó fent parlar a Sòcrates i a Glaucó.
0: Tenim aquest mite a la caverna que, com l'Odissea, que nosaltres ara en venim de parlar amb en Pere Suau, mos arriba fins avui. S'ha anat actualitzant aquest mite de la caverna, Miquel Àngel?
1: I tant, i tant. El mite, clàssicament, explica com coneixem els humans. Plató mos diu que hi ha diversos graus de coneixement. De manera molt simplificada, poden dir que l'interior de la caverna pues, només podem arribar a opinar, a tenir un coneixement sensible i probable, mentre que a l'exterior de la caverna adquirim el màxim coneixement possible, el coneixement científic, el coneixement filosòfic, no? I que hi ha una connexió entre aquests dos coneixements, no? Un camí que va de la cova a l'exterior, però un camí que es descens, però un camí de descens. Aquell que coneix ha de compartir el coneixement, ha de tornar a l'interior de la cova, no? Però també hi ha una interpretació sobre la realitat en el mite, la clàssica divisió entre els dos mons, no? Aquest món sensible, l'interior de la caverna, que és una còpia imperfecta d'un altre món, absolutament perfecta, aquest món de les idees o de les formes, que és l'exterior de la caverna. Per tant, hi ha aquestes dues interpretacions, més una altra, importantíssima. Aquesta alegoria mos diu d'alguna manera com som els humans. Mos diu que, en principi, som ignorants, que poden sortir de la ignorància amb força de voluntat i esforç, però no tots. Ell està pensant sobretot en els filòsofs, amb aquells capaços, amb aquesta voluntat de sortir, d'alliberar-se de la presó que és ignorància, no? I això mos connecta, com tu deies, en l'actualitat, no? En les noves cavernes tecnològiques.
0: Clar,
1: no?
0: On hi estem totalment encadenats, no?
1: Sí, sí, fixeu-vos, així com Plató parlava d'una única caverna, equivalent a l'ignorància, avui en dia les cavernes són múltiples i totes tenen un vincle tecnològic, no? I a més, generen addicció. I a més, com dius, cadascú té la seva, perquè estan personalitzades aquestes cavernes, no? Cadascú té la seva pròpia caverna, el mòbil, l'acompanya on se vull acabar. Cadascú observa les seves ombres a través d'aquests dispositius electrònics. I estem encadenats perquè consumim imatges de manera descontrolada, addictiva, sense pausa. A més, aquestes ombres que consumim estan personalitzades perquè responen en els gustos, en les preferències, ja sabem allò dels algoritmes, no? Mm. I això fa que estiguem encadenats com a angust i tot, no? Mm. I que, per tant, aquestes cadenes que ens lliguen a les ombres pues, siguin més fortes que mai i més difícils de rompre, no? A més, si afegim encara aquesta mena d'orgull de ser ignorants, s'ha instal·lat aquest culte a la ignorància, no? Un dels mites contemporanis, pens, més arrelats, és que el coneixement ens fa infeliços.
0: Yeah.
1: I que per ser feliços, precisament hem de ser ignorants, viure la vida amb indiferència i esquivar els problemes, viure amb despreocupació, de manera egoista, d'esquenes el que ens envolta i és la realitat, i com a molt resignats, no? Aplicant la llei del mínim esforç, abandonant el que és imprescindible per sortir de la ignorància, aquest esperit de superació, el desig de conèixer, que sempre ens ha caracteritzat com a humans. Mm.

0: fuera de mí. Y sé que es en mí l'ombra.
1: Llavors, clar, hi ha una altra encara afegitó en això, no? Que és que no només vivim dins un món de la mentida, no? Sinó que en molt de cas preferim viure dins d'aquest món a descobrir la veritat, no? Perquè requereix esforç sortir de les coves en les que vivim. I avui en dia aquesta postveritat és renunciar a la veritat. És una ferida que mai no havien tingut i que no només afecta la filosofia i en el sentit propi de la filosofia, que és cercar la veritat, sinó també, sobretot, afecta la llibertat individual. És la manera d'avançar, precisament, no? De fer-nos preguntes. No? Qui pot estar interessat en mantenir-nos en l'ignorància? Quin interès hi ha en generalitzar les mentides i provocar confusió i, per tant, que renunciem al coneixement? Quin paper juga la tecnologia en la creació de realitats, en la confusió en la que vivim? Per què una societat desconeixement i desinformació són tan ignorants i incapaços d'entendre i explicar el que passa, no? Aquestes serien algunes preguntes per començar a alliberar-nos de les cadenes.
2: I de mos has d'anar a feina, bastanta feina per fer.
1: Se que ja me posa a mi mateix.
2: I que no mos ha de fer peresa. I de mira, l'estiu també és un moment per apropar-nos a la filosofia i en Miquel Àngel Ballester, professor de filosofia secundària, sempre mos obri un poquet escoratissament per enganxar-nos encara més a tot això i a fer-nos totes aquestes preguntes. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies i bon estiu.
1: A vosaltres, igualment, un plaer.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
4: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
5: Molt bé, aquí mitificant tot, tot.
4: Sí? Tu saps que tu ja ets un mite cinematogràfic.
5: Un hormiguero que deia aquell senyor.
4: Mite és paraula d'aquest programa i m'encanta perquè m'has pot dur també a llocs molt diversos. Com us proposes per començar?
5: Jo és que quan penso en mites en el cinema sempre penso en els mites grecs, en déus, deesses, herois, enganyifes, moltes enganyifes i sobretot moltes aventures.
6: You have not yet told me your name.
7: I am Jason, the lawful king of Thessaly. I have heard there is a tree at the end of the world with a fleece of gold hanging in its branches.
4: Per bon tires.
5: Aquest tràiler que escoltàvem és el tràiler de Jason i los Argonautas, o Jason i los Argonautas. La genial representació de tots aquests mites grecs a través del productor de cinema i artista d'efectes especials, Ray Harryhausen. La història de Jason i de la seva tripulació, anomenada genèricament Argonautes, perquè anaven a bord de la seva nau, d'un vaixell que tenia de nom Argos, a la seva recerca del vellocini d'or en el final del món és l'argument d'aquesta pel·lícula. A la seva aventura s'enfrontaran en gegants de bronze i tota una sèrie infinita de monstres. Ells compten amb la protecció de Hera, una deessa, però Zeus només li deixaria que l'intervengués 5 vegades en favor de Jason i dels Argonautes, o de Jason. Aquesta és història que contava en aquesta magnífica pel·lícula de l'any 1963 i que té d'especial aquesta història, que és que bàsicament és la llegenda en la seva màxima representació pels efectes especials d'animació amb el que se diu stop motion, mal? Que és aquesta manera de rodar quan poses un personatge, fas un clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic i així 24 vegades per segon de projecció. El que feia Ray Harryhausen era construir tota una sèrie de maquetes, tota una sèrie de personatges i de monstres i d'animals. Els filmaven així, amb stop motion, val? Clic, clic, clic, clic, una feinada brutal. Els projectaven amb una pantalla just a darrere els actors perquè poguessin intervenir i lluitar, i els filmaven amb acetatos, amb fondos transparents, perquè després poguessin intervenir. De fet, una de les escenes més famoses d'aquesta història és la lluita dels Argonautes i de Jason contra els esqueletos, sí, contra un exèrcit d'esqueletos que després en Sam Raimi el va homenatjar brutalment a l'Ejército de las Tinieblas. En realitat, la història ja la sabem, vull dir, és una història d'aventures i ja està. El que passa és que, clar, hi havia tant d'efectes especials, eren tan bestials. Vull dir, si vosaltres recordeu el King Kong de 1933, aquell Kong que se movia, que hi havia diverses capes, si tu veus la pel·lícula, té tantíssimes capes de projecció, o Hace 10 millones de años, que és aquella de Raquel Welch en biquini que lluita contra dinosaures, els dinosaures també eren d'en Ray Harryhausen, que va ser un dels pioners a la manera de fer efectes especials i que, bueno, després s'ha seguit a tantíssimes pel·lícules. Era una manera meravellosa que tenia de rodar i jo crec que aquesta és el mite, no? Sí, sí. És top, top ten, a dalt de tot, no? Muy top, que deia un amic nostre.
4: 1963, i de molts mites hi ha en el voltant de Jason, eh? Arribam a la conclusió que és Jason, Jason? Amb tota la J-H i l'accent so i los argonautes. Vinga, els que venen ara també persegueixen mites.
5: Sí, sí. De fet, ell és un mite. Ells són un mite ja en si, perquè de més se poden els mites el que tenen és que se poden revisar, reversionar, convertir-los en el que mos doni la gana.

0: Ai, que m'agrada, que m'agrada.
1: Aquest senyor que cantava és Everett Ulysses McGill, o la versió de Germans Cohen de Ulysses, protagonista de l'Odissea, del poema de l'Odissea de Nomer. Mentre estem esperant que arribi divendres amb en Christopher Nolan i la seva gran Odissea, nosaltres vos parlam d'una versió una miqueta més casolana i és fantàstica. Vull dir, és història d'un delinqüent, un perdedor total, condemnat a treballs forçats a l'estat de Mississippi a principis dels anys 20. És un tipus que no s'adapta molt bé en això de que li diguin com han de fer les coses. Aleshores, decideix fugar-se de la penitenciaria i s'ajunta en dos personatges més o manco polissons, més o manco llestos, i a partir d'aquí començarà una aventura que és una versió de l'Odissea de Nomer, perquè hi ha sirenes, hi ha homes transformats en granotes, hi ha gegants, hi ha cíclops, hi ha lluites contra exèrcits secs de ràbia, hi ha laberints, tot el que hi ha a l'Odissea. El que passa és que, clar, versionada i duita en el Mississippi dels anys 20, amb música country, amb folk, amb blues... El que a mi més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que és imprevisible totalment. No saps mai on te durà. I, a més, no té cap urgència en aclarir-te què és el que ha de passar. Vull dir, ja veremos. T'agafa de sa mà i te du allà on vol. És hipnòtica, elegant, bruta, plena de pols i, sobretot, tot és molt, molt seductora. George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter...
0: El que no tenia ni idea, l'he vist 15 vegades, és que tenia que veure amb el mite de l'Odissea. No tenia ni idea.
1: Que sí.
0: Ell
1: no m'Ulisses.
0: Everest Ulysses McGill, que sí, però que bé, ara la tornaré a veure amb aquesta explicació que m'ho acabes de donar.
1: Quan arriben a les sirenes, per exemple, aquelles tres sirenes que canten en el riu i que els hipnotitzen totalment.
0: Totalment, és això.
1: John Goodman és el cíclope.
0: Vamos, ara la tornaré a mirar.
1: És que és brutal.
0: Clar que sí.
1: És brutal, sí. L'has de veure amb aquest punt de vista.
0: Ho faré.

0: Vinga, i d'òmites, la nostra paraula de Jàson i los Argonautes, Sobroder, de Cohen, i ara?
1: 2 anys després del Sobroder, això era l'any 2000, el 2002, Ana de Armas mos va donar la seva versió d'un altre mite, aquesta vegada un mite real, que era Marilyn Monroe.
2: Sé que es algo a lo que debes de acostumbrarte. Pero yo no puedo. He interpretado a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
0: Molt bona, dale, dale.
1: Blond, rosa. Traducció de rosa. És la versió d'Andrew Dominic de lo que va ser sa vida darrere ses càmeres de Norma Jean, quan no era Marilyn Monroe. Basada en sa novel·la original de Joyce Carol Oates, fa un retrat ferotge de sa fama i de com des de sa brutor més absoluta se pot construir un mite i a la vegada destruir-lo. No intenta explicar-te sa vida de Marilyn Monroe, sinó d'imaginar-te més enllà dels fets biogràfics. I això és el que realment t'enganxa de sa història. Això i sa feina dels actors, vull dir, des d'Adrien Brody a Bobby Cannavale i, sobretot, Ana de Armas,
0: que està molt bé en aquesta...
1: tremenda. Sí, sí. De fet, no saps si estàs veient a Ana de Armas o estàs veient a Marilyn. Tot el temps està fenomenal, és hipnòtica.
0: Aquest mite que perdura i que hagués complit ni més ni manco que 100 anys, dia 1 de juny. Un mite que mos encanta i n'hi ha molts més, que els mites hipnotitzen, com clar, deies tu, per això són mites.
1: Exacte, i en el món del cinema encara més. En aquest cas, mos n'anem a sa direcció.
3: Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
4: Esto es un suplicio. Me sale la polla solo de mirarse.
5: Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
4: Necesito algo fresco, algo diferente.
5: Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador.
0: Vinga, aquest senyor també era un mite, no?
1: Sí, sí. És curiós quan veus què és el que hi ha darrere les pel·lícules, sobretot sobre aquestes pel·lícules sobre les que has parlat tantes vegades, de les que t'has plantejat com hagués estat el rodatge, i exactament això és Hitchcock. S'història del rodatge de Psicosis en el moment en què el mestre del cinema del suspens estava a lo més alt de la seva carrera, va decidir rodar una pel·lícula que ningú s'esperava i que, a més, se carregava a la protagonista en 20 minuts. I que diu, què? Perdona? ¿Cómo va esto? No? I els productors deien, jo no produeixo això està, això és una locura. De fet, se la va produir ell mateix. Anthony Hopkins en el paper de Alfred Hitchcock, Helen Mirren en el paper de Alma Reville, la seva dona, i Scarlett Johansson en el paper de Jane Leigh i James Darcy en el paper de Anthony Hopkins recreen aquest recargolat univers d'Alfred Hitchcock amb notable talent i expliquen i suggereixen una història tan atractiva com creïble. Després te la pots creure o no te la pots creure, no? Però és allò que... Bueno, és molt probable que aquest senyor fos així, perquè també té aquest punt irònic i adorable que tenia aquest director, que dius, el director que te posava tan nerviós amb escenes com sa de Los Pájaros o com sa de dutxa de Psicosis, tenia aquest sentit de humor que apareixia quan feia cameos a les seves pròpies pel·lícules o quan presentava aquell programa de televisió a l'hora de Alfred Hitchcock, que deia...
0: Ja l'he tornat a mirar, aquesta, que l'han recuperat a un canal vintage TV, i l'he tornat a mirar, boníssim.
1: Sí, sí, tenia aquest sentit de humor negríssim i el que fa que mos encanti, perquè és que... Era fantàstic. Me va cridar molt l'atenció que agafassin Scarlett Johansson per fer de Jane Leigh, perquè Scarlett Johansson havia fet un remake en Gus Van Sant de Psicosis, aquí on feia el paper de Jane Leigh.
0: Ah, per cert, has dit James Darcy en el paper d'Anthony Hopkins, no, en el paper d'Anthony Perkins.
1: Perkins, perdó. Ja,
0: no passa res, però aquestes coses... Hi ha molt d'Anthony.
1: Hi ha molt d'Anthony.
0: Vinga, seguim amb mites. Està clar que Psicosi ho és, i el senyor Hitchcock també. I ara amb què seguim?
1: I jo crec que el que més te descol·loca dels mites és quan te'ls te posen davant per explicar-te que no són més que persones.
2: Era muy inteligente. La persona más inteligente que he conocido.
6: Era autenticidad pura. Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
2: ¿Lo prometes?
1: Amy Winehouse, una lota amb un talent mític que la va convertir en mite i que a la vegada la va destruir. Amy és un documental dirigit per Asif Kapadia i construït amb imatges d'arxiu i entrevistes que te construeix una història tristament familiar però magníficament retratada. De fet, el retrat d'ídols caiguts n'hi ha moltíssims, però no gaire tan tristos, imponents i, sobretot, emocionals i emocionants com aquest, perquè no cau en el sensacionalisme terrible de la que va ser portada tantíssimes vegades i és un testimoni molt important per entendre per què cantava com ho feia, escrivia com ho feia i la seva vida va acabar com ho va fer. I com a prova, tots els premis que se'n va dur aquest documental aquell any, que se'n va dur tots, inclòs l'Òscar. És un d'aquest documental que, quan t'acaba, te fa una plorera tan brutal perquè dius, per què?
0: I de... escoltarem Amy Winehouse, Toni Camps.
1: Salut i cinema.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? El Festival de Jazz de Montreux, a banda de ser el més important de Suïssa, és també una de les cites de referència a nivell europeu i mundial. Des de que fou creat el 1967, precisament per l'organitzador d'espectacles Claude Nobs. Per al que participar-hi no deixa de ser tot un prestigi. I la sessió d'avui anirà sobre aquest festival. Però no d'una forma genèrica, sinó a través d'un músic que, en el darrer dels seus projectes discogràfics, recull diverses de les seves intervencions en edicions diverses. És Monty Alexander, i han començat a sentir-lo amb l'Instead Market de la seva participació del 1993, any en el qual també interpretava aquest de Paul Broker.

The Montré Years, Els anys de Montré, títol clarament explícit d'aquesta producció que avui ens ocupa, publicada el passat 28 d'octubre i que recull diferents moments del pas del pianista jamaicà Monty Alexander per al Festival de Jazz de Montré a Suïssa. Com que la durada del programa no ens permetrà sentir tot el disc, nosaltres a la vegada farem també una selecció de les diferents edicions del festival per tal de tenir-ne una mostra més plural. El que hem sentit fins ara pertanyia al 1993. Ara sentirem The Serpent, de l'edició del 1995.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
7: Calor.
8: Moscars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid.
9: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
7: La bona companyia.
9: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Al igual que The Serpent, que tancava el primer bloc del programa, aquest Crane, amb el que acabem d'encetar el segon, també pertany al 1995. Ja vos he comentat que faríem un breu recorregut per les diferents dates que ens presenta aquest recent àlbum que recull tota una sèrie d'instantànies sonores de Monty Alexander al Festival de Jazz de Montreux. I del 1995 passem al 2014 per a sentir aquest engrescador blues, Night Mist Blues.

Night Miss Blues, una composició de Matt Jamal interpretada per Monty Alexander en el Festival de Jazz de Montreux del 2014 i recollida a l'àlbum The Montreux Years, editat el passat mes d'octubre per el propi segell d'aquest festival. També del 2014 és aquest midley entre No Woman No Cry i Get Up, Stand Up, entre jamaicans, queda la cosa.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Nat Adderley rubricava aquest Work Song que Monty Alexander interpretava al Festival de Jazz de Montreux del 2016, any en el que també pertany el tema amb el que tancarem la sessió d'avui, Hurricane Come and Gone. Estimades i estimats, ho deixarem aquí, tornarem demà amb més música. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Miqui Fiol, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Margaret Murray va néixer, tal dia com avui, dia 13 de juliol de l'any 1863, a Calcuta, a la Índia, quan era una colònia britànica. Va ser l'any 1923, quan tenia 60 anys, que va visitar Menorca en un viatge relacionat amb les seves excavacions a Malta. Entre 1922 i 1937 investigà les restes megalítiques de Menorca, en concret de la torre de Tramuntana, de Trapucó i de Biniatap, en una recerca encarregada pel Museu d'Enologia de la Universitat de Cambridge. Per cert, que Trapucó és un dels poblats talaiòtics més grossos de Menorca i significa monument commemoratiu. Per la seva banda, també hi ha Biniatap, que és una zona rural i camí del terme del castell, que deriva de l'aglutinació Bini, que ja sabeu que significa fill de, i el nom àrab Hatab, fent referència a la família o llinatge que habitava aquella antiga alqueria. Per tant, voldria dir venedor de llenya, fill dels venedors de llenya. Però tornem a la nostra protagonista. Margaret Murray va estar a Menorca uns mesos, a l'estiu de 1930 i també de l'any 1931, ajudada pel notari menorquí Joan Flaquer i Fàbregas i també pel farmacèutic Gabriel Martí Bella. L'arqueòloga va ser la primera persona que a la dècada de 1930 va aplicar la metodologia científica en unes excavacions arqueològiques a l'illa de Menorca. Els materials recollits s'estudiaren posteriorment a Londres i el resultat d'aquestes excavacions i estudis es va plasmar en tres llibres editats per la Universitat de Cambridge, patrocinadora d'aquestes importants investigacions. Es diu Cambridge Excavations in Menorca i Margaret Murray tornaria a visitar Menorca, ho faria el 1934 per conèixer en aquest cas l'illa de Lletgeret. I després, una vegada jubilada, el 1949 va tornar a visitar Menorca. Margaret Murray va morir a la Terra el 1963, quan tenia 100 anys. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Estau ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja sabeu que som aquí a IB3 Ràdio. Aquest programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat d'aquest dia. Avui som dilluns, som dia 13 de juliol i tenim totes les lletres. I avui qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Olivet. Un dia més, com estem, Celestí Olivé? Bon dia.
2: Bon dia,
0: Maria Pons, com anem?
3: Molt bon dia.
0: Ben tornats, s'heu passat bon cap de setmana.
2: Sí,
0: m'agrada.
3: No vols queixar, la veritat.
0: Sí, no, na Maria millor que en Celestí i jo,
2: sí,
0: això segur.
2: Això segur.
3: Perquè... Sí, però després la tornada també ha estat més dura.
0: Això també te crec.
2: No diria món.
3: Se pot dir, Formentera, ah, o com jo quedaria per sempre sí, atrapada en els temps.
2: Meravellós.
3: Però no se pot. Estrany.
0: Però bé, home, quan has estat una balear nostra sí. I molta gent...
3: Pensava que n'hi hauria més, sí. La veritat, mem, n'hi havia, però clar, pintura acostumada a la gent que hi ha aquí, va aparèixer que era manco, no ho sé. També si ella és més petita i està més limitada, però vaja.
0: Molt bé, doncs, Formentera, que ha estat na Maria que cap de setmana i avui tornem a tenir un programa de Tèntol ben ple de coses. Celestí, tu vol comentar qualque cosa del teu cap de setmana?
2: No, ha estat un cap de setmana ben redó.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Què vol dir un cap de setmana redó?
2: Ha estat, bé, clar, a casa no. Però he quedat aquí a Mallorca, m'he partit de fora.
0: No t'ha cobrat amunt.
2: No, però ha estat ben redó, sí, de dinars, sí,
0: ai,
2: d'estar aquí a mig, de tornar a dinar. M'he remullat, no. Me vaig remullar les cames ahir, sí.
0: Molt bé.
2: Ahir vaig acabar per Sillot, me vaig remullar un poc les cames, però no vaig arribar a nedar.
0: No,
2: i
0: mira que...
2: No, perquè frisava, perquè anava a un dinar. Sí.
0: I de vols.
2: I vaig topar molta gent i, clar, me vaig entretenir.
3: Saps quina gent, no?
2: Sí.
0: I és el que té. Molt bé.
2: Però
0: bé.
2: Ja va anar bé, eh? Ja va anar bé, eh? Les quatre gotes per les cames, sí.
0: Més coses que tenim, va. Repassem els continguts del programa d'avui, Maria.
3: Sí, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem que el poble de Sa Pobla, a Crestats concretament, acollirà una nova edició del Crestats Poètic, que serà aquest dimecres 15.

0: Una balada dedicada a la poesia i a la paraula, amb la participació de diferents veus i propostes artístiques, una cita cultural consolidada dins l'estiu pobler que convida a gaudir de la creació poètica en un espai únic com els crestats.
1: Molt bé, doncs també molta poesia aquests dies, la qual són dies de cultura també, encara que faci calor i que passi moltes coses a les illes. Hi ha molta música, molta poesia, molt de festivals. Després en parlarem també amb el nostre següent convidat, tot i que ell no és a Balears, ell és a Madrid, però a un festival de música ha estat aquest cap de setmana i l'ha inspirat per parlar d'això.
2: Un dels grups de la meva vida són els britànics Pulp, un grup que té al front un dels millors frontmans de la història, penso jo, Jarvis Cocker. Vaig tenir la gran sort d'escoltar-los just aquest cap de setmana, però bé, el Lector Gros és una secció de llibres, no de música. Llavors, per què estic parlant d'ells? Doncs perquè l'editorial Sexto Piso acaba de publicar una mena de memòries de la història del grup per part d'un dels seus components, el guitarrista Mark Webber, i és una ocasió fantàstica per parlar-ne una mica. Així que pop, bon pop, d'aquí una estona...

0: sí, qui ha vist el pulp o palp, no sé què d'altres que li deia, jo he dit sempre pulp.
1: Palp.
0: Tu dius
1: sí, palp. Bé, pulp, no sé, palp.
2: Que sí, en altres llegim pulp, que és també el que deia jo, però realment s'ha de pronunciar palp.
1: Sí. Palp.
0: Ha estat en Nadal Suau, en Josep sí. Maria Nadal Suau, que ha estat al Mad Cool, Madrid, també ha passat calor, però a veure, bona música, perquè hi havia un grupasso, mos han dit, aquest cap de setmana, a Celestí.
1: Sí, de fet, clar, eren tres jornades, i a la darrera coincidien David Byrne, Pulp, aquí sentim, i en Nick Cave.
0: I Nick Cave, també, entre els altres.
1: Entre d'altres, evidentment, però
0: grans,
1: altres grans noms.
0: Caps de cartell. Mm. Efectivament. Doncs després parlarem d'aquest festival de música i també de la literatura que es fa al voltant de la música, que també és molta i ben diversa, com aquest llibre que parla d'aquesta banda dels Pulp, que diu Jo estoy con Pulp i tu, de Mark Webber. Llavors mos ho comentarà avui des de Madrid també en Nadal Suau, però Celestí, també tenim la notícia del dia avui.
1: Sí, perquè avui la dedicarem al producte ecològic de l'any 2026, que és elaborat aquí a Mallorca amb ametlla ecològica i amb herbes mediterrànies.
3: Herbes dolces.
1: Això bé, dolces, dolces, no. Aromàtiques.
0: No són dolces, aquestes.
1: No, aquestes no. Però bé, tot ecolocal, com
0: això
1: diuen.
0: Això sí.
1: Sí, perquè aquest premi el tria cada any el jurat dins el marc de la Diada d'Agricultura Ecològica, que s'ha fet aquest cap de setmana, reconvertida en fira nocturna a Porreres, a partir de les 7 de l'hora baixa.
0: No,
1: jo no hi vaig arribar a anar.
0: No.
1: Vaig tenir agenda molt atapeïda i no hi vaig poder anar. Però bé, tenc informació i fonts de primera mà que hi varen ser. I enguany aquest premi en el producte ecològic de l'any ha estat per Redonat Mediterrani, que és un formatge fora sa formatge. Perquè
0: un formatge vegà, se diu, no?
1: Exacte, tot fet 100% amb producte vegetal, no d'origen animal, i és un producte de la marca Bon Bessó que avui coneixerem. Esa

0: I decidim demanar l'està fet aquest formatge vegà, que ha estat el millor producte ecològic de l'any d'enguany, i així ho han decidit els productors ecològic de les nostres illes. Així que llavors parlarem, però també tenim més temes, Celestín.
1: Sí, perquè a partir de la tercera hora, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui passa per Tèntol, Bartomeu Castell, que ha fet un estudi exhaustiu sobre Erguer, el pare de Tintín.

0: Evolución del siglo XX a través del còmic d'Erguer. Aquesta és la nova obra de Bartomeu Castell, que és un assaig imprescindible tant pels lectors de Tintín com pels aficionats a la lectura, mans del còmic europeu, interessats en la història contemporània, perquè explica l'evolució dels fets històrics del segle XX a través de les pàgines de les aventures icòniques de Tintín.
1: De Tintín, sí, molt interessant. Aquesta recerca que ha fet en Tomeu, que deu ser de les més exhaustives, perquè gairebé 800 pàgines ocupen aquest llibre. Erguer se titula, que és el títol, i d'aquest autor, d'aquest comicaire, i déu-n'hi-do la feinada que hi ha aquí darrere, en Tomeu, que fa anys i anys que estudia això i fins i tot té una tesi doctoral sobre el pare de Tintín i tota aquesta història que hi ha al darrere. Així que després vindrà als Estudis i Vetra de la Ràdio, parlarem amb ell, però avui també vendrà el nostre historiador Jaume Bernat Adrové, que dedica cada setmana la seva secció a turistes de Morrofí. Avui, una nova viatgera, aquesta.
2: Hola, Vigés, com estàu? Que heu sentit xerrar mai de la Lady Shepard? Presionant d'una superheroïna, però en realitat es tracta del pseudònim d'una escritora que va recalar les Illes Balears en els anys 30 per trobar una casa per comprar i per viure. Se'n va anar fins a Menorca, a on va tastar la clota de Llagosta, i Ervissa va fer un itinerari per la necròpolis dels Puig dels Molins, però no acabava d'estar satisfeta ella, i se'n va anar fins a Cabrera i va poder nedar a la famosa Cova Blava. Finalment va trobar la caseta que cercava a Fornalutx, un poble on ràpidament es va fer molt popular entre els veïnats perquè donava feina. Però ja sabeu com som els mallorquins, mos agrada posar malnoms, i ben aviat tothom la va conèixer com la senyora Rica. Que vos pareix? I doncs, si voleu sobretot d'aquesta Lady Shepard, la senyora rica de Fornalutx, escoltau avui Turistes de Morrofí.

0: I de ser avui la lady que a Fort Reluig va conèixer com la senyora rica, això dels magnons sempre mos ha anat molt bé, eh? Amb en Jaume Bernat Adrobé, 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Sí, com sempre ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram de Tento, l'arroba Tento IV3, també tenim Facebook.
3: O bé el correu electrònic,
1: o sorpresa,
3: que no és altre que Tento l'arroba IV3Ràdio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa, que serà el menú que vos hem avui cuinat, però abans de continuar hem de conèixer qui du les vies de so d'aquest programa. I avui un home que també li agrada molt cuinar, de fet, plat primer, entrant, principal, postres, tot, li agrada tot. Avui a les vies de so...
1: També.
3: Sí, herbes dolces.
1: Exacte. Antoni li repeteix. Li repeteix cada dia.
0: Antoni l'acompanya. Sí. Avui, en Lluís Fortesa, en altres aquí, el control tècnic. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 23 minuts i ara sí, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: sí, ja sabeu que aquests mesos d'estiu juguem a Tèntol amb els nostres pobles, amb els pobles de les Balears, que són els protagonistes, i han de fer molt de punts perquè al setembre farem aquestes semifinals i la gran final per saber quin és el poble més Tèntol de les Illes. La setmana passada varen començar, i déu-n'hi-do com ha començat de forta aquesta competició. Varen tenir Pollença, Montuïri, Sant Joan, Llubí i Vilafranca. De moment encatçalen la classificació Montuïri i Vilafranca, que tenen 73 punts, per tant, empatats a dalt de tot. I en segona posició, Sant Joan i Llubí, que també estan empatats en 63 punts. Així que ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui, Celestí.
1: I doncs sí, començam la setmana de la batussa de Tèntol, i el poble amb el qual començam aquesta setmana i continuam la batussa és... Sant Eugeni.

Sí, avui jugarem amb el poble Sant Eugeni. Sant Eugeni, aquesta vila i municipi del Pla de Mallorca, també. Un municipi que limita Llevant amb Sencelles, a Migjorn amb Algaida, Llebeig amb Palma, a Ponent amb Santa Maria i a Tramuntana en Consell. El nom de Sant Eugeni prové de l'alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval. Però durant l'època islàmica, aquesta alqueria era coneguda com Benibari. L'any 1250 es documenta amb el nom complet del senyor Bernat de Sant Eugeni de Berga, mentre que 1268 ja apareix com l'alqueria de Sant Eugeni.

0: quant d'habitants de Sant Eugeni? Aproximadament 2.000 habitants, repartits en tres pobles. Sant Eugeni, que és el més gros i el més poblat, però llavors té un parell de llogarets molt petitons. Per exemple, les Alqueries, que té 137 habitants, les Olleries, que té 129 habitants, i les Coves, que en té 46 aproximadament. Te'n van enrere. Però aquests tres llogarets són d'alt valor patrimonial i van ser declarats BIC l'any 2009 per part del Consell de Mallorca. Les finques més grosses del municipi de Sant Eugeni són Sontano, la Cova de la Figuera, la Torre, Sant Matxina, Sant Mascaró i també Sant Mateu. Sant Eugeni és un municipi sobretot rural, on el paisatge és de vinya, cada vegada també té més presència dins fora vila. I ja sabeu que el gentilici és taujans i taujanes, els que viuen a Sant Eugeni. I avui, quins refranys han trobat en Sant Eugeni? Començaré jo, Celestí, aquesta fàcil, a Sant Eugeni, taujans.
1: Ah, clar. Així és. I jo te'n diré una altra. L'ermità de Sant Eugeni és un vell cap d'esquirol. Per poder fer ballades, s'ha comprat un fobial.
0: Mira que bé.
1: Què et pareix?
0: S'invita a Sant Eugeni. Fantàstic. Dit i fet, idò. Avui jugarem amb el poble de Sant Eugeni. Pinto.

sí, continuem. I avui també tenim pregunta, una pregunta ja molt participativa, perquè vosaltres, els oients, també participeu. D'aquest programa? Diu així. Aquest estiu vos demanant pels pares gentilicis. Els pares gentilicis són aquestes paraulotes, aquestes paraules per referir-se als habitants d'un poble, sobretot el nom que els donen els pobles de veïnat o del seu redol. Ja ho dèiem la setmana passada, que vàrem tenir un taparots per aquí, que són de Llubí, però també, per exemple, tenim un Berros de Mercadal, un Dolces de Mó, un Barsetes de Sant Jordi, de Set Salines, a Eivissa, un Virots a la Mola, a Formentera. Són alguns dels exemples. I avui volen saber quin mal nom tenen els habitants de Sant Eugeni.

0: Molt bé, com ho han de fer per participar a l'Estim?
1: I deia, com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Quin és el mal nom dels habitants de Sant Eugeni? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: minuts som en directe i mos toca saber avui quin mal nom reben els habitants de Sant Eugeni i que mos diuen els nostres oients. Hi ha coses molt interessants. Per exemple, Nadrea Segovia diu Teujans, encara que també és el gentilici, ben cert. Ona Cati diu Teujans. En Tomeu també mos diu Teujans. Na Maria Magdalena també, Teujans i Teujanes. I na Rosa, Teujans. Avui tothom... Crec que va per bon camí, eh?
1: Tothom coincideix, el manco.
2: Tot i que és un gentilici que no tothom sap, eh?
1: Sí, no és tan fàcil, eh?
2: Sí, segons... ja m'hi he trobat.
0: Clar, és que haurien de dir Sant Eugenies i Sant Eugenieres.
1: És un poc esbarbussament, això.
2: Sí, ho he sentit. Poques vegades, però ho he sentit.
0: En tot cas, sí que oficialment és Teujans i Teujanes, això sí que ho podem dir i comprovar. Així que moltes gràcies a tots per participar, com sempre, a la pregunta del dia. Ara, però, coneguem qui seran els representants del poble de Sant Eugeni.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Sí, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui que defensaran els colors del seu poble, Sant Eugeni. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou? No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Bueno, jo som de Maria Àngels, visc a Sant Eugeni, s'adreça completa. Doncs.
0: No em porta. No.
10: Ah, vale. I doncs, això.
11: Jo som en Toni, som de Sant Eugeni i visc en Espujet, una barriada de Sant Eugeni.
12: Som parents? Som casats?
10: No, no som casats, tenim parella, però no... no.
0: Entre valtes tampoc.
11: No. Jo som Freddy. O divorciat.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
10: Bueno, tenc 28 anys, som funcionària interina i regidora de l'Ajuntament i bé, ho he dit abans, doncs tinc un parell ara.
0: Mm-hmm. Toni?
11: Jo en tenc 53 i fa anys que som formador. Ja principalment impartes cursos d'ETSO i qualcun de, derivat de CIMAS i és la meva activitat principal.
14: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo a l'escola pública de Sant Eugeni i després a l'Institut de Sineu.
11: Jo de Sant Eugeni me'n van enviar al seminari de Sant Pere i després cap a la UIP.
15: Vull saber coses teves. On treballes?
10: I d'això, ara mateix en ETSOIP.
11: Jo som fitxa discontinua de l'associació Endavant, de Biolínia, que forma part del tema de la Federació Hoteleria CIMA, i aquestes coses de curs en curs.
0: Molt bé.
16: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: No vos poden queixar.
0: No?
10: No, no, no, gens.
0: Toni?
11: Jo sempre m'aqueix, sempre m'aqueix. Mai basten.
17: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Ui, jo si pogués cap, però... de tant en tant vaig anar al gimnàs, sí.
11: Jo en Sivan vaig a fer senderisme, que és l'únic que realment faig d'esport. No he estat mai massa esportista.
18: Sap algun acudit?
0: Vinga, m'ho ha contat on?
2: En sabeu.
10: Jo no, tu.
1: En Toni,
10: no?
1: Sap. Mira, mira, mira quina cara pora, segur
11: diu,
1: que sí.
11: Diu, diu. Mamà, mamà, me parece que me he tragado el bote de mimosín.
19: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: Per jo s'hora baixa, és cap vespre.
11: En arribar que nostra, a l'hora d'anar a dormir i descansar, s'estona de sofà, genial.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: I si les han sentit respondre aquest qüestionari a la Trani de la Mar de Veja, poden saludar a Maria Àngels Pujol, benvinguda. I en Toni Coll. Toni, com estàs?
11: Molt bé,
0: ben
11: gràcies.
0: Trobat, benvingut.
11: Gràcies.
0: Dos taujans, i un, oh, un taujà i una taujà. Avui sí, eh? Tothom coneixerà el vostre gentilici per dir ara.
10: Sí, almenys sí, si queda clar.
0: Sí. Encara hi ha gent que se'n bua.
10: Sí, un poquet.
0: Sí. I què vol dir?
10: Sant Eugeniès.
0: Ah, Sant Eugeniès.
10: Sí, sí,
0: ah.
10: Sí.
2: I vols dir un respost, els veïnats? Ho sabeu?
11: Jo no recorres, no recorres. De Sant Eugeni també és més fàcil.
0: De Sant Eugeni,
2: sí. Clar.
0: Allà, és aquest, sí, de Sant Eugeni.
11: Sí, i quan ja diu Tujans, qualcú encara no ho sap. Sí. Cada vegada hi ha més.
2: Sí.
0: Heu viscut sempre a Sant Eugeni?
10: Sí, sí, tota la vida.
0: Tota la vida, sí. Maria Àngels, i viuràs? Tens...
10: Si pots, si les condicions me deixen, no, tant de bo que sí. Sí.
0: No fas contra moure't, t'hi trobes molt bé.
10: Sí, a mi t'ho molt bé, sí.
0: Tu, Toni?
11: Jo, el futur, no sé què m'espera, he viscut sempre a Sant Eugeni, però tenc un nen de 16 anys, i sempre he pensat que és igual que dia fa molta vida per Palma, dic, no sé si voldria venir a Palma, perquè em fa com a poc vaia tot el dia i vengui, no ho sé, ja ho veurem. Però... que de pari.
0: Vius a Sant Eugeni.
11: Sí, estic molt bé.
0: Hi ha vida de poble, un poble petit, no?
11: Poble petit i també vida social un poc reduïda. Sempre he trobat, però la veritat és que estem a prop de Palma, quan són les festes, quan ets a fira tots sortim i molts trobants, són ocasions especials, i bueno, ja m'agrada molt.
2: Tothom se coneix, això ja que
11: hem... No. No.
0: No, ja no se coneix.
2: Ja ha canviat, això.
11: És que la proximitat... Jo tot recordo del moment del Covid, que només mos deixaven sortir a caminar, i veia gent que no havia vist mai.
2: Clar.
11: És a dir, la proximitat en Palma fa que molta gent hagi vengut, la proximitat en Canet i els Preus, llavors hi ha aquestes hores que veus persones que no saps que visquin a Sant Eugeni. Vull dir, mos ha passat a tots. És veritat que és de sempre mos coneixem, però creixem en població i no creixem només en població local.
0: Però tampoc no creus com molt.
10: Un poc en nucli dormitori.
0: Sí, un poc en nucli dormitori.
10: Sí, un poc, sí.
0: Clar, és veritat que esteu molt a prop de Palma.
10: Sí.
0: Vosaltres que hi feia feina, no mos fa presa pujar i baixar.
10: No, oh, bueno, sí. Les entrades i les sortides no són fàcils. Eh? Però sí, jo ho tinc per costum, ja... Anar i tornar.
2: I hi ha més gent que ha arribat a fora vila o dins el poble?
10: Fora vila ha crescut molt.
2: Sí.
10: Sí, jo crec que l'interior el tenim un poc més controlat, però fora vila i llogarets han crescut moltíssim.
11: Per sort deu fer 30 anys o més, que Sant Eugeni va posar el límit per construir en 21.000 metres, quan per totes són 14.000, i Sant Eugeni ja té 21.000 metres on no pot construir un sol rústic. És una condició indispensable, la qual està un poc més protegit que la resta de Mallorca.
0: Per això Pantorn no ha augmentat tant la població.
11: Possiblement, però és veritat que hi ha, bueno, tota la història aquestes, les caravanes i coses d'aquestes, un sol rústic, que sí, que és veritat que arriben.
0: Què destacaríeu de Sant Eugeni? Qualque festa, qualque producte, qualque...
2: Racó.
0: Lloc, sí.
10: Bueno, racons hi ha moltíssims. O sigui, tenim una, jo crec que una ricosa de carrerons, de iogurts, de... Ah, bueno, potser és perquè la terra es tira, no? Però jo crec que tenim molt de racons. Festes, bueno, ara tenim les d'estiu.
11: Sí.
10: Però no sé si estaràs d'acord amb jo, Toni, però l'altre dia teníem una reunió i mos deien que Sant Eugeni no té res que el caracteritzi, però a la vegada això és el que mos caracteritza.
0: Ah, bo.
11: Possiblement. I un veïnat l'altre dia que em deia que té una casa per el Puig, mos va dir que Sant Eugeni ha augmentat molt el senderisme.
0: Sí?
11: A través de Wikiloc, això, molta gent que fa excursió per el Puig de Son Seguí, per la Cova de Lourdes, per Llogarets. La veritat és que hi ha bastanta gent que ve de fora a fer senderisme. I a mi, personalment, si... Les festes i la fira m'agraden, però jo la mostra de teatre és debilitat per jo. Sí.
0: Quantes enguany?
10: Primer cap de setmana de setembre.
0: De setembre.
10: Sí.
0: Enguany
10: des dijous
0: el més tard.
10: Sí, sí, sí.
0: Normalment ho fem per aquestes dates.
10: Sí, sí, el que passa que s'ha anat endarrerint també pel tema de la calor, perquè ja, se concentren també moltes festes a la vegada a diferents llocs, o sigui que també es paia una miqueta.
0: I també pels infants en aquesta hora tenir-los.
10: Sí, no, fa moltíssima calor.
11: I els actors.
0: I els actors també, pobrets.
1: Tu que ets actor també, Toni,
11: no,
1: que t'agrada.
11: No, qualque vegada faig el pallasso, però...
1: Ah.
11: Però no.
1: Bé, jo te volia demanar, perquè vam fer un reel per IB3 Ràdio, sí, que vendries,
11: sí,
1: i molta gent sabia qui era en Toni Covero, de bon te ve, aquest mal nom, si és que ho
11: bueno,
1: saps.
11: És que sí que me coneixen. No, jo, la meva família, el meu predí, va néixer a una possessió que es diu Sa Cova, i clar, érem de Sa Cova, i jo me deien en Covero, i la meva germana li ha quedat en Cove. I d'aquí molt bé, Per Manacor, i per Manacor encara hi ha una Cove, també.
0: Ah, sí?
11: Viu per allà i mos han quedat tots dos així.
0: I tu te diuen en Cove, no?
11: No, en Covero. Tani Covero.
0: Tani Covero, sí. Tu té mal nom, Maria Àngels?
10: Bueno, sí, en el meu predí li deien de Can Barco i nosaltres mos han quedat de Can Barco.
0: També. Qui més qui manco encara té mal nom?
11: Sí, sí.
1: Mira, això està molt bé, és una sort. Molt de poble ja no... Ja són molts i ja no n'hi ha.
11: Clar, és que també totes que venen ja no en tenen, no?
1: Clar.
11: Els que viu allà, els pujotes, que viu...
0: Els el podeu posar?
11: N'hi ha qualcú que se'l guanya, Si passes discret no te'l guanyes, però no te preocupis. Qualcú rep.
0: Avui amb en Toni Coll Covero i la Maria Àngels Pujol Barca jugam amb ells, amb el poble de Sant Eugeni.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, esteu preparats per jugar? Crec que sí, molt bé. Així m'agrada, no ho diuen, però jo en sa mirada ja els ho veig.
1: Bueno, estan concentrats ja.
11: Estic més que ja. Sí.
0: I doncs, començau aquest concurs, ja sabeu que aquí barat és cap sagrada i ara haureu de filar paraules en aquesta primera prova, una paraula.
4: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior, teniu un minut i obteniu un punt per paraula encadenada.
11: Lletra que ha acabat.
4: Lletra.
0: Sí, una lletra del final de paraula.
4: Lletra, no síl·laba, lletra.
0: Començarem per la paraula, posant la màquina en marxa... Olleries, és a dir, amb una S. Teniu
11: sabata.
0: Un minut, temps.
1: Ara.
10: Aire.
11: Espanya.
10: Atlas.
11: Sòria.
10: Àguila.
11: Animal.
10: La...
0: Ho pot ajudar, Toni?
11: Ah, puc ajudar?
0: Sí. Vinga.
10: Línia.
0: Molt bé.
11: Línia. Estrus.
10: Serigrafia.
11: Antoni.
10: Iglú.
11: Uruguai.
0: Podeu fer una i...
11: Jo.
0: Molt bé.
10: Olla.
22: Tento.
0: Temps. Molt bé. Quantes n'hem apuntades? Jo he apuntat 15.
1: Jo també 15.
0: Maria. I de 15.
4: Però, clar, han dit estrus i llavors serigrafia.
0: Estrus.
4: Estrus venia de línia i estrus és amb B.
0: Estrus és amb B. Ah.
4: I estrus has acabat amb C trencada i llavors han dit serigrafia.
0: Ah,
11: idò, de 8.
10: Perfecte. Beníssim, les faltes d'ortografia.
4: Venim de línia, estrus, i d'estrus han fet serigrafia, clar.
0: Què feia, mira, llevant dues? No, seria, comandes.
4: Seria allò correcte.
0: Vinga. 13 punts.
1: 13 puntets.
0: Molt bé. Molt bé, que ens atau Arbera, que estrus per aquí que van va, però...
4: Sí, sí.
0: Comencen bé i acaben ser trencades, que aquesta era difícil, la Toni.
11: En ser trencada no ho sabia, però amb bé, no.
1: Heu estat molt originals amb aquest mot.
0: Totalment. Això sí que ho teniu.
1: Quina risca no pisca.
0: Tenim una altra prova, no passeu pena. Va, és aquesta.
3: D'on m'has dit que és...
0: Toni, Maria Àngels, ara haureu d'identificar d'on és la persona que sentireu xerrar. Som 10 punts i encertau Silla i el municipi, d'acord? 5 i 5, 5 per Silla i Balear, i 5 per el municipi, també de Balears. Preparats?
11: Sí.
0: Va, sona així.
23: Aquests anys endarrere mos comunicàvem fent ucs, perquè, per exemple, ens ajuntàvem, nosaltres sortíem, volíem sortir amb uns amics. A quina hora quedàvem? A les 10. Però com no hi havia rellotges, el rellotge era sol, si em feia. Entonces, ja veniu, ja m'ho anàvem, ja veniu, ja està. Mos comunicàvem amb ucs.
5: Penton.
0: No, aquesta és la no, persona.
11: Su, no crec que sigui, no crec que sigui ni Sulleric.
10: No,
11: ni...
10: no, en un principi m'ho va descobrir, jo crec que no. Jo diria Menorca, però clar...
4: Illa, Menorca.
0: Mos sí. comunicàvem sí? amb Bucs.
4: Amb Bucs.
0: Ha dit.
11: Ah, Uc, és el grup de música d'Eivissa. Uc, és el grup de música d'Eivissa.
4: Petites referències importants.
11: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany.
4: Talment, així.
1: Variant,
10: molt bé, molt bé. Sí, jo totalment a favor.
4: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, talment.
11: Si no saps on és aquí, ja dic. Com que hi fa?
0: Aquesta persona és d'Eivissa.
4: És d'Eivissa.
10: Molt bé.
4: Sumant 5 punts per ara, 5 puntets.
0: I el municipi era... és...
4: Sant Josep.
10: Ah!
4: De Sota Laia.
10: Bueno, 50%, està molt bé.
0: No està malament, era, difícil, era ben difícil avui, eh? Però molt bé, molt bé. Ah. 5 punts més, el municipi sempre és molt complicat.
11: Uf, estava pensant en menorquins i mallorquins i vicents en conec pocs.
0: Però bé, no, home, que has conegut el grup de música.
11: Clar, Uc, sí.
0: I un Uc, sabeu què és? No. És aquest crit que fan, no el reproduiré perquè és dificilíssim, és un crit que fan i que feien antigament a Eivissa per comunicar-se entre les cases, perquè no hi havia altra forma de comunicar-se.
11: Mira, però on el més famós és el silbido aquest de per Canàries que això?
0: Sí, eh? Sí, no, és preciós. Cercau-lo, jo no el faré, però si el cercau, que no els he fet a poc, és molt curiós i molt preciós. Aquest crit, aquest cant, que és com un crit allargat, que fan a les pitiuses. Molt bé, doncs 5 punts més, per tant, quan de punts tenim per Sant Eugeni?
1: 18 punts.
0: 18 punts que teniu ja. Anava a dir Sant Eugeni.
11: Sant Eugeni. Molt giram igual.
0: Poble de Sant Eugeni, Eugenès. Següent prova.
6: L'embarbussament.
0: I no, sí, aneu afinant les hores, perquè ara escoltareu un embarbussament que haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc en cap errada.
4: Endavant, vinga.
0: Són 10 punts. Tilda és perfecte. I si hi ha errades, en Lluís, que és el nostre tècnic, aquest senyor que veus aquí darrere al vidre, que riu, doncs baixarà la puntuació, d'acord? Sí, esteu preparats? L'embarbussament d'avui és aquest.
7: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
22: I qui el desenrotllarà...
7: El desenrotllador que el desenrajoli...
24: El desenrajolador que el desen...
7: El desenrajolador que el desenrajoli...
24: Rajoli...
22: Que el desencarroli...
25: Bon desenrajolador serà.
26: Bon desenrajolador serà.
27: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
28: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
22: El desenrajolador serà.
7: Bon desenrajolador serà. Ah!
0: Com van? Ah, vinga, Maria Àngels.
10: Vinga, el cel està enrajolat. Ajuda, Antoni. Quina és la memòria?
11: El cel està enrajolat, el desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
10: Sí, no?
0: Pues falta una cosa. Vol tornar a provar?
10: Sí. El cel està enrajolat. El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
4: Té quatre versos.
1: Sí, quatre frases.
11: Me'n falta una.
10: Ah, me'n falta una.
1: Però Maria Àngels ho has fet beníssim, Toni.
11: El cel està enrajolat. I me'n falta aquí, Dolça.
10: Sí, aquí me'n falta una. Bàrbara.
11: El cel està enrajolat. Qui... No, però és que ja anàvem a desenrajolador. Sí. Me'n falta... falta...
4: Qui...
11: Qui, qui el desenrajoli, bon desenrajolador serà... I ara en falta l'altre.
10: No.
11: No en sortirem.
10: No.
4: No en sortirem.
10: Me'n falta una frase entre la primera i la tercera. Crec jo.
1: Exactament.
11: El cel està enrajolat.
4: Sí, anant bé.
11: Bueno, no està molt, ojalà. Sí. El cel està enrajolat. Qui, qui el desenrajoli, bon desenrajolador...
10: El cel està enrajolat. Qui el desenrajoli... No.
11: Que el desenrajoli bon desenrajolador serà
5: i desenrejolat quedarà. No, no, no, no, però ja. Jo què sé.
0: Home, ja. És que, Lluís, tu mateix ara tens aquí un paper...
10: Lluís, ho hem fet molt bé.
4: Però s'han animat, animats i estan.
0: Diu, ho han dit bé, però s'ha muntat una estrofa. Mm. Bueno. Una estrofa, no, una frase.
4: Una frase.
0: 7 punts, 7 punts.
10: Va, va, va, vinga, va bé.
4: 7 puntets, eh? Ha estat...
5: La feinada que hem fet.
0: Ho heu fet molt bé.
4: Ha estat benèvol, eh, Lluís?
0: Vol faltava la pregunta. El cel està enrejolat. Qui el desenrejolarà?
5: Ai, mira que és fàcil.
0: Qui el desenrejolarà? El desenrejolador, que el desenrejoli, bon desenrejolador serà.
5: Qui?
0: Molt bé. Sí, només me faltava la pregunta, sí. Però ho fem molt bé. Per tant, 7 punts més que pugen al marcador. Maria, quant de punt tenim?
1: 25 puntets.
0: 25.
1: A puntassos.
0: Ens queden dues proves.
6: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, vos farem dues preguntes sobre el vostre poble, Santa Eugènia, aquesta la sabreu segur. Toni, Maria Àngels, primera pregunta. Mem, la Mare de Déu de Lourdes té molta devoció, una devoció que s'ha estès a moltes parts del món, també, i fins i tot, a Mallorca. De fet, el 1920 es va erigir una escultura de la Mare de Déu i la respectiva cova de l'Orde entre Sant Eugeni i ses Olleries. Vos sonarà, no?
1: Sí.
0: Voltes que digueu, la cova de...
5: Lourdes.
0: Cova de Lourdes o cova de l'Orde?
10: Lourdes, jo sempre deia Lourdes. Sí.
5: Sempre.
0: També se pot dir de les dues maneres. Cada any, dia 11 de febrer, per la Mare de Déu de Lourdes, s'hi fa una missa.
10: Exacte.
0: S'hi diu una missa allà. Però la pregunta no és aquesta. La pregunta és quants escalons hi ha per arribar a la cova de Lourdes?
5: Jo fa 30 anys vaig fer una gincama i em van comptar 113.
10: Jo tiraria més cap a 150 i algo, però...
5: Te promo que la pensó en posar germana al foc, no ho sé.
10: Bé, no, no.
5: Podeu fer 30 anys, lo millor.
10: A la mirada n'ha afegit qualcun, vol dir. No, jo confio, 113.
5: No ho sé, tu. No. Jo penso en aquesta dada, aquell temps que feien gincamis, els feien vestir de mòmies, un paper de vàter i aquestes coses. I els feien pujar d'urdes per cancel·lors i comptar-los d'escalons.
10: Clar, és que té les dues bandes.
5: Clar, bueno, n'hi ha més d'escalons perquè hi ha dues bandes.
10: Clar.
5: És a dir, jo dic, per pujar... 113, però després hi d'ouve el 20 més de... Si que compten tots,
0: no,
5: passa
0: no,
5: pujada.
0: No, bé, va, anau bé, anau
4: sí.
0: Bé.
10: Sí?
4: Teníem dues opcions, que eren 365 escalons o un centenar d'escalons.
10: Ah, no, bé, són
5: 100,
10: sí.
5: Són 100 i pico, de 113, però hi ha un moment que se bifurqui per pujar pels dos costats i podríem arribar a 130.
10: I si compta des de dins de la cova també n'hi ha que pujar.
5: I dins la cova també n'hi ha per pujar dins la cova.
1: Ui, hem obert un debat, ara.
5: No, 300 no. Això sí que
0: com els dies de l'any.
5: Això pot ser manes foc.
10: Sí, no, 365 no.
0: Com un calvari, no?
10: No.
4: Vengui, de sumar amb dos punts.
0: Ho he dit molt exacte, molt bé, molt bé.
5: Recordo aquesta xifra.
0: Però els pujau cada any?
10: Jo intento pujar un pic al l'any.
0: Sí? Molt bé.
10: El manco un. Sí, el manco un.
5: Jo no.
1: La cap amunt és pronunciada, però les vistes són molt guapes
10: sí,
1: allà
10: dalt.
1: La suada te l'endú.
5: Meus amics de Pam no volen que els hi dugui i li passa ubicació, si ho volen veure.
0: Molt bé, següent pregunta. El terratrèmol més greu que ha afectat a les Balears, el manco des que tenim documentat, és un terratrèmol amb un epicentre que precisament va ser entre Pòrtol i Sant Eugeni. I que va fer mal, sobretot, a la zona de Palma. No se sap el nombre de morts, però sí que sabem que hi va haver moltes destrosses, que la gent va haver d'anar al carrer i que se varen esbocar molts llocs importants de Palma. Però sabeu quin dia i quin any es va produir aquest terratrèmol?
5: Ah, m'has fotut.
0: Què t'ha pensat?
5: T'anava a fer moltes aportacions.
0: Què anaves a dir?
5: La Universitat de Salamanca ha estudiat aquest terratrèmol i sa falla està a davant el camp de tir de Sant Eugeni. I en Felip Sales, a través d'en Joan Roté, van fer l'excavació i a la Universitat de Salamanca han fet l'anàlisi de la terra que fa contacte amb la falla per saber el punt exacte i la falla és allà. És un tall de roca que surt 2 metres i és aquí on se va moure.
0: Mm-hmm. Però... Molt bé. Gràcies, Toni, per aquesta
5: però
0: aportació.
5: Però data.
4: Clar, dates. Tenim dia 15 de maig del 1851 o dia 13 de juliol del 1820.
5: Trio, m'és igual, no en tenc ni idea.
4: 15 de maig del 51, del 1851, o 13 de juliol del 1820.
10: 15 de maig, m'agrada més, no sé per què.
0: Molt bé.
4: Dinau bé.
0: Sí? Fantàstic, 4 punts més que pujar el vostre marcador.
10: Molt bé.
0: Darrera prova i definitiva.
8: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova, Toni Maria Àngels, representant avui el poble Sant Eugeni. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Men que els toca.
4: Ara triarem que si mal noms, topònims, noms de carrers, personatges de Sant Eugeni, noms de comerços o llinatges.
9: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Malnoms. I ara teniu un minut per enumerar malnoms de Sant Eugeni. Temps.
5: Sacrebeta. Can Bosso. Can Cardell. Can Prim. Can Tomàs Bosso. Ves fent carrers. Can Piulado.
10: Sí.
5: Can Antoni de la Farmàcia. Can Pau.
10: Sertanenca.
5: Can Perú. No, Sertanenca. Can Fideu. Amb Tia Boat,
10: Pinko.
5: Can Boat, Pinko, Moreo, que són canyelles, el mal nom és Moreo, Tanca de Cera, Satalaia, Som Mascaró...
10: Molt bé, Toni.
5: La Margalida Palava, Can Pau Sant, dels Autocars, en Polit, en Jaume Manegaix...
10: Goya, Can Goy...
5: Toni, en Pec Goy... en Pep Goy, en Joan Valero,
10: sí?
5: De Maria Coves, en Miquel Coves...
0: Temps.
4: Adrenalínica, no?
10: Molt bé, Toni.
0: Molt bé, molt bé. Quants en deim?
5: No, perdó.
4: Jo n'he apuntat 29.
10: Sí? Molt bé.
1: Sí mateix.
0: 29?
5: Anava per carrers, anava, el meu cap feia
4: casa per casa. N'han repetit un, aquest darrer.
0: Sí.
4: Home i dona.
5: Sí.
4: Sí. Sí. Nom, sí. I pot ser que n'hagin repetit qualcun més, eh? Ja n'he apuntat 29.
0: I de posar 28, llevam un.
10: Vinga.
0: Per tant, 28 punts.
5: Hi ha hagut els bosses i els bossos, que eren diferents.
4: Sí, que són diferents.
0: Diferents.
1: I esteu no l'has dit?
10: Sí, s'acaba.
5: Ell ho ha dit.
1: Sí. Ah, llavors sí, s'acaba. Sí, vinga.
0: El poble de Sant Eugeni, avui, ha aconseguit...
1: 57 punts!
0: 57 punts! Enhorabona, Toni. Maria Àngels, moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé.
10: Bueno.
0: Era molt difícil, eh?
5: No sabia on anàvem a passar el de mar de
1: bé. Això l'has donat. Molt bé.
0: I nosaltres també. I moltes gràcies per haver vengut. I molt d'anys. I ara que seran les festes, que ho passeu molt bé.
10: Molt bé. Moltíssimes gràcies. Esteu convidadíssims a venir.
0: Vendrem a
4: vosaltres. Gràcies, vendrem.
0: Gràcies. I de gràcies. Una ferrada al poble de Sant Eugeni.
5: Gràcies. Gràcies i salut.
1: Gràcies.
12: I de tres ràdios... Formació.
4: Podem gravar, idò.
13: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
13: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
13: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
13: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
13: Actual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
13: Aquí, a IB3 Ràdio.
14: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
13: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
14: En Joan Mimàs i Raül Valls.
12: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que un formatge que no és formatge, perquè és de mel ecològica mallorquina, ha estat el producte ecològic de l'any.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Començam la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Sant Eugeni, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

d'agricultura ecològica a Porreres, que la van reconvertir en una fira nocturna, i el millor producte ecològic de l'any s'hi va lliurar és aquest producte fet de mel de mallorquina.

0: Redonat Mediterrani és el nom del millor producte ecològic de l'any elaborat per Bon Bessó i triat d'entre un total de 8 candidatures, des de vins i olis a conserves i productes vegetals per untar i també galletes o cafè de figa.
1: El premi impulsat per APAEMA, l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, reconeix aquells productes ecològics de les Illes Balears que destaquen per la seva qualitat, el seu arrelament al territori, la seva capacitat d'innovació i el compromís amb un model de producció sostenible. I precisament el jurat d'aquesta edició n'ha valorat la capacitat de transformar un producte tan emblemàtic com l'ametla en un innovador producte alternatiu singular amb personalitat i alt valor gastronòmic. Tot això.
0: Sí, recorda el formatge madurat, però no és formatge, ho recorda pel seu procés semblant, però dèiem que és 100% d'origen vegetal sense fer servir matèries primeres d'origen animal, ja que la base és ametla mallorquina ecològica fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies.

0: En tot cas, volen saber com es fa l'avaluació pel Premi del Millor Producte Ecològic, escoltant per això Miquel Coll, president d'APAEMA.
1: Bé, en el producte se valoren moltes coses, perquè no és un producte, no és una, o sigui, no és una cosa estrictament organolèptica, sinó que se valora el packaging, se valora si té producte local, se valora, evidentment, la qualitat en el tast, llavors se valora la part mediambiental del projecte, de l'empresa que ho fa, la part social, si té producte local, no sé si t'ho he dit, i després se fa una valoració global del que és el producte, no? Després tot i cada un d'aquests apartats, cada membre del jurat els valora independentment i s'obté una puntuació per cada producte, no? I cada membre de jurat. I al final se fa una suma de tot i això és com se determina un poc la puntuació dels productes.
2: És en Miquel Coll, president d'APAEMA, que també ens explica que vàrem valorar precisament el jurat d'aquest premi, el producte Redonat Mediterrani de Bon Bessó.
1: I bé, de tots els que vàrem participar, el projecte aquest de Bon Bessó és que ens va semblar més... que va tenir més puntuació al final. I, a més, a part, va coincidir la part també, a vegades, organolèptica, no? Perquè a vegades passa que no... O sigui, és un concurs que a vegades es complet amb aquest aspecte perquè tenen en compte

0: Els vestits de bany femenins. Per començar, banyador o vestit de bany són els termes genèrics per referir-nos a la roba que fem servir per banyar-nos a la mà o a la piscina. El banyador, en sentit general, pot ser d'una peça o de dues. Ara bé, en el cas de les dones, quan és d'una sola peça en deim banyador i quan és de dues peces en deim biquini. Recordeu que biquini s'escriu amb Q-U i no amb K. En el cas del biquini, la part de dalt s'anomena top o sostenidor, no sostens, i pot ser amb tirants o sense. De la part de baix en deim bragues. I aquí és on la cosa es complica una mica, perquè hi ha molts de tipus de tops i de bragues. Avui en veurem només els més habituals. Per exemple, un dels més clàssics és el top de triangle, format per dues peces triangulars que s'ajusten en cordons al coll i a l'esquena. També tenim el top sense tirants, pensat per evitar les marques del sol. O el top esportiu, que cobreix una mica més i subjecta millor el pit. I encara hi ha el top halter, que s'enllaça al coll i que deixa la part davantera més recollida. Pel que fa a les bragues o parts de baix, també n'hi ha per a tots els gustos. La braga clàssica o estàndard és la que té forma d'slip, amb una cobertura mitjana. Slip s'escriu amb B inicial i, per tant, s'ha d'apostrofar si a davant d'U, D o l'article L. També hi ha el tanga, que deixa les anques al descobert, i la braga brasilera, que encobreix una part. Finalment, tenim les bragues de cintura alta, amb més cobertura abdominal, i les de cintura baixa, que queden per davall la guixa o l'ombrígol i donen un estil més juvenil. I si no volen marques del sol o simplement preferim més llibertat, podem fer topless i deixar els pits nous. Topless, escrit tot junt, però amb dues S al final. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: connectar amb Madrid, això m'agrada molt dir-ho. Josep Maria Nadal, sou corresponsal.
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé,
0: t'agradaria?
1: Digues.
0: T'agradaria ser el corresponsal de Madrid?
1: No me sabria greu, depèn de l'època, no? Perquè, home, ara fa molta calor i ja saps que no tenim platja, però realment la ciutat m'agrada molt, he de confessar-ho, que Madrid me diverteix molt i sempre m'ha agradat. Uh-huh. De tota manera, m'agrada concretar i dir que en realitat sóc el corresponsal a Carabanchel, vull dir...
0: Gràcies. Bé. Per puntualitzar-ho.
2: Ben bé. Bon lloc.
0: Sí, sí.
1: Orgull de barri, sí.
0: Idò, com és un estiu a Madrid? Bé. I si has pogut fer coses, que sabem que sí.
1: Sí, clar, precisament avui la secció l'he pensat a partir d'una cosa que vaig fer dissabte. Mm-hmm. I és que vaig anar, dissabte me vaig passejar pel Mad Cool Festival. Mm-hmm. Però segur que els estius, entre altres coses, comporten la presència de festivals arreu de, bé, d'Europa, de l'Estat, i nosaltres també tenim els nostres, no?, a Balears. En aquest cas, bé, i els festivals musicals, bé, serveixen per moltes coses, els pots criticar per mil raons diferents, mm-hmm. però després, a vegades, te donen alegries, com vol que te digui. Vull dir, poden parlar de massificació... Podem parlar de com han esdevingut un negoci més que una cosa cultural, però després resulta que el mateix dia tens a un mateix recinte, com va passar dissabte, David Byrne, The Black Crowes, Nick Cave and the Bad Seeds i Pulp.
2: Clar, és que...
1: Home, jo què sé, doncs estàs agraït, no? Perquè...
2: Davant això.
1: Sí, clar, sí. Vull dir, la veritat és que la sessió de... Ah, ja està.
0: Ara sí, escolta, els pals.

0: Ai, que t'agrada aquesta banda, eh? Que han de dir... Jo sempre els he dit Pulp, però clar, de dir Pulp.
1: Bueno, no, però m'ha semblat fabulós dir-li Pulp.
0: És Pulp.
1: No, és una de les bandes de la meva vida.
0: És vera? Sí,
1: els estim moltíssim, me diverteixen moltíssim, és dels pocs grups que me fan ballar. A mi me passa una cosa, que en privat, és a dir, quan estic... absolutament tot sol, és una confessió, pot ser una mica incòmoda, però és veritat, quan estic tot sol m'agrada molt ballar, però en públic tinc una mena de trauma i se me fa molt difícil, estic com sempre, però si sonen
2: ells... I t'han d'imaginar estil Jarvis Cocker ballant?
1: Clar, bueno, és que jo... Perquè, clar... És que de les poques persones del món que jo diria de major vull ser com ell, seria Jarvis Cocker, el frontman de Pulp, que és un tio que m'ha semblat fabulós. I la veritat és que dissabte en directe era el primer pic que podia veure'ls en directe. I en viu. I realment és un fabulós frontman. He de dir una cosa, de tota manera. He de dir que el concert de Nick Cave, perquè avui parlaré de Pulp, sobretot, però Nick Cave, que té un vincle important amb el món dels llibres, ell mateix és escriptor, novel·lista, i és bo. Ostres, el concert va ser una cosa realment espectacular, també.
2: Clar, és que Nick Cave és...
1: Sí.
2: És Déu, té molt de poder.
1: Sí. No, efectivament. No sé si és Déu, però si no ho és, està clar que és un de... que Déu parla per la seva boca, no? Sí. Perquè realment va ser un espectacle quasi místic, amb una, com us diria, amb una profunditat i estones amb una tristesa, amb una càrrega tràgica, que no t'esperes a un entorn, a un marc, com és un festival d'estiu, que són molt lúdics, una cosa de ballar molt i tal, vàrem ballar amb Nick Cave, però... va haver un parell de moments al llarg del concert que es va centrar, per exemple, en alguns temes dedicats a la figura del fill que va morir fa d'haver 7 anys. I, vaja, no, estàvem allà, jo estava allà amb la Carmen, amb la meva parella, i ens miràvem i era com, ostres, això fan ganes de recollir-se a una iglesia i, no?
0: Ara miraves titulars, sí, l'ABC diu, entre l'amor i la fúria, el mejor Nick Cave en anys cierra el Macul Madrid.
1: Sí, jo, és qui l'han vist més vegades a Espanya i que el segueixen molt de prop, he escoltat diverses persones que havia estat un dels millors concerts que li havien vist.
2: És que jo l'he vist un parell de vegades i és apoteòsic. Clar, Nick Cave arrossega dues morts, de dos fills.
1: Clar, efectivament.
2: I tot això ha carregat molt la seva trajectòria, la seva creativitat.
1: Clar, de fet, ell, tot el final del concert va acabar amb Into My Arms i tot era... tenia tota aquesta atmosfera pesant de les morts. Jo deia el fill perquè just abans d'Into My Arms, que és una cançó que té més anys, va tocar una relativament... bueno, recent, sí, perquè pot tenir 4 anys el disc del qual surt una cosa... i la va anunciar amb una càrrega i després la va interpretar amb una càrrega que a mi me va impressionar molt.
0: És que és una cançó que toca molt. No debades, és la banda sonora de Los Domingos, recorda'm.
1: Sí,
0: clar, efectivament. Tan premiada als Goya.
1: Efectivament. I clar, bé, vàrem tenir 40 minuts per recuperar-nos i després va arribar Pulp. Que és una cosa molt diferent perquè... vàrem estar ballant com a bojos, va ser una explosió de...
2: Era com una maquineta d'emocions, no? Sí, que no aturàveu, no?
1: Sí. A veure, Pulp té també les seves càrregues de profunditat, a menys que ens entenem, però vull dir, va ser una cosa molt, molt, molt festiva. I avui he decidit centrar-me en Pulp, perquè al final tot això són excuses, per... el Lectobro fer el que em toca fer, que és parlar de llibres, clar. I de Pulp en tenim, tenim una novetat editorial molt recent. Acaba de sortir fa No res, és un llibre que es titula Jo estoy con Pulp, ¿y tú? L'autor és Mark Weber, ara explicaré qui és, l'editorial és Sexto Piso, i el traductor és Eduardo Rabassa, la qual cosa és també una garantia, perquè Eduardo Rabassa és, en primer lloc, un dels homes forts d'aquesta editorial, Sexto Piso. És una editorial que va néixer a Mèxic, que després va anar cresquent i va arribar a Espanya, però és una editorial fabulosa. I el mateix Rabassa és, de fet, un fantàstic escriptor. Llavors, la traducció arriba amb moltes garanties. De tota manera, com que jo no sé si tothom té claríssim qui són Pulp o Pulp, m'és igual, potser podríem escoltar el seu gran... No sé si la seva millor cançó, però el seu himne segur. No? La cançó que segurament tothom coneix.
0: La més coneguda.
1: Common People, sí.
0: Gent normal.

0: Ai, que demana aquesta cançó. Et sé més coneguda, però és que és boníssima.
1: Sí, lletra... recordarà... Clar, bueno, la lletra és fabulosa, no? La lletra parla de... Ho explic superràpid. Parla d'una... d'una lota que Jarvis coneix a la universitat, no? I que resulta que és la filla d'un milionari grec, però ella li diu, ai, és que tenen tantes ganes de conèixer gent normal com tu i fer les coses que feis les persones normals. I tot és una conya, no?, sobre aquesta gent que fa turisme a la vida dels altres, sobretot a la vida de la gent, doncs sí, doncs la gent normal, no? Que no som un espectacle per milionaris, la gent normal, no? Sinó que... I té alguns versos meravellosos, sí. No? Com quan diu que no, no, diu, estàs allà mirant-los, veient com brillen i no pots ni entendre com és que la gent normal brilla tant, no? Perquè, bueno, perquè la teva vida és una altra cosa, sense perills, sense... amb una corda de seguretat constant que donen els dobbers. Bueno, és una cançó meravellosa. Mm-hmm. Per cert, versionada en català pels Manel.
0: Sí.
1: Sí, que ho cerca a YouTube, ara en el mercat, allà... En el mercat de... Ai, ara tinc un lapsus, va, però vaja...
0: Que era del Ninot, no me'n recordo.
1: A Barcelona.
0: Sí,
1: Barcelona, sí. Mm. Sí. Estan allà cantant, és una versió amb els peus una mica més enganxats al terra, els Manel són menys moguts que els fals.
0: Sí.
1: Però vaja, el podeu cercar, no? Llavors, bueno, no, però la versió està molt bé. Mm-hmm. Vaja, en tot cas, resulta que Pulp és un grup que va néixer l'any 78 a la ciutat de Sheffield, Anglaterra, una ciutat que també és molt popular per la pel·lícula Full Monty, i aquella pel·lícula, si la recordeu, que era aquell grup d'obrers que per recaptar diners per la causa de la seva feina, doncs decidien fer un striptease, no? Un espectacle d'striptease davant de la gent. I allà veies un poc com és aquella ciutat. És una ciutat obrera, treballadora... un poc a la província, molt allunyada de les grans ciutats, com Londres o com Liverpool. I ells van començar l'any 78, però que dius, ostres, que tenint en compte que els seus grans èxits són del 90, com és possible, no? Doncs bé, és que varen com Pulp existeix d'ençà que Jarvis Cocker tenia 15 anys, o 14, vull dir, se li va ocórrer el projecte. Sent un atlot a l'institut i ja no el va mullar mai, no? I llavors es van anar fent equip, van tenir una sèrie de discos curiosos i bons en els anys 80, però és en els 90 quan va tenir el seu gran moment amb el Different Class, que és un disc del 95, que és un dels grans èxits dels anys 90, de la música pop dels anys 90, no? Mm-hmm. El cas és que Jo estoy con Pulp i tu és un llibre que l'escriu, com he dit abans, en Mark Webber. En Mark Webber és membre de Pulp, però la seva història és molt curiosa, perquè Webber descobreix el grup d'haver l'any 85, quan, per tant, era un grup encara una mica de l'escena local, minoritari, amb un cert prestigi de ser un grup de qualitat, però no havien pegat, no havien tingut encara cap gran èxit, no? Llavors, el Webber comença a anar als concerts de Pulp, a poc a poc els va coneguent, en un moment determinat li encarreguen diferents feines, no? Que sé jo, ajudar amb els llocs de llums, ajudant la escenografia, després hi ha un moment
0: Vendre
1: que
0: es converteix camisetes. En...
1: Exactament. I d'aquí pega ja una mica més important a la manager de les gires, no? Però quan encara les gires són unes gires molt abastables i molt petites, no? Encarregar-se del club de fans, que va creixent a poc a poc, i finalment, precisament per Different Class, ja se'l convida a tocar la guitarra i se'l converteix en un membre, diguem, de ple dret, no? de la formació. No? Llavors, aquesta persona, amb aquest historial al seu darrere, és qui s'ha encarregat ara fer aquest llibre, que és un repàs a la memòria del grup, no? A la història del grup. Uh-huh. Amb la característica que el llibre està construït a partir de materials fotogràfics, bueno, en fi, no només fotografies, però vull dir-te, és un llibre molt gràfic, no? tens reproduccions de bueno, fotos per descomptat, però de folletons, portades de discos, llistes de cançons, cartells, retalls de premsa, merchandising, però també a vegades, jo que sé, doncs uns paperots de qualque, des de la llista de cançons d'un concert de l'any 99 fins a, no? Fins a uns tíquets de no sé què. La gràcia de tot això és que tot aquest material que, home, per un fan té gràcia veure'l, va acompanyat d'uns textos del propi Weber, bueno, a més de tenir pròleg de Jarvis i uns assajos de Simon Reynolds, que és un supercrític musical, i Luke Turner, que com que no el conec, estic segur que també és un gran crític musical, però a Simon Reynolds sí que el conec i jo us ho puc dir, que és un luxe disposar d'un pròleg seu, no? O d'un text seu. Llavors, i després hi ha la feina de Weber. I quina feina fa Weber? Doncs el que d'alguna manera fa l'autor és explicar molt bé el camí que va de ser aquesta banda petita, precària, que eren molta gent, perquè sempre ha estat una formació molt ampla, i que se reunien a uns espais molt petits i molt reduïts, i s'organitzaven ells com trobaven que ho havien de fer, i ells mateixos dissenyaven un pot des del vestuari, que és una cosa que Jarvis Cocker doncs, sempre va tenir molt, molt en compte, fins a com havia de ser la tipografia, que després ha estat mítica, com havia de ser... Tot ho feien ells, quasi com si fos una cooperativa, no? de treballadors. I quan després el grup comença a tenir èxit i entra en contacte amb la gran indústria, aquí entren molt de possibles perills, no? Un és el perill, fins i tot diria, de tipus psicològic pels qui ho estan protagonitzant, i especialment per Jarvis Cocker, que ell sempre ha dit que l'any 1996... que és teòricament de l'any 95-96, és el moment, és el prime total del grup. Vull dir, Jarvis Cocker no ha estat mai tan famós com aquells dos anys, i ell sempre ha dit que va ser el pitjor any de la seva vida. És a dir, que allò el va agafar, en fi, que no li va agradar gens l'experiència de passar a ser un tio famós d'aquella manera, no? Això per un costat, i per un altre costat, com a col·lectiu de gent amb voluntat artística i creativa, el contacte amb l'indústria, amb la gran indústria, ja sabem què significa també. És la possibilitat que la indústria te deformi, no? I que t'acabi convertint en una cosa que no és el que tu vols ser. Llavors, crec que a mi me sembla que el que Weber fa molt bé és explicar com se les varen arreglar per surfear aquest moment i poder seguir sent ells mateixos, no? Llavors, és un llibre fantàstic per veure com se poden teixir complicitats, com se poden superar els atacs d'ego o les possibles enveges, no? O les pressions per fer coses comercials però que a tu no t'interessen, etc etc. I és sempre mantenint una mica una certa enganxada amb els teus orígens, no? Amb aquesta common people, quan érem gent normal com érem. I llavors anem a intentar seguir sent això, no? I ho explica d'una manera molt versemblant i que jo crec que te permet realment... En general, el grup dona la sensació que és un grup que te pots creure aquest discurs, però en el llibre encara t'ho creus més, perquè, evidentment, tothom vol fer veure que la fama no l'ha canviat, evidentment, això. És molt fàcil dir-ho, sí. Però, bueno, a vegades t'ho creus, a vegades no. En el seu cas, sí.
0: Tu hi creus per moment, després d'haver-lo vist en directe i mirat el llibre?
1: Sí. Jo crec que sí. I d'altra banda... te diria que tot això que estic contant fa que sigui un llibre que, home, si tu ets fan, t'ho passes superament amb el llibre, com és natural. Però si no ets fan, pot ser que te pugui interessar igualment per aquest altre costat. És a dir, d'acord, pot ser si història de Pulp en concret no estàs, no vas boig per saber amb en Jarvis Cocker que feia, o... bueno, molt bé, però un històric d'uns creadors que han de lidiar amb la indústria i se les arreglen per aconseguir-ho i que són un grup de gent que s'entén i s'adu bé i aconsegueixen que l'èxit i els diners no els canvin, aquesta història, en un moment en què estan visquent en una gran precarietat, els projectes culturals en general viuen a la precarietat, no? I a més està desapareguent una mica la classe mitja, és a dir, o és precari o de sobte pegues un boom i te'n vas a dalt, però enmig quasi no hi ha res. Llavors, la història d'ells resulta molt pertinent per pensar com actuar i com comportar-se i com planificar un projecte cultural o un projecte artístic a llarg termini. Jo crec que és un llibre que realment val la pena, sí.
0: Doncs ja saben que podem llegir a banda d'escoltar els Pulp. No sé si tenen més concert previst, suposo que és Estat Espanyol, només tenien aquest, no?
1: No, fixa't, no,
0: no?
1: Fixa't, sí, no, només tenien aquest, però és que a més era el darrer concert de la gira europea. És a dir, supos que ara se plantejaran, jo no ho sé, perquè no m'ho havia mirat, però jo de dues que probablement d'aquí poc peguin el salt, facin el salt a Amèrica, que és l'altre lloc on tenen molta, en fi, molta audiència, però Madrid era el darrer concert de la gira europea.
0: Bé.
1: Ells venen del 2025 treure un disc que es titula More, Més, que era el seu retorn després de molts, molts anys. Vull dir, no sé si feia 20 anys que no traien un disc, vull dir, estaven separats. El disc a mi m'assembla que està absolutament a l'alçada del grup. De fet, a Madrid van tocar dues cançons d'aquest disc, Spike Island i Got to Have Love. I clar, estan ara en moviment i jo fins i tot no m'estranyaria que en publiquin algun mes de disc perquè veig que van fent versions d'altres cançons i tal, però ara de moment haureu d'esperar una estona.
0: Exacte. Mira que en Celestí se moria de ganes
2: no,
0: de venir.
2: A més, volia afegir Pulp amb aquesta ment creadora que és Jarvis Cocker, sempre amb aquesta compostura que ha sabut mantenir amb una finura. Jo em recordava ara una imatge que tenc d'ell de fa molt d'anys, un Primavera Sound, on de fet no tocava, diria que no tocava amb Pulp, però sí que tocava amb el seu projecte en solitari que tenia en aquell moment anava coix, però que se'l va veure perfectament durant aquells dies passejant entre el públic, anant de concert en concert amb bastó i varen poder xerrar amb ell, és a dir, que era una persona
0: assequible, no?
2: Assequible.
1: Mira, no m'estranya gens perquè...
2: Però ell amb aquesta presència de gentleman, però molt accessible.
1: Sí, és super elegant vestint, només té aquesta primor, hi ha moltes formes d'elegància, no només l'elegància de ser primor, no me malinterpreteu, però ell té aquesta cosa espigada i és molt elegant, però això que m'ha dit no m'estranya gens perquè hi ha un documental a Filmin sobre la banda, no recordo el títol, però si algú és usuari de Filmin i posa Pulp, ho trobarà, on el veus, efectivament, anar amb molta normalitat per la ciutat i pel carrer de Sheffield, i de fet, a YouTube hi ha més d'un comentari, si vas mirant videoclips d'ells o actuacions en directe i mires el comentari, molta gent diu, me'l vaig trobar l'altre dia un pas de zebra enmig de Sheffield, quin tio més simpàtic, no?
2: Entranyable.
1: És impensable en altres, no?
2: Sí.
0: Nadal, sí, sí. Moltes gràcies, que bé que t'hagi agradat aquest concert.
1: Gràcies a
0: vosaltres.
2: I gràcies per aquesta crònica.
0: Exacte, per aquesta crònica magnífica de llibre i de música i de concert. Gràcies, una ferrada.
2: Gràcies.
0: Adéu. El documental es diu Pulp, The Beat is the Low, que ja té un títol.
2: Sí.
1: No, n'hi ha un altre. Una història de supermercats. Sí, m'encantaria recordar, però vaja, en fi.
0: Ah, sí, se diu aquest... Pulp, Vida, Mort i Supermercats.
1: Exacte, aquestes. És molt simpàtic.
0: Molt bé, sí, té un 8-3, és a dir, que està molt ben puntuat. I el mercat del concert de Manel és el mercat de Sant Antoni.
2: De Sant Antoni,
0: de
2: sí.
1: Això no me sortia, perdoneu.
0: No.
2: El mercat de Common
0: Així
2: People.
0: Així ho tancant tot.
2: De Manel.
0: Gràcies, una ferrada, Nadal suau.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Aquest dimecres, dia 15 de juliol, a Sa Pobla acollirà la 26a edició de Crestatge Poètic.
1: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB.

0: I de Crestaig poètic, aquesta vetllada, com bé indica el seu nom, es fa cada any a Crestaig, un entorn emblemàtic, ja ho sabeu, de Sa Pobla. Aquesta cita cultural ja consolidada se centra en la poesia i la paraula a través de diferents veus i propostes artístiques.
1: I volem fer un petit apunt amb en Miquel Àngel Tortell, secretari Fundació d'ACA. Com estàs, Miquel Àngel? Benvingut.
2: Bon dia, molt bé, aquí
1: gràcies.
2: A la fresca.
1: És a dir, ACA també organitzes Crestaig poètic?
2: Sí, nosaltres organitzem el Crestaig poètic amb el permís de la parròquia que té l'espai i l'Ajuntament de la Pobla que ens dona suport.
1: Clar que sí, i 26 de desembre.
2: Bé, i el cap de Bau de Talapi, i la Negreta, no, aquí som, no moribam per pac.
1: Clar que no, i ja són 26 edicions, per tant, ja és un festival consolidat, no és vera, Miquel Àngel?
2: Jo diria que absolutament consolidat, perquè ininterrompudament 26 vetllades poètiques dins unes festes patronals no és molt comú, i tampoc no és comú la gent que ve, perquè sol venir molta gent a veure-ho per l'espai i per la proposta, bàsicament, també.
0: Miquel Àngel, quines novetats, quines veus i quines propostes teniu enguany?
2: Bé, novetats ho són totes les veus, perquè normalment canvien. Propostes, bé, fem una... no ho hem denominat, però és una cosa de duets, bàsicament, són dos, perquè fixeu-vos que començarem amb en Pere Suau i en Xema González, per encetar de forma mística, perquè realment el que ens faran serà música amb acompanyament musical o sonor d'un poeta sufí persa, ara que està molt de mà d'Iran, que és en Hafez de Shiraz, una traducció en català, la primera que hi ha hagut. Després tenim n'Àngel Terron, que és un degà de la poesia en català a Mallorca, que organitza vetllades poètiques a l'Aquabar. Després tenim una parella, que és doblement parella, que és en Joan Moragues i en Núria Quiñonero, que han fet poemes a dues mans amb acompanyament en el piano per en Sebastià Llinares. Hi ha dues veus molt diverses de dona, que és la Júlia Febrer i na Cati Coll, que esperem a veure com sonarà aquest maridatge, que estan segurs que sonarà molt bé. Després venen en Lluís Sánchez i en Macià Fial, dos llicenciats a CSADIP, que aparten una presència de sa veu i molt important. I tancarem amb un grup català que es diu Lleona, en Maria Callís, en Maria Callís Cabrera i na Blanca Nuño, que són poetes i rapsodes, també acompanyats amb l'electroacústica, amb en Cristian Palleja.
1: Ja.
2: De música experimental.
1: Si això no fos prou, res, tothom que ho vulgui, dimecres, a Crestaig, a sa Pobla, enhorabona per aquesta organització tan completa. Miquel Àngel, una ferrada.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: És obert al públic, per tant, a les 10, a Crestaig, vetllada poètica, Crestaig poètic 2026. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot.

0: Heu de saber que Tomeu Castellà ha publicat un assaig sobre l'evolució del segle XX a partir de les aventures icòniques del còmic Tintín.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí amb nosaltres al control tècnic i hem de parlar de còmic, de tesis doctorals, d'història i de Tintín i d'Ergué amb el nostre següent convidat, en Tomeu Castell.

I del mallorquí Tomeu Castell estudia l'evolució del segle XX a través de les aventures de Tintín, icòniques. El nou assaig del mallorquí editat per Dolmen és una radiografia de tot el segle, del segle XX, a través de les aventures icòniques del jove reporter creades per Hergé i on apareixen els grans conflictes polítics, socials i culturals d'aquella època, des del període d'entreguerres fins a la Guerra Freda, el colonialisme, els totalitarismes, l'expansió imperial, la carrera